0: Rosalía posa punt i final aquesta nit a Miami a la gira més ambiciosa de la seva carrera després de 6 mesos recorrent Europa i Amèrica amb el seu Lux Tour.
1: L'artista catalana tanca avui el Lux Tour al Casella Center de Miami en el segon dels dos concerts reprogramats a la ciutat. La gira va començar el març a Lió i ha passat per grans escenaris d'Europa i Amèrica amb més de mig centenar de concerts i parades a ciutats com Barcelona, Nova York, Los Angeles, Buenos Aires o Ciutat de Mèxic.
0: I el que fem a aquesta hora és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
2: Hola, com esteu? Bon dia.
0: Què tenim avui el programa?
2: Doncs avui, mira, parlem amb un exconseller d'Educació, que és a qui Salvador Illa li ha encarregat, és el qui dirigeix el Consell Escolar, qui li ha encarregat que tregui del pou una mica l'educació, de com la tenim, a veure si resulta que potser hem de començar a llegir una mica més, com es fa això de desconnectar amb les pantalles, si ha de canviar el mètode, més enllà dels recursos, no? Que, òbviament, sí, es necessiten més mans, però, a part de tot això, què s'hi pot fer? Ho analitzarem amb la Isabel García Pagán, amb la Milagros Pérez Oliva. Tenim secció per desmuntar l'extrema dreta avui amb el Manuel Delgado, amb el David Fernández, amb el Joan Serra. Clar, ells diuen, Sílvia Oriol diu, jo no sóc extrema dreta, llavors els demanarem perquè sí o perquè no se'ls hi pot posar aquesta etiqueta. A les 10, el racó de pensar amb el Miqui Puig, amb la Lorena Vázquez i la Núria Casas, i parlarem amb un dels promotors de concerts més grans d'Espanya perquè ens expliqui una mica el nou sistema de venda d'entrades que ha aplicat ara Oasis i l'escenari de la Shakira, el nou escenari.
0: Doncs Marina, ben atents estarem, que vagi molt bé el programa. A partir d'aquesta hora, doble programació, Ser Catalunya, aquí Catalunya, Cadena Cero i Por Hoy.
3: ¿Te imaginas un año entero sin pagar tu hipoteca? Zurich Seguros lo hace posible. Contrata tu seguro de hogar, coche o vida con Zurich y entra en el sorteo de 12.000 euros para vivir con tranquilidad. Porque en Zurich nos importas tú. Contrata tu seguro y consulta las condiciones en Zurich.es.
2: Són les 7 del matí. Bon dia a tothom. Benvinguts a l'Aquí Catalunya.
4: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: És dimecres 16 de setembre. Sapigueu que a la tarda venen tempestes, ara en parlarem, i tenim un matí farcit de cites destacades amb l'actualitat. El cinema, els tribunals i el Congrés. A quarts d'11 del matí sabrem quina pel·li espanyola se'n va competir als Oscars.
1: ¿Quién fue tu abuelo? ¿Y por qué escondió por toda su vida?
0: Hi ha tres candidates, una encara no s'ha estrenat, arriba la setmana que ve, la dels Javis, es diu La bola negra. Les altres dues són El ser querido, la del Sorogoyen, el Bardem i la Victoria Luengo, que fa poquet que ha arribat a les sales de cinema, i Los Domingos, que va guanyar els Goya i que ja teniu a les plataformes. Connectarem amb l'acadèmia quan comuniquin el veredicte, serà això a quarts d'11. D'aquí a un parell d'hores també traurem el nas al Congrés, a la sessió de control que li fan a Pedro Sánchez.

La sessió arriba quan la Moncloa acaba de reconèixer que 7 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta encara hi ha 1.000 menors desemparats pels carrers de la ciutat. Si és dimecres, vol dir també que tenim secció per desmuntar l'extrema dreta amb el Manuel Delgado, el David Fernández i el Joan Serra. Avui, per què Aliança Catalana diu que no és extrema dreta i per què sí que li podem posar aquesta etiqueta, si és que podem. I seguirem també com va el judici contra els 4 agents a qui s'acusa d'haver fet perdre un ull a Roger Espanyol. Arrenca avui, l'acusen d'haver fet perdre aquest ull amb una pilota de goma durant l'actuació policial contra el referèndum de l'1 d'octubre. L'acusació demana 13 anys de presó pels policies. Que lligat al procés, Pablo Llarena torna a escena, tot i que la justícia europea va dictar fa setmanes que l'amnistia era aplicable, ell li manté encara l'ordre de detenció a Puigdemont contra vent i marea, fins l'últim alè, fins que el Tribunal Constitucional decideixi si ja n'hi ha prou d'estirar el xiclet de la repressió judicial contra l'independentisme. Hi ha hagut tragèdia a Tarragona, un accident laboral terrible, un treballador

0: mort i un altre de ferit per inhalació de gasos tòxics mentre es netejaven una fossa sèptica al Mercat Central. Avui, que també és notícia, el Camp Nou. És notícia que s'hi jugarà una final de la Champions 30 anys després, la de 2029. L'última vegada que es va disputar aquí va ser el 1999, l'any del centenari del Barça. La va guanyar el Manchester de David Beckham.
1: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: El primer, a aquesta hora, el temps que canvia. Jordi Carbó, què tal, com estàs?
2: Molt bon dia.
0: No sé què feies tu al 99.
2: Al 99? Ser més jove que ara.
0: Això segur, tots una mica.
2: Seguia Oasis, per exemple.
0: Mira, veus?
2: O sigui, en Colorescent i tots aquests grups, Strokes i coses així.
0: Mira, t'enganxa. T'anava a dir que ens has d'explicar que avui canvia el temps, que ens preparem perquè la tarda torna una tongada de tempestes que en alguns moments poden ser fortes, eh?
2: I encara que no sigui popular dir-ho, atents al mòbil, perquè, deixant-ho clar, el mòbil activarà alertes quan els avisos meteorològics pugin a nivell vermell i és probable que amb les condicions que tenim pel davant doncs passi això. De moment tenim avisos entre color groc i taronja, però haurem d'estar atents perquè la situació més o menys la tenim clara, però falten els detalls finals, no? Que com dèiem sempre és difícil precisar exactament on es formaran aquestes tempestes, però la idea és que el matí serà assolellat, amb temperatures que són semblants als darrers matins, pujarà menys la màxima, de fet, baixarà clarament respecte ahir de 5 a 10 graus, però igualment ens situarem entre els 25 i 30 arreu de Catalunya, això sí, amb molta humitat, és a dir, amb marcada sensació d'aixafogor, i serà aquesta humitat el que activarà ja a partir del migdia les primeres nuvolades amb alguns primers xàfecs a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquests del migdia, en principi, no serien problemàtics, perquè durarien poca estona, locals, i després fins i tot tornaria a sortir el sol. Però compte, perquè a mesura que avanci la tarda i fins la propera matinada, a les comarques de la meitat est de Catalunya, les tempestes ja tindran caràcter violent i moltes podran deixar més de 100 litres per metre quadrat, a més en poc temps, anar acompanyades de calamarsa, pedra i també fortes ratxes de vent. Fins i tot amb aquestes condicions és probable que hi hagi algun tornado. On hi haurà la màxima afectació? Sí, bé, és típic d'aquestes dates i també d'aquestes condicions. Són molt vistosos, però bé, tampoc és un fenomen estrany aquí a Catalunya, si bé tampoc tan habitual com altres llocs de Catalunya, del món, volia dir. On caldrà estar especialment atent? Vist des d'ara el que ens estan dient els models matemàtics, els models meteorològics que utilitzem i les seves sortides de precipitació, és que, sobretot, entre el Penedès, Baix Penedès, del Penedès, també l'Anoia, el Bages, és aquí on entre ja avançada la tarda i la pròxima mitjanit tindríem les tempestes més actives i poden acumular en 2-3 hores quantitats de 100 a 150 litres per metre quadrat. També hi hauria tempestes molt actives al nord del Solsonès, al Berguedà i al Ripollès. A la resta de comarques de Girona, Barcelona i nord de Tarragona també hi haurà xàfecs, però el gruix l'esperem, insistim, en aquests llocs que hem intentat localitzar.
0: Doncs que les persones que viuen en aquest punts que no són poques, ho tinguin present, que vagin alerta o que canviïn els seus plans, els que puguin tenir per aquest vespre.
2: Adaptar-se perquè sí, serà una situació de perill que s'acabarà a partir de la mitjanit i sobretot ja avançada la matinada.
0: I el Camp Nou ha de ploure?
2: El Camp Nou ha de ploure a quina hora?
0: A quarts de 10 de la nit.
2: És bastant probable.
0: Bastant probable, doncs que ho sàpiguen els nostres companys.
2: L'altre dia va ser una estoneta, espera que ho estic acabant de mirar. Estarà al límit. Serà més fàcil que plogui al final del partit que la primera part del partit.
0: Carbó, gràcies. Tornem a parlar d'aquí una estona que connectarem també amb la gent de Protecció Civil.
2: Molt bé, fins després.
0: Que vagi bé, fins ara. Ara passen 6 minuts llargs de les 7 del matí.
3: Estamos hablando de un derecho personalísimo y de una situación tremendamente dolorosa. En estos momentos ya se está tramitando en el Congreso una proposición de ley precisamente para evitar que recursos de terceros puedan bloquear durante tanto tiempo el ejercicio efectivo del derecho a la eutanasia. Creemos que esa reforma es necesaria y esperamos que pueda salir adelante.
0: Aquesta que heu escoltat és la ministra de Sanitat. Després que hi us avancéssim en aquest programa, en aquesta antena, que Francesc Auger, un home que porta més de 2 anys esperant que l'eutanasin, que li donin la mort digna, va intentar treure's la vida, es va intentar suïcidar. La ministra espera que es pugui tramitar la reforma de la llei perquè els recursos judicials no paralitzin durant mesos, durant anys, de fet, aquests processos als tribunals. Sergi López, què tal? Bon dia.
4: Què tal, Marina? Bon dia.
0: I qui també s'ha pronunciat al respecte és el govern de Catalunya, que demana més agilitat als jutges perquè el cas d'aquest, Francesc Auger, porta paralitzat 468 dies.
4: En primera instància, la petició d'aplicació de l'eutanàsia va rebre el vistiplau de la Comissió d'Experts, amb metges inclosos, pel patiment al que es veu sotmès Francesc Auger. Després va quedar paralitzada pel recurs que va presentar el pare del pacient, tot i que ha acabat renunciant al recurs. En tot cas, com que l'afer ja havia arribat a la justícia, va quedar paralitzat als tribunals i així porta molt de temps. Ara tant la Generalitat com el govern espanyol pressionen perquè està s'encallit d'una vegada per totes.
0: I aquí el que hi ha és en marxa un canvi legislatiu que es va impulsar justament des del Parlament de Catalunya que podria evitar més casos com el del Francesc. Andrea Villoria.
5: Sí, la ministra de Sanitat, Mònica García, ho refia tot a la reforma processal que s'està tramitant al Congrés dels Diputats arran d'una iniciativa catalana per tal que els recursos contra l'eutanàsia hagin de resoldre's com a molt en 20 dies.
3: Estamos hablando de un derecho personalísimo y de una situación tremendamente dolorosa.
5: Des del govern de la Generalitat diuen que ells han fet el que els tocava i envien un toc d'atenció als jutges.
6: Una crida a la necessària celeritat de resoldre aquests casos en l'àmbit judicial. És greu l'endarreriment que hi ha en la determinació de la justícia.
5: Paraules de la consellera portaveu Sílvia Paneque.
0: I de la seva banda, l'associació Dret a Morir Dignament qualifica de tortura directament l'espera, l'agonia a la qual s'està sotmetent el Francesc, carrega contra una paràlisi institucional que consideren injustificable.
7: És pura indignació el que sentim, perquè clar, això va absolutament en contra del que era l'esperit de la llei, que era que les persones que estaven amb un patiment greu que no es podia aturar de cap altra manera tinguessin el dret a dir prou.
0: I ara ens hem de situar a Tarragona. Fa poques hores, aquesta passada nit, hem conegut que un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit crític mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica a la tercera planta del pàrquing soterrani del Mercat Central d'allà, d'aquesta ciutat de Tarragona. Ha passat això, al vespre. Eva Hidalgo.
8: Els operaris d'una empresa externa de manteniment estaven a la tercera planta soterrada de l'aparcament, netejant una fossa sèptica on s'ha acumulat el monòxid de carboni i s'han intoxicat. Quan han arribat els cossos d'emergència, ja els han trobat inconscients. El ferit crític ha estat traslladat a l'Hospital Joan 23. Els bombers han evacuat l'edifici i han fet una recerca per si hi havia més víctimes. També han establert un perímetre de seguretat a la plaça Corsini mentre ventilaven i feien mesuraments que han confirmat lectures positives del gas. La zona ha estat tallada durant hores i ja passada la mitjanit, els bombers han confirmat que és un espai segur. Avui, segons informa l'Ajuntament, el mercat mantindrà el seu horari habitual, mentre que l'aparcament estarà tancat fins a nou avís.
0: I avui també és notícia l'ampliació de l'aeroport, una altra vegada, l'ampliació de l'aeroport del Prat i les seves conseqüències. Si sí, comencem per les conseqüències, avui sabem que si això passa, si s'acaba ampliant, farà que augmentin un 22% les emissions de gasos contaminants del trànsit aeri durant els propers 7 anys aquí a casa nostra.
4: És una dada que ofereix l'Observatori DES, que publica avui el primer estudi sobre l'impacte ambiental de l'ampliació d'aquesta infraestructura.
0: I com fan aquest càlcul, Oriol Soler?
9: Aquesta dada s'ha calculat en base a les dades d'emissions de l'aeroport del 2025, que ja mostren un augment de CO2 del 55% a l'última dècada. D'aquestes estimacions, però, són a la baixa, ja que l'estudi ha fet el càlcul mantenint la distribució actual de les rutes nacionals, europees i internacionals, malgrat que l'objectiu declarat d'ampliar aquesta infraestructura és incrementar els vols més llargs. L'estudi també qüestiona que Catalunya pugui complir amb les normatives ambientals europees amb aquesta ampliació i assenyala les conseqüències ambientals d'un augment del turisme per la demografia després que el 2025 arribessin 20 milions de turistes a Catalunya.
0: Doncs aquesta és la dada que hem conegut just quan el govern espanyol ha aprovat el pressupost que permetrà fer el primer pas per a aquesta ampliació.
4: La instal·lació rebrà una inversió de 1.760 milions d'euros en els propers 5 anys, tot i que només una part molt petita servirà per fer les actuacions preparatòries per allargar la tercera pista.
0: Pol Valero.
10: Sí, concretament són 191 milions d'euros que ja estaven anunciats per la redacció del pla director del projecte d'ampliació o les compensacions mediambientals. Òscar Puente, ministre de transports.
11: L'ampliación de la pista como tal no forma parte del DORA 3. Algunas actuaciones preparatorias, específicamente las compensaciones medioambientales, sí forman parte de este DORA 3.
10: El DORA 3 és el pressupost entre 2027 i 2031. El gruix de les tasques d'ampliació, però, que en total costaran més de 3.000 milions d'euros, s'hauran de fer el DORA 4 entre el 2032 i el 2036. Durant els propers 5 anys sí que es farà una reconfiguració de les terminals i una millora de la T2 i els seus aparcaments.
0: Clar, i es dona el cas que al Prat qui governen són els comuns, comuns aliats del PSC al govern, però que estan radicalment en contra d'aquesta ampliació de l'aeroport. Doncs bé, l'alcaldessa d'allà del Prat ha criticat que es tiri endavant aquesta ampliació, però diu que encara hi ha marge perquè Europa exigeixi més compensacions ambientals.
12: Considerem també irresponsable que, mentre Rodalies segueix sense funcionar, molts mesos després de l'esclat d'aquella gran crisi, doncs el nostre govern segueixi opinant que val més la pena invertir aquests pressupostos mil milionaris a una infraestructura al servei d'uns pocs, que és l'aeroport.
0: Esquerra Republicana tampoc hi està d'acord. És a dir, els aliats de Salvador Illa en aquesta legislatura, els seus aliats d'esquerres, no ho veuen, això. En canvi, qui sí que ho compra és Junts. Junts i la Cambra de Comerç, també, que defensa la necessitat d'ampliació d'una infraestructura per augmentar la competitivitat de les empreses catalanes. Lamenten que les obres principals no s'hagin inclòs en aquest pressupost i que encara s'hagi d'esperar 5 anys més perquè tot això passi. I a partir de les 9 del matí hi ha sessió de control al Congrés. A Pedro Sánchez, Ceuta serà una altra vegada més protagonista en un moment en què el Partit Popular i Vox estan centrant el seu discurs en una ofensiva contra la immigració.
4: El líder del PP, Núñez Feijóo, va fer ahir una proposta per retirar la nacionalitat a persones migrants que hagin comès delictes greus. És una iniciativa pràcticament idèntica a la que va fer Vox el passat mes d'abril i contra la qual hi va votar en contra en aquell moment el propi PP a la Comissió d'Interior del Congrés.
0: Ens ho explica la nostra companya de la redacció a Madrid, la Julia Molina. Què tal? Bon dia.
13: Buenos días. Es una propuesta que no aparecía en el plan migratorio que presentó el PP a modo de hoja de ruta hace un año y es una propuesta que hasta ahora el PP no había comprado a Vox. La ultraderecha ha llevado varias veces al Congreso diferentes textos para revocar la nacionalidad a quienes delincan, la última vez en abril de este año como enmienda a un texto del PP, una enmienda que los populares rechazaron. Ahora, sin embargo, con la ley de nietos y Ceuta como telón de fondo, el PP propone retirar la nacionalidad en caso de delitos graves. Lo detalló ayer el propio Feijóo.
14: Cuando se quiebra la confianza, porque la persona a la que le hemos otorgado la nacionalidad pertenece a una banda criminal, es reincidente en delitos graves. Lógicamente, tiene que saber que esa confianza se quiebra y que la nacionalidad será retirada.
13: En Vox celebran el cambio del PP, pero reivindican como propia la propuesta. Pepa Millán es la portavoz parlamentaria.
15: Nos alegramos de que se sume a nuestros postulados. Es lo mismo que llevamos nosotros diciendo desde que entramos a este Congreso por primera vez.
13: La ultraderecha, de hecho, registró en julio una proposición de ley en este sentido, aunque todavía no ha llegado al Pleno. Por eso, en Vox urgen al PP a dejar de hablar de propuestas de futuro y actuar ya en el Congreso.
0: I el PP el que ha fet és portar al Parlament Europeu aquesta crisi de Ceuta en un debat marcat també per l'intent del Marroc d'influir en alguns eurodiputats amb un correu electrònic on neguen, les autoritats marroquines neguen que siguin ells els responsables del que s'està vivint allà a Ceuta.
4: Es tracta d'un mail que ha enviat la representació del Marroc davant la Unió Europea dient que ells es comprometen a readmetre els immigrants i que el govern espanyol els està exculpant. Una iniciativa de cara a la votació de demà en la qual els grups intenten pactar un text conjunt sobre la crisi. Durant el debat, el comissari d'Interior, Magnus Brunner, ha assegurat que la situació que es viu a Ceuta ha posat a prova a tota la Unió.
16: Has made the commitment to take back all
4: diu que mai es va posar en risc la integritat de Schengen per la col·laboració entre Espanya i el Marroc.
0: I és en aquest clima que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, pronuncia avui el seu discurs sobre l'estat de la Unió marcat per aquesta crisi.
4: Sí, està previst que Ceuta i la immigració estiguin presents en el discurs, on, d'altra banda, von der Leyen plantejarà una normativa per limitar l'accés dels menors de 15 anys a les xarxes socials.
0: I amb aquest xup-xup una altra vegada sobre què passa amb la immigració, a Lleida tornen al govern socialista amb intentar prohibir el burca. L'ordenança de civisme i convivència d'allà preveu la prohibició d'elements que tapin la cara, com el burca o el niqab. Això sí, ho volen portar al PSC al ple de la setmana que ve, però no tenen el suport de cap partit de l'oposició perquè això pugui tirar endavant. Mercè Marc.
17: La nova ordenança, recordem-ho, tot i que no fa referència explícita al burca, contempla la prohibició de portar qualsevol peça de roba, vestimenta o una altra indumentària que oculti el rostre en els espais públics. L'alcalde, el socialista Félix Larrosa, ha defensat que l'ordenança està contrastada tècnicament i jurídicament i després de mesos de negociacions amb l'oposició pensa portar-la al ple. Pel govern municipal, prohibir el burca o el niqab és una política feminista i no una mesura de seguretat.
18: També t'he de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades. Ni un. Ni un. Per tant, forma part d'una tradició. També em diuen, a Lleida no n'hi ha. Doncs no n'hi ha, no n'hi ha, perfecte.
17: De moment, l'ordenança no ha superat el tràmit de la comissió informativa pels vots en contra d'Esquerra, el PP i el Comú, abstenció de Junts i Vox. Els socialistes igualment pensen dur el debat al ple esperant que hi hagi algun grup de l'oposició que canviï de parer.
0: I s'enverina la polèmica, una altra polèmica del govern d'Ayuso relacionat amb la sanitat, en aquest cas amb les llistes d'espera a l'Hospital Ramón y Cajal. És una notícia que destapaven ahir els companys del País, que us explicàvem aquí al programa. A partir d'aquest cas, el Ministeri de Sanitat demana a la Comunitat de Madrid, al govern d'Ayuso, que aclareixi si està manipulant, si s'han manipulat les llistes d'espera dels seus hospitals per camuflar-les, per maquillar-les, vaja.
4: Recordem que, segons la informació que publicava ahir el País, es van reduir artificialment la gravetat de més de 50 pacients que esperaven una operació per tal que no figuressin com tan prioritaris i així maquillar les llistes. Ara, 25, va parlar el cirurgià que ha destapat el cas, diu que abans de fer-ho públic va avisar als seus superiors i a la gerència i no li van fer cas.
19: Me dirigí siguiendo el conducto reglamentario a mis superiores. Ellos no me contestaron y tuve que ir a una queja superior, que es el gerente don Carlos Mingo. Y él también puso un montón de excusas sin sentido a esa reivindicación.
4: La Conselleria de Sanitat madrilenya ha anunciat una investigació interna, tot i que ja ha avançat el resultat fent un exercici de vaticini, ja ha dit que la comunitat no es falseja en dades. I enmig d'aquest escàndol, la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, va anar ahir a recollir el premi a la política de l'any que atorga una revista sanitària.
0: Clar que sí, home. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades reconeix un primer cas d'una bretxa de dades personals executada per una intel·ligència artificial de manera autònoma.
4: L'agència explica que l'atacant va poder accedir a un sistema, modificar dades personals o consultar factures. Tot va començar amb un inici de sessió, en teoria vàlid, a un sistema, i un cop dins, l'agent de la intel·ligència artificial va continuar actuant de manera autònoma fins que va trobar errors i va modificar les dades personals. L'agència, en tot cas, apunta que la informació procedeix de la denúncia que ha fet aquesta empresa, que encara ha de ser analitzada i que no significa que l'eina estigués dissenyada per efectuar l'atac.
0: Moment de visitar els tribunals. Gairebé 9 anys després, 9, de l'1 d'octubre, avui arriba a judici el cas del Roger Espanyol, independentista que va perdre un ull després de l'impacte d'una pilota de goma durant les càrregues policials que hi va haver en aquell dia. Ens explica com ha d'anar aquest judici que avui arrenca per demanar 13 anys de presó pels policies nacionals. Ens ho explica el Martí Oliver.
20: Seran 4 sessions de judici, la primera avui a partir de les 10 del matí, on està previst que ja declari Espanyol amb altres testimonis. Continuarà demà i s'allargarà precisament fins l'1 d'octubre, quan està previst que declarin els 4 acusats. Espanyol va ser ferit als voltants del col·legi Ramon Llull quan enmig d'una càrrega policial es van disparar bales de goma per dispersar un grup de manifestants.
21: Roger està rodejat de periodistes en un lateral, no està passant res, no sabem dir cap llançament de res. I la gent de policia li espera per tercera vegada a 15 mesos.
20: És Anaïs Franquesa, d'Irídia, que ha coordinat la defensa d'Espanyol. El cas ha trigat gairebé 9 anys a arribar a judici després d'un llarg periple judicial en què Òmnium i l'ANC també fan d'acusació popular.
0: I el Tribunal Suprem ha rebutjat aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont. De fet, el que ha rebutjat és aixecar-li l'ordre de detenció després de la sentència de la Justícia Europea d'aquest estiu.
4: Ara bé, el jutge instructor del procés, el magistrat Pablo Llarena, admet per primer cop per escrit que la situació pot canviar aviat quan es pronunciï el Tribunal Constitucional i li toqui aplicar la llei del perdó.
0: I notícia que us estem avançant a Ser Catalunya. Hi ha 2 estudiants catalans a les universitats mexicanes, a la Universitat Mexicana de Morelos, és on estava fent una estada aquella jove canària que ha estat assassinada, que va ser assassinada dissabte.
4: Tots dos pertanyen a la Universitat Autònoma de Barcelona i han rebutjat la proposta de tornar a casa.
0: Que això de Morelos és a Mèxic, perquè us ubiqueu. Els Mossos d'Esquadra han detingut a més un mestre d'una escola de Badalona per un presumpte cas d'assetjament sexual a menor, segons ha avançat el diari Metrópoli i ha confirmat l'ASER.
4: Agents de Paisà el van detenir ahir a primera hora dins del centre escolar després que dues alumnes adolescents l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials, on se li hauria demanat fotografies íntimes i les hauria convidat a casa.
0: I avui a quarts d'11...
1: La pel·lícula que representarà Espanya en la 98 edició de los Oscars és...
0: Aquest matí hem de conèixer això, la pel·lícula que representarà Espanya a la propera edició dels Oscars. Serà a 11:15 del matí, hi ha Los Domingos, hi ha La Bola Negra i hi ha El Ser Querido. Són les candidates a passar el tall. Seguirem en directe quan surti, sabrem quina pel·lícula passarà. Ara és temps pels esports.
2: Sí, sí. Bellingham. Lo que ha hecho Bellingham para Mbappé. Mbappé que puede acabar. Mbappé para el remate. Mbappé espiga.
0: Arnau Montserrat, què tal? Bon dia.
22: Bon dia, Marina.
0: El Madrid rescata la victòria en temps de descompte contra l'Elx.
22: Per segona vegada aquesta temporada, un gol de Carlos Espí en temps de descompte dona el triomf als de Mourinho. Ja va passar al camp de l'Espanyol en la primera jornada. El Madrid guanyava 0-2 al descans, però l'Elx va aconseguir empatar a la segona abans del definitiu 2-3.
23: En la pressió de perdre puntos, l'equip reacciona i gana. Que después al final es lo más importante. Cosa buena también es que los partidos del Real Madrid, que nadie se aburre, porque son muy divertidos.
22: No sé si el to era molt divertit de Mourinho. El Madrid s'enfronta diumenge a l'Atlètic de Madrid, derbi que es disputa un 4-5 al Metropolitano.
0: I què ha passat amb Mbappé, Vinícius i Konaté?
22: Doncs els futbolistes de l'Elx i del Madrid van saltar amb la samarreta de suport a Ceuta, i en parlàvem amb el cas d'Ed Abde, jugador del Betis, però Mbappé, Vinícius i Konaté van pujar aquesta samarreta fins a l'alçada del pit perquè no es llegís el lema de Todos somos caballa, acció que ha estat molt criticada, sobretot a les xarxes socials.
0: Avui és el torn pel Barça, que rep a 10:15 de la nit al Racing, en un partit on Ser Catalunya farà una retransmissió especial del que t'hi jugues per seguir commemorant el 50è aniversari de la primera transmissió de futbol en català després del franquisme.
22: Del primer partit del Barça en català, a càrrec de Joaquim Maria Puyal, a través de Ràdio Barcelona, un 5 de setembre del 1976, un partit entre el Barça i la Unió Deportiva Les Palmes.
0: Es farà prèvia conjunta amb els companys de Catalunya Ràdio, just quan hem sabut que el Camp Nou també serà seu de la final de la Champions de l'any 2029. I ara arriba la reina del mando. Cristina García, què tal? Bon dia.
24: Bon dia, noi. Sí, us vull parlar de Sense Ficció de nit, on s'explica la història del cas de l'avi Pistoler. El documental aborda un dels casos més cridaners de la crònica negra de Barcelona, el d'un jubilat de 70 anys, el Jesús, sense antecedents, que de cop i volta va començar a atracar bancs i farmàcies amb una arma de fogueig.
25: De la caixa.
26: Ens arriba la notícia que hi ha un atracament amb arma. Es disparen totes les alarmes.
24: L'anomenat avi Pistoler va cometre 5 atracaments que van sembrar la inquietud als barris de la Bordeta i Hostafrancs. A través del testimoni del Jesús i d'entrevistes amb veïns i víctimes dels atracaments, així com amb psicòlegs i experts, el documental construeix una radiografia completa del fenomen i transforma una història aparentment anecdòtica en un relat profund sobre la vulnerabilitat, la bellesa i la necessitat de pertinença en les societats contemporànies. Ja el teniu disponible a la plataforma Tescat.
0: 5 minuts i seran 2:15. Ferran Dalmau, què tal? Bon dia.
27: Hola, Marina, bon dia.
0: Avui vens a explicar-nos que l'última final de la Champions que es va jugar al Camp Nou va suposar un rècord mai vist. No s'havia tornat a batre a Barcelona. Un rècord que té a veure amb els cotxes.
27: Sí, i diràs, què tenen a veure els cotxes amb el futbol? I arribarem, i arribarem. Ens hem de situar primer a la Barcelona del 1999, és el mes de maig, en concret la setmana de la final de la Champions al Camp Nou, que es va jugar el dia 26. Aquella setmana Barcelona era plena d'alemanys que venien a donar suport al Bayern de Múnich i d'anglesos que venien a animar el Manchester United. Vaja, que la ciutat estava plena de turistes.
0: Encara no han sortit els cotxes.
27: No, sortiran. I és que en aquell mateix moment s'estava fent a la ciutat la Fira de l'Automobile, que es feia, com tots els grans esdeveniments d'aquesta ciutat, a Fira de Barcelona. En aquella edició, a l'Automobile s'hi presentaven 40 primícies en un any marcat per la innovació en molts elements visuals del cotxe.
0: Hi ha algun any que no sigui marcat per la innovació?
27: No, sempre ho diuen. Però, clar, estaven eufòrics perquè 40 primícies... Bueno, ja ens agradaria tenir 40 primícies cada dia a qualsevol programa. Doncs bé, 40 primícies, el sector eufòric, perquè era la gran edició de l'automobile, i a sobre, aquell any, la setmana del Saló del Cotxe coincidia amb la Fórmula 1, que era a Montmeló el següent cap de setmana, de manera que hi havia una exposició dels monoplaces i encara molta més eufòria al voltant de l'automobile. Com et pots imaginar, Marina, l'automobile es va omplir de persones. Va fer rècord d'assistents.
0: Què vol dir que va fer rècord d'assistents?
27: És el més bèstia. 915.000 persones. Pregant al milió de persones un festival. Mai un esdeveniment de Fira de Barcelona ha reunit tanta gent. Això són 9 Mobile World Congress.
0: Clar, és que t'anava a dir ni el Mobile ni de lluny.
27: El Mobile sempre diem quanta gent. El Mobile van ser 105.000 persones, clar, 915.000 l'automobile, per tant, són 9 vegades. De fet, el Mobile no és ni tan sols l'esdeveniment que atrau més persones a la fira normalment. Hi ha el Saló del Manga i el Saló del Còmic que van per davant, però igualment estan a anys llum, estan a 300.000 persones a anys llum d'aquestes 915.000. Però és que, clar, entre els fans de la Fórmula 1, els aficionats de Múnich i els de Manchester, que havien de fer temps, no tenien res més a fer, a banda de beure alcohol a Barcelona, i anaven tots a l'automobile. Més els aficionats de la Fórmula 1 i els que ja de per si volien anar a veure aquestes innovacions, es va fregar aquesta xifra absolutament desmesurada de prop d'un milió de persones. Hi havia premsa de tot el món.
3: And think of Spanish car manufacturers and one name springs to mind, Seat. A company well known for its connections with motorsport and also a company that's been in...
0: Això és de l'època?
27: Això és de l'època.
0: Del 99,
27: és un reportatge del 99 d'una periodista de les innovacions de Seat, que és la gran automobilística de l'estat, i que tenia la gran estrena d'aquella fira, que era un Seat León Diesel, que ara sembla un cotxe recorrent, un Seat León, i diesel ja gairebé no n'hi ha, de cotxes nous.
0: És vintage, total.
27: En aquell moment, el Seat León Diesel omplia les portades de les revistes aquestes que hi ha a totes les àrees de servei, perquè, bé, era la gran innovació mundial. Això va passar en just quan era la final de la Champions a Barcelona, el 99.
0: Que va guanyar el Manchester United de David Beckham, en aquell moment ha plogut molt i va ser l'any del centenari del Barça, aquell 1999, clar.
27: I ara, en 3 anys, hi torna a haver-hi final de la Champions i no t'ho creuràs.
0: Okay.
27: Aquest any que ve, torna l'automobile a Barcelona després de molts anys en què no s'estava fent.
0: Però d'aquí 3 anys?
27: No, torna aquest any que ve. Per tant, hi ha la possibilitat, serà l'abril en aquest cas de l'automobile el 2027, hi ha la possibilitat de que si d'aquí 3 anys és el maig, torni a coincidir i tornem a tenir la possibilitat de fer un gran rècord d'assistents a l'automobile coincidint amb els aficionats dels dos equips que juguen la final de Champions d'aquell any, que esperem que el Barça sigui.
0: Saps què deia un jefe meu fa molt de temps?
27: Què deia?
0: Qui sap qui serà viu.
27: Qui sap qui serà viu. Home, esperem que siguem vius el 2029.
0: Ferran Dalmau, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
27: Gràcies a vosaltres, bon
0: dia.
5: Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
6: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Són 8:15. Avui torna a ser un dia on estem pendents del cel perquè venen tempestes a la tarda. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
7: Bon dia. Compte amb les tempestes que entre aquest migdia i la pròxima matinada hi haurà gran part de la meitat est de Catalunya. Matí amb sol i temperatures com ahir, però pujant ràpidament, si bé les màximes baixaran, avui hi haurà molta sensació d'aixafogó. I a partir del migdia, ràpid augment de la nuvolositat, primer xàfecs a l'àrea metropolitana de Barcelona, serà a mesura que avanci la tarda i fins a la pròxima matinada, quan les tempestes tindran caràcter més violent, amb pluja torrencial, en alguns casos més de 100 litres per metre quadrat acumulats, que la mar pedra i fortes ratxes de vent. Especial atenció al Penedès, al Garraf, l'Anoia, al Bages, també a comarques com el Ripollès i el Berguedà.
0: D'aquí a res menys de 5 minuts connectem amb Protecció Civil perquè ens expliquin si enviaran avisos i a on serà exactament. Ara fem un cop d'ull a les carreteres. Ferran Aran, diga bon dia.
8: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres destacant dos accidents. Un de fa una estona ja a la B20 a l'altura d'Esplugues de Llobregat, que en sentit nord deixa els vehicles al voral i provoca un quilòmetre de retencions. El segon accident ha estat a la ronda litoral, en aquest cas en sentit sud, entre Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet, doncs que deixa fins a dos carrils de circulació tallats i deixa 4 quilòmetres de retencions. En tercer terme tenim una altra incidència, un vehicle avariat a la AP7 a Vilafranca del Penedès, que en direcció Tarragona deixa el vehicle al voral i afecta a un quilòmetre de lentitud en ambdós sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Aitana Romà, bon dia.
9: Bon dia.
0: De què es parlarà avui?
9: Parlarem de cinema, perquè d'aquí a unes hores, a 11:15, l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya donarà a conèixer la pel·lícula seleccionada per representar a Espanya a la pròxima edició dels Oscars en la categoria de millor pel·lícula internacional. Recordem que els finalistes són Los Domingos, El Ser Querido i La Bola Negra.
0: No seran els únics sobres que s'obriran avui.
9: No, avui també es destaparan els sobres amb les ofertes per comprar l'àtic de luxe que el govern Ayuso va comprar amb diners públics i va posar a la venda per 6.700.000 euros quan el diari El País va descobrir el pastís. Avui sabrem si hi ha possibles compradors.
0: Abans, a les 9, tenim sessió de control a Pedro Sánchez.
9: El president del govern espanyol li toca enfrontar-se al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la sessió de control, el ple del qual debat a més diverses iniciatives que posen a prova els suports dels seus socis, com la regularització dels lobbies mitjançant un decret llei que requereix ser convalidat.
0: I que no sembla que hagi de ser així, perquè en principi Junts s'hi despenja d'això, i d'això depenen fons europeus, per tant, rellevant, si cau també. Ara que parlàvem dels fons europeus, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, pronuncia el seu discurs sobre l'estat de la Unió.
9: Von der Leyen inaugura el curs polític amb un discurs on es preveu que Ceuta i la immigració estiguen presents. A més, la presidenta plantejarà una normativa per limitar l'accés dels menors de 15 anys a les xarxes socials.
0: A Salvador Illa el tenim a Extremadura.
9: El president Illa porta avui la celebració de la Diada a Extremadura, on aprofitarà per reunir-se amb la seva presidenta Maria Guardiola. L'agenda del president en aquesta comunitat s'allargarà fins demà dijous.
0: I tenim cita amb els tribunals.
9: Gairebé 9 anys després de l'1 d'octubre, avui arriba a judici el cas de Roger Español, l'independentista que va perdre un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma durant les càrregues policials a Barcelona. 4 agents s'asseuen al banc dels acusats perquè Español demana 13 anys de presó. La fiscalia, en canvi, demana l'absolució.
0: Avui aquí felicitem.
9: A la biblioteca de la Universitat d'Utrecht, als Països Baixos, perquè han descobert un petit fragment de l'Odissea d'Homer d'uns 1.700 anys d'antiguitat.
0: Carai.
9: La institució ha detallat que es tracta d'un exemplar estrany del qual només es coneixen vora una trentena de semblants al món. La peça havia estat durant dècades a la biblioteca sense ser identificada i, de fet, inicialment l'havien considerada un fragment poc rellevant. Ha estat el papiròleg neerlandès Marc de Creix qui s'ha donat de la seva importància.
0: I la Rosalia, avui, amb els focus posats en els Latin Grammy, avui es revelen els nominats.
9: L'Acadèmia Latina de la Gravació anunciarà aquesta tarda els nominats als Grammy, els més prestigiosos de la música llatina, amb la catalana Rosalia, el mexicà Carin León o una banda veneçolana Rawayana entre les apostes a liderar les candidatures principals. La cerimònia de la 27a edició d'aquests premis tindrà lloc el 12 de novembre a Las Vegas.
0: I avui qui ens posa la banda sonora?
9: Macklemore. Return to the Mac, get up what it is, what it does, what it is, what it isn't.
0: Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. A veure, Weekends.
9: Clar, és una mica One Hit Wonder, perquè sona la cançó, però jo no sabia que era de Macklemore, que acumula gairebé 35 milions d'oients mensuals a Spotify. Per ubicar-nos, Aitana en té 21.
0: I ens posa la banda sonora, per què?
9: Perquè ha estat exclòs de la gira de Chiran, que en la que feia de teloner, després de mostrar el seu suport explícit a Palestina.
0: Ah.
9: Ed Sheeran ha justificat la decisió perquè diu que ell apoya Palestina, però que, tot i que no ha estat una decisió seva, prefereix no mostrar-se públicament en aquests temes.
0: Això de l'equidistància.
9: Sí.
0: En fi, va, que en 2 minuts saludem al subdirector de Protecció Civil.
6: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
10: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
11: Que n'aprenguin!
10: Escolta el Què t'hi jugues, Barça.
12: Això és clau.
10: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
14: És tremendo.
15: Aquest dimecres, Barça Racing.
25: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
15: A partir de les 8 del vespre, transmissió especial 50 anys de futbol en català.
28: Mira que filorruti el parés.
15: A SER Catalunya o a l'API web de la SER.
29: Ganar así no tiene ningún sabor.
10: Aquest hi jugues Barça, amb Sique Rodríguez.
11: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
10: A SER Catalunya.
12: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
13: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
14: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
16: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
14: Amb un Barça a Les Palmes va començar tot.
17: Amb un Barça Racing la història continua.
14: El Que t'hi jugues Barça de SER Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
17: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
18: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
14: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
17: Sique Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
14: Que t'hi jugues Barça a SER Catalunya.
17: 50 anys de futbol en català.

0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Hoy amor igual que ayer, como siempre.
2: Avui al diari tampoc parla ni de tu ni de mi. Joan Tejedor, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
2: De què parlen els diaris?
3: Parlen de Ceuta, parlen de la inversió a l'aeroport, parlen de Trump i parlen de Carles Puigdemont.
2: I del que no parlen encara és del que vindrà, de les pluges que han de venir aquesta tarda. Nosaltres sí que ho volem fer, per això puc saludar a aquesta hora al Joan Ramon Cabello, sotsdirector de Protecció Civil. Joan Ramon Cabello, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia, molt bé.
2: I ens interessava treure el nas aquí amb vostès perquè ens deia el nostre meteoròleg, el nostre home del temps. Aquesta tarda, a partir del migdia, venen pluges que poden ser fortes i pot ser que tornin a sonar els mòbils, pot ser que tornin a sonar les alertes. És així?
4: Bé, de fet, ara encara no tenim una previsió doncs, com per poder enviar una alerta als mòbils, perquè tenim la previsió d'ahir a la tarda i no ens marca encara cap llindar en cap comarca que superi el criteri de 5 de 6 o 6 de 6 de probabilitat de pluges fortes, ara mateix amb la previsió que tenim d'ahir a la tarda. Veurem ara amb la previsió del matí si hi ha alguna comarca que sí que destaca una mica més i pot haver pluges una mica més torrencials i aleshores ho plantejaríem d'enviar-ho si fos necessari.
2: Encara que no s'hagi arribat aquest color vermell d'alerta, que no faci enviar les alarmes, on preveuen que caigui fort?
4: Doncs bé, de fet pot donar-se pluja forta torrencial a pràcticament tota la meitat est de Catalunya, a la zona doncs, primeres hores de la tarda doncs, a la zona més del nord-est, a les comarques de Girona, el Gironès, la Selva, fins i tot entrant per la Garrotxa, el Ripollès, Osona, el Lluçanès, Pla de l'Estany, tota aquesta zona. I després més cap al vespre, a partir de les 8, a les 9, fins i tot entrada una mica a la matinada podria ser, més al litoral central, doncs cap al Barcelonès, Baix Llobregat, ja tirant també cap al Garraf, Baix Penedès, al Penedès, fins i tot la previsió d'ahir a la tarda ens marcava també el Tarragonès, l'Anoia també, doncs a totes aquestes zones doncs, és on podria ploure més. Penseu que estem parlant en tot cas de pluges que poden ser localment fortes però molt irregulars, és a dir, doncs, de totes aquestes comarques doncs, no seria d'estranyar que en un municipi d'aquesta comarca, en un poble, doncs plogués molt i al poble del costat o a pocs quilòmetres no plogués pràcticament gens. Són aquest tipus de pluges que ja sabeu que fan de són tan difícils de predir i que doncs, ens fan estar doncs, molt atents a l'evolució del que pugui anar passant durant la tarda, vespre i nit.
2: És a dir, que pel que m'està dient, pot ser que ens trobem amb el que va passar just fa una setmana, dimecres passat, que va haver-hi llocs on no van sonar els mòbils ni les alertes, però que els aiguats van acabar sent fortíssims. Això pot tornar a passar?
4: Podria tornar a passar en el cas que doncs, ja hi hagués alguna pluja doncs, això que no haguéssim detectat. De tota manera, l'avís que tenim ara mateix, jo us avanço que de moment no és per enviar, no ens arriba el llindar suficient com per poder enviar un missatge als mòbils,
2: sí.
4: Però igualment, doncs, si en alguna comarca al final ens acaba sortint i l'acabem enviant, doncs podria ser que en aquella comarca doncs, no ho fes tan fort i en una altra doncs, plogués amb més intensitat. De tota manera, igualment, nosaltres seguim l'episodi i si hi ha alguna situació de perill que fa necessari doncs, per la situació, per la pluviometria observada i si hi ha alguna inundació que s'estigui duent a terme, que estigui passant i que pugui afectar les persones, doncs evidentment nosaltres enviaríem doncs, també un missatge als mòbils per avisar de la situació.
2: Tenen la sensació que la ciutadania ha perdut la confiança en això de les alertes, perquè ens diuen ara es passen, m'envien això, després no plou i no me l'envien quan plou. No sé si veient aquesta sensació que genera en la ciutadania s'estan replantejant de que hi hagi d'haver una altra manera, un altre camí o un altre protocol.
4: No, nosaltres la confiança de la ciutadania no considerem que l'haguem perdut. De fet, penseu que nosaltres fem una feina tècnica i que al final doncs, el que informem és de les prediccions que nosaltres tenim i aleshores el que, independentment d'això, nosaltres al final doncs, sempre busquem de millorar i busquem d'intentar doncs, arribar més a la ciutadania, donar una informació més precisa i si és necessari doncs, millorar algun protocol o canviar alguna cosa, ho canviarem. Uh-huh. Però ara per ara la manera que tenim de treballar és aquesta. Quan tenim nosaltres una previsió que diu que en un indret determinat pot ploure de forma torrencial i pot fer mal, doncs no ens queda un altre que avisar la ciutadania i si no ho féssim doncs seria una irresponsabilitat. Per tant, de moment seguim treballant en aquest sentit i si trobem alguna via de millora, evidentment, doncs ho millorarem.
2: Joan Ramon Cabello, sotsdirector de Protecció Civil, gràcies per haver-nos atès aquest matí.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: I quan falten 2 minuts per 3 quarts, ara sí, agafem els diaris. Dèiem, parlen Joan Tejedor de Ceuta, de la inversió de l'aeroport, de Trump i de Carles Puigdemont.
3: Amb una xifra, 1.700 milions, és la que llegim a gairebé tot arreu. Ens hem de posar d'acord amb què? Perquè el Prat inicia preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions, llegim a La Vanguardia, però El País diu el Prat rebrà 1.700 milions per renovar les dues principals terminals. En la mateixa línia, El Periódico, el Prat rebrà 1.760 milions per millores que no inclouen la tercera pista, i a l'ara no només això, sinó que ens ha caigut algun zero pel camí. El govern espanyol aprova una inversió de 191 milions per l'ampliació del Prat.
2: Home, doncs sí, no? Com és que s'ha caigut aquest zero? Curiós.
3: Ha caigut uns quants zeros i això, si és ampliació o no ampliació, al final maregem els oients. A partir de les 8 del tram informatiu ben resumit.
2: La majoria de fotografies per Ceuta i pel Rei.
3: El dia i la nit, mai millor dit, de la ciutat autònoma, El País i El Periódico. Últimes nits del trampolín Platja de la Vergonya al País, amb una imatge del campament on encara hi ha centenars de migrants a l'espera de ser traslladats, mal il·luminat durant la nit. El Periódico, foto de dia, cuinant amb un foc a terra a la mateixa platja, el govern central instal·larà centres permanents per migrants a Melilla. La Vanguardia no hi dedica la foto i ja comença a girar cap a les conseqüències. Europa aposta per reforçar les fronteres després de l'assalt a Ceuta. El Mundo y la Razón, la foto és pel Rei, que ahir tenia un acte amb el ministre d'Interior, Grande Marlaska. La visita de Felip VI a Ceuta estarà fixada abans del 12 d'octubre. Això té lletra petita. Abans del 12 d'octubre estarà fixada la data de la visita. No vol dir que hagi anat el Rei aquell dia a Ceuta ja. El titular gros, però, càrrecs de Sánchez l'assenyalen per primera vegada, no tenim relat, i la Razón, la intel·ligència recapta més papers que tomben el relat oficial. Ara, la imatge que més m'agrada de les portades és la recreació que fa El País al filet de la capçalera del Diplodocus que han trobat a Teruel, que és el primer que es troba fora de Nord-Amèrica.
2: Que li tenim la foto a la portada, efectivament.
3: Recreació, eh?
2: I sí, clar, t'imagines que fos una foto de veritat que algú hagués trobat. I tot i que era esperat, també té un espai a totes les portades la decisió del Suprem de no aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont fins que no es pronunciï el Constitucional.
3: Aquest últim matís no surt a gairebé cap titular. De fet, a les portades només el del Periódico, Llarena rebutja amnistia a Puigdemont abans que es pronunciï el Constitucional. A La Vanguardia, Llarena rebutja l'amnistia de Puigdemont malgrat el TJUE, la justícia europea, recordem que va declarar que l'amnistia no vulnera el dret comunitari. Al País, Llarena rebutja aplicar a Puigdemont l'amnistia per malversació, i a la Razón, Llarena manté l'ordre de detenció a Puigdemont i descarta l'amnistia directament. A l'Ara, en pàgines interiors, Llarena torna a rebutjar l'amnistia de Puigdemont, i aquí sí el subtítol, el mateix que és important, que ja coneixíem i que per això tampoc és una excessiva novetat, a l'espera del Constitucional.
2: Les portades avui també ens toquen la butxaca. A la de l'Ara, per exemple, la inflació que es dispara fins al 4% a Catalunya.
3: Es situa en el màxim des del gener del 2023. En pàgines interiors, el titular és que són els combustibles els que han disparat aquesta inflació pels atacs dels Estats Units i Israel a l'Iran. Aquest estiu han pagat els carburants un 18% més cars que fa un any, amb menció especial pel dièsel, que ha pujat un 30%. Les dades a Catalunya són un pèl inferiors a la resta de l'Estat, una dècima menys l'últim trimestre, 3 dècimes menys l'anual, és a dir, 4% a Catalunya, 4% ha pujat la mitjana espanyola, però l'objectiu del Banc Central Europeu seria que la inflació fos de la meitat, que estigués al voltant del 2%.
2: El Periódico entrevista en el CEO de Seat i Cupra, canvia un missatge tranquil·litzador.
3: El futur de Seat està assegurat, no perdrem llocs de treball. Sí que explica que el sector s'ha de transformar i que la marca escollida per electrificar, per fer cotxes elèctrics, és Cupra, però que la planta de Martorell l'objectiu és que treballi a capacitat màxima i, per tant, l'ocupació es mantindrà com a mínim fins a final de la dècada, que dit així sona molt bé, però queden 3 anys i 3 mesos pel final de la dècada. En tot cas, el missatge a les 13.000 famílies que envia el CEO de Seat i Cupra, a les quals donen ocupació, és no tingueu por, i també desmenteix que hagi estat mai sobre la taula que el govern entri a formar part de la companyia com a accionista.
2: I encara parlant de calés, El Mundo, emancipar-se a Espanya s'endarrereix el doble que la Unió Europea.
3: Als 26 anys segueixo a la meva habitació de nena amb les nines a l'estanteria, explica una testimoni. La mitjana de la Unió Europea per marxar de casa als pares és dels 26 anys, aquesta edat de la testimoni, mentre que Espanya supera els 30. Un estudi privat diu que 2 de cada 3 joves a l'estat espanyol ajorna decisions com emancipar-se o formar una família pel cost de l'habitatge, i segons el Consell de la Joventut d'Espanya, les ajudes s'han mantingut, però el cost de la vida ha pujat. Tant és així que el salari mitjà dels joves ha augmentat gairebé un 2%, però, malgrat tot, haurien de destinar el 99% del sou a pagar l'habitatge. La mitjana més alta d'emancipació d'Europa és a Croàcia, per sobre dels 31 anys, les més baixes a Escandinàvia, 21 anys a Finlàndia, gairebé 22 a Dinamarca i 23 a Suècia i Noruega.
2: Doncs per aquesta via ens n'anem a les pàgines internacionals. l'última derrota judicial de Donald Trump.
3: També té un lloc a les portades. El Suprem dona un revés al pla de Trump de limitar el vot per correu. Llegim al País. Els magistrats rebutgen canviar les normes a 49 dies de la votació de mig mandat. Revés de Trump a la seva ofensiva per restringir el vot per correu al periòdico. És més dur amb el llenguatge del periòdico. El Suprem frena l'intent de Trump de limitar el vot. Alhora, mentre La Vanguardia aposta per la reacció, el president dels Estats Units ataca el Suprem per fallar contra ell. I també el diari de Godó, encara a la portada, premsa del cor de la Tercera Guerra Mundial. Nova subcategoria que podríem anar obrint. Un oligarca fill a Putin va finançar una festa del casament del fill de Trump.
2: Torna-ho a dir.
3: Un oligarca a fill a Putin va finançar una festa del casament del fill de Trump.
2: Un oligarca a fill a Putin va finançar una festa del casament del fill de Trump. Coses que passen. A les primeres pàgines també un ull posat a Rússia.
3: Inquietud europea per l'amenaça russa a l'est. És la portada de l'Ara. Caces de l'OTAN abaten un dron a l'espai aeri de Lituània llançat des de Bielorússia. La Unió Europea en guàrdia. Al País hi ha pàgines interiors. La nova arma russa contra Ucraïna. Un dron que va a 600 km per hora. I a La Vanguardia, Moscou adverteix Polònia que deixarà d'existir en 2 o 3 dies si ataca Rússia.
2: Mare de Déu.
3: I tant Putin com Ucraïna desatenen la treva anunciada per Trump. Es segueixen atacant les infraestructures energètiques.
2: Ara seguim repassant els diaris, però si sou usuaris del tren de l'R2 Sud, sapigueu que hi ha tornat a haver un robatori de cable. Fa molts dies que passa això, molts dies seguits que va passant des de fa una setmana llarga. Ara ha estat a l'estació de França, els tècnics de DIF estan treballant per poder reposar el material que s'ha robat, però vaja, el que vol dir és que aquests trens de l'R2 Sud de Rodalies funcionen fora de l'horari habitual per aquest incident, així ho expliquen fonts de Renfe, que el que diuen és que circulen 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, que a més paren a totes les estacions. És a dir, que si heu agafat aquesta línia alguna vegada, us podeu imaginar tot això, el que significa. Si sou els oferts usuaris d'aquesta línia, paciència i ànims.
3: Dijous vindrà aquí a Barcelona un estudiant de grau d'enginyeria, que el seu treball de final de grau ha consistit en poder obtenir la informació d'aquests retards 45 minuts abans del que obté ara mateix Renfe.
2: Déu-n'hi-do.
3: És interessant.
2: Amb quina opinió ens quedem avui?
3: Doncs ja que a l'anàlisi parlarem i molt d'educació, amb l'editorial de La Vanguardia, Pacte per l'Educació a Catalunya, la proposta del president Illa és clau per superar els mals resultats, hauria d'elevar la política educativa per sobre dels interessos partidistes que tant mal fan. El pla per adoptar les escoles al canvi climàtic ha d'accelerar els plans d'execució. Les millores no s'han de contemplar 10 anys vista, sinó amb caràcter immediat perquè no hi hagi generacions que es quedin a la cuneta.
2: Temps pels esports. I a les pàgines esportives trobem varietat de temes, per exemple, la pilota d'or.
5: Que hi ha varietat de parlar de la pilota d'or ja no ho és, no? Però vaja, que és un tema que arrossegarem tot el mes. Ahir li van preguntar per activa i per passiva a Hansi Flick sobre Lamine Yamal i sobre la pilota d'or. És portada a Mundo Deportivo a les seves paraules. Lamine mereix la pilota d'or.
6: Why we should not do this?
5: Per què no se li ha de donar suport des del club? Es preguntava Flick en la roda de premsa. Sobre això n'escriu Santinoi a la columna de Mundo Deportivo. El balón de Hansi li diu. Escriu que Flick va fer el que sabia de fer perquè és un home de club, tot i que no li agrada un pèl tot això de la pilota d'or.
2: No s'implores, guanya.
5: A l'esport, el director adjunt Albert Masnou diu que Mbappé, que porta 8 anys sense guanyar un títol internacional, ha iniciat un perillós camí al suplicar la pilota d'or. A més, Esmulla diu que si cada candidat ha de fer campanya per proclamar-se el millor, quasi que millor que ens estalviem el procés i que li donguin a Leo Messi.
2: La dada.
5: Avui juga el Barça contra el Racing de Santander, jornada 6 de Lliga. A la prèvia del Marca llegim a un pas de la història i és que el Barça mai ha guanyat els primers 7 partits de la temporada. En porta ara 6, 5 de Lliga i un de Champions.
2: Quins nervis.
5: Si guanya avui, històric.
2: El Barça té un faraó.
5: Hamza Abdelkarim, que ahir va tenir l'acte de la seva renovació fins al 2030 i és portada avui a l'esport. El faraó amb els peus a la terra, blindat. Tindrà una clàusula de 150 milions d'euros.
2: El Barça un faraó i el Madrid el que té és un salvavides.
5: Que és Carlos Espí, que copa les portades de Madrid després de tornar a marcar en temps de descompte per donar el triomf al Madrid. Ahir 2-3 contra l'Elx. De fet, per col·legiar la pilota d'or a tot arreu, el titular de l'AS és salvavides d'or. Pot ser perfectament el titular del dia. Espí evita un nou desastre al Marca, que fins i tot considera que el Madrid quasi es deixa ja mitja lliga.
2: Clar, tu dius, salvavides d'or podria ser el titular per emmarcar d'avui, però no, n'has triat un altre.
5: No marxo del diari AS ni de la victòria del Madrid. It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. Tomás Roncero li dedica la seva contracrònica, no a Mary Poppins, sinó a Carlos Espí. La titula Carlos espialidoso.
2: Ah.
5: Remata dient significa alguna cosa divertida, fabulosa, meravellosa. Tot això és Carlos Espialidoso. Eres grande, chaval.
2: Inspirat al Roncero. Una abraçada des d'aquí, al nostre estimat Tomàs.
3: Ahí va dinar bé.
2: La història del dia també està relacionada amb l'esport. La porten al País i parlen de l'exatleta Carles Sala. L'han acusat d'haver descavalcat 150.000 euros.
3: El Consell Esportiu del Barcelonès l'acusa de deixar l'entitat en una situació crítica per haver carregat despeses personals, una cafetera Nespresso, una jaqueta per la moto, unes aletes de fer submarinisme, un iPhone 13, pagaments en restaurants i comerços del municipi on viu en dies que no són laborables, i també d'haver sigut negligent amb les subvencions. Ja des de la portada, el diari de Prisa relata que ha estat acomiadat i expedientat, acusat d'actuacions fraudulentes en aquesta entitat que està finançada amb fons públics, que sosté que Sala va incrementar-se el sou un 44% o va contractar la seva dona de manera irregular per fet administrativa sense comunicar-ho a la Junta. Sala era especialista en 110 metres tanques, va participar en 6 Jocs Olímpics des de Moscou 80 fins a Atlanta 96 i era secretari tècnic del Consell Esportiu del Barcelonès, per tant una mena de gerent.
2: I la carta del director que hem triat avui relaciona les alertes de protecció civil amb la salut mental.
3: L'Antonio Coma, a La Vanguardia, tot convertit en por. Ara plourà, molt o no, les alertes es disparen, la posta servida, les cancel·lacions, els tancaments d'escoles, els centres d'esbarjo s'aturen, protecció civil avisa. Tinc la sensació que a dia d'avui tot ho exagerem, que el normal ho convertim en por, estem massa informats i ens agrada la protecció, la vigilància, la informació encara que no ens pertoqui. Segur que és necessari. Amb menys i deixar que actuï el sentit comú, en tindríem prou. L'ansietat també compta.
7: Quiero suerte en el amor, en el dinero, por favor. Léeme mi horóscopo si el futuro está cañón.
2: A qui li vols llegir avui l'horòscop?
3: A un gran amic del programa, a Rodrigo Sorogoyen, perquè avui és el seu aniversari.
2: Va passar per aquí a Catalunya, podeu recuperar l'entrevista a l'app de la SER.
3: Avui fa 45 anys, per tant és verge, 16 de setembre, i avui sabrà si el seu el ser querido va als Oscars o no. La Vanguardia li diu que les relacions afectives inestables i la sensació de soledat li marcaran el dia, tot i que economia i feina oferiran resultats positius.
2: Home,
3: per tant,
2: doncs mira, igual està aquí apuntant alguna cosa.
3: El periòdico l'avisa que una relació que semblava només amistosa pot començar a mostrar un altre tipus d'interès. Deixa que l'altra persona també faci passos i observa com evoluciona la situació.
2: Vol dir que igual si passa el tall li sortiran amics per tot arreu.
3: No ho sé. I el Mundo l'adverteix que no pots seguir fingint que no passa res al teu voltant. Treu-te aquesta vena que t'impedeix percebre el que passa a prop teu. Per tant, compta amb aquests amics.
2: Arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
0: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: Hola, Cristina García.
8: Hola, Marina.
2: Què tal?
8: Ben, com sabeu, la noti d'avui és que el Camp Nou serà la seu de la final de Champions de 2029 i això m'ha fet pensar que les actuacions musicals que es fan als estadis abans de la Champions, així rotllo la mitja part de la Super Bowl,
2: es
8: fa a la final de la Champions,
2: ja fa, sí,
8: que és el pre-show. Val, som-hi. En la darrera, la d'aquest any a Budapest, on el PSG va guanyar la Champions davant de l'Arsenal, l'actuació d'obertura de la cerimònia va ser aquesta de The Killers.

0: Mr. Brightside, The Killers, brutal, tot i que el so d'aquestes actuacions, pues bueno, és una mica d'estadi.
1: Però t'he de dir que se sent bastant bé.
0: Sí, se sent molt bé. Hi ha moltíssims exemples, eh? Imagine Dragons, Black Eyed Peas, Alicia Keys, Camila Cabello, Fines, no es feia aquest espectacle, per això ho podríem dir que ha pujat molt els darrers 15 anys. Anem a una altra molt mítica, la de Lenny Kravitz, a la final del 2024 a l'estadi de Wembley, a Londres, a la darrera final que va jugar el Real Madrid davant del Dortmund.

i de l'incombustible Lenny Kravitz, a la que ja podem dir diva Dua Lipa, que va ser l'encarregada de posar música a la final de 2018 a l'Estadi Olímpic de Kiev, a Ucraïna, on va fer un espectacle que diuen els que saben d'això, que va marcar una fita musical en la història de la Champions. Va ser just abans de la final entre el Madrid i el Liverpool el 2018.

molt reconeixible, eh? Saltem només un any perquè una de les actuacions a les finals de Champions que més em va agradar a mi, sense ser jo molt d'aquest grup, és la d'Imagine Dragons al 2019, una final que va guanyar Liverpool al Tottenham i que va començar sonant així.

abans de la final que va guanyar el Barça al Manchester United al 2009. Pell de gallina marina quan sonava el Now We Are Free de la banda sonora de Gladiator i després l'himne de la Champions.

0: és veritat, no cal que sigui molta marxa perquè et posi la pell de gallina.
1: Ha de ser celestial, així, com sona això, com sona a Bocelli.
0: Com per després perdre, ja, també t'ho dic.
1: Ja, això és una altra.
0: Cristina García, gràcies.
1: Vinga, adéu.

0: Bon dia a tothom, són les 8. Entre moltes altres coses, avui és notícia al Camp Nou i ho és per diverses raons.
1: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.

0: Avui a partir de 9:15 de la nit, sapigueu que el Carbó ens ha dit que pot ser que plogui, que té números, que plogui avui al Camp Nou. I ha festa especial perquè aquesta casa, Ser Catalunya i Catalunya Ràdio, fem la prèvia conjunta d'aquest partit. A quatre veus, amb el Sique, el Bermo, el Torquemada i el Bernat Soler. Hi haurà la Porta, també. I tot això és per posar la cirereta a la commemoració dels 50 anys de la primera transmissió de futbol en català després de la dictadura. Va ser aquí, en aquesta casa, que es va apostar per fer-ho. És notícia per això al Camp Nou i també perquè 30 anys després tornarà a ser seu d'una final de la Champions, la que es jugui el 2029. L'última vegada que va passar, que es va disputar una final de la Champions al Camp Nou, a l'antic Camp Nou, clar, era 1999. Va guanyar el Manchester United de David Beckham. Va fer doblet aquell any, el David Beckham. Va guanyar la Champions i es va casar amb la Victoria Adams, que feia 3 anys que triomfava amb el wannabe de les Spice Girls. Aquell 1999, Michael Jordan va deixar l'NBA, s'estrenava Bob Esponja, les teles no eren planes, eren colones, els mòbils no eren intel·ligents, ho eren més els ciutadans, Windows acabava de treure Messenger al mercat i el Red Hot Chili Peppers al Californication. La Shakira no coneixia el Piqué, però ja triomfava amb el seu segon disc, el de Ciega, Sorda, Sordomuda. La Celine Dion i la Madonna es coronaven als Grammy i aquí governava la dreta. Llavors anava tota al mateix PAC, el PAC del Partit Popular de José María Aznar, que en aquella època s'entenia amb Convergència, la que no era Indepe, la del peix al cova. Feia 3 anys que ja havien pactat abolir la mili, però el 99 encara es feia, el servei militar. Trigaria a complir-se la promesa. En això, les coses no canvien. Ara passen 2 minuts de les 8 del matí i esteu escoltant l'Aquí Catalunya. Avui, preparats per una nova tongada de tempestes. Jordi Carbó, avui preparem-nos a partir del migdia.
1: Sí, de manera general, fins al migdia farà sol, menys temperatura que ahir, però amb més xafogor entre el migdia i sobretot a mesura que avanci la tarda i fins al final de la matinada, compta amb les tempestes a la meitat est de Catalunya, en alguns casos deixaran amb escreix més de 100 litres per metre quadrat.
0: Ara ens ho amplia el Carbó. Mirem el mapa de pluges d'aquí a un minut. Avui, que tenim un matí farcit de cites destacades amb l'actualitat.

0: Al cinema, als tribunals i també al Congrés. Judit Casellas, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, Marina.
0: Comencem amb la catifa vermella.
2: ¿Quién fue tu abuelo? ¿Y por qué escondió por toda su vida la bola negra?
0: A quarts d'11 del matí sabrem quina pel·li espanyola se'n va competir als Oscars.
1: Hi ha tres candidates, una que encara no s'ha estrenat, arriba la setmana que ve, és la dels Cavis, es diu La bola negra. Les altres dues són El ser querido, la de Sorogoyen, Bardem i Victoria Luengo, que fa poquet que ha arribat a les sales de cinema, i Los Domingos, que va guanyar els Goya i que ja la teniu a les plataformes.
0: Connectarem en directe amb l'Acadèmia quan comuniquin el veredicte, cap a quarts d'11. D'aquí a una hora traurem el nas al Congrés a la sessió de control que li fan a Pedro Sánchez.
1: La sessió arriba quan la Moncloa acaba de reconèixer que 7 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta encara hi ha 1.000 menors desemparats pels carrers de la ciutat.
0: A Salvador Illa el tenim a Extremadura, cap allà s'emporta la commemoració de la diada que cada any es feia a Madrid i la porta a Extremadura per homenatjar Manolo Vital, el del 47.
1: Ho fa per reivindicar la immigració dels anys 60 i 70 en un context marcat pel creixement de l'extrema dreta, precisament a Extremadura, i governa Vox en coalició amb el PP.
0: Que si és dimecres vol dir que tenim secció per desmuntar l'extrema dreta amb el Manuel Delgado, el David Fernández i el Joan Serra. Avui... Per què Aliança Catalana diu que no és extrema dreta i per què sí que li podem posar aquesta etiqueta, si és que podem? A Lleida, el govern socialista hi torna amb la prohibició del burca.
1: El PSC ho portarà al ple de la setmana que ve, tot i que en principi no compta amb el suport de cap més partit per aprovar-ho.
0: Dèiem que a Illa el tenim a Extremadura, a Puigdemont encara a Waterloo, perquè Pablo Llarena segueix entestat a allargar el xiclet de la repressió judicial contra l'independentisme.
1: En un nou escrit anuncia que li manté encara l'ordre de detenció, malgrat que la justícia europea va dir el juliol que l'amnistia era perfectament aplicable.
0: I seguirem també com va el judici contra els quatre agents a qui s'acusa d'haver fet perdre un ull a Roger Espanyol amb una pilota de goma durant l'actuació policial contra el referèndum de l'1 d'octubre.
1: L'acusació que demana 13 anys de presó pels policies...
0: Fa poques hores hi ha hagut tragèdia a Tarragona.
1: Un accident laborable terrible, un treballador mort i un altre ferit per inhalació de gasos tòxics mentre netejaven una fossa al Mercat Central.
0: És dimecres. I a partir de les 10 a l'Aquí Catalunya... You can bet I'll try it, but you can't always win, 'cause I'm a gypsy. Conversarem amb el president d'una de les promotores de concerts més important d'Espanya. Amb ell abordarem el nou format de les grans gires de la Shakira, per exemple, que aterra a Madrid demà passat amb un escenari prefabricat de 30 hectàrees, i també del nou sistema de comprar entrades que han aplicat aquesta setmana als Oasis. Tot això el recorda pensar amb el Miqui Puig, la Lorena Vázquez i la Núria Casas, que venen amb els seus propis temes carregats. Amb ells coneixerem en directe també quina pel·li espanyola se'n va cap als Oscars.
3: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Passen 6 minuts ara de les 8 del matí. Protecció Civil té activada l'alerta 4 sobre 6 per l'episodi de pluges intenses previstes per aquesta tarda. Podrien caure fins a 40 litres per metre quadrat només en mitja hora. Ara fem el mapa d'on pot caure amb més intensitat. Jordi Carbó, què tal? Bon dia de nou.
4: Com estem? Bon dia.
0: Nosaltres hem parlat fa un moment amb Protecció Civil. Ells ens deien, de moment encara no hem arribat a la franja més vermella, a la franja de màxima alerta, que és el que ens fa enviar alertes als mòbils, però pot ser que això acabi passant, i de fet ens deia, ens admetia, pot ser que no enviem alertes i que acabi havent-hi pluges torrencials, com va passar just ara fa una setmana, dimecres passat.
4: Sí, al final tot es basa en que tenim unes eines, que són uns models matemàtics, que ens donen uns acumulats de precipitació, però clar, hi ha molts models, uns ho donen un lloc, altres ho donen a altres llocs, i aquí al final és la dificultat, no?, de precisar exactament on hi haurà. Però amb experiència sabem que aquestes situacions acaben activant en alguns moments avisos vermells, és a dir, el que emet meteorologia. Les alertes, doncs clar, van a remolc d'aquests avisos, i especial atenció a alguns llocs molt concrets. De fet, no seran massa diferents de les darreres situacions. Al matí no notarem res. De fet, matí assolellat, temperatures sense grans canvis, sí que baixaran les màximes i no poc, però això es veurà compensat per un augment important de la humitat, i això es traduirà en que al migdia la sensació de xafogor serà molt agradable agobiant a tot Catalunya. I aquest aspecte el destaquem perquè és una mica el que activarà aquestes nuvolades. Les primeres, ja als vols del migdia, a l'àrea metropolitana de Barcelona, xàfecs, d'aquells que a la mateixa ciutat de Barcelona cauen a uns barris, altres no. Aquests durarien poca estona i no esperen grans acumulacions, si bé també pot ploure de manera torrencial. Serà a mesura que avanci la tarda i sobretot la pròxima nit i fins a primeres hores de la matinada de dijous, quan tindrem els núvols més actius, les tempestes amb fenòmens més violents, que comportaran pluja torrencial, acumulats en alguns casos de més de 100 litres per metre quadrat, però també hi pot haver pedregades, fortes ratxes de vent per esclafits o fins i tot algun tornado, que encara que sembli estrany, per aquestes dates aquí a Catalunya no és tan estrany, de manera que molta atenció. I ara fem el mapa. On hi haurà les condicions més favorables? Per una banda, les comarques de Tarragona, a l'Alt Camp i el Baix Penedès.
0: Més favorables vols dir que no ha de passar tot això?
4: No, més favorables per aquesta situació complicada.
0: Per tant, més xunga.
4: Sí, de fet, no cal preocupar-se a les comarques de Lleida i sud de Tarragona, però les que tindran les condicions més favorables per la gestació de tempestes violentes, al Camp i Baix Penedès, pel que fa a les comarques de Tarragona. A les de Barcelona acabarà plovent a pràcticament tota la demarcació, però especial atenció a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, també a l'Anoia i al Bages. Fins i tot, aquí no està tan clar, però és bastant probable també que pel Berguedà hi hagi bones tempestes. I a les comarques de Girona seria sobretot el Ripollès i la Garrotxa, on també hi hauria tempestes que tindrien caràcter violent. Fora d'aquestes comarques també hi haurà alguns xàfecs, intensos igualment, però no seran generals i no acumularan tanta quantitat d'aigua. Un episodi que durarà, el que dèiem, fins a primeres hores de la matinada. Després, demà i divendres, encara tindrem núvols amb alguns moments de pluja i sobretot ja no farà calor.
0: Clar, pel que estàs dient, són molts dels punts que ja es van veure afectats pels forts aiguats de la setmana, de just fa una setmana, de dimecres passat, els mateixos punts.
4: Sí.
0: Per tant, que ho tingui en compte tothom, avui, doncs, a l'hora de sortir al col·le, per exemple, que se'n vagin cap a casa, millor que no quedar-se al parc a jugar, si és que encara no ha començat a ploure, perquè es pot girar el temps en qualsevol moment. T'anava a dir... està per veure també si ha de passar, s'està parlant d'un Medicaid, que ens pots explicar què és això?
4: Ja és antiquat, això. S'havia de formar i no s'ha format al final i ja està. Els Medicaids són... és una conjunció de la paraula huracà i mediterrani. És a dir, són petits sistemes de pressió que s'assemblen molt als huracans perquè tenen un ull al mig, tot i que no tenen la seva virulència. Són típics de la Mediterrània i sí que se n'havia de formar un cap al nord de Líbia, sobretot, i menys mal que no ha passat. No sé si recordes fa 3 anys, el 2023, que hi va haver molta desgràcia allà per la pluja,
0: sí.
4: Doncs s'havia de repetir una situació semblant, però aquests fenòmens, és el que dèiem, els fenòmens més extrems, encara tenim dificultats per dir, per assegurar el 100% que passaran i on passaran.
0: Ja.
4: Finalment, no s'ha complert el que deien els models, de manera que en aquest sentit és una bona notícia.
0: Carbó. Gràcies, seguim parlant si hi ha qualsevol canvi.
4: I compte i alerta a tothom al mòbil.
0: I tant, endavant. Gràcies. Nosaltres just d'això n'hem parlat amb Protecció Civil, ens deien de moment no enviarem cap missatge, cap alerta a cap punt de Catalunya perquè no tenim encara constància de que hagi de ser de nivell de risc 5/6 o 6/6, que és a partir del moment en el qual s'envien aquestes alertes, però no descarten que això... comenci a passar a partir del migdia, és a dir, tingueu el mòbil amb bateria, vaja. Això és el que ens deia el subdirector de Protecció Civil fa un moment.
5: Aquí us avanço que de moment no és per enviar, no ens arriba el llindar suficient com per poder enviar un missatge als mòbils,
0: sí.
5: Però igualment, doncs, si en alguna comarca al final ens acaba sortint i l'acabem enviant, doncs podria ser que en aquella comarca doncs, no ho fes tan fort i amb una entrada doncs, plogués amb més intensitat. De tota manera, igualment, nosaltres seguim l'episodi i si hi ha alguna situació de perill que fa necessari doncs, per la situació, per la pluviometria observada i si hi ha alguna inundació que s'estigui duent a terme, que estigui passant i que pugui afectar les persones, doncs evidentment nosaltres enviaríem doncs, també un missatge als mòbils per avisar de la situació.
0: 8 i 12 minuts, on segur que avui trona és el Congrés dels Diputats. Allà avui hi ha sessió de control a Pedro Sánchez. Segur que torna a sortir Ceuta, segur que torna a crispar-se l'ambient. És la primera sessió després que s'hagin desclassificat els 40 informes sobre l'arribada de migrants per allà, per Ceuta.
1: Un nou cara a cara entre Sánchez i Feijó després de la polèmica també d'aquestes últimes hores, perquè el PP proposa retirar la nacionalitat als espanyols d'origen estranger que cometin delictes greus com ara assassinats, agressions o terrorisme.
0: Clar, i és important que sapigueu que el PP a la primavera va votar en contra d'això. Això a la primavera ho va portar Vox, això de treure la nacionalitat dels estrangers que fessin delictes greus. Llavors hi van votar en contra. Ara s'ho fan seu i ho porten ells com a proposta al Congrés. Així és com estem, en fi. I sobre Ceuta, la novetat és que el govern de Pedro Sánchez ha admès que ara mateix hi ha 1.000 menors, entre 700 i 1.000 menors encara, campant per allà desemparats, sense ningú que se'n faci càrrec. Això 7 setmanes després d'aquella entrada massiva. Mentrestant, el Ministeri de Sanitat demana a la Comunitat de Madrid, al govern d'Ayuso, que aclareixi si ha manipulat o no les llistes d'espera dels seus hospitals. Ho fa a partir de la informació que publicaven ahir els companys del País, segons la qual es van maquillar, es van reduir artificialment la gravetat de més de 50 pacients que esperaven una operació per això, perquè semblés que eren menys aquestes llistes, aquests temps d'espera.
1: Hora 25 ha parlat al cirurgià que ha destapat el cas, diu que abans de fer-ho públic va avisar els seus superiors i que no li van fer cas.
6: Me dirigí siguiendo el conducto reglamentario a mis superiores. Ellos no me contestaron y tuve que ir a una queja superior, que es el gerente, don Carlos Mingo. Y él también puso un montón de excusas sin sentido a esa reivindicación.
1: La Conselleria de Sanitat de Madrid ha anunciat una investigació interna, però que ha vaticinat que no en sortirà res perquè diu que a Madrid no es falsegen dades. I enmig de tot aquest escàndol, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ahir va anar a recollir un premi a la millor política de l'any que li va atorgar una revista sanitària.
0: Clar que sí, home. I al Congrés avui el que ha de passar és que PP i Vox sumaran els seus vots en principi als de Junts per tombar el decret que pretén regular l'activitat dels lobbies, d'aquests grups que pressionen els polítics, que intenten doncs, que facin lleis al seu gust perquè amb ells els vagi bé els seus propis negocis. Per tant, la iniciativa quedarà en paper mullat i això és rellevant perquè d'això en depenen uns quants milions que han de venir d'Europa.
1: El vot contrari de les dretes, que tindrà aquestes conseqüències econòmiques i parlamentàries, fins a 1.500 milions d'euros dels fons europeus depenen de posar en marxa la regulació dels lobbies. En concret, el vot contrari de Junts és perquè el govern no ha acceptat les seves esmenes que passaven per no equiparar a petites associacions o cooperatives en grups d'interès.
0: Avui a Salvador Illa el tindrem a Extremadura. Allà s'emporta la commemoració de la Diada que habitualment es feia a Madrid.
1: El govern que aposta per fer els actes de la Diada fora de Catalunya, que no es facin sempre a Madrid com havia passat fins ara, sinó que cada any es facin en una comunitat autònoma diferent. Es comença per Extremadura aquest any per reivindicar els immigrants extremenys que van venir a Catalunya. S'utilitzarà com a fil conductor la història de Manuel Vidal, que és el conductor d'autobús amb què es va inspirar la pel·lícula del 47.
0: És un viatge que durarà 2 dies, avui i demà, i on Illa es reunirà amb la presidenta d'allà, d'Extremadura, la Maria Guardiola. És del Partit Popular. Sabeu que allà el Partit Popular governa amb Vox. Aquí Salvador Illa diu que això no contradiu la confrontació amb l'extrema dreta que propugna el seu govern, perquè, vaja, amb qui reuneixis amb el Partit Popular i no amb Vox, el que va fer també reivindicar un altre cop la necessitat d'un nou model de finançament, buscant aliats, Salvador Illa. I un dia més, hem de parlar d'educació. La gran pedra a la sabata d'aquest govern, del govern de Catalunya, que admet que el compromís d'invertir el 6% del PIB en educació, sabeu que aquesta és una de les grans promeses que va fer Salvador Illa en la seva compareixença de dilluns, va dir, arribarem a una demanda històrica que fa temps que s'arrossega d'arribar al 6%, ara s'està gastant el 4%, d'arribar al 6% del PIB, doncs bé, ara admeten que no podrà ser una realitat això a curt termini, que no serà bufar i fer ampolles, Xavier Balló.
7: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que per assolir una inversió del 6% caldrà diversos anys, però ha assegurat que amb el nou finançament i amb el compromís polític del president miraran d'acostar-s'hi tal i com va prometre ella en la seva conferència.
8: Certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres, ha de ser gradual, però sí que el president va voler marcar el camí que allò que ens havíem comprat més el 2009 i que fins ara no s'ha pogut abordar, o no hi ha hagut aquesta iniciativa política, si vàrem acordar el 6%, hem de desplegar el 6.
7: La qüestió és que per assolir aquest 6%, el govern hauria pràcticament de duplicar el pressupost d'educació. Si s'aprovés el nou finançament, fins i tot destinant tots els 4.700 milions addicionals a educació, el 6% encara quedaria lluny. En tot cas, el govern diu que obrirà aquest debat sobre el futur educatiu i que l'afrontarà independentment de si es convoquen noves jornades de vaga.
0: I què diu l'oposició de tot això, tant els socis del govern d'Illa com la resta de partits, des de Junts, Esquerra Republicana, els Comuns o la CUP? Doncs que el president fa volar coloms.
9: Preguntem d'on pensa treure aquests recursos. Què pensa retallar? Són 7.000 milions d'euros més que cal afegir a educació.
10: Que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2, perquè sabem que es pot fer. És fàcil? No. Si la climatització de les escoles és una prioritat, el president ha d'accelerar.
11: I em sembla com a mínim d'entrada contradictori que es parli de seure amb no sé quants actors quan el president Illa no ha estat ni capaç de seure amb els sindicats.
10: Un discurs molt desconnectat de la realitat.
0: D'aquí a una estona, a partir de 3:15, nosaltres parlarem amb el president del Consell d'Educació, que és a qui Salvador Illa ha encarregat intentar treure l'educació, el sistema educatiu del pou, com a mínim dibuixar un camí. I per si no n'hi havia prou amb això, hi ha un altre assumpte espinós que avui torna a treure el nas aquí a Catalunya. I té a veure amb l'ampliació de l'aeroport del Prat. Sabeu que això sempre genera polèmica perquè, a més, confronta el govern del PSC, de Salvador Illa, amb els seus aliats principals, que són els Comuns i Esquerra, que això no ho compren al Prat. A l'aeroport del Prat és el Prat, el municipi hi governen des de fa temps els Comuns i allà estan en peu de guerra contra això.
12: El nostre govern segueixi opinant que val més la pena invertir aquests pressupostos mil milionaris a una infraestructura al servei d'uns pocs, que és l'aeroport.
0: Aquesta és la reacció després que el govern de Pedro Sánchez hagi aprovat finalment el paquet de milions per poder començar a fer aquesta ampliació. Són 1.760 milions, Pol Valero.
13: Sí, concretament són 191 milions d'euros que ja estaven anunciats per la redacció del pla director del projecte d'ampliació o les compensacions mediambientals. Òscar Puente, ministre de Transports.
14: La ampliación de la pista como tal no forma parte del DORA 3. Algunas actuaciones preparatorias, específicamente las compensaciones medioambientales, sí forman parte de este DORA 3.
13: El DORA 3 és el pressupost entre 2027 i 2031. El gruix de les tasques d'ampliació, però que en total costaran més de 3.000 milions d'euros, s'hauran de fer al DORA 4, entre el 2032 i el 2036. Durant els propers 5 anys sí que es farà una reconfiguració de les terminals i una millora de la T2 i els seus aparcaments.
0: L'aeroport del Prat, que un estiu més continua batent rècords, ha passat l'agost amb una xifra històrica de gairebé 6 milions de passatgers. En els primers 8 mesos d'aquest any s'han mogut més de 40 milions de persones per l'aeroport del Prat. Aquest cap de setmana, justament, hi ha manifestació en contra d'aquesta ampliació i sabeu que un dels grans arguments dels qui s'hi oposen té a veure amb el medi ambient. Doncs bé, sobre això, avui tenim un estudi, un informe, que explica que si s'acaba fent aquesta ampliació, augmentaran un 22% les emissions de gasos contaminants del trànsit aeri en els propers 7 anys. Ens ho explica l'Oriol Soler.
15: Aquesta dada s'ha calculat en base a les dades d'emissions de l'aeroport del 2025 que ja mostren un augment de CO2 del 55% a l'última dècada. Aquestes estimacions, però, són a la baixa, ja que l'estudi ha fet el càlcul mantenint la distribució actual de les rutes nacionals, europees i internacionals, malgrat que l'objectiu declarat d'ampliar aquesta infraestructura és incrementar els vols més llargs. L'estudi també qüestiona que Catalunya pugui complir amb les normatives ambientals europees amb aquesta ampliació i assenyala les conseqüències ambientals d'un augment del turisme per la demografia després que el 2025 arribessin 20 milions de turistes a Catalunya.
0: Una infraestructura clau, l'aeroport, i després hi ha el transport de mercaderies. En aquest sentit, el govern preveu construir 4 estacions noves de trens per mercaderies en els pròxims 5 anys per aconseguir que el 2030 el 10% d'aquest transport es pugui fer amb ferrocarril. Això voldrà dir que es podrà o que es podria descongestionar les carreteres, les autopistes de camions, que ja sabeu com van. Torno amb tu, Pol Valero.
13: En total, el govern vol destinar 127 milions d'euros a 4 noves estacions a Catalunya, en punts on ha detectat demanda d'empreses i necessitat de connexió. Són al Penedès, a l'Ebre, a Lleida i, en el cas de les comarques gironines, a Vilamalla, a l'Empordà, una estació pensada sobretot pel transport de producte fresc, càrnic i també de cotxes. A més, dintre d'aquesta estratègia, el govern també vol potenciar l'estació ja existent a Portbou. Sílvia Paneque, portaveu.
8: Només el 4% de les mercaderies es mou a través dels eixos ferroviaris i l'objectiu que ens hem marcat d'aquí al 2030 és que aquest 4 passi a ser a un 10%.
13: Segons els càlculs de l'executiu, a partir dels 100 quilòmetres de transport ja és més rendible el tren que el camió i a partir dels 300 quilòmetres la carretera és el doble de cara.
0: I una polèmica que ens porta cap a Lleida. Us en vam parlar ja, el curs passat, la temporada passada, perquè va portar cua. Doncs resulta que el PSC hi torna amb això d'intentar prohibir l'ús del burca als espais públics. És una qüestió controvertida que impulsa, com us dic, un govern socialista i que, a més, no compta, en principi, amb el suport de cap altre grup de l'oposició. Però, tot i així, volen portar aquesta modificació de l'ordenança cívica al ple de la setmana que ve. Mercè Marc.
16: La nova ordenança, recordem-ho, tot i que no fa referència explícita al burca, contempla la prohibició de portar qualsevol peça de roba, vestimenta o una altra indumentària que oculti el rostre en els espais públics. L'alcalde, el socialista Félix Larrosa, ha defensat que l'ordenança està contrastada tècnicament i jurídicament i després de mesos de negociacions amb l'oposició pensa portar-la al ple. Pel govern municipal, prohibir el burca o el niqab és una política feminista i no una mesura de seguretat.
17: També t'he de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades. Ni un. Ni un. Per tant, forma part d'una tradició. També em diuen, a Lleida no n'hi ha. Bueno, doncs no n'hi ha, no n'hi ha. Perfecte.
16: De moment, l'ordenança no ha superat el tràmit de la comissió informativa pels vots en contra d'Esquerra, el PP i el Comú, abstenció de Junts i Vox. Els socialistes igualment pensen dur el debat al ple esperant que hi hagi algun grup de l'oposició que canvie de parer.
0: I qui també és notícia és Xavier García Albiol, un altre alcalde, perquè la Fiscalia torna a investigar-lo. En aquest cas, per haver qualificat d'escòria humana, un home a qui van detenir per un robatori. Ho va publicar aquest mes de juny a les seves xarxes socials, una foto d'ell amb el comentari escòria humana. La Fiscalia ha obert diligències per veure si és un delicte d'odi o no. Ferran Dalmau.
18: Al missatge, Xavier García Albiol també va dir que si fos per ell tornaria el detingut nedant al Marroc. La investigació arrenca arran d'una denúncia de l'Associació en Defensa dels Drets Humans, Irídia. A la publicació, l'alcalde badaloní explicava que un dels seus escortes havia reduït l'home després de suposadament haver estirat la bossa a una dona de 81 anys al barri de Llafià i li deia escòria humana. No és l'única causa que la Fiscalia manté oberta contra l'alcalde badaloní. El Ministeri Públic també l'investiga per un delicte d'odi amb motiu del desallotjament de l'antic institut B9 de Badalona el desembre passat, on s'hi refugiaven 400 persones migrants.
0: I encara als tribunals, gairebé 9 anys després de l'1 d'octubre, avui arriba a judici el cas del Roger Espanyol. És l'independentista que va perdre un ull per un impacte d'una pilota de goma durant les càrregues policials que hi va haver a Barcelona aquell dia, aquell 1 d'octubre de 2017. Hi ha 4 agents de la Policia Nacional que s'asseuen al banc dels acusats i demanen per ells 13 anys de presó. La Fiscalia, en canvi, el que demana és l'absolució. Martí Oliver.
19: Seran 4 sessions de judici. La primera, avui, a partir de les 10 del matí, on està previst que ja declari Espanyol amb altres testimonis. Continuarà demà i s'allargarà precisament fins l'1 d'octubre, quan està previst que declarin els 4 acusats. Espanyol va ser ferit als voltants del col·legi Ramon Llull. Enmig d'una càrrega policial, es van disparar bales de goma per dispersar un grup de manifestants.
20: El Roger està rodejat de periodistes. En un lateral no està passant res, no està havent-hi cap llançament de res, i la gent de policia li espera per tercera vegada a 15
19: mesos. És Anaïs Franquesa d'Irídia que ha coordinat la defensa d'Espanyol. El cas ha trigat gairebé 9 anys a arribar a judici després d'un llarg periple judicial en què Òmnium i l'ANC també fan d'acusació popular.
0: Això als tribunals, i us ho estic dient des de fa una estona, si aneu amb Rodalies, atenció, perquè hi ha problemes a l'R2 Sud, hi ha hagut un robatori de cable, un altre més. N'hi ha hagut molts aquesta última setmana. Aquesta vegada és a l'estació de França, i això fa que hi hagi problemes en la circulació perquè, clar, d'una banda s'està intentant reposar el material que s'ha robat i hi ha només 2 de 3 trens que circulen i, a més, els que circulen entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França paren a cada estació, és a dir, retards i demores. En mig minut, parlem d'espectacles del Camp Nou i dels Oscars.
2: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
21: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
3: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: 3 minuts i seran 2 quarts.
22: La película que representará a España en la 98 edición de los Oscars es...
0: Això ho van dir l'any passat. Ara ve l'edició número 99. Aquest matí hem de conèixer quina pel·lícula representarà Espanya a la propera edició dels Oscars a la categoria de millor pel·lícula internacional. Serà 2:15 del matí... Ho seguirem en directe, ho anunciarà Alejandro Amenábar.
23: Amenábar va guanyar l'Òscar a millor pel·lícula estrangera amb Mar Adentro, però com dèiem, avui coneixerem quina de les 3 pel·lícules preseleccionades representarà Espanya a la gala dels Oscars, que tindrà lloc el 14 de març a Los Angeles.
0: Doncs repassem les candidates.
24: Había pensado, si Ainara sabe que puede contarme lo que sea, lo sabes, ¿verdad?
0: Los Domingos, de l'Oda Ruiz de Azúa. Aquesta fa temps,
23: aquesta
0: eh?
23: Aquesta fa
0: ja
23: temps,
0: les plataformes, de fet.
23: Sí, drama familiar al voltant d'una jove que vol ser monja. I clar, això suposa un trencament amb una part de la família. La pel·lícula ve de triomfar als Goya amb un càsting format per Blanca Soroa i Patricia López d'Arnaiz, entre altres. Posen damunt la taula el debat més enllà de la religió, també sobre els lligams familiars, els traumes i sobre trencar relacions.
0: La que encara no s'ha estrenat, s'estrena la setmana que ve, La Bola Negra, dels Javis.
25: Este país... tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
23: Encara no ha arribat als cinemes de casa nostra, ho farà divendres vinent, però ja es dibuixa com la primera favorita, ja que ve de guanyar a Cannes. A més, es perfila entre altres categories dels Oscars més enllà de millor pel·lícula internacional. És una fantasia històrica al voltant de la figura de Federico García Lorca a partir de l'obra de teatre La Piedra Oscura.
0: I la tercera, la de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido.
26: Unidos están llegando, por favor, todos, concentración máxima.
27: Estamos en el año 32. España es potencia colonizadora del Sàhara Occidental.
23: Un dol entre un pare i una filla que han tallat la relació des de fa molts anys, amb Javier Bardem i Victoria Luengo. Es troben al rodatge d'una pel·lícula del pare que ha decidit contractar la filla per acostar-s'hi. El ser querido també ve de Cannes i l'aval més potent és la figura de Bardem, estrella ja nominada i guanyadora en anteriors edicions als Oscars.
0: Vinga, i ara saltem al Camp Nou. A 2:15 de la nit ja partit, el Barça rep el Racing i aquí a Ser Catalunya fem una transmissió especial. El que t'hi jugues Barça amb Catalunya Ràdio, amb el Sique, el Bermo, el Torquemada i el Bernat Soler. Hi haurà el Joan Laporta també, tot això per seguir commemorant el 50è aniversari de la primera transmissió de futbol en català després del franquisme. I va apostar aquesta casa, i va apostar Ràdio Barcelona. De tot això escoltem l'opinió del cap d'esports d'aquesta casa, del Jordi Martí.
28: Avui a la llotja del Camp Nou serà emocionant escoltar alguns dels protagonistes que van fer possible aquella primera retransmissió del Barça en català, de futbol en català. Va fer falta el coratge del director, aleshores Manuel García Terán, el lideratge d'en Puyal i la complicitat del Barça i de la Caixa el 1976. Una primera transmissió que tenia unes característiques definitòries. La comunió amb l'audiència, la coordinació d'en Puyal amb els seus col·laboradors i un llenguatge enginyós i popular que han contribuït també a normalitzar el català. Característiques que avui perduren, musculades i amb bona salut, per exemple, en el que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya.
0: I a aquesta hora hem de connectar amb Tarragona. Eva Hidalgo, què tal? Bon dia.
29: Bon dia, Marina, què tal?
0: Perquè tenim notícia tràgica, mort un treballador, un altre està ferit crític per haver inhalat gasos tòxics mentre arreglaven un desguàs al mercat central d'allà de Tarragona. Què ha passat?
29: Són operaris d'una empresa externa de manteniment que estaven a la tercera planta soterrada de l'aparcament netejant ahir al vespre una fossa sèptica on s'havia acumulat el monòxid de carboni i es van intoxicar. Quan van arribar els cossos d'emergència ja els van trobar inconscients, els van evacuar a l'exterior per intentar reanimar-los. El ferit crític ha estat traslladat a l'Hospital Joan 23 de la ciutat. Els bombers el que van fer ahir a la nit és evacuar l'edifici del mercat i fer una recerca, sobretot per si hi havia més víctimes. Es temia primer pel vigilant de seguretat, però finalment el van poder trobar a l'exterior. Es va establir un perímetre de seguretat a la plaça mentre ventilaven i feien mesuraments que van confirmar lectures positives d'aquest gas. Una zona que va estar tallada durant hores i ja passada la mitjanit, els bombers van confirmar que era un espai segur. Avui el mercat manté el seu horari habitual, el mercat, tot l'edifici, menys l'aparcament, que estarà tancat fins a nou avís per la investigació que han obert els Mossos.
0: Eva, gràcies.
29: Fins ara.
0: I notícia que us avancem a la sèrie. Dos estudiants catalans a la Universitat Mexicana de Morelos. Allà és on estava fent una estada la jove canària assassinada dissabte, aquest cap de setmana. Us ho hem estat explicant, eh? Us ho vam explicar ahir. Tots dos, aquests dos estudiants, pertanyen a la Universitat Autònoma de Barcelona i han rebutjat la proposta que els hi han fet de tornar cap a casa després d'aquest cas. Soledad Domínguez.
1: Fons de la UAB han confirmat que han parlat en les darreres hores amb els dos joves, dels que no s'ha donat cap detall, que els han ofert la possibilitat de tornar a Catalunya, però que tots dos han rebutjat aquesta opció, malgrat el que ha passat. Els dos alumnes estan rebent atenció psicològica tant per part de l'Autònoma com de la Universitat Mexicana. Fons de l'Autònoma diuen també que de moment no es plantegen suspendre el programa de mobilitat universitària a Morelos, malgrat l'alt risc que existeix en aquesta zona. Ara s'ha sabut que en el que portem d'any s'han registrat altres tres feminicidis d'alumnes en aquest centre educatiu.
0: I la crisi migratòria arriba al Parlament Europeu. Demà hi ha, Sergi, una votació no vinculant sobre aquesta qüestió, sobre si el Marroc hi vol influir, si el Marroc ens vol posar pals a les rodes.
4: Sí, per això el Marroc ha enviat un correu als eurodiputats en què es compromet a readmetre els migrants que van entrar a Espanya.
0: I el que diuen és, escolta, jo aquí no hi tinc res a veure. El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja el pla de Donald Trump de limitar el vot per correu.
4: Malgrat tot, el president nord-americà no dona per acabada aquesta guerra amb el tribunal per influir en les eleccions legislatives de novembre a base de canviar les regles i entorpir l'accés a les urnes. Trump ha atacat els jutges, tot dient que les seves decisions són destructives.
0: I continuen les provocacions russes en territori OTAN.
4: Després de l'atac a un dron a prop de la frontera entre Polònia i Ucraïna, un tren, cases de l'OTAN van abatre ahir un altre dron a l'espai aeri de Lituània llançat des de Bielorússia.
0: I si tornem a la cultura... Us expliquem que la multinacional d'assegurances Allianz retira el seu patrocini del Festival de les Idees i això ha estat després de la protesta de més d'una vintena de participants dels seus vincles, pels seus vincles amb Israel. És una notícia que hem conegut fa poques hores. Aquí hi ha participants com Inés Hernán, Nerea Pérez de las Heras o el director, justament, Rodrigo Sorogoyen, que havien posat en pausa la seva participació en aquest certamen fins que no renunciés al suport econòmic del patrocinador, que és alemany, per les seves vinculacions amb Israel.
5: És assegurat que la decisió s'ha pres de manera conjunta i que la seva prioritat és que la ciutadania pugui gaudir d'aquest espai de reflexió, que l'esdeveniment tiri endavant i que, per tant, assumiran ells el gran forat que deixa la retirada del gegant d'assegurances com a patrocinador.
0: I un català, Peter Vives, protagonitzarà la pel·lícula de Woody Allen, la nova.
6: Què tal? Bé. Escolta, saps on he anat aquesta tarda? Saps el... La botiga aquesta de Mataró on venen electrodomèstics amb tara?
5: Doncs he vist... L'actor, conegut per participar en sèries com La Riera, El tiempo entre costuras o Velvet, protagonitzarà la pel·lícula que Woody Allen començarà a rodar el 5 d'octubre a Madrid. Segons WandaVision, una de les productores, Madrid no serà un simple escenari, sinó que es convertirà en un personatge més. La cinta compta amb el suport tant de la Comunitat de Madrid com l'Ajuntament, que consideren que promocionarà la regió a tot el món, com va fer Midnight in Paris o Vicky Cristina Barcelona en Barcelona l'any 2008.
0: I ara una notícia que lliga amb el que us explicàvem fa un moment, amb aquesta polèmica, amb els vincles amb Israel, de qui organitzava, qui patrocinava el Festival de les Idees. Doncs bé, han expulsat el raper Macklemore, ara escoltareu qui és, per si no el teniu ubicat. L'han expulsat de la gira de Ed Sheeran pel seu suport a Palestina.
7: I said free Palestine.
23: El raper que feia de telonera la gira de Chiran que realitza pels Estats Units va ser exclòs després de mostrar el seu suport explícit a Palestina en el concert a Nova Jersey. La responsabilitat del veto recau sobre Robert Kraft, propietari del New England Patriots, de la NFL, qui no volia que l'artista estatunidenc actués en l'estadi del seu equip de futbol americà situat a Boston.
0: I l'Ed Sheeran no ha dit res de tot això, o sí?
23: El cap de cartell ha dit que no es considera còmplice, però que escull no parlar públicament. When your legs don't work like they used to before. El cantant de pop ha assenyalat que la decisió no va ser seua, sinó del promotor, i que tria fer la seua fama i les seves plataformes per un lloc de seguretat i santuari, no per parlar sobre política, malgrat que ella assegura que està horroritzat pel conflicte entre Israel i Palestina.
0: És tot un tema, aquest de fins a quin punt s'han de pronunciar públicament i mullar els artistes o no. En parlarem al Racó de Pensar amb el Miqui Puig, amb la Lorena Vázquez i amb la Núria Casas.

0: Temos paz aos poços. Al Camp Nou, avui notícia per aquesta retransmissió conjunta de Ser Catalunya, sí, amb Catalunya Ràdio, però també protagonista perquè serà l'estadi on es jugui la final de la Champions del 2029.
1: El dissabte 2 de juny del 2029 ho va anunciar la UEFA, el Camp Nou es va imposar a Wembley, serà el tercer cop que una final de la Champions es jugui a l'estadi del Barça, ja va passar l'any 1989 quan la va guanyar el Milan i el 1999 on es va imposar el Manchester United.
2: És una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. Dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
1: El club sosté que la temporada 2028-2029 les obres estaran acabades i el Camp Nou funcionarà a ple rendiment. Per tant, un any abans de la final ja hauria d'estar acabat.
0: I el Madrid rescata la victòria en temps de descompte contra l'Elx.
3: Sí, sí. Bellingham. Lo que ha hecho Bellingham, Bellingham para Mbappé, Mbappé que puede acabar, Mbappé para el remate, Mbappé espiga, gol.
1: Per segona vegada aquesta temporada, un gol de Carlos Espi en temps de descompte dona el triomf als de Mourinho. Ja va passar el camp de l'Espanyol en la primera jornada. El Madrid guanyava 0-2 al descans, però l'Elx va aconseguir empatar a la segona, abans del definitiu 2-3.
4: Cosa buena también que los partidos de Real Madrid, que nadie se aburre, porque son muy divertidos.
1: Això deia Mourinho després del partit. El Madrid s'enfronta diumenge a l'Atlètic de Madrid, derbi, que es disputa a 4:45 al Metropolitano.
0: I què va passar amb Mbappé, Vinícius i Konaté abans d'aquest partit?
1: Els futbolistes de l'Elx i del Madrid van saltar amb la samarreta de suport a Ceuta, però Mbappé, Vinícius i Konaté se la van pujar, la samarreta, a l'alçada del pit, perquè no es llegís el lema de Todos somos Cavalla, acció que ha estat molt criticada, sobretot a les xarxes socials.
0: Cavalla, que és com es coneix a la gent de Ceuta, era una mostra de suport, és una un acte de solidaritat que promou la Liga i que cada equip, que cada club pot decidir si s'hi suma o no.
1: Sí, de fet el Barça no va saltar al camp del Llevant, el Llevant sí que hi va saltar amb la samarreta, el Betis Villarreal, va haver-hi moltes crítiques a Edabde, que és del Marroc, que sí que se la va posar, vaja, en fi...
0: L'Espanyol ha perdut.
1: Ha perdut 2-1 al camp del Rayo Vallecano en un partit que perdia per 2-0 ja a la mitja part. És la bronca de Manolo González a la pausa d'hidratació. Estava molt enfadat el tècnic de l'Espanyol. No va ser suficient...
0: Però molt,
1: Molt. També en roda de premsa, No va ser suficient el nou gol de Roberto Fernández, que ja en suma 6 a la Lliga. I també a la vez 0, València 1.
0: I decisió històrica al món de l'atletisme.
1: Nairobi serà la seu dels Mundials d'Atletisme del 2029 i es converteix així en el primer Mundial que es farà a Àfrica d'atletisme.
0: Mira. I ara la notícia per comentar a l'hora del cafè.
5: Pues a mí me da igual, pero hay una cosa que no me gusta nada. Me ha dicho borracho.
0: Ay. ¿A quién le han dicho borracho?
1: No le agrada más a la gente, ¿no? Que le han dicho borracho.
0: No, a més, normalment el borracho mai ho admet.
1: Que... Mai m'ho admet. Doncs això és el que et
0: vull
1: porto...
0: Vull dir que mai admet que portes unes copes de
1: més. I sempre tens alguna excusa.
0: Sí,
1: tu no et preguntaré per l'excusa que has posat tu.
0: Jo, home, no, per favor.
1: No. Vaja, parlem de borratxos i d'excuses, perquè un conductor de Castilleja de la Cuesta, a Sevilla, ha estat denunciat després de donar 1,0 en un control d'alcoholèmia. 1,0, el límit... legal és 0,25.
0: O sigui, per tant, multiplicava per 4.
1: Multiplicava per 4 i diguem-ne que ja és delicte a partir de 0,60. Per tant, 0,40 més del que ja és delicte. La policia el va aturar perquè conduïa fent maniobres estranyes, sense cinturó i utilitzant el mòbil. Els agents també van observar signes evidents d'embriaguesa. Quan li van comunicar el resultat del test d'alcoholèmia, el conductor va negar haver begut, de primer de borratxo, i va assegurar que l'elevada taxa es devia al vinagre del gaspatxo que havia menjat.
0: Ja se sap.
1: Ja no és,
0: vaja,
1: ja
0: què és el vinagre?
1: Ja no és les copes de vi que prens.
0: Què fa el vinagre? Amb vi?
1: Clar, amb vi, sí, clar. Però vaja, sí que ja està vinagrat el gaspatxo. Ara està investigat per el presumpte delicte contra la seguretat viària. En fi, busqueu-vos els millors.
0: Isabel,
1: o no la veu directament.
0: García Pagán, Milagros Pérez Oliva, què tal, com esteu?
6: Què tal, bon dia.
7: Bon dia.
0: Excuses, Això, el manual de les excuses sí. És meravellós.
7: No sé, però vull dir que el culpable és el gaspatxo, jo...
0: Aquesta
7: perquè,
0: que...
7: O sigui, sempre sents que el cogombre repeteix el gaspatxo, però el vinagre no...
0: Aquesta no l'havíem vist venir, no? Va, que en un parell de minuts obrim l'anàlisi. Fins ara.
8: Ser Catalunya, Barcelona.
9: Vaillant marca la diferència i els serveis de manteniment per a calderes Vaillant també. Amb el nou servei de manteniment ServiPlus Connect, gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, podem fer ajustos a distància i anticipar-nos a les possibles incidències solucionant-les fins i tot abans que us n'adoneu.
10: No espereu més. Informeu-vos a connectivitat.vaillant.es.
6: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
10: Vols la cadira de rodes elèctrica perfecta? A Ortopèdia Premium tens totes les opcions i les marques líders del mercat. El millor assessorament professional a la botiga més gran de Catalunya. Ortopèdia Premium. Troba el que necessites a l'Eixample de Barcelona i a Sant Adrià.
11: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
12: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
11: Amb un Barça a Les Palmes va començar tot.
13: Amb un Barça Racing la història continua.
11: El Què t'hi jugues Barça de Ser Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
13: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
14: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
11: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
13: Sí que Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
11: Què t'hi jugues Barça a Ser Catalunya.
13: 50 anys de futbol en català.
8: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Un minut i seran tres quarts.
15: Por el cielo ya se va.
16: Ja us avanço que de moment no és per enviar un missatge als mòbils, però igualment, doncs, si en alguna comarca al final ens acaba sortint i l'acabem enviant, podria ser que en aquella comarca doncs, no ho fes tan fort i en una altra doncs, plogués amb més intensitat.
15: No volverá a frenar la alegría de saltar, pero hay otras mil tormentas que tendré que esquivar.
17: Ningú ens ha avisat, és a dir, ens hem pujat al tren i ja quan estava de camí, termina aquí.
18: Avui anava fins a Granollers per fer una entrevista i normalment agafaria Passeig de Gràcia a la R2, però estava tallat.
19: Fatal, perquè no és una vegada que passa això, passa dia sí dia també. Mai saps si el tren vindrà, si no vindrà.
20: Prometo que el debat inclogui, ara sí, assumir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. Hem de portar l'educació catalana a l'excel·lència.
15: I mantener tu mirar.
21: Llega el señor Feijóo y en una entrevista, parafraseando al señor Suárez, dice lo siguiente: puedo prometer y prometo que la final del Mundial será en España.
22: Si el señor Feijóo no manda, ni en su propio partido va a mandar en la FIFA.
23: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.

0: se fue.
1: A la Quí Catalunya, l'anàlisi.
0: Ya se va la tempesta que me dejó ayer.
2: Aquí seguim amb la Isabel García Pagán, la subdirectora de La Vanguardia, amb la companya del País, Milagros Pérez Oliva. Vull començar parlant del que es trobaran avui molts ciutadans. Primer, problemes de Rodalies una altra vegada per un robatori de coure. És que aquest matí quan ho llegia, quan ens arribava l'avís de Renfe, vaja, deia, això ja em sona perquè ha anat passant durant tota la setmana passada, dia sí, dia també. Hi ha un problema amb això, amb les infraestructures, però a més també amb aquesta cosa específica que ja no són avaries, sinó que és que van i roben un tros de cable. Això ha passat a l'estació de França i això ja està provocant problemes als passatgers, als usuaris de Rodalies, en aquest cas de la R2. Això d'una banda, i a la tarda el còctel perfecte, tempestes, arriba una tonga de tempestes. Nosaltres hem parlat amb protecció civil i ens deien, de moment no hem enviat avisos perquè no hem arribat al 5 o 6 sobre 6, és a dir, al llindar vermell, però no descartem que això pugui passar. I també admetia, diu, i pot passar que enviem alertes, no passi res i que no n'enviem a un lloc i acabi caient fort.
3: Bé, amb el tema dels robatoris de coure, jo recordo fa a l'entrada del ministre Òscar Puente com a responsable de les infraestructures, deia que a Catalunya si Rodalies no funcionava era perquè hi havia molts lladres de coure i aquest era l'únic problema. Després ja hem vist que els problemes de Rodalies anaven més enllà dels robatoris de coure, però sí que és veritat que en els últims dies hem vist que hi havia aquesta successió de robatoris i també l'anunci de que compraven com 70-80 quilòmetres de coure que van anunciar aquesta setmana passada des de la Generalitat per intentar, entre la Generalitat i el gestor de la infraestructura, per intentar que aquests actes de vandalisme delictius es vegin, no afectin tant a la mobilitat dels ciutadans. Bueno, tenim un problema de seguretat de les infraestructures. Vull dir, si es pot robar el coure és perquè hi ha possibilitat o les zones on estan robant el coure són accessibles.
2: Perquè acostuma a passar per l'àrea de Barcelona.
3: Efectivament. Són accessibles i, per tant, el que no podem posar és un mosso a cada travessera de via, però probablement sí que es pot millorar la seguretat de la infraestructura.
4: Sí, bueno, jo crec que aquí la clau està en que el coure ara té un preu enorme, altíssim, perquè és un material escàs i molt necessari per totes les noves tecnologies, i per tant, en el mercat del coure, que és on s'hauria de realment prevenir que això pugui passar, és a dir, seguir la pista del diner, però això és molt difícil perquè és un comerç clandestí internacional i no passa només a Catalunya. El que passa és que a Catalunya qualsevol robatori afecta a la xarxa, que és una xarxa molt densificada i molt vulnerable, diríem, no? Però ara està passant això a tota Espanya, a tota Europa, també a altres països d'Europa, i fins i tot està començant a haver-hi problemes amb els endolls dels cotxes elèctrics.
2: Ah,
4: que també s'han denunciat casos de que van allà, és menys quantitat, però com que...
2: Clar. També té valor.
4: Són uns tubs bastant gruixuts, el que va per endollar el cotxe, i ara estan quedant inutilitzats moltes de les estacions elèctriques. Només faltava això al cotxe elèctric,
2: doncs sí,
4: que no acaba d'arrencar, precisament perquè no hi ha prou xarxa de recàrrega desenvolupada, només li falta això. És molt difícil aturar això, perquè, clar, com diu la Isabel, no posaràs un mosso d'esquadra a cada 10 metres de la via. Impossible.
3: Sí, però sí que hi havia algunes mesures que s'havien començat a implementar, que era la substitució del coure per altres metalls, com alumini i tal, i això estava reduint els robatoris. El que passa és que no sabem on va quedar aquesta iniciativa tampoc, i si evidentment amb la quantitat de quilòmetres que hi ha de xarxa ferroviària,
2: clar,
3: canviar tot el coure de la infraestructura és molt complicat. I sí que és veritat que, com diu la Milà, nosaltres estem aquí com més conscienciats, perquè Rodalies és un servei deficient, sense cap mena de dubte, però a partir de les deficiències que ens hem abonat a tots els sistemes d'alerta d'incidències de DIF, veiem que passa per tot l'Estat. Vull dir que no és una cosa únicament de Catalunya, sí que és veritat que aquí s'acumulen totes les incidències.
2: El part tema tutí de cada dia, efectivament. I us deia, hem parlat amb Protecció Civil, ens admetien que potser sé, allà on arribin avisos avui al mòbil, si acaben arribant i no acaba plovent tant, i viceversa, i jo li demanava per si detectaven que han perdut la confiança de la ciutadania d'alguna manera en aquestes alertes. Vosaltres com ho veieu? Ell deia no detectem això, però no podem arribar a un nivell de perfecció tant que ens permeti atinar fins a tal punt, no? De fet, això també ens ho deia el nostre meteoròleg, que els mapes serveixen, que les previsions serveixen, però que amb aquests canvis de temps tan bèsties als quals ens estem acostumant, doncs que a vegades hi ha coses que són impossibles de predir.
4: Bueno, jo crec que en el tema del canvi climàtic ja tenim ara bastant de coneixement com per saber que les condicions que s'han creat aquest estiu d'increment de les temperatures de l'aigua superficial del mar, que ha sigut molt alt, molt alt, ha sigut rècords però rècords històrics altíssims, més una arribada d'aire fred, que és el que està passant aquests dies, això pot congriar unes danes tremendes, i com va passar a València, no? Això és pràcticament impossible de preveure en quant a la magnitud.
2: Yeah.
4: Pues sí que pots preveure la zona on passarà, a on hi ha més risc de que això passi, però no pots arribar a saber com va passar a la dana de València, que hi hauria 600 litres en poc temps sobre una zona molt, molt determinada, diríem, no? Llavors, clar, la gent... tenim, per una banda, la possibilitat de fer aquestes previsions, i això és un avenç important, perquè abans no els teníem, i això és un avenç, però per l'altra aquesta tecnologia xoca amb dues coses que la cultura contemporània porta malament. Una, que la societat vol tenir seguretats, és a dir, pensa que les autoritats m'ho prevenguin tot, m'han de dir exactament si puc sortir o no puc sortir amb el cotxe, i si me diuen que no puc sortir amb el cotxe i després no plou, m'enfado moltíssim, ja. No? És a dir, es vol una gran exactitud en les prevencions dels riscos, perquè pensem que podem prevenir els riscos. Però, en canvi, som una cultura en la que tolerem molt bé tots els riscos assumits. És a dir, si nosaltres avui volem fer, teníem previst anar a fer barranquisme, i hi ha una alerta del temps que ens impedeix aquesta activitat que teníem esperant amb tant de plaer durant tant de temps, doncs llavors ignorem aquesta alerta i anem a fer barranquisme. Perquè és un risc assumit voluntàriament, i això, aquí tenim una gran tolerància. En canvi, no tolerem que no ens avisin, si anem a fer barranquisme, de que hi hauria mal de temps.
2: Ja. O per massa o per massa poc.
4: Exacte.
2: Avui a premsa, al repàs de premsa, llegim la carta al director que recolliu avui a La Vanguardia, tot convertit en por, és de l'Antonio Coma, diu, i parla d'això, de la relació de la protecció civil, les alertes de protecció civil amb la salut mental. Diu, ara plourà molt o no, i les alertes es disparen. La posta a servir de les cancel·lacions, els tancaments d'escoles, els centres d'esbarjo. Protecció Civil avisa. Tinc la sensació que avui dia tot ho exagerem, que el normal ho convertim en por, que estem massa informats i ens agrada la protecció, la vigilància i la informació, encara que no ens pertoqui. Segur que això és necessari, amb menys, i deixar que actuï el sentit comú en tindríem prou.
3: Aquí és si aquest excés de risc que deia la Milagros és sentit comú o no. Diguéssim, no?
2: Si és que el llindar del sentit comú...
3: El llindar del sentit comú és molt... Jo crec que les alertes i aquest tipus de prediccions són unes eines absolutament indispensables actualment, i afortunadament es poden fer servir i es fan servir amb gran precisió. El que no ens agrada és el tutelatge.
4: Sí, però jo...
3: Hi ha el risc de que... a base de no encertar-la, de no encertar-la en la precisió, diguéssim, de que et caigui l'aiguat a sobre en el
4: Exacte.
3: Moment que t'han dit que t'ha de caure, doncs que la gent perdi consciència, no? Després de la dana tothom va estar molt conscienciat de que havies de rebre alerta sí o sí cada vegada que caiessin quatre gotes, i tothom ho justificava. En el moment que tu ja has diluït aquest record del risc, no? Doncs et sembla que tampoc no és per tant que t'enviïn una alerta cada vegada que cauen les mateixes quatre gotes. Però jo crec que és una eina absolutament indispensable, que en matèria d'emergències val més prevenir que no haver de lamentar no només les incidències, sinó
2: les
3: desgràcies humanes. I a partir d'aquí, una mica és el que estem dient tots, Vale, sí, molt bé, sentit comú, però sentit comú per tot. Vull dir, sentit comú per entomar que si hi ha una alerta has de ser previsor, o sigui, has de prendre mesures per no fer barranquisme, no? Sí, per dir, no te'n vagis a fer... I també apliquem el sentit comú a l'hora de les autoritats a l'hora de decidir aturar activitats o no, diguéssim. O sigui, jo ja sé que és, no podem tenir els nens a la carretera mentre està, no?, mentre preveiem que caigui un aiguat. I a més, augmentem 4 hores més l'alerta per si un cas hi ha una, no?, una riurada que baixa 2 hores més tard. Clar, tot això incapacita molt a la ciutadania també. I jo crec que aquí l'equilibri aquí és el més complicat.
2: I a part hi ha una cosa, que el fet de que tu tanquis les escoles no vol dir necessàriament que els nanos no hi hagi mobilitat d'aquestes criatures, ah, perquè,
3: no, clar, perquè
2: els pares s'hauran de buscar...
3: Si no els portes a l'escola, els hauràs els de portar a algun lloc.
2: O amb qui sigui, no? I segurament en un centre educatiu com a mínim estan allà controlats.
3: Però aquest és l'equilibri més complicat. Jo crec que no podem renunciar de cap de les maneres a aquest tipus d'alertes basat en previsions que siguin contestables, sí, diguéssim, sí, que siguin raonables, però evidentment també hem d'avaluar, diguéssim, quin és el grau d'immobilitat que li apliquem a la societat en cada una d'aquestes situacions.
4: Sobretot tenint en compte que vivim en una societat extraordinàriament complexa en el que tot funciona com un engranatge molt delicat. És a dir, que el dia que te tanquen l'escola t'han fet una destrossa en la teva agenda.
2: Més
4: la
2: gent després d'un dia de vaga.
4: Clar, sí, sí. Per exemple, no?
2: Ara anirem al Congrés, ara traurem el nas allà perquè hi ha sessió de control entre Pedro Sánchez, a Pedro Sánchez dels grups de l'oposició, començant pel Partit Popular. Em penso que avui també té torn Míriam Nogueres per preguntar, però abans m'agradaria obrir el meló de com tenim el sistema educatiu i podem saludar a aquesta hora el president del Consell d'Educació de Catalunya, és exconseller d'Educació i és la persona a qui Salvador Illa ha encarregat intentar trobar el camí per treure del pou el sistema educatiu. Joan Manuel del Pozo, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Com es fa això? Perquè, clar, el repte no és fàcil.
5: Està començant. I el repte no és fàcil. Però bé, les coses importants solen ser una mica difícils i hem de comprometre'ns, per dir-ho així, a afrontar allò que considerem que necessita millorar, per fer servir una expressió molt coneguda en l'àmbit educatiu. El repte que planteja el president, jo penso que té un gran interès en un moment en què tots

0: i de, diguem-ho així, de aportació d'idees per a l'educació, però que queden moltes vegades reduïdes a l'espai intern de la conselleria.
1: Yeah.
0: En aquest cas es tracta de fer una participació molt àmplia d'allò que és l'activitat ordinària del Consell, que és posar-nos a parlar per veure si donem idees, sobretot idees d'aplicació que puguin ser portades a la pràctica dintre del sistema, per sortir del que ha estat també una situació de tancament gairebé exclusiu en qüestions laborals o sindicals.
1: Uh-huh.
0: Els sindicats tenen el dret de participar i ho estan fent, i ho han fet d'una manera privilegiada, per dir-ho així, en l'últim any. Han tingut, per dir-ho així, un protagonisme extraordinari d'influència sobre el sistema educatiu. Això no és dolent, això només és dolent si ens quedem aquí.
1: Yeah.
0: Per tant, hem d'anar més enllà. Els sindicats poden continuar fent la seva feina, de fet tenen una taula de seguiment que es va reunint ordinàriament, per tant, no es priva l'activitat sindical, sí que es demana anem més enllà de l'activitat sindical.
1: Mm-hmm. Vostè deia, necessita millorar en molts àmbits el sistema educatiu. S'ha posat molt la banya també, a part de les reivindicacions laborals, en el fet que falten més mans, de fet això també forma part de les reivindicacions laborals, en invertir més diners en l'educació. Però més enllà d'invertir més diners, que és evident que això cal, que calen més professors en molts àmbits, o més treballadors en el sistema educatiu, no només docents, més enllà d'això, ha de canviar la metodologia d'ensenyament que s'està aplicant a Catalunya? I li pregunto més directament, han de tornar els llibres de text? Han de desaparèixer les pantalles? Això ja s'està fent en principi. Com es fa perquè nanos que viuen en l'era digital puguin tornar, no? Perquè potser no l'han tingut mai, puguin arribar als nivells d'atenció que teníem doncs, als 90, als 2000 o probablement una mica abans.
0: Tot això que planteja és el que hem de parlar. Jo podria donar la meva opinió particular, que té el valor que té, és una sola persona, però el que interessa aquí és que hi hagi una recuperació de la confiança del sistema en si mateix, per dir-ho així.
1: Uh-huh.
0: És a dir, que tots els agents del sistema educatiu, que són molts i molt variats, acabin d'assumir la responsabilitat de dir què podem fer per fer les coses més ben fetes.
1: Sí, això és el que han de fer, però sí que m'interessa, la seva opinió ens interessa, perquè a més vostè va ser conseller d'Educació. Vull dir que no és un qualsevol.
0: Sí, però jo el que no voldria tampoc és predeterminar una línia en concret. Jo crec que el meu paper ha de ser respectuós amb la possibilitat de participar en aquest procés, i el meu paper ha de ser d'impulsor, de moderador, de coordinador general, i també de participar en algun grup de debat quan correspongui, però no seria bo, per dir-ho així, que jo ara em constituís una mena de conseller bis marcant unes polítiques noves perquè a mi em semblen bones. Jo les meves idees les expresso certament en els àmbits en què em toca dintre del Consell, i en aquest cas, per aquest encàrrec, jo entenc que el meu paper és paper, com dic, d'impulsor, propulsor, coordinador, moderador, i dir el que em sembla més important fins i tot que alguna mesura concreta. Per exemple, mesura concreta, recuperar llibres de text sí o no? Jo no estic en contra del llibre de text. Ara, tampoc diria que hem de tornar al llibre de text com a element únic d'ensenyament. Segurament són moltes altres les maneres de treballar. El que sí diria és que en aquest procés, i això figura, aquestes paraules literals en el discurs del president, que en aquest procés hem de mirar de fer, primer, una participació serena. Segon, partir del principi de bona fe, en el sentit que no anem, els que estiguem convocats en aquests debats, no anem a confrontar-nos en un sentit, diguem-ne, de sectarismes polítics d'aquest tipus, ni de sectarismes pedagògics. Anem a intentar aportar idees que siguin constructives per una millor educació. I, finalment, i el més important potser, hem de recuperar tots la confiança entre tots. Jo diria que per les diferents raons que sabem, de varietat de lleis, de crisis econòmiques i de retallades i de tantes coses, al final s'ha produït una situació de desconfiança general. De fet, el darrer llibre de Victòria Camps parla de la societat de la desconfiança. Doncs bé, aquesta societat de la desconfiança en l'educació també hi és.
1: Uh-huh.
0: Hi ha poca confiança entre famílies i mestres, poca confiança entre mestres, poca confiança entre administració i mestres, entre mestres i ajuntaments, entre etcètera, etcètera. Doncs bé, el que primer hauria de produir aquest procés que s'intenta obrir és un procés de recuperació de confiança fet, com dèiem, amb serenitat i bona fe. És a dir, els elements, per dir-ho així, els elements que podríem anomenar
1: difícil, ètics. Segurament això és el més complicat.
0: Sí, sí. No, l'altre dia un company em deia...

0: molt amablement parlant d'aquestes coses, escolta'm, què t'ha tocat de fer ara i tal, quan dius això de la bona fe i la confiança, està molt bé, diu, però ets molt platònic. I jo li dic, sí, sóc platònic per fer possible que després vingui Aristòtil. És dir, Aristòtil va arribar perquè va ser deixeble de Plató. I per tant probablement necessitem un punt de platonisme, és a dir, un punt d'idealisme i de demanda ètica per després passar a una pràctica tranquil·la i positiva.
1: Ja. I quan comença la pràctica? Quan comencen aquests debats i qui s'hi asseurà? Comencen ja aquesta setmana?
0: En certa forma ja ha començat, perquè dintre del Consell, ahir mateix a la Comissió Permanent, ja vam posar fil a l'agulla per preparar el ple, que és el dimarts de la setmana que ve, perquè aquest ple posi en marxa un procés intern en el Consell, perquè el Consell, això sí que ho vull aclarir també, rep aquest encàrrec en el sentit següent, interpreto jo, el sentit següent és que nosaltres, com a Consell d'Educació de Catalunya, som el port de partida d'aquest viatge, però no som el port d'arribada. El port d'arribada és el conjunt de la societat. I nosaltres sí que hem de fer, i ho estem fent, i estem començant a fer, el plantejament inicial. En aquest plantejament inicial, i us puc dir que ahir la Comissió Permanent va aprovar, proposar al ple, i espero que el ple ho pugui aprovar, que les comissions del nostre Consell, les quatre comissions que tenim, facin una primera tasca de definir quins són els grans temes sobre els quals proposem aquest diàleg. Perquè el que és veritat és que aquest diàleg, primer, no pot ser desordenat. Seria ridícul posar a parlar la gent de qualsevol manera. Ha de tenir un ordre.
1: I aquest han de ser els sindicats, aquí? I seran els sindicats?
0: I poden ser, sí, sí, i poden ser.
1: I seran.
0: Però, sens dubte, no com a protagonistes. Ja ho són en el seu àmbit. Ja. És a dir, el diàleg no és un diàleg laboral. Aleshores, no els excloem, però tampoc volem que sigui, diguem-ne, la continuació dels discursos i dels debats i de les negociacions sindicals.
1: Clar, el que passa és que la sensació una mica és hem d'endreçar, hem d'ordenar com ha de ser aquest debat, hem de posar les bases. Ja ho entenc que s'ha de fer sobre un bon pòsit, però la sensació és que les necessitats són urgents de revertir el desastre en què s'han convertit els resultats de l'alumnat a Catalunya. Per tant, ja entenc que ara han de posar aquestes bases, però quan s'allargarà en el temps aquest debat per intentar trobar solucions?
0: Aquesta és una de les qüestions que hem d'aclarir de seguida, és el calendari. Crec que comença a haver-hi dintre del Consell, i suposo que s'anirà aclarint això els propers dies i setmanes, una proposta de calendari curt no és aconsellable, perquè posarà una pressió innecessària, es treballarà malament. Per entendre'ns, jo no seria partidari de pretendre que aquest procés es tanqui per Nadal. No hi ha temps de fer-ho bé. Tampoc seria partidari d'arribar al juny. Potser perquè és massa llarg i també per un altre factor que hem de tenir en compte.
1: Per tenir temps maig... per aplicar-ho al curs que ve.
0: Sí, no, i que al maig hi ha eleccions municipals. Clar. Per tant, barrejar aquests debats en les ciutats amb candidatures municipals, per tant, seria bo aproximadament, i la meva proposta serà aquesta, però s'ha d'aprovar, òbviament, de forma correcta, la meva proposta serà que ho fem en l'entorn de Setmana Santa, per dir-ho així. És a dir, que haguem tingut més o menys mig any, que em sembla un temps prudent, i acabar abans de les eleccions, de les eleccions municipals.
1: Mila.
2: Sí, hola, Joan Manuel. Bon
0: hola,
2: dia.
0: Hola, Mila.
2: Mira, volia preguntar-te una cosa. És evident que amb l'informe PISA s'ha obert un debat molt interessant en el que hi ha molts eixos sobre els que incidir. Un d'ells el tecnològic, que ja n'has parlat. Però jo volia preguntar-te sobre un altre, que és que tothom ha posat de manifest que un dels problemes que hi havia és el tema de la creixent diversitat a les aules. Diversitat en dos sentits. Una, de que arriben nens immigrants que venen amb carències educatives i que moltes vegades no coneixen suficient la llengua i s'han de posar al dia en els coneixements. I l'altra, que han augmentat molt els diagnòstics de trastorns del neurodesenvolupament, no? Sí. Tipus autisme, etcètera, no? Llavors, aquesta diversitat fa que hi hagi cada vegada més aules en el que la normalitat no sigui el que predomina, sinó el que predomina és la diversitat. La teva opinió és el problema de la diversitat és només un problema de recursos, com s'ha posat de manifest moltes vegades en el debat sindical, o és també un problema de metodologia? S'hauria de revisar la manera com es tracta la diversitat?
0: Sí, de la forma que ho planteges és molt clara, ja anticipes la resposta, en certa manera. I és que és un problema de doble solució. Per una banda, la solució recursos és evident. Els recursos són instrumentals per aconseguir uns serveis determinats. I aquests serveis quins són? Doncs probablement uns serveis d'acollida que aprofitant tot el que de bo hem après en molts anys d'acollida, d'aules d'acollida, facin un salt qualitatiu endavant, que és el que estem intentant definir. En el Consell d'Educació ja estem treballant en un nou model d'acollida, i això jo espero que passi també a ser part del debat general, perquè és un dels punts importantíssims de preocupació per tothom, aquest que planteges. La diversitat és difícil d'entomar. Per altra banda, tenim l'obligació d'entomar-la, perquè quan aquests nens i nenes arriben a l'aula, tenen el mateix dret a l'educació que els nens i nenes, per dir-ho així, amb l'expressió tradicional de tota la vida d'aquí.
1: Clar, nosaltres parlàvem amb la consellera d'Educació la setmana passada i ens deia pot ser que alguns d'aquests hagin de sortir de l'aula ordinària, pot ser que ens haguem de replantejar aquesta idea de l'escola inclusiva.
0: A veure, més que la idea... No, jo crec que la idea d'escola inclusiva no ens la podem replantejar perquè és un principi que ha passat a ser central com a dret educatiu.
1: Potser no tant la idea, la manera d'aplicar-la, em refereixo. Sí, exacte.
0: Exactament, exactament. És a dir, es tracta de trobar el que podríem anomenar la sintonia fina de l'aplicació de la idea d'inclusiva. I aquí... jo crec que hi haurà una part molt important de debat. És a dir, que, dit més ben dit, que el debat s'hauria de centrar molt importantment en aquest punt.
1: Yeah.
0: Però bueno, per això farem el debat, per veure si anem trobant el camí.
1: Isabel.
3: Jo no entraré en el fons, potser sí una mica en les formes, perquè deia que evidentment per fer aquest tipus de debats pues, cal estabilitat institucional, que el pacte superi, no?, cicles electorals, no?, que tothom abandoni els partidismes, però sí que és veritat que en els últims anys acumulem diagnòstics, no?, l'evidència diagnòstica s'acumula. Si no recordo malament, el 2024, o sigui fa 2 anys, la Conselleria d'Ensenyament, amb un altre govern, si és veritat, ja va reunir un grup d'experts per proposar mesures davant dels resultats de PISA. Els resultats de PISA estan caient des del 2018. En aquell moment es van oferir també amb el Consell Escolar com a nucli d'aquest debat, o al capdavant d'aquest debat, amb un altre president, no era vostè, hi havia com un centenar de mesures, 18 d'elles, si no recordo malament, urgents, de les quals no hem tornat a saber res més. Fa mesos aquest govern va signar un acord amb la OCDE, després per intentar millorar els resultats de PISA, un acord per plantejar mesures i per fer diagnòstic del sistema escolar català i que, si no vaig errada, en un any o en 2 anys s'havia d'avaluar quins són els resultats. O sigui, anem acumulant propostes, mesures, però el pas a l'acció no acaba d'arribar. Aquest debat, ni que sigui perquè no minar la confiança de la ciutadania en aquest tipus de debats, aquest debat en què es diferenciarà de la resta d'iniciatives que s'han tingut per fer un diagnòstic i proposar mesures.
0: És exactament tal com diu, hi ha tots aquests elements de diagnòstic, a més molt interessants, i puc donar la bona notícia, el que passa que és difícil que es converteixi en gran notícia, que en el Consell d'Educació hem tingut un grup que ha treballat sobre el repàs de les mesures del grup que en deien d'experts, que ells es deien impulsors més que experts, amb una forma de modèstia. Doncs bé, allò que van fer, que és molt interessant, hem fet la supervisió de la seva aplicació. I aviat tindrem un document del Consell que diu constatem que això està en un nivell X, que jo ara mateix no sé exactament, però bastant alt, d'aplicació per part de la Conselleria. Aquest element, el de l'OCDE i qualsevol altre com aquest, jo crec que són bons i útils, indiscutiblement, i que han de considerar-se, per el meu, ingredients d'aquest debat. Perquè llavors la pregunta, molt ben feta, és què aporta de nou aquest debat? Per mi aporta de nou una cosa essencial, que és la seva generalització. És a dir, que aquest debat ja no és només d'experts, aquest debat ja no és només de l'interior del Consell Educatiu, sinó que aquest debat mobilitzarà centenars de persones, no sé si milers, això encara s'ha de decidir, però en tot cas mobilitzarà moltes persones de tot el territori per parlar d'educació i generar aquell procés de confiança perquè tots aquests elements que ja tenim passin a ser coneguts i aplicats. És a dir, no es tracta tant... És a dir, potser en aquest procés algú podrà criticar-lo, i ja anticipo una crítica possible, repetició del que ja sabíem. És que és veritat, és que ja està tot molt diagnosticat.
1: Però clar, el problema són les receptes. Aquí, a veure qui troba el medicament per posar-hi remei.
0: Receptes i coparticipació en la seva aplicació. Perquè moltes d'aquestes receptes, per exemple, del grup d'experts, insisteixen en la necessitat, per exemple, de col·laboració de les famílies amb l'escola. Clar, això que ha passat, diguem-ne, és un problema real des de fa temps, que la participació tendeix a ser molt baixa. Doncs, bueno, potser amb aquest debat el que aconseguirem és generar consciència de la importància d'aquesta participació. Dius, no hem assolit el dictat d'una nova mesura, no, però hem aconseguit que aquesta mesura sigui coneguda i sigui participada.
1: Doncs...
0: Es tracta, per tant, d'estendre una mena de taca d'oli, en el millor sentit, el millor oli, amb la millor qualitat de l'oli, de taca d'oli, de consciència, d'aplicar tot allò que ja sabem que cal aplicar i, eventualment, noves idees, noves mesures que també poden sortir i seran molt benvingudes. I crear, sobretot crear un clima de recuperació de la confiança de tots amb tots.
1: Tant de bo.
0: Llevat d'algun cas extrem, la majoria de la gent va de bona fe. La majoria de la gent vol fer les coses ben fetes. El que passa que, com dèieu ara fa un moment, amb els temes dels riscos, hi ha molta inseguretat, molta exigència, a vegades fora del sentit comú, i hem d'autoeducar-nos tots en el que podríem anomenar una tranquil·la aplicació de les bones mesures que sabem.
1: Sé que no m'ho dirà, però m'imagino que està parlant dels sindicats quan diu aquesta petita excepció, que no va de bona fe, o no només?
0: No, em referia als sindicats, sincerament no. Em referia més a grups individuals, persones individuals, a vegades.
1: D'acord.
0: Sempre hi ha, diguem-ne, el geni espontani que ho vol arreglar tot en una tarda, etc.
1: Joan Manuel del Pozo, president del Consell d'Educació, tant de bo se'n sortin, els encoratgem a fer-ho i anirem parlant. Ens quedem amb això, que per Setmana Santa esperen ja tenir la diagnosi i la recepta.
0: Sí, la Setmana Santa és una proposta personal meva de moment, espero que s'acabi oficialitzant, i també voldria remarcar la importància, i gràcies per aquesta entrevista també, dels mitjans de comunicació, justament per ajudar a fer aquesta taca d'oli, de bon oli, de consciència i de confiança.
1: Gràcies, que vagi bé.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
1: Mila, Isabel, ara us demano que valorem una mica tot això que acabem d'escoltar, però abans deixeu-me treure cap al Congrés.
4: Tiene la palabra la señora Nogueras.
1: Míriam Nogueras, representant de Junts, la líder de Junts a Madrid. Pregunta Pedro Sánchez.
4: Val la pena treballar si cada dia ens ho posen més difícil per tirar endavant? Val realment la pena esforçar-se? Això, senyor Sánchez, s'ho pregunta moltíssima gent, sobretot perquè vostès mateixos celebren com un gran èxit que cada vegada hi hagi més persones que depenguin d'una ajuda pública per sobreviure. Que cada vegada hi hagi més treballadors, encara que aquests treballadors cada dia siguin més pobres. A tota aquesta gent que pregunta si val la pena, jo els diria que sí. Que sí, que esforçar-se i treballar sempre val molt la pena. Però és cert també que no és normal que treballant i que esforçant-te cada dia et costi més arribar a final de mes. No és normal que una habitació s'hagi convertit en un habitatge. No és normal que la hisenda espanyola sigui una màquina de robar als catalans. Com tampoc és normal, senyor Sánchez, que vostès inverteixin 452 euros per habitant a Madrid i només 162 euros per habitant a Catalunya. Els socialistes, senyor Sánchez, fa molts anys que maneu. Teniu tot el poder, pràcticament. Governeu el Reino d'Espanya, governeu a la Generalitat de Catalunya, governeu a la capital
1: de Catalunya, la
4: Generalitat i el resultat
1: de
4: les seves polítiques és absolutament inqüestionable. Una societat més empobrida i també molt més polaritzada. Una extrema dreta absolutament desbocada. L'habitatge s'ha convertit en un privilegi. L'ascensor social només funciona, senyor Sánchez, de baixada. I, en canvi, la seva corrupció va de pujada. La gent esperava una vida millor. I vostès els hi estan oferint un retorn al passat amb PP i amb Vox. El seu lema de campanya era fets, no paraules. Doncs aquí tenim els fets. Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta. Afortunadament, la força d'un país no la tenen els qui manen. La força d'un país la té la seva gent. Així que visca Catalunya lliure. Moltes gràcies.
1: I la pregunta seria, no? I quina és la pregunta que li adreça a Pedro Sánchez? Perquè en principi per això serveixen les sessions de control, però vaja. Resposta a Pedro Sánchez.
5: Datos de esta última semana de acciones del gobierno de España en Cataluña. Hace pocos días se dio a conocer el dato de que son casi ya 3.000 millones de euros de ejecución por parte de la Administración General del Estado en Rodalies, en las cercanías del transporte público en Cataluña. En segundo lugar, ayer en el Consejo de Ministros y Ministras aprobamos el Plan DORA 3 con 2.000 millones de euros para la modernización de toda la infraestructura aeroportuaria en Cataluña. Y hace unos días también conocimos que durante este último año se han creado 116.000 nuevos puestos de trabajo en Cataluña. Puede haber otras realidades también en Cataluña que son efectivamente complejas, difíciles de trabajar, y tenemos que todas las administraciones compartir esfuerzos, como es por ejemplo en el ámbito de la vivienda. Usted ha hecho luego también, si me permite, un mejunje de distintas críticas también de si estamos subvencionando a ciudadanos, a empresas. Bueno, yo creo, señoría, que el compromiso de este gobierno, por ejemplo, para con la emancipación de los jóvenes a través del Instituto de Crédito Oficial...
1: Vaja, que tenim és Pedro Sánchez llegint-li la cartilla de tot el que està fent el seu govern per intentar pal·liar algunes de les crisis d'aquesta màquina de fer pobres que ha fet servir, l'expressió que ha fet servir Míriam Nogueras, que diu és el govern de Pedro Sánchez. És curiós i rellevant que el que fa Míriam Nogueras és el que feia fa uns anys enrere alguns dirigents de les esquerres, que deien Junts, l'independentisme, de fet, està fent créixer l'extrema dreta. Ara és Junts, bueno, que diu els socialistes està sent una autopista perquè vinguin el PP i Vox.
2: No, bueno, jo és que crec que aquest discurs és el típic discurs catastrofista, de dir que el govern és una màquina de fer pobres, va contra totes les estadístiques que tots els dies veiem, i ja sabem que les estadístiques s'han d'elegir i que al darrere d'un èxit econòmic també hi ha a vegades tota aquesta gent que no arriba a final de mes. Això és una realitat.
1: Tenim un 25% de la població, bueno, però, en risc de pobresa.
2: Clar, però no és justament Junts qui més pot presumir de polítiques socials, precisament, ni d'avenç social, no, aquí el que passa és que jo crec que Míriam Nogueras s'ha abonat molt a aquest catastrofisme i utilitza el llenguatge de la polarització. El llenguatge de la polarització és una trampa tremenda en la que estem caient en aquest país, perquè no està passant que hi hagi hagut una polarització pròpiament. El que passa és que s'ha radicalitzat extraordinàriament el discurs polític, sobretot del centre cap a la dreta. I llavors això genera un canvi dels esquemes. És a dir, quan algú en un debat diu al govern que és una màquina de fer pobres, el govern què li ha de contestar? Li ha de contestar amb estadístiques, però les estadístiques no compten, perquè estem en un llenguatge polític en el que es va més a l'emocionalitat que a la racionalitat.
1: I segurament sempre hi haurà una dada que cadascú pugui jugar al seu favor.
2: Clar.
1: No?
2: Sí, però hi ha una cosa molt clara. No, mai no havien tingut un atur més baix, mai no havien tingut tanta gent afiliada a la Seguretat Social com ara, mai. Mai en la història d'Espanya.
1: Clar, però al costat d'això, si el que deia, una quarta part de la població...
3: Sí, d'acord, si la gent no pot pagar, fa servir el 70% del seu sou per pagar el lloguer, doncs és evident que aquest èxit econòmic, no, la percepció que té la ciutadania no és la mateixa, i per molt que els números efectivament diguin el contrari o diguin que Espanya està en una situació molt millor que fa uns anys, doncs la percepció de les persones que no arriben a final de mes no respon aquí.
2: No és la Míriam Nogueras la que representa justament aquesta gent, em penso, perquè Junts ha votat en el Congrés totes les mesures antisocials que s'ha proposat el PP darrerament.
3: Sí, totalment d'acord, Mila, però em sembla que tampoc no som nosaltres qui ha de dir-li a la gent a qui vol representar o qui no vol representar i quin és el seu discurs, diguéssim. Tampoc no estaria d'acord en que... Comparteixo que s'ha abonat Míriam Nogueras amb aquest discurs molt més radical, probablement perquè tampoc no sap modular cap a un altre tipus de discurs, perquè la seva feina aquesta legislatura ha sigut pactar amb els socialistes desmarcant-se, diguéssim, o sigui, intentant que no es noti, però malauradament la polarització que està instal·lada en el Congrés, els protagonistes són el PP i PSOE, o sigui, són el president del govern i Alberto Núñez Feijóo, no necessàriament per aquest ordre. Vull dir que, malauradament, en el debat polític estatal estem en aquesta situació, cosa que faria impossible això que Joan Manuel del Pozo demanava abans, diguéssim, d'actuar de bona fe per intentar que les coses surtin. Vull dir, no estem en aquest escenari, estem en un altre escenari. El que jo no entenc és com Junts fa aquest discurs al Congrés i, per exemple, no el fa amb la mateixa virulència a Catalunya.
1: Hi ha hagut la primera part d'això, que ha estat l'encarament, ara que ho deia la Isabel, de Pedro Sánchez amb Alberto Núñez Feijóo. Sergi, què s'han dit?
6: Doncs podríem titular-ho una mica com aquella pel·lícula Atrapats en el temps, no? És el dia de la marmota, pràcticament sempre passa el mateix en aquest intercanvi. Feijóo li ha preguntat una vegada més a Sánchez per Ceuta, després que el Marroc hagi dit que podia rebre tots els immigrants que es van colar a la ciutat de Ceuta, que per què no ho feia de manera automàtica. Sánchez li ha recriminat que sempre estiguin parlant de la degradació d'Espanya, però del que ha parlat és d'altres coses, com per exemple del fet de que se li hagi pujat la qualificació del rating a l'Estat en contra del que està passant amb altres països, i li ha recriminat que portin a Europa una imatge d'Espanya que demostra que tenen, ha dit, un patriotisme de quita i pon. I també ha dit, finalment, que Ceuta sortirà reforçada d'aquesta crisi. No ha dit com sortirà reforçada.
1: Sí, com a mínim difícil en el curt termini. Ceuta, que efectivament s'erigeix com la gran crisi que atiarà Pedro Sánchez en el seu final agònic de legislatura, en fi, una mica el que dèiem, que evidentment cadascú treu les dades i les fa servir com li convé. Us volia demanar, ja per tancar una mica en relació al que comentàvem abans amb el president del Consell d'Educació, exconseller del RAM, que és aquí Salvador Illa, encarregat d'intentar endreçar tot una mica com tenim d'empantanegat el sistema educatiu a Catalunya.
2: Jo crec que té molta raó el Joan Manuel del Pozo en dir que de diagnòstic anem sobrats de diagnòstic. És a dir, hi ha molts estudis, s'ha fet molta analítica. De l'últim informe de PISA dona molta informació molt interessant, perquè l'últim informe demostra que els factors socioeconòmics són determinants per l'èxit educatiu de molts nanos, i per tant s'ha d'incidir sobre els factors socioeconòmics, però resulta que un cop descomptats els factors socioeconòmics, els nois i noies de famílies més benestants han patit més retrocés, i aquí el que influeix més segurament són les tecnologies.
1: Exacte.
2: L'exposició a les tecnologies.
1: Aquestes paradoxes. Aquesta dada per mi és una de les més cridaneres,
2: més
1: no?
2: Importants
1: que els que més cauen segurament són els de
2: proporcionalment,
1: les classes mitjanes altes.
2: Exacte.
1: Proporcionalment.
2: Però llavors vol dir que estem davant de dos tipus de factors que són molt complexes i que actuen sobre tots, però de diferent manera, sobre cada nen segons quina sigui la situació socioeconòmica d'aquest nen. Llavors, tenint els diagnòstics, ara el que cal fer és una mica... Però per posar solucions, jo crec que el primer problema que s'ha de resoldre és el del consens. Perquè hem viscut durant 4 dècades pràcticament que cada vegada que hi havia canvi de govern hi havia canvi de llei educativa.
1: Sí, sí.
2: I una batalla ideològica molt important entorn de l'educació. I jo crec que s'ha d'anar ara a buscar uns consensos, perquè els diagnòstics estan molt ben fets. Hi ha molta gent que està treballant en l'educació i que té molt clar quins són els problemes, i el que cal fer és consensuar solucions.
3: Bé, a veure, la successió de lleis educatives són les estatals. A Catalunya hi ha una llei des del 2009 pactada precisament pels dos grans partits, vull dir, és fruit d'un consens insòlid, diguéssim, també, i que podrien repetir altres llocs de l'Estat, però les mesures que... O sigui, els diagnòstics, aquesta successió de diagnòstics, aquesta successió de mesures que s'han anat repetint sobre competències bàsiques, sobre inclusió, sobre gestió dels centres, o sigui, centenars i centenars de mesures que esperem a veure, com deia el Joan Manuel del Pozo, que si tenen una anàlisi de com s'han implementat aquestes mesures que hi havia sobre la taula, a veure quina és la seva execució. Si la seva execució és alta i el rendiment és el que és, doncs segurament no són mesures que serveixin. Anem a veure quin és el resultat. Crec que és molt interessant ampliar el ventall del debat i no quedar tancats en el que és una negociació no només laboral, perquè els mestres no només estaven fent reivindicacions laborals, però sí que és veritat que un cop amplies el ventall del debat es pot rebaixar la tensió i es pot rebaixar el soroll i probablement treballar amb una mica més de visió constructiva.
2: Hi ha una cosa que ha sortit aquests dies en el debat, és que ens hem fixat molt en Estònia, no? Perquè Estònia s'ha situat situat de repent en una molt bona posició a nivell educatiu. I Estònia té una característica, en té moltes diferents, però en té una molt important, que és una gran autonomia de centre i una gran capacitat dels propis ensenyants d'adaptar les ensenyances, no solament els currículums, sinó les metodologies, etc., a les necessitats. Aquí, un d'aquests consensos que s'havia aprovat amb la comunitat educativa era dotar de més autonomia als centres. I això era molt important, perquè no és el mateix un centre a la mina que un centre a Sarrià. I, per tant, els mestres tenen aquí realitats molt diferents. Doncs l'autonomia de centres no s'aplica. I no s'aplica en part perquè els sindicats s'hi han posat en contra, en part. No? També per altres problemes, però en part i sobretot per aquesta resistència. Per tant, hi ha mesures que sí que ja se sap que hi ha un consens, però després costa aplicar-les perquè hi ha tot el tema dels baremos, de totes aquestes coses que els sindicats s'hi posen molt forts i que van en contra de la qualitat educativa en alguns d'ells.
1: Milagros Pérez d'Oliva, Isabel García Pagán, porteu sandàlies avui, a veure?
7: No, jo ja he vingut amb la S alerta a sobre, diguéssim.
1: Anava a dir sabata tapada
7: i vaig amb bambes.
1: Que a partir del migdia la cosa ja es complica. Això gràcies, sí. Que vagi bé. On també sembla que ha de ploure, Sique Rodríguez, què tal, bon dia?
8: Bon dia.
1: És aquesta tarda, que ho sàpigues, al Camp Nou, aquest vespre, vaja, aquesta nit.
8: Ho sé.
1: Ho saps?
8: Sí.
1: Vés-hi preparat.
8: No serà el primer partit que fem al Camp Nou amb pluja,
1: no, home, no.
8: Sense cobert.
1: Justament.
8: Per tant, toque mullar-se, no passa res.
1: Dimecres passat ja va passar, no?, que us vau mullar.
8: El diluvi universal.
1: I tant. Doncs,
8: però vam sobreviure.
1: Ara parlem una mica de Barça. Dos minuts.
9: Ser Catalunya-Barcelona.
10: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
11: Abans de comprar el teu cotxe, sigues, vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
12: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
13: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
14: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
13: Amb un Barça a Les Palmes va començar tot.
15: Amb un Barça Racing la història continua.
13: El Què t'hi jugues Barça de Ser Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
16: Erruti t'estime! Erruti t'estime!
15: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
17: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
13: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
15: Sique Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
13: Què t'hi jugues Barça? A Ser Catalunya.
15: 50 anys de futbol en català.
18: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
19: Mira que si l'Urruti el parés, mira que si l'atrapés l'Urruti. Minut 43 de la segona, que amb la pilota Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo!
1: Avui, dia gran al Camp Nou, l'hem escoltat unes quantes vegades ja aquests últims dies, l'Urruti t'estimo del Puyal, sí que...
8: Sincerament, estic cansat d'escoltar-lo. Si et soc sincer, estic ja fins als nassos d'escoltar-lo.
1: Tenim titular ja. Sí que Rodríguez, dos punts, cometes, estic cansat d'escoltar Puyal. Ja tenim notícia viral feta.
8: Segurament ell mateix també està cansat d'escoltar-se i per això no surt.
1: Ja. Avui, en tot cas, per commemorar aquest 50è aniversari, que va ser fa un parell de setmanes, però avui és el primer partit que juga al Camp Nou proper a aquesta data, s'ha decidit aquesta commemoració especial.
8: Sí, que és fantàstica.
1: Que és bèstia, que està molt bé, que és una
8: prèvia. El que passa és que hem quedat tan lluny ara mateix el partit, perquè abans encara hem d'obrir el bar a les 11, als canals de YouTube del grup Prisa, i després el Què t'hi jugues a les 12. Per tant, queda una vida fins a la prèvia del partit, que és a les 8 de la tarda des del Camp Nou amb Catalunya Ràdio.
1: Compartireu prèvia del partit amb Catalunya Ràdio, tu, Albert Mu,
8: el Torquemada i el Bernat. La TDT de Catalunya Ràdio i el Què t'hi jugues Barça de Ser Catalunya.
1: El Joan Laporta, també.
8: El president del Barça, Joan Laporta, serà un dels protagonistes en aquesta prèvia que durarà una hora i 15 minuts, que es farà conjunta a les freqüències de Ser Catalunya i Catalunya Ràdio, i que és la prèvia del partit Barça-Racing, que es disputa a les 21:30, dos quarts de 10, al Camp Nou. Servirà d'homenatge a aquests 50 anys de transmissions en català després de la dictadura, després de la Guerra Civil i la dictadura franquista. Es van recuperar les transmissions en català el 1976 aquí a Ràdio Barcelona amb el Joaquim Maria Puyan.
20: Ràdio Barcelona, els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
1: Que està bé recordar que això va començar aquí, que va ser aquesta casa, Ràdio Barcelona, qui es va atrevir en aquell moment, clar, feia aproximadament un any que havia mort Franco. Vull dir que no eren uns temps fàcils, al moment del postfranquisme, no estàvem en una democràcia plena, no?
8: I fixa't que a Puyal li dona pas una dona, Dolores Tejado, que havia guanyat un premi Ondas. Centrem molt, diguem-ne, tot en la figura de Puyal, que és qui va narrar aquest primer partit, després de la dictadura, però el pas li dona aquesta veu femenina que hem escoltat, un premi Ondas.
1: I rellevant això, justament això passarà al Camp Nou aquesta tarda. Ahir era notícia al Camp Nou, ho vam explicar just al final del programa, en el traspàs entre l'equip Catalunya i el que t'hi jugues, que el Camp Nou serà seu de la Champions el 2029, el nou Camp Nou, ara ja s'hi ha acabat.
8: Laporta és un geni. Laporta és un geni. O sigui, va fer l'acte institucional per posar la primera pedra del Camp Nou amb tots els inversors patrocinadors sense tenir la llicència, i la va aconseguir després, i ara ha convençut a la UEFA per celebrar una final en un estadi que encara no s'ha acabat.
1: Ja,
8: t'ho juro, és un geni.
1: Cert.
8: És el millor. El Camp Nou, en principi, s'acabarà el 2027-28, dic en principi perquè els terminis ja sabeu que van una mica amb retard, no s'acaben de complir, i és molt important pel Barça acollir aquesta final perquè d'alguna manera també el posiciona per la final del 2030, que encara està per tancar-se al Mundial. Si serà a Madrid, si serà a Marroc, a Casablanca o al Camp Nou.
1: Que jo deia...
8: Avui li preguntarem a Joan Laporta si té ganes de sacsejar una mica l'estatu quo i batallar, perquè sé que ell voldria la final del Mundial al Camp Nou.
1: Home, segur que sucarà per la porta amb això. Avui deia, l'última vegada que es va jugar una final de la Champions al Camp Nou va ser el 99, la va guanyar el Manchester United de David Beckham. Aquell any és quan David Beckham es va casar amb la Victoria Adams, vull dir que va fer dobleta el David Beckham el 99. Encara es feia la mili a Espanya, van trigar dos anys més a abolir-la, la mili, després d'un pacte.
8: Tu què preferiries, guanyar una Majestic Champions o casar-te amb David Beckham?
1: Guanyar una Champions. Guanyar-la jo, jugant. Guanyar-la jo al terreny de joc, perquè guanyar-la com a aficionat, a veure, està bé, vibres, però segurament que no de la mateixa manera.
8: Jo em conformaria amb una Conference League, en sí? lloc de casar-me amb Victoria Adams.
1: Sí, eh?
8: I tant.
1: Tan bèstia, eh?
8: I tant.
1: De Shakira no coneixia
8: o
1: el Piqué
8: en aquella,
1: en aquella època encara. Això sí, la dreta en aquell moment governava Espanya, el Partit Popular. En aquell moment l'extrema dreta estava tot al mateix xac, diguéssim, que tot estava dins del Partit Popular de José María Aznar. Encara no hi havia marques com Vox o com Aliança Catalana. Gràcies, Sigue. Ara faig el traspàs cap a la secció per desmuntar l'extrema dreta. Que vagi bé i sort aquesta nit. T'escoltarem.
8: Interessant que poseu sobre la taula el debat sobre les samarretes aquestes que porten els jugadors abans del partit.
1: Sí, la de Todos Somos Caballa, no?
8: Sí.
1: Avui hem explicat que Mbappé, que Vinícius, que Konaté se la van tapar en el partit d'ahir.
8: És una iniciativa d'empresaris valencians. El que passa és que es tapen la part de baix, no la de dalt.
1: Què vols dir?
8: Que es tapen, o sigui, ja Todos Somos Caballas,
1: sí?
8: I a baix Ceuta i Los Ciudadanos de la Mar. Què vol dir això de baix?
1: Què vol dir això de baix?
8: No sé, què vol dir? I quina iniciativa que hi ha darrere? Perquè diria que són empresaris valencians vinculats al món de la pesca, perquè les samarretes les han impulsat Villarreal, Betis, València, Llevant, Barça, València, i ahir Elx, Madrid, València.
1: De fet, el Llevant en el partit
8: del Barça contra el Llevant... És un missatge humanitari, és un missatge polític, és un missatge empresarial. Quin missatge és? Això és el que hauríem d'explicar.
1: El partit del Llevant contra el Barça va triar no posar-se aquestes samarretes, justament. Sí, que gràcies.
8: És el que hem d'explicar, eh? Bueno, per cert, parlant de samarretes, porto
1: Colibri,
8: aquesta, que és l'última de Robe al concert que va fer Barcelona, i és d'una ONG que estava construint un orfenat a Mauritània.
1: Gran concert, el del Robe al Fòrum. Descansi en pau. Vinga,
8: adéu.
1: Som-hi amb l'extrema dreta.
0: pagar les seqüeles del procés.
21: Que no voti. No la vamos a deportar por eso, por lo menos de momento.
22: Hay que decir sí a la prioridad nacional.
23: ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo!
24: Roma dovrebbe essere la capitale dell'Unione Europea.
25: We will make America great again.

0: Joan Serra, cap d'informatius de Ser Catalunya, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, Marina.
0: Manuel Delgado, antropòleg, com estàs?
2: Hola, bon dia.
0: David Fernández, activista, exlíder polític, com estàs?
3: Bon dia, al fresc.
2: Ese David ahí.
0: Què diu?
2: No, no, dic, dic ese David ahí.
0: Ese David ahí, sí,
2: que mare,
0: sí.
2: Que mare, que mare, bro.
0: Avui, a proposta del Manuel Delgado, que em va escriure la setmana passada, ens fixem en una cosa que diuen els ultras recurrentment, que és que se'ns diu extrema dreta i no som extrema dreta. Això li hem sentit dir des de fa anys a Vox i més recentment a Aliança Catalana. Ells no volen que se'ls posi aquesta etiqueta. La pregunta és, els hi podem posar i per què?
2: Bueno, doncs, clar, si tu li vols posar una etiqueta, pues li poses i en pau, no tens ni tan sols ni per què donar explicacions. Aquí hi ha una cosa que, bé, vostè té un interès, que és el que és aquesta mena de diferència, gairebé, no diré antagònica, però sí, en bona mesura dramàtica, entre el que és una perspectiva mediàtica, que és el que em fa estar aquí convidat d'una forma, espero que justificada, i el que és l'àmbit que s'entén que és acadèmic. Mm-hmm. Jo no puc imaginar-me que un examen a una tesi doctoral que hagi d'avaluar un treball final de màster, algú escrigui ultradreta. D'igual forma que no puc concebre amb una assignatura com antropologia religiosa, de la que me n'encarregava fins fa 40 anys, des de 40 anys, que algú escrigui secta destructiva, o, per exemple, o tribu urbana. Perquè, clar, jo automàticament li obligaria a definir què estava parlant, perquè bàsicament són qualificatius, són denominacions d'origen que algú des de fora aplica a algú que no s'hi sent d'una forma identificat. Per exemple, si algú diu de mi que sóc, posem per cas, fa uns anys, ara no, em deien com antisistema, jo diria contra quin sistema estic, contra el sistema mètric decimal, contra el sistema solar, o sigui, jo no sento antisistema i no m'hi sento identificat. Per tant, què val una categoria que no és assumida per part d'aquells que la reben i que, en canvi, serveix justament per, bàsicament, desqualificar-los? Ei, és una discussió teòrica abstracta. No té a veure amb el que jo penso.
0: Ja, ja.
2: I, a més, a mi hi ha una cosa que em fascina, que és, havent-hi tanta extrema dreta, no hi hagi extrema esquerra. David, tu ets l'extrema esquerra?
3: És una bona pregunta, mira.
2: Perquè diuen, això és el que diuen de tu, ja ho saps.
3: No, sí, ho diuen de mi, però recordo més un debat polític molt... Us en recordeu que a les darreres eleccions europees la senyora von der Leyen va fer un debat, més o menys, una campanya més o menys abrandada contra les extremes dretes, i òbviament després, com recordareu, la Itàlia de Meloni i l'Hongria d'Orban van acabar al Consell Europeu amb cadira. I quan li van preguntar per què, va dir, perquè em preocupa tant l'extrema dreta com l'extrema esquerra. I jo vaig dir, quina extrema esquerra? O sigui, quina extrema esquerra està qüestionant avui, no?, els ciments de la Unió Europea. I jo vaig afegir, com per transparència, però em sembla que és prou conegut, que sí, clar, a mi m'ubiquen a la extrema esquerra, i quan em fan enquestes, que alguna vegada me l'han fet, d'aquestes d'autoubicació, si estic a favor de la democràcia fiscal, si estic a favor, etcètera, em diuen, vostè està a l'extrema esquerra. Però també s'hauria de definir. Que és les definicions, en general, poden ser una arma de destrucció o de reconstrucció massiva. Però
0: tu t'identifiques amb aquesta etiqueta? No.
3: Bueno, jo com crec que som dos a la sala. Jo em considero comunista.
2: No, jo em considero d'extrema esquerra moderada, òbviament, però jo no tinc cap problema, perquè, o sigui, però és que és el misteri de la qüestió teòrica, això en abstracte, és que és primer les coses que classifiquem o la classifiquem de les coses, o la classificació que fem de les coses. Les coses de les que parlem són abans o després de classificar-les. Jo crec que les classificacions, totes les etiquetes, no serveixen per anomenar una realitat, sinó per crear-les.
0: Però aquesta realitat existeix,
2: sí, clar,
0: tenen factors comuns que els fan que els puguem agrupar en un mateix
2: sac. Escolta, a veure, tinc dos ànimes, és com una mena d'esquizofrènia. O sigui, jo estic contra l'extrema dreta, aquí estic combatent amb el que puc, amb les meves paraules, i tant de bo que pogués amb més coses, però fa mal la cadera i tal, i no. Però, a veure, o sigui, estic completament en contra. Sempre, i quan ningú em pregunti que entenc per extrema dreta, perquè li diré que no, exactament no ho sé.
0: Clar, perquè... però aquesta és la pregunta essencial.
2: Pues sí, però jo, pues no ho sé. No ho sé, saps per què? Perquè els que signen les ordres de deportació i per els que fan les lleis antiimmigració que fan que milers de persones s'ofreguin al mar no són d'extrema dreta. I aquests són, veus, són els que a mi em preocupen. Però, clar, com estem tots tan entretinguts amb l'extrema dreta, perquè, home, diguem-ne, els responsables del que és una tragèdia incommensurable que està coneixent el planeta, amb això que diuen immigració, que està produint milers de morts, no són d'extrema dreta.
0: Joan.
1: A veure, hi ha un debat sobre la catalogació. Hi ha gent que defensa, per exemple, en el cas de Vox, per aterrar-ho algun exemple, hi ha gent que defensa que no són extrema dreta i són dreta radical. Per què? Amb quin argument? Doncs que no atenten sobre l'ordre democràtic. I en canvi, per exemple, aquestes mateixes persones poden qualificar l'Alternativa per l'Alemanya com una amenaça per l'ordre democràtic, per exemple, a partir dels informes que hagi fet els serveis d'intel·ligència alemanys, que ho consideren un perill per l'ordre democràtic. Però aquest és un debat molt obert. Hi ha gent que pot pensar això i hi ha gent que pot pensar que, efectivament, Vox és un partit d'extrema dreta. Jo crec que hi ha alguns elements perquè cadascú es pugui fer el seu judici d'opinió. Un, que a mi em serveix de barem, és fins a quin punt es practica l'exclusió. Uh-huh. O fins a quin punt es practica l'odi a una persona en funció del seu origen, de la seva creença religiosa, de diferents elements que configuren doncs, la catalogació d'un ciutadà en concret. No? De quina manera es practica l'etnonacionalisme? De quina manera es practica la islamofòbia? De quina manera, per exemple, es porta el debat de l'emergència climàtica cap a l'econacionalisme? És a dir, on són més importants les fronteres que no pas el que penses en emergència climàtica. Bueno, hi ha elements que ens permeten, cadascú, des del seu punt de vista, intentar catalogar un espai polític determinat. Però, com diu en Manel, i estic d'acord, aquest és un debat molt obert. Segur que cadascú pensarà que hi ha una sèrie de partits que, des del seu punt de vista, és una obvietat que formen part de l'extrema dreta. Però el debat, com diu en Manel, de forma acadèmica, i si vols, encara més en el periodisme, que al final és un esborrany de la història, doncs és viu i és obert.
0: Clar.
1: I té diferents punts de vista.
0: M'agradaria incorporar un element més en el còctel, perquè hem parlat alguna vegada això de l'eficàcia d'aquests cordons sanitaris per no dialogar, per ni tan sols això, no pactar, i ni tan sols dialogar-hi amb aquestes forces. Aquí hem posat aquesta etiqueta d'extrema dreta, no?, que estan identificades. Nosaltres en parlàvem la setmana passada durant la diada amb l'expresident de la Generalitat, amb l'Artur Mas, sobre si s'ha de mantenir, si funcionen aquests cordons sanitaris o, al contrari, si aquests cordons sanitaris el que fan és fer-los créixer. Ens deia això.
4: Ells tenen un programa, el defensa, desacomplexadament, però a l'altre costat no hi ha d'haver l'absència de programa. O no, hi ha d'haver l'acomplexament, hi ha d'haver el programa propi i defensat amb tots els ets i uts. I pot ser que en algun punt concret hi hagi algun tipus de coincidència en l'anàlisi. Fins i tot has de dialogar a vegades amb el que està a les antípodes del que tu representes o del que tu signifiques.
0: Ell deia dialogar amb qui està als antípodes del que tu consideres i deia, perquè aquest és un fragment de la conversa, però deia tant amb l'extrema dreta com amb l'extrema esquerra. I segurament aquí te li apareixies tu, David.
5: És possible.
2: No, però com que no és d'extrema esquerra, no tenim per què. No tens per què donar-te per al·ludit.
0: Però em refereixo que, en paraules d'Artur Mas, entenc que al final ell va ser algú que va trencar les seves barreres ideològiques per arribar a pactes per entendre's amb un espai que estava, des del seu punt de vista, als antípodes en molts aspectes, no? Com era la CUP que tu en aquell moment, encapçalaves. No sé si això és vàlid per fer-ho cap a l'altre costat de la balança.
5: Crec que l'argument no és vàlid. O sigui, crec que equiparar, no?, la CUP en aquell moment amb el que significa Vox o Aliança Catalana avui no passa determinats sedars, fonamentalment els sedars democràtics. Per molt com digués ara el Manel, que ell era moderat d'extrema esquerra, crec que hi havia fins i tot, ni que sigui simbòlicament, un marc compartit de defensa més o menys aferrissada d'aprofundiment democràtic. Jo crec que no és el mateix. I l'altre és amb qui dialogues i per a què. No? La referència que feia amb els altres també, doncs mira, potser el 9 de novembre, no?, aquella consulta participativa no vinculant que es va fer i que representava bona part del 80% de la societat. Suposo que en una extrema dreta pots, al final t'acabes parlant al ple de l'Ajuntament de Ripoll, perquè has de combatre els discursos, i malgrat hi hagi, no, molta distància, en el fons és un debat en una institució. A mi em preocupa més aquesta legitimació de, jo sí que crec, més enllà de les convencions i el debat sobre les convencions socials en l'esfera política, a mi em sembla clar que Vox i Aliança Catalana són formacions d'extrema dreta, o sigui, el nom no acaba de fer la cosa. Jo recordo el Rob Riemen, que és un liberal holandès que deia, deixem-nos de tonteries, és feixisme i punt, i fins que no ho anomenem pel seu nom, feixisme en la història occidental del segle XX, XXI, europea, no? I crec que fins i tot des d'aquesta experiència històrica, tots sabem què van significar que les dretes, no, pactessin amb les formacions feixistes, mm, i van quedar completament fagocitades. L'altra és parlar, és a dir, jo recordo que el president Mas va fer alguns comentaris sobre això, sobre que s'havia de parlar, però parlar amb qui? Jo estic disposat, òbviament, al mig de la plaça, a parlar amb una persona que té por, que està ressentida, que està agobiada i amoïnada pel futur, i que li ha donat per votar a l'extrema dreta, i li diré que no és molt intel·ligent votar la soga, que t'acabarà, t'ofegar, no? Però jo crec que els cordons sanitaris funcionen o poden funcionar si es fan. Perquè, per exemple, a Ripoll, que valdrà recordar que l'Aliança Catalana tenia el 29,5-6%, el Joan m'ho recordarà, i hi havia un 70% que van estar a punt de fer, no, un bloc democràtic, anem a dir-ho així, també, en termes polítics, i va ser la regidora de Junts que en l'últim moment ho va impedir, aduint un debat una mica de la República de Weimar a Alemanya, que era la figura dels dos dimonis, no? L'extrema dreta i l'extrema esquerra, que recordava molt a von der Leyen, i deia, jo no vull pactar amb Aliança, tampoc vull pactar amb la CUP, no? En veritat era una altra cosa, que Junts havia perdut 5 regidors i qui els havia guanyat era Aliança. I allò va ser un error enorme, perquè allò va ser el que li va donar el primer micro a Aliança Catalana, i segurament li va aplanar el camí cap al Parlament de Catalunya. I els errors democràtics es paguen molt, molt, molt, molt car. Ja sé que el Manel em dirà que això de la democràcia liberal, política, etc., sempre és una figura, però bueno, estem en un lloc del món on el 16%, segurament, segons ha sortit l'enquesta ahir que sortia de la qualitat de la democràcia, on encara sabem que és un habeas corpus. I a l'altra banda de Ceuta no saben que és un habeas corpus. I això jo tampoc ho menys tindria.
0: Joan.
1: La solució final de que governi l'extrema dreta sempre sol ser una mala solució. És veritat que Ripoll té moltes particularitats, el cas que es va produir, la dificultat d'articular aquest pacte que es va, si vols, esfondrar a l'últim moment, segurament no només en clau ripollesa, sinó també amb altres elements que van jugar en aquell tauler de joc que ara explicava en David. I tornant al que deies d'en Mas i a l'entrevista que li vas fer durant la diada a l'expresident de la Generalitat, jo crec que ell, quan et responia, et feia un exercici de pragmatisme polític. És a dir, per intentar connectar amb aquells votants que poden estar seduïts pel discurs incendiari, piròman i difícil de que serveixi perquè apliqui algun tipus de solució als problemes reals que existeixen. Per arribar a aquest tipus de votants...
0: Aquests sí que no es veuen amb l'etiqueta de feixista o d'extrema dreta.
1: Doncs probablement la majoria no. Però és
0: ells,
1: veritat...
0: Tu mateix, sí, ells, com a votants, ciutadà agafant la papereta.
1: Els votants, sí. Respon segurament un malestar, no, una frustració, però jo crec que Mas, el que pretenia amb les seves paraules, o el que ha intentat en les últimes entrevistes que ha fet, és intentar connectar amb aquest tipus de votant, no tant pensar, diguéssim, que és articulable algun tipus de relació amb Aliança Catalana, perquè alguna cosa ha de fer l'espai polític conservador a Catalunya per sortir d'aquest marc que clarament doncs és lesiu, no?
0: Clar, però aquí sobre el mimetisme, just avui tenim un exemple del Partit Popular al Congrés.
1: Les solucions que hi ha hagut ara més pròximes, tant a la política espanyola com en el que estem veient a la política catalana, indiquen que cada vegada que algun espai conservador tradicional s'ha acostat a l'extrema dreta, ja sigui assumint la seva agenda, assumint el seu marc discursiu o pactant-hi de forma explícita, Això ha servit per alimentar l'opció més extrema.
0: Uh-huh. Després tenim els suecs, que són un rar avis. És veritat que els hi ha passat factura i ara sembla que ja no podran seguir el govern els conservadors, que han anat de bracet de l'extrema dreta, però és veritat que allà l'extrema dreta ha caigut. No, jo deia que avui tenim un exemple més d'aquest mimetisme dels espais conservadors cap a l'extrema dreta, que és el Partit Popular. Avui porta a votació una proposta per treure la nacionalitat a aquells que delinqueixin, que és una proposta que va portar Vox a la primavera i que el Partit Popular hi va votar en contra, i avui la recuperen. En fi, Manel...
1: Si em deixes dir una cosa sobre això, Alberto Núñez Feijó va venir l'any passat a Barcelona a presentar el seu pla d'immigració. Aquell dia, la frase que tots en vam extreure era: la nacionalitat espanyola no regala, es mereix. Aquell dia no va fer explícita aquesta proposta. El decàleg de propostes era extensa, collava, no?, i enduria els criteris, diguéssim, per atendre aquest tipus d'immigració, i era el pla, el full de ruta del PP, però sí que ja parlava de que la pèrdua de residència, ho dic perquè ahir vaig estar consultant els documents d'aquella xerrada, la pèrdua de residència seria automàtica en casos de delictes greus, que és la translació de la proposta que ara fa Feijó de forma explícita. El que dèiem abans, el PP està agafant la plantilla de Vox.
0: Manel.
2: És que ahir parlava amb una persona, amb un col·lega portuguès, que m'explicava que a Portugal s'havia produït un fenomen similar al que s'havia produït a França, que és l'escurament cap a l'extrema dreta, entre cometes, o sense cometes, bàsicament provinent del Partit Comunista. Clar, a veure, m'heu de disculpar perquè em sento una miqueta complexat, i no és falsa modèstia, però us dic de debò que sento que jo no entenc la política, en el sentit que aquests matisos que sou capaços de trobar jo no els sé trobar. És més, jo em trobo esgarrat, em trobo completament trencat per una mena de drama interior que fa que suposin entre, diguem-ne, en mi dues coses distintes. D'una banda, l'exigència de rigor, que diu, escolta, tu, si hem d'utilitzar un concepte que digui que sigui el més clar possible, perquè un concepte sembla que quan més equívoc i ambigu sigui, més és capaç de clarificar qualsevol cosa. Al contrari, en quan intentes parlar d'una manera prou clara i ben definida, automàticament ho compliques tot. I no vull complicar-vos la vida perquè...
0: No, però ara, és interessantíssim el debat, doncs per això volíem jugar en això. Vull dir...
2: Doncs el meu jano personal és, d'una banda, això, diguem-ne, el principi segons el qual la classificació genera allò classificat. És a dir, és l'etiqueta la que genera. Vale, conforme. Però això no ho diré aquí. Bueno, ja que ho acabo de dir, ja ho sé, d'acord. Però, en tot cas, no penso desenvolupar-lo perquè són ganes de complicar les coses. Ara, l'altre meu jo, fora d'aquí, no parla d'extrema dreta. Voleu que utilitzi uns quants conceptes que puc utilitzar aquí fora d'aquí un moment, quan em faci un cigarro amb un bon amic que sempre en trobo, avui no, a la sortida? Home, igual dic que són, hòstia, los putos fachas, entens? És com una mena de diglòsia que em torna boig i que, per mi, es resumeix en aquesta altra faceta que no reclama massa rigorositat. És bàsicament entendre que el món es divideix entre els bons i els dolents. I ells són els dolents. Ja està. Fica't, veus?
0: Al final era molt més simple del que ens estàvem fent, eh?
2: Clar, és que a l'hora de la veritat, tu estàs al món, i l'extrema... Pam, el Turgem i Mos, les formes primitives de classificació, que és una... no serveixen d'una merda. Ja està. O sigui que ahí estamos, i evidentment... l'extrema dreta no sé exactament què és, però allò que passa per tal, a mi personalment no em cau gens ni mica bé.
3: Ja, i fins i tot, si voleu reblar-ho ja, per introduir un nou element europeu, ja sé que acabem, l'aliança alemanya serà Wagensbeck? Què és? Perquè formalment estan a l'esquerra, però té un discurs no, duríssim i tocant amb el racisme en qüestions de migració i seguretat.
0: És per entendre-ho, aquest partit que li pot donar el poder a l'extrema dreta a Saxònia, no?
3: Sí.
2: Els rojipardos, que ha existit històricament.
0: Els rojipardos, eh?
2: Home.
0: Aquests sí que tenen etiqueta.
2: Clar. Per què creus que els nazis van triar la bandera roja com la seva bandera? Per què Falange va triar el roig i negre com la seva bandera? Per què fem preguntes complicades que d'una forma o altra fan pensar? Clar, quin és el paper que van jugar els nacionals bolxevics amb la formació del partit nazi? Saps que, un Durruti va ser afusellat per Franco. Marciano Durruti, que era falangista. Hosti, és que amb lo bonic, amb los boniques que són les classificacions clares i tal, tu i jo, pim-pam, que, en canvi, de sobte, en quan t'hi acostes i mires amb el microscopi o simplement de prop les coses, automàticament es desdibuixen. I és una pena perquè... Això és un problema que hi ha sempre amb els mitjans de comunicació, que hosti, dius, hosti, per què compliques les coses si està tot tan clar?
0: Ja, ara, el problema que tenim els mitjans de comunicació és que sovint tenim poc espai per explicar les coses i necessitem

0: que deu respondre a una realitat que és clara, no? A Suècia, a la precampanya i a la campanya s'ha parlat molt de violència, de bandes, de delictes, d'homicidis, sí.
1: Ahir el conseller de Drets Socials li demanava si creu que s'ha dretanitzat la societat i ell deia sí.
0: La realitat és complexa i doncs hi ha moltes escenificacions d'això a la política europea, per exemple.
1: David, breu, per tancar.
2: No, que jo crec, una, que crec que el Manel, digui el que digui, sap perfectament que és l'extrema dreta, que són els neofeixismes, o com li haguem de dir, i la segona, també escoltant el que deia el professor Delgado, els tupamaros uruguaians tenien una frase molt bonica que era, més o menys, que el poder és com un violí, no? Sempre es toca, o sigui, es pren amb l'esquerra, amb discursos sobre les condicions de vida, però sempre es toca amb la dreta. Agafa amb l'esquerra i es toca amb la dreta.
1: David, perquè... Fernández, Manuel Delgado, Joan Serra, gràcies. Us
0: un
1: esperem la setmana que ve, que ens tocarà parlar del burca, que ara resulta que un alcalde socialista i torna amb això de voler prohibir el burca. La setmana que ve.
3: Ja t'ho dic jo, que...
1: Vinga, va, que arribem a les 10.
4: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: És l'hora d'actualitzar notícies, de refrescar-nos amb el Sergi López. Què tal?
5: Què tal? Molt bon dia, Marina. Sessió de control al govern al Congrés dels Diputats. Ho hem sentit en directe fa uns minuts en aquest programa. La cap de files de Junts a Madrid ha acusat els socialistes d'estar posant una catifa vermella perquè governin les dretes a l'Estat.
6: El seu lema de campanya era fets, no paraules. Doncs aquí tenim els fets. Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
5: Una setmana més, la intervenció de Núñez Feijóo com a líder de l'oposició s'ha centrat en la crisi de Ceuta i la resposta del president Sánchez s'ha basat en relatar xifres econòmiques positives de l'Estat i assegurant, sense concretar com, que Ceuta sortirà reforçada d'aquesta crisi. D'altra banda, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, no ha parlat de moment de Ceuta durant la seva intervenció sobre els reptes de la Unió, si ho ha fet sobre els reptes dels extremismes.
7: And whether it is the ultra-nationalists or the anti-European...
5: Ha dit que ja siguin ultranacionalistes o antieuropeus, la interferència russa o la desinformació, el nom canvia, però l'objectiu que tenen és el mateix, menystenir el sistema de valors i trencar la nostra unitat europea. I a aquesta hora està prevista el començament del judici pel cas de Roger Español, l'independentista que va perdre un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma durant les càrregues policials a Barcelona l'1 d'octubre. 4 agents de la Policia Nacional s'asseuen al banc dels acusats, per qui Español demana 13 anys de presó. La Fiscalia, en canvi, en demana l'absolució. Última hora. Martí Oliver, bon dia.
8: En declaracions als mitjans, Español s'ha mostrat convençut que aconseguiran una condemna.
9: Han sigut 9 anys on hi ha hagut molts canvis i moltes dificultats per arribar fins aquí. Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat.
8: Una trentena de persones s'han concentrat per donar-li suport amb representants d'Òmnium, l'ANC, la CUP i els Comuns. L'acusació demana 13 anys de presó. La Fiscalia en demana l'absolució. Avui declara Español i el judici s'allargarà 3 sessions més fins l'1 d'octubre.
5: A l'Aquí Catalunya hem parlat amb el president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, a qui el govern d'Illa ha encarregat el repte de reconduir l'educació al país, de fer un gran pacte, de sumar el màxim de veus al futur Pacte Nacional per l'Educació. Un pacte que espera que doni fruits, com a molt tard, aquesta primavera, Judit Casellas.
10: Sense pressa, però sense pausa, aquesta ve a ser la recepta que té Pozo per mirar d'aconseguir un acord de país en educació, un acord que aculli totes les parts, docents, famílies, sindicats, polítics. És per això que veu inviable que aquest acord es tanqui abans de Nadal, però veu molt necessari que es tanqui abans de la primavera, per Setmana Santa.
11: Que al maig hi ha eleccions municipals. Clar. Per tant, barrejar aquests debats en les ciutats amb els candidatures municipals, per tant, seria bo aproximadament, i la meva proposta serà aquesta, però s'ha d'aprovar, òbviament, de forma correcta, la meva proposta serà que ho fem en l'entorn de Setmana Santa, per dir-ho així. És a dir, que haguem tingut més o menys mig any, que em sembla un temps prudent.
10: El també exconseller d'Educació apunta que els sindicats poden formar part de les negociacions, tot i les discrepàncies que mantenen amb el govern, però els avisa que han d'estar disposats a cedir.
11: I poden

0: Sí, sí, sí, hi poden ser, però sens dubte no com a protagonistes.
1: Exacte, que hi poden ser, però que han de cedir.
2: Nou robatori de cable de coure i nou retards a Rodalies.
1: Avui la línia afectada és l'R2 Sud, que acumula retards de 20 minuts de mitjana. El robatori de cable s'ha produït a l'estació de França. Estan circulant dos trens per hora i sentit, amb aturada a totes les estacions. A més, alguns combois inicien i finalitzen el seu trajecte al Passeig de Gràcia i els trens amb origen i destinació Vilanova i la Geltrú no circula. Tècnics de DIF s'han desplaçat fins a l'estació de França i treballen per reposar el material sostret tan aviat com sigui possible.
2: Aviam, Marina, tu aportes el teu granet de sorra perquè el medi ambient estigui el millor possible o el menys malament possible?
3: A veure, jo crec que tots i cadascun de nosaltres posem el nostre granet de sorra perquè estigui pitjor, això segur, només existint. Però intentem fer alguna cosa, sí, clar.
2: Avui és el Dia Internacional de la Preservació de la Capa d'Ozó.
4: Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
2: Per una part, podem contribuir a preservar la capa d'ozó quan viatgem, per exemple, utilitzant el transport públic o la bicicleta per desplaçar-nos.
3: Ah, mira, llavors sí, que hi contribueixo.
2: Sí, l'utilitzes tu, no?
3: Jo vaig amb bici.
2: Tu ets molt, molt bicicletera,
3: clar,
2: no?
3: Sí,
2: molt bé.
3: Sí.
2: Doncs també es poden escollir allotjaments amb certificacions ambientals, consumir productes locals, en definitiva, que es poden fer moltes coses, sobretot, per exemple, no utilitzar plàstics, que també és una cosa bastant, bastant negativa. Plàstics
3: bastant negativa, però bastant impossible, perquè tu te'n vas al súper o te'n vas on sigui i, vaja, plàstic per un tubo.
2: És una batalla una mica perduda, per això precisament he volgut posar el color esperança. Exacte, per acompanyar
3: una
2: el
3: mica,
2: tema.
3: Una mica de llum a l'horitzó, clar que sí. Sergi, gràcies.
2: A
3: fins
2: tu,
3: ara.
2: Fins ara.

0: Racó de pensar, dimecres, això vol dir Miqui Puig, Núria Casas, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Molt bé, bon dia.
0: Ben retrobat, Miqui Puig, et vam trobar a faltar la setmana passada.
1: Sí, l'altre va faltar.
0: Sí.
1: Saps on estava?
0: On?
1: A la sala Luis Aragonés de la ciutat de les Roces, Real Federació Futbol Espanyol.
0: Que castisso que t'ha quedat
1: sí,
0: tot això.
1: Sí, sí, sí. Em va impressionar bastant les instal·lacions.
0: Et van quedar bé?
1: Molt bé, em van tractar. Per anava de luxe, que anava a presentar una cançó que hem fet per la Liga de Futbol Sala.
0: Mira,
1: va ser una experiència diferent. Vaig veure aquella copa del Sergio Ramos, l'acaba
0: caure, no?
1: La tenen guardada, eh?
0: Però, Miqui, no et sorprèn?
1: I posa...
0: Però està abonyegada, o no?
1: Ah, sí, sí, abonyegada, i posa. Aquesta copa va caure en la celebració,
0: eh?
1: Sí, sí, ho tenen allà.
0: Ah, sí.
2: Et sorprèn, en positiu, a vegades, un client que no hauries dit mai que et contractés i un altre que no et contracta,
1: sí.
2: I potser... Perquè... No?
1: Totalment.
2: Miqui Puig a la Real Federació Espanyola de Futbol,
1: sí,
2: doncs
1: sí, sí.
2: Potser l'encaixo abans a un altre lloc.
1: Exacte, i va ser un gran client, una gran feina, i contents perquè sonarà en aquesta nova lliga. La Lliga de Futbol Sala fa un salt de qualitat, es dirà Prime, Lliga Prime, que canvia
2: moltes...
1: Ha tingut
2: molts problemes prèviament.
1: Exacte, i canvia moltes coses, i mira, que t'encarreguin la sintonia oficial, és molt divertit.
0: Home,
1: sí.
0: Perquè sonarà, vaja, fins a la sopa.
1: Exacte, exacte.
0: Mira que hi ha partits. Qui comença, va? Qui... Us deixo triar.
1: Avui la casa.
0: Avui... Ah, sí?
1: Sí, avui comença la casa.
0: Ah, d'acord,
1: sí, sí,
0: d'acord.
1: Sí.
0: Doncs mira, avui obrim, Marina, atenció, al meló de les reunions de pares i mares a les escoles.
1: Ole, ole!
0: Vinga, vinga! Obrim línies. Miqui Puig,
2: espera,
0: això li fa besardes.
2: Espera.
1: No, ho veig de lluny,
0: espera,
1: ho veig de lluny.
0: Espera,
1: ho veig de lluny.
0: Obrim línies. 93 3 4 4 14 11 93 3 4 4 14 11 per parlar del meló que vol obrir ara mateix la Núria Casas, reunions de pares i
1: Casas,
0: mares a les escoles,
1: jo tinc...
0: grups de WhatsApp, tot el que comença
2: sí,
0: ara, a partir de setembre.
1: Jo tinc germana i cunyada mestra, vull dir,
2: sé
1: doncs, de què va, sé de què va.
2: Vull que m'aportis també el teu granet de sorra, perquè qui diu reunions d'escoles també diu reunions a centres d'idiomes, conservatoris de música, associacions esportives. Ara ens reunim per tot, i això està molt bé, però fent inventari del que he recollit, només en una setmana, no sé si amb un correu electrònic ens ho ventilaríem més ràpid. Vagi per davant dues coses. Aquesta secció es basa en fets realíssims, no, reals, que no són els meus, perquè la reunió em toca demà i tinc uns pares i mares de companys fantàstics, i planyo també els mestres de la comunitat educativa en general. Però, atenció, com que la vida de tots són etiquetes, posaré quatre i les relacionaré amb algun personatge televisiu que m'ha inspirat dels que han sortit en les últimes hores.
0: Val.
2: Primer, el prototip de pare-mare que ho sap tot, més que els mateixos professors. El seu fill és tan llest que és un incomprès i en el torn de paraula és el primer en aixecar la mà, repreguntar, girar totes les preguntes xorres que fan torn a preguntes personals del seu fill, tipus, i això és real, el meu nen no pot arribar a l'hora puntual com dieu, perquè clar, heu de comprendre que a les 9 del matí van cansadets per ser puntuals.
1: Cansadets de...
2: Doncs dels horaris,
0: perquè el meu nen això també ho deu dir a la feina, no? Li deu dir el seu cap a la feina, o potser és ell al cap, no?
1: Has d'entendre que ha arribat tard, perquè, clar...
2: Que real de la setmana passada, aquest?
0: Que és dilluns.
2: Resposta, que celebro que s'hagi donat d'aquest fet verídic per part de la mestra en qüestió, l'ordena callar el pare, demana disciplina, i si el nen va sobat, es queda fora de la primera hora de classe, expulsat, i al costat de la classe, o en aquest cas despatx, de direcció.
0: A veure,
2: perfecte.
0: Una mica dràstic, també, això.
2: No. Si els traumes es superen. Endavant.
0: Que si tens el nen clapat, el deixen fora de classe, o si arriba tard, el deixa fora de classe.
2: Si arriba tard, fora de classe. No, és que són dos minuts. Fora de classe. Ja està. Estic parlant jo, que sóc la persona més impuntual. Però la feina, puntualitat.
1: Disculpi'm, des de, sí, de la moderació que...
2: Sí, Miqui,
1: d'aquest
2: corn... Aquí tenim el pare Rato Sàvio.
0: Mira, veníem de la secció de l'extrema dreta i teníem el debat sobre
2: sí,
0: què és i què no és extrema dreta.
2: Que interessant,
1: exacte. Jo que estic aquí al corner i que sóc l'únic home d'aquesta taula, a vos l'han deixat mai fora per arribar tard a algun lloc?
2: Moltes vegades.
1: Molt bé,
2: però
1: sí,
2: ho he assumit.
1: Sabeu
2: ho he
1: coneixement de cas. Molt bé.
2: El problema és que ara sobre intenten negociar-te.
1: Exacte, exacte.
2: Val?
1: Això jo ho tinc claríssim. Sí, sí, sí.
2: Jo m'he trobat alumnes a la Universitat de Barcelona, vagi per endavant, que m'han arribat a discutir per què els he suspès, han anat a altes instàncies i altes instàncies, i això ho dic, encara que doncs, faci caure malament en aquest cas a la Universitat de Barcelona qui ho està gestionant, m'han arribat a dir, escolta, Núria, aprova-li calla perquè estem tips d'ell. Aquest és el nivell.
1: Amigo.
2: Aquest és el nivell.
1: Amigo.
2: Per tant, tirem la tovallola a tots. No senyalem quan hi ha l'informe PISA als alumnes. Senyalem que aquest sistema estem vivint en una comoditat, o sigui, i en un nivell baixíssim.
1: O sigui que guanyen els passats.
2: Home, i tant. Guanyen els que no en saben. Va, exemple del que deia. Em teletransportaria en aquest egocentrisme del mi niño, el que ens ha fet la Minya Mal en la seva última entrevista per Movistar Plus.
3: ¿A quién se lo daría yo? Es al mejor jugador del mundo.
4: Sí, bueno,
3: ¿a quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga.
4: No, yo te pregunto a ti.
3: Entonces,
4: ¿a quién se lo darías tú?
3: Yo creo, sinceramente, que... Que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año... me lo merecería jo,
1: vale,
3: per lo
1: pues
3: que he ganat.
1: Ja
3: somos...
0: Mira, vam estar parlant a la tertúlia esportiva de dilluns d'això. Sí. A mi em grinyolava moltíssim. Jo només agafava aquestes paraules i les posava en boca d'Mbappé i com ens hauria caigut de gordo si ho hagués dit ell, no? Però és veritat que l'argument de la Danà era, escolta, ja està bé del català complexat, no?
2: No, però jo crec que és més enllà del català, és que són altres generacions. És igual que sigui català, extremeny o andalús. És que és una altra generació.
1: Es diu,
2: se l'acabarà fotent, aquest, també t'ho dic.
1: Tots
2: vagi per endavant.
1: Tots se l'acaben fotent.
2: Perquè Déu-n'hi-do si sapiguessin la intrahistòria.
0: Tu li veus un component generacional, això, Miqui?
1: Sí, totalment. Totalment. Jo ara estic fent un projecte on estic treballant amb gent des de... amb gent que té números uns mundials, que m'agafen el telèfon, que em fan reunions, videotrucades, artistes que vosaltres heu ballat a clubs, que m'agafen el telèfon, que tal, i gent que ara està de moda, que tenen molta feina, que sempre estan molt cansats, però ja és una qüestió també dels mànagers que els acompanyen, perquè són una generació, l'altre hi vaig parlar amb un artista, hòstia, tens un artista a Barcelona, està tocant el grec, m'acosto i parlo amb ell i li explico el projecte, contesta al cap de dos dies, és que era el meu dia off. Et vaig llegir, però era el meu dia off.
2: A part l'anglicisme, que encara tenen més ganes de pagar-lo.
1: Un periodista diu, és el meu dia off?
0: No.
1: Oi que no? Oi que un periodista és periodista 24 hores? Sí. Doncs estem parlant el mateix. Però ja és una qüestió...
0: Algun periodista diu, que és el teu dia off.
1: Sí, evidentment.
2: Això és veritat.
1: Sí, sí, alguna productora que t'envia un missatge a les 10 de la nit. Quan ja no toca, no, la
0: Cristina
1: García. Cristina García, no. Cristina García és una persona, això. Però m'entens o no?
0: A tu et molesta que t'enviï missatges a les 10 de la nit?
1: Home, per feina, sí. Per feina, sí, per una feina d'aquí dos mesos.
0: Ja, no és necessari.
1: No és necessari, ja ho arreglarem demà, sí o no?
0: Però segurament això relliga el que tu t'estàs trobant de generacions més joves amb el que comentava la Núria del nano que arriba tard, protegit per la seva mare, no? Per el seu pare.
1: Exacte, protegit. Aquesta sobreprotecció és una protecció de que és que la Meritxell toca molt bé el piano, eh? Canta molt bé la Meritxell. Estic posant Meritxell perquè és el nom que més m'agrada al món. I la Meritxell toca molt bé el piano, com 626.432, perquè hi ha dues que també ho diuen. M'entens? Tots tenen una persona amb talents superats.
2: I són molt sensibles, Miqui. T'has deixat aquesta.
0: També és veritat tampoc cal que ens carreguem a tot i a tothom. Segurament hi haurà Meritxells que toquen bé el piano i que tenen talent. El que passa
2: és que
0: segurament
2: som
0: en un moment en què costa més destriar el gra de la palla.
2: El problema és la Marga, que és la seva mare.
1: Saps com dic jo aquest síndrome?
2: A veure si puc anar al segon exemple.
1: Aquesta síndrome, saps com la dic? La síndrome de Marisol.
2: Ah, per què?
1: Perquè tothom vol tenir una Marisol.
2: Ja, això és veritat.
0: Lorena Vázquez.
5: Hola, bon dia.
0: Què tal, bon dia?
5: Molt bé.
0: I benvinguda.
5: Gràcies.
0: Opina el que vulguis.
5: Doncs aquí ja estic amb el micro obert, expectant per fer-ho,
2: eh? Jo et faig un segon exemple, Lorena.
5: Ah, vinga.
2: Un segon exemple
5: posa'm
2: de pares a reunions escolars. Quan s'obre aquell debat que el professor ja ha explicat i diu, teniu dubtes? I més que dubtes, et fa propostes al pare en qüestió en forma de queixa, que dius, senyora...
1: És el mateix pare o un altre pare?
2: Un altre, també és real. En aquest cas és una dona. Vagi al síndic de greuges si té queixes. Reunió d'una escola de música. Propostes de dues mares en aquest cas. La primera, que l'escola de música ofereixi concerts 100% gratuïts pels nens que aprenen música, com si el professor de música hagués de gestionar les ofertes del carnet del súper.
1: M'he perdut, que els nens puguin anar a concerts.
2: Gratuïts? Home, si estan estudiant, també han d'anar als concerts gratuïts.
1: Per exemple, d'Aitana.
2: Per exemple. Aleshores, jo a partir d'aquí dic, d'altra banda, crec, amb aquesta reflexió, donen per fet una vegada més que la cultura no té valor. Exacte. I que sempre s'ha de regalar, sempre amb el menyspreu constant. I l'altre, del costat, l'altre, en aquest cas, mare, pensa, aguanta'm el cubata, i ho remata dient, hola, vull entrar mínim un cop al trimestre a la classe personal de fagot del nen per veure realment què estudia i com ho fa. I aquests els enviaria ràpidament al perfil clar i català dels Torracollons. Hòstia. Com la imatge que s'està guanyant Florentino Pérez com a un dels nous concursants de Masterchef VIP.
6: Tú no te puedes callar, que has estado calladito todas las ediciones. No te puedes callar un poquito ahora. Ahora hablas. Ahora te puedes hablar. Está callado todo el rato.
7: Mira, Flo, que tú eres el mayor mete mierda de España.
6: ¿Mete mierda yo?
7: Vamos a ver.
6: ¿Mete mierda yo, que soy un chaval súper
7: no
6: majo? Ponte aquí, David, porque al final voy a...
1: No.
6: Me llamo mete mierda. El mayor mete mierda de España.
5: Florentino Fernández.
2: Ah, això mateix, que al final...
5: M'he cagat, eh? M'he cagat perquè pensava... Dic, Florentino Pérez, mare, un senyor.
2: Aquí la mamaratxi diu, hosti, vaig a buscar.
5: Estava a punt de sortir i marxar a fer notícies sobre el tema.
1: Parem rotatives!
2: Perdoneu. Va, i acabo amb un tercer exemple, ja així no m'enrotllo tant. Aquest testimoni que recullo, la mare que m'ho explica va haver de sortir de la classe de la vergonya aliena que li produïa tot. Les escoles intenten millorar des de fa un temps les coses, no sempre ho aconsegueixen, però allà hi són. Ara me'n vaig una mica de l'anècdota, però, per exemple, per connectar entre pares, als inicis d'infantil, ens fan presentar a través d'un cercle, com una tortara trobada aquestes de teràpies anònimes, i cada pare té un cabdell de llana. Aleshores, quan es presenta, es tira un fil d'aquest cabdell i, perquè l'altre pare es presenti, llança el cabdell i connecta un d'aquests fils. I aleshores tots ens anem presentant i fem pau i harmonia.
5: Ai, fem un dia, per favor.
1: És
2: són aquests canvis de reunions.
1: És ignífug?
2: No ho sé. Però és aquests canvis de reunions que vols millorar i a vegades no sé si et passes
1: exacte
2: de la ratlla, no?
1: Exacte.
2: Però va, anem al tema. En aquest cas diuen, hola, volem ser escola verda, i un pare rebotadíssim per por a que si això significa anar amb cantimplora de vidre, que es pot trencar i que acaba fent una crida no a l'extinció de plàstic. I un altre que ho recull, perquè en aquests llocs, entre els passats també es retroalimenten, un altre ultraemprenyat, perquè dins el món cereal aquesta escola decideix incorporar el cuscús. Hòstia. I el pare diu que això no és un aliment apte a la dieta mediterrània. La professora en qüestió...
5: Home, discrepo una mica, no?
2: No, jo discrepo des del principi,
5: que el
2: Marina.
5: Que el cuscús no sigui un element de dieta mediterrània, hòstia, precisament.
1: Hi ha uns humoristes catalans que un dia deien aquesta gent mig vot.
2: Sí.
1: Sí, sí, ho sento.
2: O zero, perquè
1: o zero.
2: Un dia hauríem de qüestionar perquè el vot és universal,
1: sí,
2: eh?
1: Sí o no, sí o no.
2: Amb com estarà,
1: o sigui,
2: el món.
1: O sigui, el cuscús no és dieta mediterrània, o sigui, és hola, mira, sí, que grossos que els tinc, i aquest matí quan ho he dit al bar tots m'han dit que sí, perquè això és d'ignorància. O sigui, a l'ignorant, els mestres, jo crec que li tenen massa paciència. Ho sento, sí. Hi ha massa paciència. Perquè l'ignorant, en un bar, quan fa una pixada fora de test, davant de tres tios, tal i qual s'emporta el que vindria a ser tota la vida, un hòstia és molt.
2: Els escoltem massa, els hi donem massa la raó.
1: Exacte.
2: Totalment. A més, en aquest cas, i ara hi ha aquí, acabo jo una mica fins i tot seriosa, la professora va acabar amb els ulls plorosos.
1: Va, torbat.
2: Perquè, clar, t'estan discutint fins i tot el fet de ser una escola verda. I que compta, perquè si és una cantimplora de vidre, es pot trencar, es pot fer mal, quan tampoc havien dit que la cantimplora havia de ser de vidre.
5: I això et lliga amb quin personatge de televisió?
2: Va, i això em lliga amb un personatge, us ho dic des d'aquí, nefast, que ha canviat recentment de canal televisiu, de la Sexta a Mediaset, i clar, allà ja fa la Macedònia encara més gran, i a part de Josep Pedrerol tenir un programa esportiu propi, ara també entra en el programa ultrafeixista Horizonte.
8: ¿Por qué Madrid no ha reaccionado? En Madrid sabía que había dos jugadores o tres que no iban a apoyar la iniciativa por circunstancias, ¿eh? Konaté es musulmán, digamos que el mejor amigo de Mbappé es Araf, que es marroquí, bueno, todo lo que quieras. Pero hay que explicar por qué tres jugadores no han lucido lo de apoyamos a Ceuta. Y otra cosa te digo, os digo a todos, el Barça mañana no saldrá con la camiseta.
9: Sí. O sea, el Barça mañana equipos... no apoya a Ceuta.
8: No digo que no apoye a Ceuta. Digo que
9: nos hablan
8: con la camiseta de apoyo a Ceuta.
9: Ajá.
8: Porque además tenemos el caso de que Lamine es marroquí, Lamine Yamal. Entonces, es una iniciativa, digamos, libre. La Liga da el ok, pero no la promociona, la iniciativa.
5: Lamine Yamal és marroquí.
2: Primer de tot, és català, i si anem a la descendència, la seva mare és de Guinea Equatorial. T'ho dic perquè s'oblida d'una altra nacionalitat. I perdona, molt ràpidament, què té a veure el partit d'avui si això és una iniciativa d'empresaris liderats per Vicente Boluda, per cert, un empresari valencià, expresident del Real Madrid, i on els principals negocis, saps on els desenvolupa?
1: A Marroc.
2: A Marroc. Val? Aleshores, aquí qui t'obliga a fotre la samarreta? Si jugues contra un equip a València, al País Valencià, són una colla d'empresaris dirigides per un personatge nefast que, a més, al darrere té interessos econòmics, clar, no polítics ni ideològics. Fastigós.
0: És que aquí s'hi barreja un còctel de coses. En aquesta
2: ells.
0: Història de les samarretes de Todos Somos Caballa, bastant bèstia.
1: Què perquè... és Caballa?
0: Caballa és com Ceutí. Es diu a la gent de Ceuta.
1: Ah, vale.
0: Se'ls diu Caballa, llavors des de la Liga s'ha iniciat aquesta campanya de solidaritat.
2: Però és que no és la Liga.
0: Al darrere, aquí hi ha, és com diu la Núria Casas, aquest grup d'empresaris valencians. També és veritat que al costat d'això estem vivint i veient episodis lamentables, com ha passat amb un jugador del Betis, que duia aquesta samarreta i que ha rebut insults racistes. És a dir, que aquí hi ha tota una capa de grisos.
1: I d'ignorància.
0: I d'ignorància. Però, diguéssim, a posar al damunt de la taula per poder tenir tots els elements del caldo important.
2: Perdona, jo potser també diria recolzament a la immigració, perquè realment aquesta gent, vull dir, però si jo no dic que la situació seva sigui molt complicada, però també és complicat la persona que agafa una barca, es juga la vida
0: que sí,
2: i travessa
0: no,
2: el mar. Aleshores, em puc fotre samarretes
0: i
2: cada
0: tant.
2: Setmana això. Mira, començant per l'1 d'octubre del 2017, que encara estic esperant que algú d'Espanya em digui, ostres, em sap greu que t'hagin fotut fins al carnet d'identitat, per exemple.
0: Que, efectivament, vull dir que òbviament, tot això és vàlid, el que tu comentes, però el que també és vàlid és que s'està barrejant, s'està putinejant d'una manera molt matussera en una qüestió que és absolutament delicada, com és una crisi humanitària.
2: El Barça va jugar contra el Llevant, es
0: dimensions.
2: Van negar a posar-se la samarreta,
0: així
2: avui és.
0: És
2: un partit contra el Racing, és una iniciativa que la Lliga permet que en el túnel de vestidors es reparteixin aquestes samarretes, però aquesta iniciativa és d'empresaris valencians, per tant afecta Llevant,
0: sí, sí.
2: Elx, València i no sé si me'n deixo un, Vila-real.
1: No es pot parlar, no es pot parlar de política, ja ho sabeu. No, és el que
2: doncs
1: diuen...
2: Doncs saps què passa?
1: No,
2: si tu no parles, en parlaran d'altres.
1: Espera, no, però és que estic parlant d'això.
2: T'ocuparan el lloc.
1: Precisament estic parlant un que sempre diu que tot és política, m'entens o no? Però que la política també depèn si m'interessa a mi o no m'interessa a mi, parlo o no parlo d'en política.
0: Núria Casas, tu de quin tipus de mare ets a les reunions?
1: Hòstia, això...
2: De les que callo i
1: no.
2: De les que marxo quan considero que el professor ja ha explicat i que el torn de paraules és nefast i que el torn de paraules dura més que les explicacions del professor. Jo foto el camp.
1: T'ho imagines o no?
2: Menys a la meva escola, que allà tothom és perfecte.
1: Hòstia, que fort,
2: tinc altres reunions.
1: Que fort, eh?

0: Miqui Puig.
1: Què tal?
0: Avui vens a parlar de sobretaules, però no només. N'has tingut unes quantes de sobretaules últimament?
1: Bueno, bàsicament ja veureu on te desemboca tot això, vale? La setmana passada vaig empalmar dues sobretaules estupendes amb gent que estimo, d'altres que vaig conèixer un moment, que això és el guai de les sobretaules, crec, no sé si algú d'aquí està en contra, i a les dues, després del vi, el verb i la paraula, em vaig veure repetint una fórmula. Vaig veure a mi mateix, explicant el mateix, les novetats vitals, era gent que feia dies que no veia, els hi vaig explicar tots els projectes, les coses a l'edicional, i a les dues sobretaules em sentia i no m'agradava i pensava, sóc un pesat, sóc el típic xapes, m'entens o no? I és veritat que jo sempre dic, i això ho he verbalitzat, ho he escrit, que a vegades xerro per omplir silencis, no? Aquella por que tinc del pànic del silenci, no? El meu, no dels altres. Pensar que què està passant, o veus una cara, això. Llavors m'aturo, observo les cares del voltant i busco el badall o busco la cara d'estupefacció.
0: Que això una mica, segurament ho fem tots, això d'intentar omplir buits, omplir forats, no? És difícil que tu puguis sentir confortable en silenci amb
2: una
0: altra persona.
2: Marina, depèn del lloc on estiguis.
0: No, clar. Perquè jo dic que quan arribes a un nivell sumum, bo, de confiança, és quan et pots sentir confortable en aquesta situació.
2: No, hi ha àmbits familiars on la norma és que no parlen,
1: Ah, sí, també hi ha gent
2: així. I d'altres que ho allarguen molt i jo, per exemple, gaudeixo quan les sobretaules s'allarguen i es parla molt.
1: Sí,
2: a
1: també.
2: A mi aquestes persones que sembla que estiguis a una taula del pingo, doncs marxo.
1: Aviam, això també us dic que passa només dins del meu crap, que jo crec que aquestes coses repeteixen. I vinga, i torno a explicar les novetats i el que ja he explicat a altres amics es millora. Sabeu allò com una mica com quan ho fas al reescriure un llibre? Que si el dissabte vaig explicar l'anècdota, doncs l'any demà ja la tinc com elaborada. Ja sé
0: posar-li una mica de salsa,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, tal qual. Tornes a recol·locar el relat, això, i ja sap com funciona. Si hi ha públic nou del tot, això també és una altra cosa, gent meravellosa que per primera vegada això comparteix la ratafia i els dolços.
0: Gent verge de tu.
1: Exacte, molt bé. Hòstia, no havia pensat en això. Doncs tens més coses, més anecdotaris, opinions sobre cultura, vida i amics. I aquí el relat moltes vegades és com el joc del telèfon, vale? Es deforma i de cop em sento malament. Em canso, penso que no vull ser un parlanxin. Aquí és on te va, aquí és el titular de la secció d'avui. Estic cansat de mi. Sí, sí, i no passa res, Penso que sóc un tio amable, de bona conversa, i tornen els dubtes. Només estan al meu voltant perquè sóc això, que parlo bé, per això la Marina em porta, perquè parlo bé. Sóc un bon conservador. Els estic taladrant, això llavors ja és quan comences a pujar el to, com el, saps, el xiste del gat, Els estic taladrant.
0: Quin és el xiste del gat?
1: No, sabeu, home, no sabeu l'acudit del gat?
0: No.
1: Un tio que se li espatlla el cotxe i va canviar la roda i no té gat. Diu, hòstia, mira, hi ha una llum allà dalt, que hi ha una casa de pagès, diu, aniré allà, els demanaré del gat i els hi donaré 50 euros. El tio comença a tirar amunt, diu, bueno, 50 euros. Veiem 50 euros. Estan a casa i no fan res. Me'l poden deixar per 30 euros, el gat. Va pujant i diu, com 30 euros? Estan mirant la tele, no estan fotent res, 30 euros, mira, si n'hi dono 20 ja serà. El xiste el pots anar allargant tant com vulguis, Marina. El tio arriba, truca a la porta i el tio li diu, bona nit, diu, el gat te'l fots el cul. Que és una mica allò que fem tots, no? que li anem donant voltes.
0: Tu estàs en la part de si tu ets un taladro o no ho ets, no?
1: Com? Això és el que em plantejo. I esclar, i penso, el de davant pren aire o fa un glob de vi perquè sóc un pesat? Saps? Allò, i aquí és on tremolo. Jo no vull ser un pesat i em canso de mi. Em caic malament, no m'agrado. En aquest moment és quan no m'agrado. Però l'endemà reps un missatge, l'altra banda es va sentir a gust, l'amic nou, vale? Li diuen el que ens ha introduït que va estar de gust, quina gran tertúlia, quanta tendresa i coses així.
0: Això et va passar a la primera sobretaula.
1: Això em va passar a la segona sobretaula, la primera.
0: Ara...
1: Però de cop, dilluns vaig fer una altra cosa que ho diu, i que és quan em caic, no malament. Siguiente, vaig fer tertúlia política. Vale? Sentia com un paleta començava a fer servir arguments poc amables. Això que heu dit ara, de com s'està parlant tot, vale? Els arguments que aquests que ara corren de la desinformació total. Es fonien alegrement molts conceptes. Tots aquests grisos que has dit tu, tots fotuts allà dins, com si fos una amanida d'aquestes modernes, saps? I... eren coneguts, no eren estranys, també de dir, perquè si no un cop de puny me'l podia haver endut. Vale? Gent que saludo, que han fet feina a casa i que trobo propera. I sense voler-ho, el meu toral, i per sort vam riure, tots vam acabar argumentant, però les taules del cotant ens miraren amb cara rara, saps? Molts del lloc on te vaig esmorzar no havien sentit mai la meva veu, perquè jo arribo, m'assec i em foto a foto allà a escriure i tal. Quan vaig pujar al cotxe, vaig tornar a mi mateix i vaig dir que tenia una sensació d'esgotament, vale? De dir un altre cop, Miquel, no pots callar. No et podries estar en un racó i mirar de concentrar-te, saps allò? És bo que no. És el meu tret característic, diuen això sóc jo, i vale, si això sóc jo, estones no m'aguanto. Em canso de mi, saps? Perquè és això, no puc estar callat.
2: Nosaltres no, Miquel.
1: Bueno, vosaltres no, perquè això us interessa i aquí necessitem bla, bla, bla, bla, bla, bla. Per sort, al migdia, que això us agradarà més, em vaig contenir, vale? Fent el menú, un comercial tatuat que just entrar em diu que anirà a veure Damned, perquè us situeu, Damned és un mític grup punk dels 70 que ve ara a Barcelona, s'asseu dues taules més enllà. Surt a la tele la notícia de l'arsenal d'armes de Figueres.
2: Mira, vale? N'hem parlat aquí,
1: vale? De Figueres. Aixeca la veu, perquè vol que el sentim, i diu, jo amb una d'aquestes faria feina.
2: Toma.
1: Punk alternatiu, armes tal i que qual. No vull saber. Ni què, ni com, ni contra qui les farà servir. Canvio la beguda, vale? Demano vi graciosa, perquè així penso, callo, desvio el pensament i m'agrada una mica més. Vaig contenir, saps, aquesta manera d'entrar, perquè quan algú aixeca el to, vol una confrontació verbal, dient jo amb aquestes faria molta feina.
2: Clar, això em sona molt al teu llibre.
1: Sí, clar, és la meva puta vida.
2: Jo no volia ser Miqui Puig,
1: clar,
2: no?
1: Sí, és que és això.
2: Clar, és de ser molt dur amb un mateix. Que al final tots ho som, eh?
1: Però com diu la Núria, hòstia, que bé l'entrevista que et va fer el Carles Més l'altre dia, l'entrevista va ser meravellosa.
2: Sí, que ja et val. El clip viral, va, i el fas en un altre programa.
1: Eh?
2: I aquí som els que et paguem, nosaltres.
1: Però m'entens? I s'agafa aquesta part cultural que sempre aquí us he dit mil vegades, del que penso jo culturalment, dic que no m'agrada expressar expressions culturals perquè sempre hi ha els típics que bots i mal educats que et venen a dir què és el primer que rebo? Però tu, però és que no sé què, però és que la cultura, tu qui ets? Tu encara cantes? No, estic cansat també d'això. I per això una mica és aquesta dicotomia que em mou i que també em fa estar viu. Que si no estaria depressiu a casa amb una xeringa aquí al braç, m'entens? Veus, ara fa aquest silenci.
2: No, és que l'estem estava esperant a veure quan aguantaves. A veure quan aguantes. Ja. La ràdio costa, a veure.
3: Jo ja no puc, eh?
2: A veure, aquí és el primer, és com el joc aquell d'aguantar la mirada.
1: D'aguantar la mirada.
2: No. A veure, també et dic, ningú aguanta ningú 24 hores al dia. Imagina't amb un mateix, no?
1: És molt dur. I després d'aquests episodis ja et dic que d'això. També porto dos dies que es dic una mica que me la pela, però bueno, fins que torni a durar i torni a estar, doncs això, una
2: mica
1: cansat. Jo,
2: Miqui, insisteixo, si aquest espai no l'omples tu, l'omplirà un altre.
1: Exacte.
2: Per tant, que no et facin estar cansat de tu mateix.
1: No.
2: Sisplau.
1: Simplement que estones, doncs, estàs més a gust que d'això. Com l'altre dia dèiem aquí, què et canviaries tu? Jo els llavis, jo els morros, jo tal i igual, doncs jo em canviaria.
2: El xapisme. Lorena Vázquez.
3: Ja estava pensant ara què canviaria, però clar, deixar de parlar tant, potser em trauria feina.
2: Clar, però és veritat que segur que hi ha moments en què tots ens... no ens agradem en alguna part de la nostra vida o en coses que hem fet al llarg del
4: Marina,
2: dia.
4: Marina, jo et puc preguntar si tu a casa consideres que parles igual que no només a la feina, en el teu àmbit social?
2: No, clar.
4: Perquè
2: no.
4: Jo arribo a casa, per exemple, i sóc una persona més tirana, reserva forta.
1: Ja. Sí,
3: jo
1: sí,
3: no,
1: sí.
3: Jo sóc exactament igual.
2: Si xerro igual, segurament no parlo amb el mateix to, vull dir que em puc deixar anar més o menys. Però
1: no li dius a la teva filla, ara farem...
2: Sóc igual de xapes.
4: Sí.
2: Sí.
4: Jo a casa sóc diferent.
1: Mira. Volem venir a casa teva.
0: Lorena.
3: No, a mi que em sorprèn perquè és veritat, jo crec que nosaltres que ens dediquem sobretot a parlar, és veritat que potser de vegades estem una mica cansats de sentir-nos, però jo a casa parlo exactament igual i mira que visc sola, eh? Vull dir, parlo amb mi mateixa bastant i amb un to bastant alt.
1: A favor de parlar sols.
0: Què t'ha fet pensar tu aquests últims
3: doncs mira,
0: dies?
3: No sé si heu seguit aquesta notícia que per mi ha estat de les notícies, jo crec que més interessants de la setmana, ja et diria que del mes. Heu vist l'anunci de la Sydney Sweeney?
0: Mira.
3: Aquesta actriu tan explosiva que ha fet un anunci per una plataforma d'apostes. El podem sentir?
0: El tenim.
5: Think you know sports? Prove it. Novik is just sports.
0: So just ho comentàvem aquesta setmana, ens ho explicava l'Aitana, ens parlava de les crítiques que ha rebut aquest anunci. Ubiquem els oients.
3: A veure, ella surt absolutament nua i només es tapa algunes parts, com les parts íntimes o de vegades els pits, amb coses que tenen a veure amb esport. Per exemple, una raqueta de tennis, una pilota de futbol o fins i tot uns guants de béisbol. Aquesta campanya ha sorprès bastant, primer perquè ella forma part d'aquesta empresa, d'aquesta plataforma d'apostes, i com ella és part interessada, m'imagino que per això està com tan interessada en que aquesta campanya sigui polèmica i molt atractiva.
1: Ella quin esport fa?
3: Ella, clar, cap esport. Ella és una actriu molt coneguda.
0: Ara seguim. Deixeu-me anar a l'Acadèmia de Cinema.
6: La producció que representarà Espanya en la 99 edició de los premios Oscar en el apartado de mejor película internacional és...
0: Això està passant en directe.
6: La bola negra.
0: La bola negra. Es fa bo, doncs, el pronòstic que havia fet el Roger Salvans, el redactor en cap de la revista Fotogrames, en aquest programa ja fa uns quants dies. Ens va dir, no tinguis cap dubte, serà la peli dels Javis la que representarà Espanya o la que aspirarà a millor peli de llengua no anglesa, a millor pel·lícula estrangera, vaja, als Oscars, i així ha estat, la bola negra dels Javis, que és l'única de les tres que competien que encara no s'ha estrenat, s'estrena la setmana.
2: I a part, els Javis, més enllà d'Europa, ara es veu que els estan descobrint, per exemple, en el Festival de Toronto i també als Estats Units, i estan esma perduts. La crítica d'allà, que jo no sé si és normal o no n'hi ha per tant, o sí, però que és veritat que ara jo crec que, més enllà de si guanyen o no, aquests dos faran una irrupció mundial sense precedents, jo estic segura. El Miqui no vol dir res.
3: No vols parlar de bola negra ni dels Javis.
0: Si la bola negra li fos la bola verda.
3: Clar, és veritat. Jo
1: no l'he vist, és que no l'he vist.
3: Jo tampoc l'he vist la pel·lícula.
0: Ningú l'ha vist.
3: L'han pogut veure alguns periodistes especialitzats, sí. Però és veritat que la gran majoria la veurem la setmana vinent. Jo estic desitjant veure-la, però sempre tinc la sensació que quan la bola, precisament la bola, es fa tan gran abans de que arribi l'estrena, de vegades és perjudicial, perquè no sé, t'imagines, no, com una cosa tan sumament preciosa, gran, excel·lent.
1: On te desconfio és al voltant dels dos personatges. És un desconfio, la bola que tu dius, encara sí. La pel·lícula no està, perquè resulta que els dos personatges tenen el que tenen. Jo és on te desconfio més, eh?
0: Perquè, evidentment, i això també ens ho explicava el Roger Salvans de Fotogrames, tot això també és una gran operació de màrqueting.
1: Evidentment.
0: Interessos que s'hi mouen a l'hora de seleccionar pel·lícules per anar als Oscars. I una de les coses que ens feia veure també és Bardem no cau bé a Hollywood.
1: No, clar, evidentment.
0: Bardem és un outsider,
1: hombre, és un rojo
0: que dona suport a Palestina obertament.
1: Mireu-lo de Xeren aquesta setmana.
0: És un tio
1: incòmode. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí.
3: A veure, jo també he vist la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen i he de dir que a mi els actors m'han encantat, tant la Vicky Luengo com el Javier Bardem, em sembla que estan excepcionals.
0: Inconmensurables, sí.
3: Però t'he de dir que a mi la pel·lícula no m'ha deixat el pozo del que parla absolutament tothom en aquest país.
0: Però és que aquí hi ha una cosa, que són les expectatives.
3: Exacte, no.
0: Com gestiona
3: les expectatives? D'això podem parlar en qualsevol tema, fins i tot amb una cita
0: amorosa.
3: És que amorosa,
0: no és bona per
1: sempre
0: tu.
1: Hi han
0: fatals.
1: Sigut les expectatives. L'únic, i com a, que també com a part extrema d'aquí, d'aquest costat, i més gran de la taula.
0: Extrema moderada.
1: Extrema moderada. Les expectatives també han sigut tota la vida. Quan nosaltres compràvem un disc sense haver-lo sentit d'un artista que t'agradava, tu tenies unes expectatives basades en el que havies sentit, en el que t'imaginaves, i llavors les decepcions també hi eren. multiplica per mils i mils i mils tot el que cada dia es posa, qualsevol tuit, qualsevol TikTok, qualsevol fin, qualsevol flanc de genis, tal, tal qual, tothom és un crític, tothom fa que aquesta bola sigui molt
2: Mira,
1: més gran.
2: Mira, amb Búnker, la darrera pel·lícula de Penélope Cruz i Javier Bardem, s'ha fet molt famosa per un tall viral de, no sé si són 30 segons, que Javier Bardem està parlant en un restaurant i la Penélope no parla, però només amb les mirades diuen que aquest treball és excel·lent. Molt bé, aquella escena puja
1: aquells
2: 30, els impacta.
1: Aquells 30
2: Perfecte.
1: Segons.
2: S'han anat a Venècia i més enllà de l'aplaudiment d'un quart d'hora, però els crítics li estan fotent per tot arreu perquè diuen que el que és el guió, l'argument, és molt banal.
1: Al final tornem a allò que sempre dic jo quan parlem d'art i d'entreteniment. T'agrada o no t'agrada? Punto. Ja no hi ha més. T'agrada o no t'agrada?
2: Però tothom... llavors on deixem aquí el paper dels crítics? Dels prescriptors, també.
1: És que és molt diferent. Prescriptor que crític. Jo sóc prescriptor. Jo al Pista de Fusta vaig de prescriptor. Sempre
2: parlo... Costa de dir, jo m'he enganxat
1: sí,
2: també.
1: Prescriptor. Sempre parlo de coses que m'agraden i intento contagiar-te tu que perquè a mi m'agraden. Un crític ja ha trobat el però, la pega. I això és la feina del crític. Perquè a la gent li agrada Boyero. Si Boyero fes crítiques sent amable, fent crítiques dient és mala esta pel·lícula, però no. Boyero fa servir... tics grandiloquents que l'han fet, no? L'han fan terrible de totes aquestes coses. És aquí on tornem al gust o no al gust de les coses. I, evidentment, la gran operació de màrqueting hi és. L'altre dia encara recordàvem, us en recordeu, quan David Lynch es va posar amb una vaca a Hollywood amb una pancarta dient voteu per la Laura Dern? Això era fantàstic. Es va sortir tot el camí que feien els acadèmics. Ell es va posar amb una vaca allà fumant i posava voteu per Laura Dern. Vull dir que al final també tot això són conxorxes i són cèntims. Mm-hmm. Recordeu que tot això són grans corporacions que tenen cèntims, grans festivals que hi han marques a darrere. En aquest moment hi han tots els grups inversors bla, bla, bla, que són els que posen diners i aquí és on hi ha tot el gran polèmica.
2: Lorena, perdona que t'havíem tallat del teu tema, ens estaves parlant de la Sydney Sweeney
3: sí.
2: I d'aquest anunci.
3: Que fa pràcticament nua, que ha estat absolutament polèmic i el que ens preguntem amb aquest anunci, sobretot les feministes, és aquest anunci ens empodera a les dones, perquè és el que ella ha esgrimit com a argument per protagonitzar aquest anunci. Ella diu que se sent perfectament còmoda sentint-se nua davant de tots aquests ulls que la miren, que per ella és una estratègia publicitària que funciona molt bé i fins i tot per defensar-se ha ensenyat anuncis d'esportistes mundialment conegudes com la Serena Williams que també han protagonitzat portades nues. Però clar, està claríssim que està molt bé que la Sydney Sweeney faci el que ella vulgui, si ella vol sortir despullada està perfecta, però que no ens demani a les dones i a més a les dones feministes que ens empoderem amb aquest tipus de portades, perquè per exemple al final redueix a la dona no? que una cosa que no té res a veure amb el que és una dona esportista, per exemple, perquè les dones esportistes no necessiten posar-se nues davant de ningú per jugar a un esport i és el que moltes esportistes demanen a la Sydney Sweeney, que si us plau deixi de protagonitzar coses relacionades amb el món de l'esport completament nua perquè no les representen absolut.
2: Està molt sovat sortir despulladet i empoderem.
1: I amb les apostes.
3: Però invisibilitzes...
1: Jo crec que per mi és la part més pornogràfica.
3: És que aquest anunci està ple de red flags, però clar, realment invisibilitza la Sweeney amb aquest anunci l'esforç de les esportistes? És la pregunta que s'ha fet tothom quan ha vist aquest anunci i li han posat davant en aquesta noia, en aquesta actriu mundialment coneguda, sobretot pel seu paper a Eufòria. Fa mal a les esportistes dones
1: o ella,
3: no?
1: I amb ella li faran mal aquest anunci després?
3: Ella ha perdut un munt de seguidors a les xarxes socials perquè és veritat que hi ha moltes dones que s'han posat en contra, sobretot esportistes dones i esportistes homes, però al final no deixem de pensar que no es deixa d'utilitzar la imatge d'una dona per sexualitzar un esport que no té absolutament res a veure ni amb sexe ni amb publicitat.
2: I com deia el Delgado, què vol dir ultradreta? Què vol dir empoderar? Perquè és que al final no són conceptes que com els interpretem? S'estan banalitzant. Per mi tampoc és empoderar, per exemple, que a la final del Mundial vaig veure que hi havia certs jugadors que anaven acompanyats de nenes molt petites, de 6-7 anys, amb el mocador corresponent. Llavors, a mi també que una nena petita ja estigui involucrada en una creença religiosa fins a aquest punt, a mi tampoc m'agrada, per exemple. Llavors, jo crec que al final sembla que els extrems s'acabin tocant, que no hi hagi una mica de, no sé, de normalitat a les coses.
1: Torneu amb mi, que el meteorito ho arreglarà tot.
2: Sí, sí.
0: Però que el meteorito arribi després del concert de la Shakira. Com a mínim a Madrid.
2: Estic intentant anar, eh?
0: L'esperen en candaletes. Tu volies parlar-nos d'això?
3: Sí,
0: però
3: parlem.
0: Re, 30 segons.
7: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
8: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
9: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
8: Amb un Barça a Les Palmes va començar tot.
10: Amb un Barça Racing la història continua.
8: El Què t'hi jugues Barça de Ser Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
10: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
11: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
8: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
10: Sí que Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
8: Què t'hi jugues Barça a Ser Catalunya.
10: 50 anys de futbol en català.
12: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
13: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis perquè tothom pugui tenir casa.
14: Es ocupem a les millors taules del món.
15: En aquesta terra protegim i acollim.
16: Fem barri i fem pinya.
17: I fem i no deixem de ser.
12: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
18: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
19: Generalitat de Catalunya.
20: El govern de tothom.
21: Madrid, Madrid, Madrid. En México se piensa mucho en ti. Con el fervor
0: que
21: soñamos desde aquí.
0: ¿Qué es la Shakira?
3: Shakira, quan arribava a l'aeroport de Madrid, va arribar dilluns passat, envoltada de show i espectacle, com li agrada a ella. Va convocar més als mitjans de comunicació, no només d'Espanya, sinó també d'arreu del món. Hi havia molts, molts periodistes llatinoamericans, colombians sobretot. La van rebre cantant, ballant, va atendre a tothom, va respondre a tot tipus de preguntes, no va tenir cap mena de problema, perquè saps que ella ara es trasllada a viure a Madrid, un mes sencer per estar endurant aquest mes amb el seu espectacle És Latina, un estadi que s'ha construït especialment per ella i que porta el nom de Macondo Park, per retre-li homenatge a Gabriel García Márquez i pel seu llibre Cien Años de Soledad.
0: Això, 12 concerts que comencen divendres, aquesta gira Las Mujeres Ya No Lloran,

0: Romà, què en sabem d'aquest estadi?
1: Pues com bé deia la Lorena, s'anomenarà Es Latina i serà la seva llar durant 10 hores al dia en aquestes 12 jornades. El recinte ocupa 30 hectàrees i ha estat construït en temps rècord, només 30 dies. Espera acollir a més de 600.000 persones. La porta d'aquest univers s'obre en escenaris de Macondo Park, com dèiem, inspirat en l'univers de El poble fictici creat per l'escriptor colombià Gabriel García Márquez en 100 anys de solitud, pels que passaran artistes espanyols i latinoamericans com Amaya, Guitarrica de la Fuente o Nati Peluso, entre molts altres.

0: Però, Marina, quina cosa mai t'imaginaries dins d'un estadi?
1: Uf, no sé.
0: Però t'ho dic jo.
1: Clar, moltes coses.
0: Una no biblioteca.
1: Mira.
0: Una biblioteca, Random House Group
1: amb
0: Editorial.
1: Amb llibres o sense?
0: Amb llibres també.
2: Amb llibres d'escriptora.
1: Sí, sí. De cartó pedra o de veritat? De veritat,
0: de veritat. De veritat, perquè l'espai pateix també la influència de 100 anys de solitud i rebrà a moltes escriptores vinculades a l'univers cultural i emocional de la cantant. Entre les participants estan Rosa Montero, Cristina Morató, Elisabet Benavent o Julia Navarro. La biblioteca acollirà, a més, una beca impulsada per Cursiva i la Fundació Pies Descalzos, valorada en 2.999 euros, que no 3.000, per cursar durant 2 anys un programa de novel·la en línia, han assegurat des de l'organització.
1: El Miqui s'ho està fent a sobre, el què?
3: Red flags, que hi han d'haver-hi d'això. On s'ha construït l'estadi?
2: Al barri de Villaverde.
3: Bueno, sí, però què hi fan allà, en aquest lloc on es fa això?
2: Al Mad Cool.
3: Fantàstic.
2: Mira, semblem les empollones
3: fantàstic,
2: de la classe.
3: Fantàstic, sí. De què estem parlant? Estem parlant de que és una iniciativa que tot... A mi em xoca molt com fa servir Macondo, com fa servir això de les dones, quan a l'hora de posar el cartell els noms estan a igual artistes que actuen i marques comercials. Aquí hi ha una red flag, no és gratis, les entrades no són gratuïtes. Estem parlant de que és un gran negoci, no és cultura. Que ho perpetri i que hi posi parts de cultura em sembla genial, almenys és una mica menys, vergonyant. És una mica més, bueno, tinc una part de cultura, de la mateixa manera que porta tots aquests noms que heu dit, que estan a dalt de l'elit perquè són mainstream, és que passa de portar Quàntic, que és un dels tios que revoluciona la música llatina des de fa 20 anys, dir jo que és underground. Però a mi el que em xoca és veure com marques de roba, que les buscareu, que jo no les diré mai amb antena, estan a la mateixa alçada que artistes. Aquí és quan et demostra que això és una gran iniciativa econòmica. Em sembla molt bé tot el de més. Que hi hagi la coartada de Macondo, que hi hagi la coartada d'una beca per les dones, em sembla guai perquè està invertint, reinvertint diners. Però no oblidem que és una gran operació de màrqueting, que ella munta això perquè li surt més econòmic que llogar el Withing.
1: Perquè
3: l'Ajuntament li posa bé perquè pugui fer això també.
1: I perquè les mujeres facturen.
3: Fantàstic, però que tinguem molt clar tot.
2: I que deu ser un win-win també per la ciutat i pel país, perquè viatjaran moltíssimes persones de fora d'Espanya i m'imagino que aquests diners són amb els que compta tant l'Ajuntament de Madrid com el govern espanyol.
3: Però no oblidem que
2: això... Que no deixa
3: això,
2: de ser un favor, potser, per aquest arreglo que va tenir amb Hisenda, amb la Hisenda Pública Espanyola. Recordeu que ella va tenir un judici del qual no va sortir innocent. Recordem que va arribar a un acord,
3: sí,
2: i va haver de pagar tant els diners que devia a Hisenda com una multa milionària.
4: Perquè el Mad Cool no tira tant com el Withing, perdona, que no ho sé.
3: No, és diferent.
1: Permeteu-me incorporar algú més en aquesta conversa, algú que en sap i molt d'organitzar grans concerts. Tito Ramoneda, fundador de la promotora The Project, una de les més grans que tenim al país. Què tal, bon dia?
5: Hola, molt bon dia. Hola a tots i totes. Hola, Miqui.
3: Bon dia.
1: Perquè l'ubiqueu, ell és responsable de la producció de gires com les de Dani Martínez, Topa Quevedo, de les actuacions d'Oques Grasses que s'han de fer l'octubre a l'Olímpic.
2: Dels millors festivals que es fan a Barcelona, que li agraïm moltíssim, per exemple, i a Catalunya.
1: Tu com ho veus, això de la Shakira? Una mica la reflexió que estàvem fent ara, les paraules del Miqui.
5: Escolta, perdona, parles del Festival de Jazz de Barcelona, no?
2: Per exemple... I del Guitar.
5: Que presentem avui a les 12:30 al Palau de la Música.
2: Quina alegria.
5: El primer del 60 aniversari que comencem a celebrar un trienni. Però bé, no estic aquí per parlar del Festival de Jazz, ja ens en farem ressò.
1: Ja vindràs a parlar-ne, ja. Home, que si vols anticipar-nos alguna cosa...
5: Home, que tenim per davant un trienni apassionant, són més de 70 concerts amb 12 espais de la ciutat i no només de la ciutat i que, bueno, que gaudirem molt. Però escolta una cosa, tornem al tema central vostre, ja en parlarem del jazz. El tema de la Shakira, doncs evidentment sí, Miqui, és una operació absolutament no comercial, vull dir, és un negoci.
3: Evidentment, sí.
5: Punto y pelota, no hi ha més. Que no sigui cultura, jo no m'atreveixo a dir que no,
3: jo no ho dic que no sigui cultura, simplement dic que no hem d'oblidar, no hem d'oblidar que hi ha aquesta part, que és un negoci, i que jo, com molt bé he dit, em sembla guai que porti Quàntic, que faci una beca, que faci tal, però que no és filantropia, que a vegades ens sembla que els artistes d'aquest calado poden ser filantrops i no, hi ha un negoci darrere que sempre dic jo, que dona feina a molts companys, i això per mi és un orgull. Mm.
5: Bé, evidentment hi ha una indústria musical que s'ha transformat per moltíssimes raons. La digitalització ens ha portat a que hi ha un consum absolut molt més gran de la música, les xarxes socials, els FOMOs, les residències que tant es posen de moda. Vull dir, tot aquest ingredient unit a que Shakira, per mi, doncs, estava en el seu millor moment, digue-li com vulguis, musical, comercial, vull dir, pel que sigui, no? Piqué suposo que va ajudar una mica, no? A també fer créixer, o ella va ser molt llesta també, o bé, no? Aquí no, jo no vull entrar en aquesta part, però sí que jo et diré una cosa, jo quan fa un any i que vaig veure Shakira a Mèxic, hi ha una persona del seu entorn més proper que em pregunta si Shakira, quants Bernabéu faria, i li vaig dir que cap, perquè en aquell moment, evidentment, el Bernabéu no el faria. A mi, quan ara mateix està fent 12 recintes, que crec que està doncs, pràcticament esgotat, o és igual, o està al 90%, estem parlant de 500-600 mil entrades, a mi m'ho dius aleshores i no m'ho crec. No m'ho crec, i ho ha fet, i factura moltíssim, i ella, pues, suposo que vol, perquè és molt ambiciós amb totes les seves, amb la seva presència, amb la seva posada en escena, amb tot, pues, que vol que allò sigui una gran festa llatina, que visita Europa a Madrid, Llatinoamèrica a Madrid, i posa en valor tota la cultura llatina. Bé, és la seva manera de vendre's, i ho dic així.
3: Una tia que apareix a Bikini als anys 90, te'n recordes, amb aquell grup punk que tenia, que ha començat de zero, i això és una cosa que, vamos, que s'ha de...
5: Perdona, tu dius Bikini, no vam fer estàndard? És que...
3: Oh, podia ser l'estàndard, és veritat.
2: L'estàndard era aquella discoteca que hi havia a Travessera
3: de Gràcia.
2: Allà
3: va actuar la Shakira. És veritat, Tito, la vas fer tu, sí.
2: Que ara és un concessionari, si no m'equivoco.
3: Sí, un concessionari de cotxes, sí.
5: Sí, exacte. Jo he fet Shakira tres cops.
3: Exacte, és veritat.
5: Dos, o sigui, aquest concert i els dos Sant Jordi.
3: Exacte.
5: Fins que, bueno, pues, la globalització, la Live Nation arriba a comprar les gires a nivell mundial i bueno, pues, et quedes fora de la jugada. Però vull dir, amb això ja estem acostumats, i és així, i és el nou ordre mundial de la música.
3: Com dius tu, ha canviat tot d'una manera tan bèstia, i això, i està bé que tu, com a productora, puguis dir que això, que n'hi ha que t'han sobrepassat perquè són grans corporacions amb un poder econòmic que ja no lliga amb la música, no?
5: No, i que és global. Però, evidentment, sí, hi ha una Shakira que comença i que evoluciona i que ara està nosca. Chapo, que vol, no sé, és que no, a mi no se m'ocorris.
2: Clar, però el que crida l'atenció és que surti més a compte, que li surti més a compte el fet de construir aquest estadi itinerant o mòbil que no pas llogar-ne un.
3: Sí, clar, però això, les gires ja eren així. L'última a la fila i Mecano i Radio Futura van ser els primers de fer gires, perquè es donaven compte que els hi sortia més a compte anar a una ciutat, llogar un pavelló i portant-se tots els tiquets. Això canvia i sempre passa igual. Quan tu vens molts tiquets has de ser, com diu el Tito, el teu empresari, yeah, i veure com ho pots fer-ho, de quina és la teva manera. Si llogar el Wizzin és molt car i amb l'Ajuntament et deixa construir el teu estadi, clar, a bodes em convides.
2: Tito,
5: crec que no és... Miqui, a veure, conec una mica... No és aquest, o sigui, el punt... No, el punt de Shakira és que Shakira volia fer una residència.
3: Vale.
5: A Europa, una única residència. Aleshores, hi ha moments que les dates coincideixen en què, per exemple, un Wanda Metropolità, que podia haver sigut la residència...
3: Té futbol, clar.
5: Hi ha futbol.
2: Clar.
5: I volia que fos Madrid. Aleshores, d'aquí surt que un Mad Cool, que és l'espai on es fa Mad Cool, que està molt lligat a Live Nation... Pues, de la mateixa manera que Adele va fer el que va fer a Alemanya, que va construir un espai només per ella, que crec que va vendre, no sé si un milió d'entrades, jo me'n recordo, una bestialitat, l'últim cop que hagués estat en un escenari, pues, en aquest cas el Pino Saglioco, que és un somiador i un creador, posa damunt de la taula possibilitat de generar aquest espai, de muntar aquestes grades, que es veu que són impressionants, perquè crec que hi ha 46.000 seients, més tota la pista de peu, vull dir, aquesta capacitat de 60.000, que crec que deu ser espectacular, i suposo que aleshores pues genera aquesta... El que he dit abans, que Shakira vol lluir-se al màxim i sí. comença a somiar en aquesta ciutat, bla, bla, ja, bla, ja, bla, bla.
1: Tito, perdona.
5: I aquí hi ha molts diners.
1: És que volia demanar-te també per una última cosa, ens queden un parell de minutets, però per aquest canvi que estem veient en la venda d'entrades de concerts de gran format, ho hem vist amb els Oasis, que diuen ara t'has de registrar a la nostra web i després hi haurà un sorteig, és a dir, no primarem el primer que arriba, el que es pot estar allà hores i hores esperant a les cues aquelles virtuals interminables. Els Art de Bogotà també han fet una mutació en aquesta venda d'entrades, en venden taquilla directament a diverses ciutats sense compra online. Anem cap aquí?
5: A veure, el món del ticketing, abans parlava de la transformació de la indústria i la digitalització ens ha portat coses molt bones i, evidentment, desavantatges. Desavantatges com és la revenda, que és una lacra, que és una estafa al consumidor, que enganya la gent i que el principal còmplice, i això ho he dit sempre, és el propi Google, que deixa posicionar-se a les webs de revenda perquè cobren milionades per estar dalt. Però, a més, després hi ha tota aquesta política, diríem, de prevendes, de registrar-se, de la web de l'artista, de tenir les dades, dels sortejos, dels preus dinàmics... Yeah. És un món que em sorprèn, jo no sabia això d'Art de Bogotà, sincerament, em sorprèn que torni a la taquilla el que coneixíem nosaltres, Miqui, no? Que anàvem a Víctor Castelló, a la Gran Via Aribau, hòstia, allà hi havia un tio de rebenta, però pues sí, home, es guanyava 4 duros, però estava tot controlat. Em sorprèn això d'Art de Bogotà. Dieu que està venent en físic i no ven a través de plataforma?
1: Que diuen que, que no faran venda online.
5: Uau! Això sí que és novedós, eh?
1: Sí. Tito Ramoneda.
5: Espero que ho facin bé, perquè recordo quan Paul McCartney va fer venda online a discos, al Jazz Collector de Rosselló, que la gent es va tornar tan boja que van trencar els vidres, perquè evidentment 2.000 entrades, crec que era un tívoli. Esperem que no passi això.
1: Tito. Vale.
5: Pues gràcies, això dona per molt, eh?
1: I tant, obrim un altre meló un altre dia sobre això. Tito Ramoneda, moltíssimes gràcies, Miqui.

0: comptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè, a bon preu i Esclat, tornar costa menys.
1: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
2: Arrenquem l'última hora de l'Aquí Catalunya amb els equips locals, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. I l'última mitja hora, ja ho sabeu, el Ja Som Aquí. Vinga, seguim.
3: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
1: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
4: Aquí Barcelona, amb Joan Tejedor.

0: Bon dia, benvinguts a l'Aquí Barcelona, a la capital catalana. Se'ns està posant cara de festa major. La setmana que ve és la Mercè i avui es presenta el programa de les festes. De fet, a les 11 estava convocat l'acte on ja hi tenim el Ferran Dalmau. Hola, Ferran, bon dia.
1: Hola, Joan Tejedor, bon dia.
0: Ha començat?
1: No ha començat, però és a punt de començar. El regidor de Cultura de l'Ajuntament, Xavier Mercè, acaba d'entrar ara a la sala on està previst fer aquesta presentació del programa oficial de la Mercè.
0: Doncs, Ferran, de seguida passarem per aquí perquè ens donis detalls, perquè no sé si es pot concretar alguna cosa, o de moment és allò màxim secretisme fins a última hora, fins que us ho anunciïn tot de manera oficial.
1: De moment és que hi ha una barreja entre les coses que ja s'havien dit fins ara i les coses que ara ens explicaran, que són els últims detalls definitius i que són les grans bales guardades per aquesta Mercè, però sí que sabem ja, per exemple, una xifra que com a mínim és sorprenent en comparació amb altres ciutats, que és la de 19 cercaviles que tindrà les festes de la Mercè d'aquest any, 19 cercaviles amb els seus itineraris corresponents i en diferents dates, no és que hi hagin 19 cercaviles alhora, però és curiós que la presentació d'aquest programa s'està fent al Palau de la Virreina, aquí al mig de la Rambla, perquè justament aquí hi ha una exposició del Seguici Popular de Barcelona, és a dir, totes aquestes figures que apareixeran a les cercaviles. En aquests 19 cercaviles hi ha els dracs, les cucaferes, els gegants, i llavors hi ha una barreja entre els turistes que ho veuen des de la Rambla i entren a veure què són aquestes figures i les persones interessades que s'apropen a realment que són barcelonins i que venen a veure el programa de la Mercè. I tot es barreja aquí, i diguéssim que ara mateix la dada que tenim de més rellevant és aquesta, de 19 cercaviles i 109 concerts. 109 concerts que hi haurà a la Mercè. Sabeu que hi ha una nit, que hi ha un escenari que és del nostre grup, no? L'escenari de la nit dels 40, amb Miqui Núñez, Nil Moliner i Buhos, però també hi ha altres grups importants al llarg dels concerts de la Mercè, com Al·lèrgiques al Pol·len o La Pegatina. Això ja se sabia. També se sabia que la ciutat convidada és Xangai, i per tant també hi haurà diverses activitats, intentarem treure'n l'entrellat de quines són, però relacionades amb aquesta connexió entre la cultura xinesa i la catalana.
0: De seguida ens actualitzes, Ferran, cap al tram final del programa, quan ja haguem pogut conèixer algun detall més d'aquestes festes de la Mercè, i també baixarà el Sergi Sánchez, el cap de musicals, per explicar-nos aquests 40 Poble Mercè que viurem el divendres que ve, el dia 25, a la platja del Bogatell, amb el Nil Moliner com a últim gran anunci, com a cap de cartell, amb el Miqui Núñez, els Buhos, el Saxeni i la guanyadora d'Eufòria també. Per tant, serà una nit gran. Ferran, et deixo posar l'orella.
1: Fins ara, TG.
0: És l'Aquí Barcelona del dimecres 16 de setembre del 2026. Ens actualitzem, són les 11:04. Sergi López, bon dia.
2: Molt bon dia, Joan.
0: El judici del cas Roger Espanyol contra un escopeter, un inspector i dos sotsinspectors acusats d'haver-li buidat un ull durant l'1 d'octubre ja està en marxa.
2: Ara mateix està declarant Espanyol en condició de testimoni. L'acusació demana 13 anys per les lesions, mentre la fiscalia en demana l'absolució. És l'únic judici que hi haurà per les càrregues policials d'aquell dia. La resta han quedat o bé arxivades o bé

0: amnistiades.
1: La Fiscalia Superior de Catalunya ha demanat desestimar la demanda de la CGT contra el Departament d'Interior per l'assistència de dues agents dels Mossos d'Esquadra de paisà a una assemblea educativa el 6 de maig a l'Institut Pau Claris de Barcelona, identificant-se aquestes agents com si fossin docents.
0: Ho ha avançat el diari Oponés. La Fiscalia remarca que no existeix cap constància dels fets relatats en el recurs i en la demanda, la suposada infiltració encoberta d'agents dels Mossos en una assemblea, ni que aquesta suposada actuació policial tingués per il·lícita finalitat o motiu identificar o recopilar dades dels assistents a les mobilitzacions.
1: Nou matí de tortura pels usuaris de Rodalies, en aquest cas de la R2 Sud.
0: Per robatori de coure, a l'estació de França es venen produint demores a la línia i també a les regionals R13, 14, 15, 16 i 17. Ara ja s'ha resolt la incidència, però es mantenen els retards de mitja hora.
1: La gestora d'actius del grup Deutsche Bank ha posat a la venda el centre comercial Diagonal Mar de Barcelona i busca obtenir-ne més de 500 milions d'euros.
0: És una informació que publica avui el periòdico. L'operació situa al mercat un dels principals actius comercials de la capital catalana, ubicat al districte de Sant Martí. El centre compta amb uns 90.000 metres quadrats de superfície comercial.
1: El ministre d'Indústria, Jordi Hereu, ha dit que el futur de SEAT està assegurat i que no es perdran llocs de treball.
0: En resposta a una pregunta d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Hereu ha assegurat que Martorell té molt de futur i ha afegit que s'hi han invertit 3.300 milions d'euros i que no hi haurà cap pèrdua de treball.
1: L'ampliació de l'aeroport augmentarà un 22% les emissions de gasos contaminants del trànsit aeri els propers 7 anys.
0: És la previsió que fa un estudi del DESC en base a les dades d'emissions de l'aeroport de l'any 2025, que ja mostren un augment d'emissions de CO2 del 55% en l'última dècada.
1: Gràcies, Sergi.
0: A tu.
1: Són les 11:06. Escolteu-la aquí a Barcelona amb el Dani Puntiprats al control tècnic.
2: Es la historia de...

0: donem per inaugurada la Mercè també a Ser Catalunya amb la presentació del programa. De seguida tornem amb el Ferran Dalmau. I avui també s'inaugura el projecte Moltes Mercès. És un projecte que contempla els 48 cartells de la Mercè des del 1979 fins al 2026. Artistes com Mariscal, com Miquel Barceló, com Jaume Plensa, molts d'altres han participat d'aquests dissenys d'ençà que va tornar la democràcia a l'estat espanyol i que s'ha seguit celebrant la Festa de la Mercè a Barcelona. Són 48 dissenys que podem gaudir en forma d'exposició i també a casa, en forma de llibre. Per tant, avui tenim doble focus. El llibre ens l'ha recopilat el Julià Guillamont, l'escriptor i comissari d'exposicions, que també heu llegit també molta crítica literària. Hola, Julià, com estàs? Bon dia. Hola, Julià, bon dia.
1: Hola, hola.
0: Ara sí que et sento.
1: Bon dia. Sí.
0: Escolta'm, bé, primer de tot, felicitats pel recopilatori, perquè realment és joia de col·leccionista.
1: Molt bé, sí, no, sí, ha quedat molt bé.
0: No sé què és el que més has gaudit mentre el feies. Els records que et porten a recuperar els cartells de Festa Major, si veure com ha anat evolucionant els anys, el missatge que s'hi trasllada...
1: Bé, home, clar, un cartell cada any doncs és una mena de... com de baròmetre dels canvis socials. Llavors vas veient l'evolució de la societat a través de la imatge que en donen els artistes relacionada amb la Festa de Barcelona, diguem-ne, no? Llavors vas veient tendències, vas veient canvis estètics, canvis socials... Bueno, és molt entretingut.
0: I l'actualitat hi juga algun paper? Vull dir, em refereixo, clar, el primer és del 79, que és... just quan s'havia aprovat l'Estatut, un any abans la Constitució, hi havia hagut la dictadura menys d'un lustre abans. No sé si en aquests primers cartells aquesta llibertat, aquest retorn de l'oficialitat del català, tots aquests factors que llavors estaven a flor de pell de la societat i podien tenir alguna presència, o ara, jo què sé, causes com la integració, les persones que arriben sí, de fora, que s'integren, tot això clar, també s'hi veu reflectit.
1: Ha anat canviant el missatge, és a dir, el primer moment, aquests dels anys 70, començaments dels 80, doncs hi ha molt la presència al carrer com a lloc, la recuperació del carrer com a espai públic. És una idea recurrent de molts cartells d'aquesta època, no? Perquè durant l'època de la dictadura, doncs la cosa al carrer no era de tothom, diguem-ne, no? Llavors això, la primera etapa hi ha molt la presència d'això, no? De la festa al carrer, els gegants, tot això té molta presència. Després la cosa va evolucionant i ara hem anat en els darrers anys doncs, cap a un tipus de missatge més integrador, una presència més important de la imatge de les dones i de la i de la gent, diguem-ne, plural de la ciutat. Bueno, això s'ha anat introduint en el discurs, no? Llavors, quan te'ls vas mirant, vas veient com va evolucionant la cosa des d'un punt en un altre, no? També ha anat canviant l'estètica molt, perquè al principi eren molt cartells d'artista. Després va passar per una etapa d'il·lustrador i després s'han anat introduint altres llenguatges. L'any 92 va ser el primer cartell fotogràfic que l'ha fet el Manel Esclusa i després en els últims anys doncs, s'han fet cartells s'han encarregat cartells a una agència que fan vídeos, videoclips a Canadà o una gent que fa escenografia, no? Sí. Vull dir que ha anat obrint-se també des d'un punt de vista estètic.
0: Sí, no? Obrint el programa he dit Miquel Barceló, se m'han creuat els cables amb Antoni Tàpies, perquè m'he creuat amb el cartell del 125 aniversari del Barça, que sí que el va fer el Barceló, volia dir Tàpies, en aquesta etapa més d'artistes. Aquests cartells estan tots exposats en una exposició, valgui la redundància, prop de la catedral, el Museu Frederic Marès. L'inaugura formalment aquesta tarda, a partir de les 5, l'alcalde Jaume Collboni, però a Ser Catalunya hem tingut el privilegi de poder-hi accedir una mica abans d'hora per ser els vostres ulls. Judit Casellas, com estàs? Bona tarda. Bon dia, m'heu ben dit.
2: Acabo d'arribar en aquesta exposició ara mateix i el primer que es veu en aquí quan entres doncs és un cartell que t'anuncia bàsicament què hi podràs veure. T'explica doncs, que en aquesta exposició s'hi apleguen els cartells editats des del 1979 i precisament només entrar veus aquest cartell, el de la Mercè del 1979 de Francesc d'Assís Galí, immens, o sigui, són plafons amb les imatges grosses, eh? O sigui, es veuen bé i veus aquesta imatge, no?, doncs amb l'home d'esquenes i la paloma. Coloma per simbolitzar doncs, aquest també retorn dels ajuntaments democràtics i que la Mercè doncs, és una festa, torna a ser una festa oberta i democràtica a tothom. I si segueixes passejant doncs, pots veure tota la resta de cartells doncs, del 1982, del 1985, del 1988 amb els seus respectius autors.
0: El
2: també 8, es poden
0: el,
2: veure...
0: Doncs... El del 88 com és? El tens demà, entenc, perquè que amb el Citis, com és el del 88?
2: El del 88 es veu, doncs, per exemple, una, com una esfera de color verd amb punts vermells i és de Frederic Amat, del 1988. El que passa és que no hi ha explicació, almenys aquí al costat ara mateix no la sé veure, aleshores...
0: L'explicació al llibre, que per això el Julià Guillamón ens l'ha editat de manera fantàstica, no, Julià?
2: Aquest cartell... Exacte, perquè així de primeres jo no el sé interpretar del tot.
0: Aquest cartell del 88 el tens al cap?
1: Has anat a buscar un dels més abstractes.
2: Ah, d'acord, perquè anava a dir...
0: No, és que saps què ha passat, Julià? Que ha dit el meu any i aquest malic que tenim tots, dic, ostres, mira, el 88, el meu, i aquí som. I ja que tinc l'autor aquí del llibre que me'ls ha recopilat.
1: Sí, el Frederic Amat deia que li havia agradat molt que li haguessin encarregat aquest, perquè 88 eren dues vegades infinit. I aleshores els dos buits són els dos signes d'infinit. Llavors va fer una imatge bastant, bastant abstracta en el seu estil, diguem-ne, i que l'alcalde Maragall en el seu moment va dir que era una demostració de la imaginació i l'obertura de Barcelona. Era el moment en què la ciutat acabava de ser nominada Ciutat Olímpica. Per tant, era un moment d'eufòria de la ciutat.
2: Ah. D'acord.
0: El del 92, Judit, té alguna referència als Jocs o no? La tipografia, no? Com a mínim deu ser la mateixa que els Jocs de Barcelona 92.
2: Un segon, que el busco. Espera, 90, 91...
1: És el de l'Esclusa, no? És el de la foto.
0: Manel Esclusa, sí senyor, és una foto del Manel Esclusa.
2: Sí. Ara l'he trobat. Hi ha com aquests, com si fos una simbologia de focs artificials.
0: Sí.
2: I és com tot negre, o sigui, és en blanc i negre, i es veu com, diguem-ne, com si fos tota una explosió de focs artificials, de brillantor, però així de primeres no sé veure-hi la referència al...
0: És a dir, específicament als Jocs no, eh? Específicament als Jocs no, però això
2: no,
0: sí que suposo, Julià, que una cosa, l'explosió que van ser els Jocs per l'obertura de la ciutat a Europa i al món, no?
1: El Manel Esclusa havia fet unes exposicions molt bones sobre Barcelona, sobre les obres les obres olímpiques i la ciutat de nit. I aquesta fotografia era una fotografia que tenia a veure amb això. Llavors, és una foto fantàstica perquè es veu en un castell de focs artificials, llavors al mig hi apareix la figura de Colón com si estés envoltat de palmeres de foc. És molt bonic i va ser la primera vegada que es va fer servir una fotografia.
0: Va ser la primera vegada que es va fer servir una fotografia l'any dels Jocs, Judit.
2: No, que sí, anava a dir que trobo faltar una mica d'explicació aquí al costat dels cartells, perquè clar, aquí m'està anant molt bé perquè tenim l'explicació en directe, però clar, aquí me faltaria una mica d'explicació perquè si no, clar, vaig una mica perduda.
0: Els oients i les oients ja saben que s'ha d'anar a l'exposició amb el llibre adquirit ja del Julià Guillamón, que és la guia perfecta per veure'l. És que és pack complet, el projecte té aquestes dues vessants, l'exposició i el llibre, ja veieu que el llibre és imprescindible per gaudir d'una exposició que és una meravella. N'hi ha algun que sigui el teu preferit, Julià, d'aquests?
1: Home, n'hi ha molts que són bons. A mi, clar, m'agraden molt artistes doncs, com el Serra de Ribera, el Francesc Artigau, que ara han quedat una mica marginats i que en els anys 80 van ser uns artistes molt... Bueno, des dels 60, però en els 80, com van fer els cartells, uns artistes molt destacats. El cartell del Serra de Ribera, que és un d'aquests que té del carrer, de la recuperació del carrer, i el de l'Artigau també, per mi són dos cartells extraordinaris. Després n'hi ha d'altres, més amb altres llenguatges. Per exemple, m'agrada molt el de l'Ignasi Avellí, que són unes bombolles de sabó, com les que fan els nens amb una canyeta, saps?
0: Sí.
1: Que van flotant pel carrer entre la terra i el cel, perquè és un cartell més simbòlic, perquè la festa de la Mercè també va entre la terra i el cel. La gent surt al carrer, trepitja el carrer, i al mateix temps hi ha activitats que remeten en el cel de Barcelona, no? Com el Piro Musical i altres activitats d'aquest tipus. I a mi que és un cartell molt conceptual i que m'agrada molt també aquest.
0: Que aquest és el del 2014, jo... si no m'equivoco, no?
1: Em sembla que sí.
0: Jo dic que té 3
2: mesos. Jo preguntar-li també...
1: De memòria.
0: Jo dic.
2: El del 1979, el del 1979, que és el primer que veus, sí, que hi ha aquesta paloma. O sigui, entenc que la paloma és símbol de llibertat, d'obertura,
1: no,
2: de renovació.
1: Aquest cartell, diguem-ne, va ser el primer any que hi havia els ajuntaments democràtics. Aleshores, no va ser un encàrrec, sinó que va ser... es va agafar el cartell del Francesc d'Assís Galí de l'exposició del 29 i es va fer una adaptació d'una imatge del cartell del 29. Perquè, en certa manera, el que hi havia en el cap de la gent que ho va fer, això era la idea d'establir un pont amb el passat, no? De dir, Barcelona havia tingut un passat gloriós amb l'exposició del 29, després havia vingut la guerra, la postguerra, tot això, i ara entronquem amb aquell esperit. I es va fer d'aquesta manera. O sigui, de fet, no és un encàrrec, és un cartell diferent de tots els altres, perquè no és un encàrrec, sinó que és una adaptació.
2: Mm. Val, però la paloma que està com de cap per avall...
0: Colom. És un colom, no?
2: Un colom.
1: És un colom, sí, sí. Això venia del cartell original, del Galí, del 29, i sí, era un símbol de pau, evidentment, no? Però diguem-ne que no es va triar aquest fragment per diguem-ne, per donar-hi aquesta connotació de pau, diguem-ne, però també de lligam amb el passat, no? Travessant, doncs, aquests anys. De tota manera, s'ha de dir, perquè en el llibre això surt, el llibre té una explicació per cada cartell, un text més o menys poètic que he escrit jo, i després té un pròleg. Llavors, en el pròleg es parla dels cartells de la Mercè abans del 79. I s'ha de dir que durant els anys de la postguerra els cartells de la Mercè no estaven malament. A vegades la gent es fa la idea de que tots eren toreros i banderes espanyoles, i no és així. És a dir, no, els cartells de la Mercè es van preservar bastant de la iconografia franquista. Van ser bastant moderns i van participar dissenyadors bastant bons. Tot i això, es va voler fer aquest lligam, es va voler lligar amb el món d'abans de la guerra, i per això es va triar el cartell del Galí.
0: I em sembla que ens ho deies a l'inici pinzellada, però destacar que no només són artistes catalans, també hi ha hagut anys que n'han fet artistes internacionals, els cartells.
1: Sí, el que passa és que sempre hi ha hagut gent que ha tingut relació amb Barcelona, no? Per exemple, doncs, un any va ser l'Scali, el pintor americà, però que vivia a Barcelona, no? I sempre ha sigut gent vinculada aquí, o que ha tingut estudi aquí, o que ha treballat aquí. O sigui, no ha sigut un cartell internacional en el sentit d'anar a buscar un artista de fora.
0: Ja poso jo la paraula. No ha sigut anar a buscar un mercenari, per dir-ho així, de dir, escolta, aquest té un nom, per tant anem a pagar-li uns calés,
1: sí,
0: per poder dir que l'ha fet tal, sinó que
1: han sigut... Figura, sinó,
0: exacte, han sigut artistes amb algun tipus de relament aquí en la seva carrera.
1: Bueno, perquè també el que s'intenta és un cartell, és un element de comunicació que vol arribar a la gent, no? Llavors, si tu has d'arribar a la gent de Barcelona, doncs el millor és que és arribar a través del coneixement, de les experiències compartides, de les vivències compartides, no? Llavors, per tant, que l'artista hagi participat de la vida de la ciutat és important, perquè és la manera que pot, diguem-ne, aconseguir aquesta empatia amb l'espectador.
0: Doncs és un luxe aquest llibre que ens ha fet el Julià Guillamont i que li ha editat el segell Barcelona Llibres, i que jo us recomano adquirir-lo abans d'anar a aquesta exposició, Judit, que juga amb aquest doble joc de paraules entre la patrona de la ciutat, entre la Mercè, i aquesta expressió tan catalana de donar les gràcies de Mercès com un agraïment
2: moltes
0: a aquestes
2: Mercès.
0: Festes, no?
2: Sí, no, un agraïment totalment a la patrona de Barcelona, perquè realment aquesta exposició també és molt bonica de veure. Vull dir, ara que hi hem posat context i que la podem entendre millor, realment l'aprecies encara molt més, i us recomano molt que vingueu, perquè és un agraïment cap a les festes de la ciutat, i de veritat que és recomanable.
0: Doncs s'inaugura aquesta tarda a les 5, com us dic, prop de la catedral, al Museu Marès, i estarà oberta fins a mitjans d'octubre. Julià Guillamont, felicitats i gràcies per fer-nos de guia de privilegi.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Judit.
2: Gràcies.
0: I torno cap a la presentació dels actes, perquè ja tenim algun detall més. Ferran, tenim espectacles...
3: Hola,
0: no, tenim un espectacle de luxe, perquè està Mercè.
3: Sí, un espectacle de luxe que es diurà Emergency Exit, que es farà al Moll de la Fusta i que està encarregat a la Fura dels Baus. És una de les grans novetats d'aquestes presentacions, de les presentacions de l'agenda definitiva de la Mercè que s'està fent avui, però no és l'única, perquè aquest gran espectacle de la Fura dels Baus, Emergency Exit, al Moll de la Fusta, però també un gran espectacle de dansa d'arrel, de dansa tradicional, que es farà al Parc Güell, es dirà de costumari, i s'ha encarregat la companyia L'Esbord. Aquests són els dos grans espectacles que ens han anunciat avui, i també algunes altres novetats destacades de la Festa Major, per exemple, que dèiem aquesta connexió entre Xangai i Barcelona, que és la ciutat convidada, doncs bé, vindrà l'orquestra tradicional de Xangai amb instruments tradicionals a fer aquí l'orquestra nacional de Xangai amb instruments tradicionals a fer un gran concert aquí a Barcelona, i a banda de les coses que ja són habituals de la Mercè, com el Mercè Arts de Carrer, per exemple, doncs que també hi haurà activitats a la plaça de les Glòries, que ara ja està acabada, sempre era a l'estació del Nord, al parc de l'estació del Nord, ara també serà a la plaça de les Glòries, i el Piro Musical, que ja sabeu que serà al Bogatell aquest any, per motius d'obra s'ha hagut de canviar de lloc, doncs bé, l'artista encarregat de triar la playlist és en Montero, d'Oques Grasses. Així que la llista que sentirem al Piro Musical per tancar la Festa Major, encarregada en Josep Montero.
0: Gràcies, Ferran.
3: Fins ara.

0: El que tampoc faltarà aquestes festes de la Mercè són els concerts dels 40 Poble Mercè, que els tindrem divendres que ve. El cap de musicals de la casa, ja ho sabeu, és el Sergi Sánchez. Hola, Sergi.
1: Què tal? Com estàs?
0: A la platja del Bogatell, no?
1: Un altre cop, sí. Ja són uns quants anys que estem allà a la platja del Bogatell. De fet, l'única emissora que es present allà, a l'espai més icònic, segurament, de les festes de la Mercè.
0: 100%.
1: I amb l'escenari més bèstia, on entra més gent, on és més còmode també, tant per arribar com per ser per allà, perquè al final és un lloc que és enorme, i els artistes també, que es nota que estan més còmodes allà.
0: Quina hora ens hi posem?
1: Doncs mira, ens posem ben d'hora, a les 7 de la tarda. De fet, estem dient a tothom que vingui cap a les 7 perquè agafin lloc, perquè després ja sabem allò, les corredisses de voler estar el més endavant possible. Doncs vine aviat, vine cap a les 7. Cap a les 7, un quart de 8 com a molt tard, ja estarem amb els DJs dels 40 allà posant música. I la primera que comença és l'Aina Machuca, la guanyadora d'Eufòria d'aquest 2026.
0: Òbviament tindreu el Sergi, tindreu l'Uri Mora, tindreu l'Adrià Soler, la Laia Partida, l'Adrià Ortega, el Víctor de la Torre, s'hi posarà l'Aina, i tenim un cartell espectacular com cada any.

0: Perquè els bus també els tindrem per allà, no?
1: Els bus els tindrem tancant la festa. Clar, no podien ser uns altres. Si dius festa major, bé, festa en general, els bus són els reis des de fa 20 anys i aquest any la veritat és que ens fan un concert molt, molt especial perquè és un dels últims que tancarà aquesta gira de 20 anys de celebració amb nosaltres, amb els 40.
0: És una data especial, els bus demanen que no els hi rebem el ventilador, que encara la calor apreta i clar, ens tocarà suar la samarreta. Si vols

0: Perquè el Saxeni tampoc faltaran.
1: El Saxeni no faltaran, venen des de les terres de Lleida, són bons amics de la casa, el Pep Saula, l'Andrés i companyia, i per ells serà un concert també molt, però molt, molt, molt especial, i no puc dir res més.
0: M'ho deixes així, eh?
1: I t'ho deixo així, sí. T'ho diré d'aquí uns dies.
0: Molt bé, doncs uns altres amics de la casa, igual que ho és el Miqui Núñez.

0: una mica com els 40 i totes les músiques d'aquesta casa amb Miqui Núñez, no? L'un per l'altre.
1: El Miqui Núñez és de la família, és que no podem dir una altra cosa. A més, el Miqui és curiós perquè es dona un fet que fa 7 anys, el 2019, vam fer un concert a l'Avinguda Maria Cristina en aquell moment, on teníem els Búhos, teníem també el Nil Moliner, que va ser el seu primer concert de la Mercè, que el va fer amb nosaltres, i volíem que vingués el Miqui, però per una d'aquelles coses no va poder venir, només va poder venir a cantar una cançó amb els Búhos. Doncs bé, aquest any és com una repetició, d'alguna manera, d'aquella Mercè del 2019, però molt més gran, molt més bèstia, i amb el Miqui, doncs, ja posicionat com una estrella absoluta a casa nostra.
0: Aquest any sí que ve el Nil Moliner, que hem començat amb ell perquè és l'última incorporació que hem anunciat.
1: Exacte. A més, el Nil també serà la primera vegada que actua a la platja del Bogatell amb concert complet, perquè fa un parell d'anys o tres va acompanyar el Dani Fernández, el seu gran amic Dani Fernández, i em va dir, tio, he de venir a fer el meu show aquí algun dia. I mira, al final hem quadrat les agendes i aquest 2026 tot sortirà rodó.
0: Doncs us anirem explicant més novetats durant la setmana, eh? Divendres al matí t'espera la Marina perquè li expliquis més coses aquí i serà al llarg de tota la setmana que ve, perquè divendres 25 als 40 Poble Mercè, a la platja del Bogatell. Ja sentiu el Sergi, que si voleu agafar lloc a partir de les 7 aneu fent, que ell i tota la tropa de digis de la casa us animaran la tarda. A l'hora de la Golden Hour, què més voleu per passar un divendres de Mercè fantàstic? Sergi, gràcies.
1: Gràcies.
0: Minut i mig pel comptat i arribem a 11:15. Pausa i arriba el Cartanyam, ja som aquí.
2: Seguro que sembrarás, que cuidarás. Seguro que llegará el agua, que sentirás el viento. Seguro que no todo saldrá como esperas, pero cuentas con nuestro apoyo para sentirte seguro. Contrata tu póliza de seguro agrario con la ayuda del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
3: Com et dius?
4: Ferran Adrià.
3: Quina és la teva experiència com a cuiner?
4: Has estat a alguna escola?
3: Has tingut algun mestre?
4: Això és una altra lliga.
3: Això són dos estrelles Michelin.
5: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
6: Estàs posant a tots al límit.
7: Prendreu tots mal.
5: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
9: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
10: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
11: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
12: El 29 de novembre l'Aliança Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
13: Ciutadans de Catalunya.
14: Ja som aquí!
15: Jordi Cartanyà.
13: Per Catalunya.
16: Catalunya, ja som aquí amb en Dani Puntí Prats a la tècnica i l'Oriol Llopart. Què tal, com estàs?
17: Molt bé, home.
16: Paraigua a punt?
17: Paraigua i piragua, perquè poden arribar al 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i 60 litres per metre quadrat també en 3 hores.
16: Vinga, hòstia, més que piragua, jo crec que si hem de fer cas del que ha de caure, ens caldrà un arca de Noé, el que no sé quins espècimens hi posaríem a salvar-s'hi,
17: I això, si ens poséssim a parlar d'això, crec que donaria per una hora.
16: La que no tenim. Pareu atenció si viviu o passeu per Catalunya Central, les comarques de Girona i el litoral i prelitoral central.
17: Inuncat en alerta.
16: I Rosalía ja entra gairebé en modo reposo. Només vull veure bitllets de 100. En modo reposo i milionària. Tanca a Miami el Lux Tour després de 6 mesos recorrent Europa i Amèrica.
17: I pel camí ja s'ha farmejat 58 concerts en 17 països. Compte la de pasta que ha fet aquesta senyora.
16: No fucking money, man. Jo sé que no és culpa ser milionari. I tant, mira si ho sabia. Semblava que fos ahir que arribava a Barcelona i s'havia d'acabar el món.
17: Potser el món sí que s'acaba, però pels aiguats, no per ella.
16: Bueno, sempre tenim l'opció de trucar a Déu, gràcies al telèfon de Dios, el llibre d'en Francesc Miralles. Francesc, benvingut, com estàs?
18: Molt bé, content de ser amb vosaltres.
16: Sí, això va ser programació neurolingüística, el que va fer la Rosalía. Avui vull ser milionària i he acabat sent no milionària, trilionària.
18: Home, va fer com... va aplicar la llei de l'atracció, no? Primer va definir el que volia, i ha vingut ella, però també s'ho ha currat molt, no? Hi ha gent que aplica la llei d'atracció però que no treballa. Ah, i per tant, les coses no passen.
16: Estan allà a casa, no els ho fa.
18: La llei d'atracció l'has de complementar amb la llei de l'acció. I el que jo sé que la Rosalía, el taller de músics, porta tota la vida preparant-se per això.
16: Tota la vida preparant-se també, per això,
18: però també cal sort, una mica de sort, perquè molta gent lluita, sobretot amb el que són les activitats artístiques o literàries, i has d'arribar al lloc correcte en el moment correcte. Si no era... Si no hi ha aquesta confluència en l'espai-temps, les coses no passen.
16: Jo que dèiem, Oriol.
17: Sí, està en el lloc i en el moment correcte. Friso perquè m'arribi el dia.
16: Arribarà, no pateixis. La Rosalía, la nostra ambaixadora Cesc Rovira, es tanca gira a Miami i comença una altra gira amb una altra ambaixadora d'Espanya.
4: La producció que representarà Espanya en la 99 edició de los premios Oscar en el apartado de mejor película internacional és La Bola Negra.
7: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío.
16: Ja tenim pel·lícula per intentar arribar als Oscars del 2027, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, La Bola Negra. Tres èpoques, l'any 32, el 37 i el 2017, unides per Federico García Lorca, El desig, La repressió i La memòria. Arriba a més amb una bala enorme, el Premi a millor direcció del Festival de Cannes. Fausto Fernández és crític cinematogràfic habitual de Fotogrames. Fausto, molt bon dia.
14: Hola, bon dia. Aquí un sospitós habitual al vostre servei. Tremend. Què tal? Com esteu?
16: Sorpresa La Bola Negra o no ha estat sorpresa que tiri cap als Oscars?
14: No, no, jo crec que era l'opció més guanyadora. Era La Bola guanyadora, si podem fer acudits i tal. Mm-hmm. Jo crec que si estava la competició, la lluita estava entre El ser querido del Rodrigo Sorogoyen, mm-hmm, i aquesta, perquè Los domingos quedava una miqueta així com despenjada. I clar, però com a El ser querido tens a Javier Bardem i a Penélope Cruz, i a Penélope la tens també a La Bola Negra, jo crec que tenim el 50% per arribar a aquesta final, arribar a la final, i l'altre 50% el posa ja directament Netflix i tota la campanya intensa i brutal que estan fent tots els mitjans de cinema i la premsa normal als Estats Units amb la pel·lícula, que fins i tot surt a les travesses, no només com a millor pel·lícula internacional, sinó surt nominada també a millor pel·lícula. Home. Els Javis surten també nominats. O sigui, que podria donar-se un cas com a Paràsitos, que va guanyar millor pel·lícula internacional i millor pel·lícula seques. Sí, sí, no. Està sent una campanya molt forta, clar, però és que tens a Netflix, que fins i tot aquí a Espanya hem aconseguit que hi hagi una mena com de finestra de 43 dies en què la pel·lícula ha d'estar als cinemes abans de passar a la plataforma. I als Estats Units també, o sigui que van a cuidar la pel·lícula com el seu producte estrella, o sigui, com la perla, com la bola d'or i de diamants que han de presentar per tenir ells també una mena com de gran reputació de plataforma que per fi guanya a tots els grans premis i que es menja tots els Oscars l'any que ve.
16: O sigui, que podem viure allò de momento histórico para España con los Javis agarrando directamente la mejor película internacional.
14: Sí, sí, sí. A més, amb aquest una miqueta amb Matías Prats, que queda molt bé, amb lo de Federico García Lorca, jo crec que és una parella ideal. Sí, sí, sí, sí, de conya, sí, sí.
16: Momento
14: histórico, los Javis. Momento histórico, los Javis. No, no, és que a més, no, és que a més, és, bueno, és molt dels Javis. S'han guanyat també a tota la presència internacional i s'han guanyat a tot el que són els crítics, aquests més elitistes i més famosos, i que tenen també molta presència a les xarxes socials. I no, els Javis han conquerit a tota aquesta gent i, bueno, es presenten a tot arreu, això, com a la gran esperança, com els nous felines, els nous grans directors del cinema europeu.
16: Haurem d'estar al cas, Francesc. Jo no sé si has vist la pel·lícula o...
18: No,
16: el cas,
18: no. Jo tampoc, eh? La que he vist és l'altra candidata, El ser querido.
16: És maca, eh?
18: Mm-hmm. Sí, lenta, molt ben actuada i deixa petjada. Mm-hmm. És una pel·lícula que després, els dies següents, recordes moltes escenes i les ressignifiques.
16: És quan...
14: Sí, com...
16: sí, Fausto, és una pel·li és bona quan... A mi em passa això, que hi ha pel·lícules que mentre les estic veient dic, quan les recordes
14: quan
16: després.
14: Quan les repenses molt, sí, sí. Aquestes són les bones pel·lis, perquè és el que comentava el Francesc, et deixen una cosa dintre, et deixen una empremta i el que fas després és... tornes a ella i quan les tornes a veure descobreixes coses que no havies caigut en això. És una pel·li que és com la persona que estimes, és com la teva xicota, no? És una persona que amb la que sempre pots dialogar i la que sempre et descobrirà coses noves. És una pel·li fantàstica, és una pel·li per viure amb ella, per casar-te amb ella. Sí, directament. Aquestes són les bones pel·lícules.
16: Jo l'he vist aquest cap de setmana, El ser querido, i em venen escenes al moment en què queden ells dos per dinar, o en algun moment, que no vull fer spoilers, perquè hi ha moments molt bonics quan estan filmant la pel·lícula i ell la repassa amb ella com ha quedat i quedo parat del que fa allà.
18: Per mi un moment màgic, que no és spoiler, perquè si no saps el que passa no t'adonaràs, és quan el director escolta per primer cop la banda sonora que li han enviat.
16: Home.
18: Què està passant en aquell moment, quan ell ho escolta amb aquells cascos? Això és un moment màgic.
16: Ho faràs tornar a mirar, eh? No, Francesc, ho farà tornar a mirar, Francesc, això. Escolta, Los Domingos, Los Domingos, la meva mare va veure la pel·lícula i li va agafar una mica de malícia a Les monges, eh? Vull dir, és una cosa... A més a més, és una pel·lícula que et va interpel·lant tota
14: la profecia, no? No és la profecia, però sí.
18: Amb música de Nick Cave, que això és una gran cosa.
14: Sí,
18: música de Nick Cave.
16: Hombre.
18: Into My Arms, cantat per un cor.
14: De monges.
18: Sí, de monges. Això és una cosa sensacional. Sí, sí.
16: Que Los Domingos podien pensar ser una cosa catòlica, religiosa, tant... A vegades allò, lo íntim, lo petit, lo local, acaba sent universal, però és que Los Javis...
14: Sí, però...
16: No.
14: Sí, no, però és que lo de Los Domingos també, clar, perquè això és una pel·li que, doncs, és una mena també com diàleg entre el món espiritual i és una mica com la crisi que estem, doncs, que estem vivint, però només aquí a tot el món. Aquesta mena com de si tornem al món espiritual, si no de ser materialistes i tal. I és una pel·lícula que és molt honesta en aquest sentit, et planteja el conflicte i també et deixa... Doncs que siguis tu. Ja els Javis, el que té de bo la bola negra és que tot els Javis el que han fet ahir és tota la fam que tenen de cinema la tenen a la pel·lícula. Potser és una pel·lícula imperfecta i hi ha coses que podrien discutir de la pel·lícula, però que és una pel·lícula que té aquesta fam per fer-la creativament increïble. Sí, és una pel·lícula que vol cobrir tots els aspectes, que vol parlar de tot. És com si els Javis que ja havien fet La llamada, ja havien fet Paquita Sal i tal, és com si veiés, si hem de fer només una pel·lícula i després retirar-nos i no fer res més, fem aquesta, fem La bola negra. I és una pel·lícula que sí, és una pel·lícula tremenda en aquest sentit. És una pel·li on la forma està molt per sobre del contingut, però, ostres, quina forma! Veus i dius, aquests són dos persones joves que només havien fet una pel·li i sèries de televisió i tal. Dius, ostres, aquí veiem alguna persona que no havia fet aquestes coses abans, que no havia filmat abans, que no havia explicat una pel·lícula així abans, i que a sobre tens a la Glenn Close, que també la pots col·locar perquè et faci campanya allà a Hollywood.
16: I tant, home.
18: Jo vaig veure el tràiler i la veritat que ho vaig veure tan barroc visualment que se'n feia bola, narradora.
16: Directament, Escolta, Fausto Fernández, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació.
14: A vostè. Sempre.
16: En seguirem parlant.
14: Estic amb la pel·lícula preparat, però m'agrada molt estar amb vosaltres.
16: Et llegim a Fotogrames. Fins ara.
14: Igualment, fins ara. Adéu.
18: Abraçades.
19: Jordi Cartanyà.

0: Bueno, fa uns mesos parlàvem amb Francesc Miralles a l'Equip Barcelona, del Telèfono de Dios, una novel·la que parteix d'una idea irresistible. Què passaria si poguéssim parlar directament amb Déu? Agafem el telèfon, truquem i, oiga, está el enemigo, está Dios. Doncs avui tornem, però parlant una miqueta més enllà, parlar de les pors que ens frenen, del propòsit, de per què a vegades som nosaltres mateixos qui ens compliquem la vida, i ho farem coincidint també amb la reedició d'un fenomen mundial, Ikigai, el llibre que Francesc Miralles i Héctor García van convertir en una guia per trobar una raó per llevar-nos cada matí. Un cop hem publicat ja el Telèfono de Dios, n'has parlat per aquí i per allà, hi ha alguna interpretació d'algun lector o dels lectors, Francesc Miralles, que t'hagi fet descobrir alguna cosa que, allò que diuen, un ángulo muerto?
1: A veure, és que m'ha escrit moltíssima gent. Sí que he rebut molts comentaris que la portada els hi feia por, perquè és un telèfon volant aquí al mig del cel, la veien molt kitsch, i que havia lectors que tenien la recança de que fos un llibre religiós, que no ho és en absolut, perquè en cap moment s'explica qui és aquesta veu de Déu, hi ha diferents interpretacions, sinó que és un llibre, una faula d'autoconeixement i de preguntes existencials. No té res a veure amb un llibre de missa, per entendre'ns, no? Llavors, sí que és cert que m'ha escrit molta gent, i una cosa que em fa molt feliç és que m'ha escrit 2-3 homes enmig de tots aquests correus que arriben, que em deien que era el primer llibre que acabaven a la seva vida. El primer cop que aconseguien acabar una novel·la.
0: Això és una meravella, eh?
1: I clar, aquí et sents orgullós de dir, ho has fet prou entretingut i prou lleuger perquè puguin arribar al final.
0: Sí, jo no recordo el llibre que he acabat, eh?
2: Jo porto tot l'estiu intentant acabar un i no hi ha manera.
0: És que n'he acabat uns quants, però no tots. Eh? Vas llegint per aquí, vas llegint per allà, aquests es llegeixen, però dius, hòstia, acabar fins al final...
1: Sí, punt final.
0: Però a vegades no tinc temps per llegir. No sé si és que no tens temps, no es busca, o a vegades no se'n té.
1: Tenim temps per tot.
0: Sí?
1: La cosa és on l'inverteixes. Mira, si tu restessis del teu pressupost d'hores diari el temps que passes fent scrolling, el temps que passes veient la tele mentre sopes, que igual no vols veure i acabes veient, i altres entreteniments que no estan focalitzats en una cosa que tu voluntàriament volies veure... Aquí ja alliberes 1-2 hores al dia que pots fer moltes coses.
0: Per exemple, fer allò o cometre allò que ens fa més por, perquè una de les coses que ens planteja el llibre és que a vegades volem, però ens autoboicotegem també, no?
1: Sí. Sí, de fet, clar, el pitjor enemic de nosaltres mateixos som nosaltres.
0: Fora
1: i, de
0: això,
1: fet, una persona, com li passa al protagonista al telèfon de Déu, en Teo, és viu en els límits de la realitat que ha decidit viure. Llavors, aquest home és un home gris, que no té amics, té una única amistat de la facultat, no li agrada la feina, però tampoc fa res per canviar de feina, tampoc fa res per aconseguir una xarxa d'amistats més gran. Llavors, a partir d'aquestes converses, d'aquest telèfon que comença a sonar amb una veu misteriosa, amb la que parla del que és humà més que del que és diví, i s'adona que aquest món estret en el que vivia el pot enxamplar ell mateix fent altres coses, no?
0: Això és una meravella. Jo, la veu de Déu sempre per mi és la d'Eugenio, a l'acudit de...
1: Home, de quan érem petits en explicava uns quants.
0: Bueno, l'Oriol té la veu de Déu aquí.
2: Mira. De fet, soc Déu jo.
0: Tu li fots reverb i ja està,
2: No, perquè...
1: Té la veu, la tessitura greu de l'Eugeni, també?
0: Sí.
1: O del Reugenio, també.
0: Reugenio, sí.
2: El fill, no, és?
1: Sí,
2: no.
1: Jofre. Sí.
2: Jofre. Mm. Però lo de la veu de Déu que sigui d'aquesta manera, això ho han fet les pel·lícules, perquè ningú ha dit, Déu té aquesta veu. Que podria tenir veu de pito, per exemple.
0: Fill meu, què et convé?
2: I seria meravellós.
0: Què necessitava? Però
1: posen una veu greu perquè suposo que transmet més autoritat.
2: Sí, home, totalment.
0: Però això que diuen, les veus greus transmeten autoritats. Sí. Però bé, en fi.
2: Encara que a mi m'encantaria...
3: Que tinguis aquesta veu!
0: No, home, no.
3: Home, sí.
0: Home, no.
3: Què vols? Vols que et solucioni la vida?
2: Seria fantàstic.
0: Una cosa bonica del llibre és que el canvi en Teo comença quan fa un acte de generositat. Per què ajudar algú pot arribar a ser més transformador per qui ajuda, que potser per qui rep l'ajuda.
1: Sí, perquè mira, jo el que he vist que moltes persones que estan deprimides i no per depressió endògena, per la vida, no?, per les seves circumstàncies, en el moment en què troben una activitat en la que poden ser útils pels altres, canvien totalment. Jo vaig conèixer un home de 70 anys que havia quedat vidu i que estava jubilat i no sabia què fer amb el seu temps i es deprimia. I va començar a contribuir en un hospital que feia companyia a malalts que estaven sols i cantaven cançons, i se li va passar la depre, no? Llavors, jo crec que estem fets, els éssers humans, per connectar-nos amb els altres i per ser importants pels altres. Llavors, en el moment en què tu trobes alguna manera en la que tu ho pots fer, doncs ja et sents millor.
0: I el plaer d'ajudar un altre, és curiós.
1: Sí, perquè quan tu ajudes un altre et sents important, també des d'un punt de vista narcisista, en el bon sentit.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors, jo, per exemple, no he conegut mai cap missioner que estigui deprimit. Per exemple, a l'Índia jo vaig conèixer el Vicent Ferrer, i era un home que sempre reia i sempre estava d'honor, perquè sempre estava en acció. El problema és quan et quedes tancat a dins de la closca, pensant en els teus problemes i mirant el malic, no? Al moment que surts d'allà per fer qualsevol cosa, ja et sents molt millor.
0: La primera vegada que vam parlar sobre aquest llibre et vaig preguntar què li preguntaries a Déu. Jo crec que és la pregunta que no s'ha fet ningú en aquests mesos. Anem a fer la pregunta en direcció contrària. Quina pregunta creus que Déu ens faria a nosaltres que probablement no voldríem contestar?
1: Potser Déu ens preguntaria: esteu vivint les vostres pròpies vides o la d'algú altre, o esteu imitant o esteu seguint les expectatives d'altres persones?
2: Jo ara que esteu parlant de Déu, m'ha fet pensar que, bé, avui és el meu últim dia aquí a la ràdio.
0: Ah!
2: Sí, bé, no passa res. Bé, pensar que m'agradaria poder parlar amb ell, no?
0: Vull dir, com ho penses fer, això?
2: Bueno, m'agradaria parlar amb ell i consultar-li i dir, escolta, em podries aconseguir feina? Vull dir, ell que tot ho pot.
0: Sí, però sempre li demanem a Déu, només li demanem.
2: Sí.
0: Com les mares de Déu i les patrones dels pobles.
1: És aquesta mirada de Déu així una mica infantil i paternalista que ens van ensenyar,
0: sí,
1: els que vam anar a escoles religioses, no? Jo, a mi em va fer molta gràcia aquesta mirada d'un Déu que aconsegueix coses, no? Que tu li pots demanar que et busqui feina, o que li pots demanar que trobis parella o que et toqui la loteria. Hi ha gent que pot pregar per això, no? Ho va desmuntar en Johan Cruyff molt fàcilment. Va dir, mira, jo no crec en Déu, perquè a l'època que ell era entrenador encara,
0: sí, sí, sí,
1: un ritus que s'ha perdut és que els jugadors entraven al camp santiguant-se.
0: Sí.
1: Ara no ho fa gairebé,
0: no.
1: Però en aquell moment ho feien tots. Llavors ell deia, no crec en Déu, perquè si Déu existís, tots els partits quedarien en empat. Perquè has d'afavorir un o l'altre, si els dos ho han demanat.
0: Tots t'han resat de tu, eh?
1: Llavors, jo crec que aquesta visió d'un Déu que aconsegueix coses, a qui se li pot parlar directament i que es preocuparà per tu, però no pel rival, no. Jo crec que Déu ho podem entendre com una energia que tu li pots donar la identitat que vulguis, que el que li has de demanar és força per tu per poder entomar les coses que t'ha portat la vida, que pot ser una malaltia, una situació laboral, el que sigui, no? El que tu pots demanar és que et doni l'energia i l'entusiasme per poder fer tot això.
2: Doncs jo, a Déu, si pot ser, li demanaré que, a veure si em pot aconseguir feina.
0: Truca'l.
2: Sí, ho farem per trucada, perquè és... Sí, perfecte. Sí, sí. A veure què diu. Nervis, eh?
0: Noi.
2: Opa.
0: Ep.
4: Telèfon d'atenció a l'existència humana, digui.
2: Hola, sóc l'Oriol Llopart. Sí, l'Oriol Llopart.
4: Oriol Llopart?
2: Sí, jo mateix.
4: No em consta pas, no. Em pot dir data de naixement, hora i lloc, sisplau?
2: Sí, home, 27 d'abril del 2000, Igualada, i l'hora, 2:10, 1:50...
4: Sí, ara sí que ho trobem.
2: Molt bé.
4: Ara m'apareix, molt bé. Perdoni, és que ara ho veig. El teníem a futur professional pendent de determinar, vostè dirà.
2: No, mira, trucar perquè voldria parlar amb Déu.
4: Ah, molt bé. Miri, ara Déu s'ha reunit. Sí. D'acord, té molta feina, Déu.
2: Yeah.
4: Si vol, li puc deixar un missatge.
2: Sí, voldria saber quin serà el meu futur professional. Sí, pot ser.
4: Sí, molt bé, doncs sí. On apunto aquí, futur professional.
2: No, futur, no
4: alguna
2: futur.
4: Alguna cosa més?
2: Sí, que si em pogués donar un cop de mà també per trobar una feina que m'ajudés a trobar el meu ikigai, diguem.
4: A buscar un gai.
2: No, un gai no,
4: molt
2: ikigai.
4: Molt bé, alguna cosa més?
2: Sí, que estigui ben pagada, sisplau.
4: Hòstia, noi. Què serà el següent? Que potser sigui una feina fixa.
2: Ja, sí. Escolta.
4: Sí. Quina gràcia m'ha fet ara, molt
2: gràcies,
4: bé.
2: Gràcies, home.
4: A veure, això també li dedica complica una mica la petició, yeah. D'acord? A veure, a què es voldria dedicar vostè?
2: Doncs al món de la ràdio, artisteig, monologuista,
4: ràdio,
2: per exemple.
4: Artista, sí. Monologuista,
0: home.
4: Perdó, és que he esmorzat fort.
2: Home, per l'amor de Déu.
4: Ara li vull dir alguna opció possible. Un moment, sisplau.
5: És una lata.
0: Cony.
5: El trabajar.
2: Ara una línia d'espera.
0: Sí, noi.
5: Todos los días te tienes que levantar.
4: Miri, senyor Llopart, està aquí?
2: Sí, sí, estic aquí.
4: Miri, li intentaré passar a la Lourdes, que és qui porta el departament de miracles.
2: Ah, perfecte.
4: D'acord? No pengi, gràcies.
6: Totes les nostres línies estan ocupades. Sisplau, mantinguis a l'espera.
2: Molt bé, fantàstic.
4: temps estimat d'espera
2: que ara... Sí, sí, estic aquí, estic aquí.
4: Just hi havia una oferta.

0: De feina fixa, sí, amb sou vitalici per 6.000 euros al mes.
1: Home, fantàstic.
0: Ha estat denegada per la blasfèmia que acaba de fer.
1: Quina blasfèmia?
0: Sí, ha fet una blasfèmia.
1: No.
0: S'ha cagat amb Déu. Vostè no es pot cagar amb Déu. D'acord? Caguis amb qui vulguis, però amb Déu no.
1: Però una manera...
0: Però és blasfèmia. Blasfèmia! Que deien els
1: Monty Python. Sí, però era una manera de dir... Escolti, un moment! Déu meu senyor.
2: Sí, sí. Què hem de fer? Visualització creativa aquí? Perquè de moment Déu ni està ni se l'espera, eh?
3: No, no, no. Aquest Déu no vindrà.
2: No. Oriol, no l'esperis, eh?
1: No, ja ho veig.
2: A la gent que vol engegar un projecte professional, personal, vital, què els recomanem?
3: Ja, el primer pas és sortir de la ment i començar a fer alguna acció, perquè hi ha molta gent... Jo conec persones que fa 20 anys que estan començant a anar al gimnàs.
2: Està bé.
3: Però no hi han anat. El meu millor amic de l'escola fa 30 anys que està deixant de fumar.
2: I n'hi ha que comença amb dieta, també.
3: I sempre que sóc a Andorra, si algun cop he hagut d'anar a visitar algú allà, li dic, Josep, et porto un parell de cartrons que t'estalviaràs un 30-40%. Diu, no, és que demà ho deixo. Però aquest demà ho deixo fa moltes dècades que el diu, no?
2: És tremendo.
3: Llavors, el primer seria baixar de la ment i començar a fer alguna cosa, per petita que fos, que et porti cap a un altre lloc.
2: Però hi ha un bloqueig? És la por al fracàs? És la por intentar...
3: Perfeccionisme, por al fracàs, síndrome de l'impostor...
2: Ah.
3: No, a veure, hi ha diferents pors. A que les coses no surtin bé, a que no estiguis preparat, el que diran, no? Tu imagina't, no sé, algú que vol debutar a la ràdio, no? Perquè és algú que es considera una ràdio petita de comarques.
2: No? Sí.
3: Doncs que algú que es considera que no té gràcia o que no parla bé. Llavors pensa, és que parlaré a la ràdio i fotré pena. Doncs el primer enemic és un mateix en aquest sentit, els prejudicis que tens sobre el que tu pots aconseguir a la vida.
2: I aquí anem a l'Ikigai, eh? L'Ikigai, s'ha publicat el mètode Ikigai, una nova edició de llibre pràctic derivat de l'univers Ikigai. Era el 2016, que vau anar... Bueno, no sé si el 15 o el 14, quan va
3: 16,
2: ser...
3: Sí, el 16 es va publicar,
2: persones
3: igual el 15.
2: Persones centenàries d'Okinawa, sí. I va dir, a veure què passa aquí.
3: I després vam tornar 5 anys després amb National Geographic, amb un documental que es pot veure al canal o a Movistar Plus, que es diu Longevidad, la ciència de la vida, que... Els nostres 7 minuts d'aquest documental és veient què fan aquestes persones per viure fins als 105, 108, tenir energia, tenir ganes de viure, tenir activitat, no? Llavors, sí, va començar com un llibre sobre la longevitat, sobre quins són els hàbits dels centenaris japonesos, i després, un cop el llibre es va publicar el 2016, potser la premsa i la gent que ens escrivia li donava més importància al propòsit vital, no? Com puc trobar el meu propòsit a la vida més que la gent vulgui arribar al 100? Hem descobert que, almenys aquí, no hi ha una especial il·lusió en arribar a ser centenari, sinó el que la gent vol és passar-ho bé.
2: Ser feliç, passar-s'ho bé.
3: Exacte, exacte.
2: Passar-s'ho bé. Escolta, com distingim entre un somni que val la pena i que potser estem perseguint una fantasia al qual també hauríem de saber renunciar? Per allò, tu puedes... Escolta, no, potser no tothom pot ser un gran cantant, per exemple.
3: O pot intentar-ho, no? És que hi ha coses que mai sabràs si funcionen fins que no les intentis, no?
2: S'han de provar, eh?
3: Sí, no, per exemple, sí, imagina't
2: algú... Per aquí, vaja.
3: Imagina't algú que està solter, ara mateix, i que li agrada una persona del seu entorn que també està disponible i nota certa química. Només sabràs si us entendreu quedant 3, 4, 5 cops discutint d'una pel·lícula, anant a un viatge curt, i en els projectes el mateix, no? Quan tu comences una carrera o una visió, comences de zero. No saps si on estarà el sostre. T'hi has de posar i ja la vida t'ho anirà ensenyant, això, no?
1: Sí, sí, és que també em fa pensar una miqueta amb les expectatives que ens posem uns mateixos quan comencem potser un projecte, dir, perquè és el de la ràdio que has dit abans, no? Dir, doncs jo vull aconseguir que el programa que faci sigui líder i guanyar no sé quants ondes.
3: Clar, per aquí no comences.
1: Clar, clar, has de començar per baix i anar fent a poc a poc. I ara també és veritat que per les xarxes em fa molt mal aquests missatges de... Això que deia el Cartanyà, no? De si tu pots,
3: sí,
1: ho aconseguiràs.
3: Això és una frase que buida, de fet. I el problema que hi ha també és que ens fixem amb personatges famosos, no? Youtubers, instagramers, que ja han arribat a dalt, però no mirem tot el camí que ha portat fins allà, si van tenir dificultats, quants anys han trigat, sinó que sembla que tothom pot aconseguir les coses d'avui per demà, no?
1: I que ens acostumem a comparar, amb el que deies tu, no? Amb gent que ja està treballant, però que porten 45 anys a l'ofici, i no mirem amb el que està començant com tu.
3: Mira, jo ara estic pensant en dos periodistes de casa nostra, molt famosos, Martí Gironell i Gaspar Hernández. Els dos van començar a Radio Olot. Radio Olot és una ràdio petita. no tots els que comencen a Ràdio Olot arriben a tenir un programa propi, però per algun lloc hem de començar. No? Llavors el que tu has de tenir és fer a les teves possibilitats, també estar pendent del feedback, no? Perquè el problema que té molta gent quan escriu una novel·la, quan inicia un programa de ràdio o quan pinta un quadre, que no estan atents al que el món necessita, no? És igual, tu t'emperres en fer una cosa que només t'interessa a tu i no estàs connectant amb la necessitat del públic. Llavors, normalment la gent que aconsegueix tenir èxit, com la Rosalia, que hem vist abans,
2: sí, sí,
3: connecten amb una necessitat que hi ha en el món ara mateix, i potser el disc Lux va aparèixer en un moment en el que hi havia com un retorn a certs valors, no sé si cristians o com a mínim espirituals, de certa transcendència. No?
2: Perquè a vegades oblidem que també som éssers espirituals. En fet,
3: exacte.
2: Si anem a la prehistòria, escolta, manifestacions de transcendència, de vida més enllà de la mort, i si som alguna cosa més que un cos, una carcasseta, pues això hi és.
3: Exacte.
2: És curiós, eh?
3: Sí, hi ha moltes dimensions, com diu, deia Maslow a la seva piràmide, no? Primer hem de cobrir les necessitats bàsiques i després hi ha diferents capes de coses que anem satisfent i l'última seria trobar un propòsit a la vida i una transcendència, en el sentit de dir, el dia que jo marxi, com em recordaran, no? Quines coses les que jo he fet tindran encara un impacte amb els que quedin aquí.
2: És una meravella. És indispensable, però un ikigai per viure millor? És a dir, podem viure sense ikigai, sense propòsit, o serem zombis
3: sí,
2: perdius?
3: Es pot viure sense ikigai perfectament. Mira, la meva mateixa família, jo tenia com 7 tiets, i algun d'aquests tiets era jugador i va estar tota la vida en el bingo i posant monedes a les màquines i no es plantejava que hi hagués una vida després d'això. Mm-hmm. Allò era entreteniment i veure el futbol. Llavors, no necessàriament tothom ha de buscar el seu propòsit a la vida, sinó que és una inquietud que ha de venir de tu. Hi ha gent que ja li va bé una vida senzilla.
2: Jo dic que hi ha gent que ve, com quan som nadons, venim a menjar, a dormir, ficar aquell pis.
3: Exacte.
2: I ja està.
3: O sigui, el que diuen viure en pilot automàtic, mm-hmm, també t'estalvia molts problemes, és més fàcil. Estalvies energia mental.
2: Angúnies, t'estalvies angoixes.
1: També pot ser que aquest pensament el tinguis a mesura que et fas gran,
3: sí,
1: i dius, no vull complicar més la vida.
3: Sí, hi ha diferents fases, no? Diguem que la primera meitat de la vida un construeix la seva situació familiar, sentimental, laboral, i si et van les coses més o menys bé, arribes com a la meitat de la vida, la famosa midlife crisis, que diuen els americans, sí, no? I dius, i ara què faig? És això o hi ha alguna cosa més, no?
1: Clar. Llavors aquí és quan la gent de vegades torna boja.
3: Et fan preguntes o aquí a vegades es prenen decisions temeràries, no?
1: Clar, és això.
3: Típica de deixar-ho tot i dir,
1: sí,
3: vaig a ser humorista o vaig a ser tal cosa, no? I moltes d'aquests experiments surten malament.
1: Normalment surten malament. Sempre s'agafen com el com es diu, el que trenca la norma, el...
3: Sí.
1: No em surt ara l'expressió. Bueno, com el típic, mira, és que aquest ho va fer i li va anar bé.
3: Sí, però,
1: no,
3: però com diu la Bíblia, ja que estem parlant del telèfon de Déu, molts són els cridats, pocs els escollits.
1: Hòstia, quina frase. Home, aquesta és molt bona.
3: Aquesta és bona, sí.
1: No,
3: això és com el futbol. Tothom xuta una pilota pel carrer i veus... Però quants poden jugar en un equip de primera divisió? Doncs un de 100.000. Doncs si ets aquest. Tens, ja no t'ho pots fer. Els altres no. Els altres han de fer una costellada el diumenge i passar-s'ho bé.
2: Pues mira, pues allà...
1: Home, ja t'ho firmo, eh? Fot una costellada
2: tira
1: el diumenge.
2: Tira que te va, eh? L'Oriol, doncs, escolta, agrair-te molt, Oriol Llopart, l'experiència d'haver pogut fer la ràdio que sempre he tingut ganes de fer i amb un perfil com tu, com Marc Tarrida, com tanta gent que amb la que he tingut el plaer de poder treballar aquí.
1: Merci, home.
2: A Ràdio Barcelona, en aquest cas estem a Ser Catalunya. Felicitats. Jo li auguro un gran futur, aquest home.
3: Ah, sí?
2: És allò que jo li vaig dir l'altre dia.
3: Té bona actitud.
2: I dos copets de sort. I el talent també el té. Mira, dos copets de sort ja el tindríem.
3: Ho facilitarà si fa una mica de networking, si es relaciona amb gent, si va aquí, si va allà. Jo sempre quan vaig a un institut i hi ha xavals, no sé, que volen fer coses que són més difícils, no? Com per exemple, ser conferenciant.
2: Sí, sí, sí.
3: Jo sempre els dic, tu ofereix-te gratis. Que la gent sàpiga que existeixes. Col·labora a llocs. Perquè llavors, quan hi hagi un forat, pensaran en tu. Si tu et quedes a casa teva, ningú pensarà en tu.
2: Oriol Llopart, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Jordi.
2: Francesc Miralles,
3: un plaer.
2: De fons ja hem sentit en Jaume Creixell. Ho hem d'anar deixant aquí, eh? Marina Fernández, pues ja estem, eh? Ja fins aquí.
4: Jordi Cartanyà, gràcies. És moment d'acomiadar el programa perquè ens acostem ja a les 12 del migdia. Moment de deixar pas als companys del Què t'hi jugues. Fins aquí l'Aquí Catalunya d'avui i tornem demà a partir de les 7 del matí, com sabeu, de 7

0: tens una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport y Volvo di Tebo Barcelona.
1: Soy Pedro Piqueras y para cuidar tu memoria te aconsejo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, The Memory.
2: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida.
3: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Esports i filigranes, fins a les dues a Ser Catalunya.

0: Bon dia, com esteu? President, ens rebrà bé avui a la Llotja?
1: Home, i tant. Avui ens ho passarem bé, eh? Allà fent, ajudant-vos a vosaltres a fer un homenatge com cal.
0: Hem d'agrair al Barça la complicitat per aquest especial que farem avui des del Camp Nou a les 8 de la tarda, prèvia del Barça Racing, conjunta, la cadena SER, SER Catalunya, amb Catalunya Ràdio, la TDT.
1: I tant.
0: Amb el Que t'hi jugues Barça, el Que t'hi jugues Barça amb la TDT, per commemorar els 50 anys de la primera transmissió en català després de la Guerra Civil i la dictadura, la que Joaquim Maria Pujal va liderar el 1976 a Ràdio Barcelona, en un Barça Las Palmas. Des de llavors ha plogut molt.
1: I avui tornarà a ploure.
0: Connectarem amb el Jordi Carbó per saber quin és el temps que ens espera a tots els que anem avui al Camp Nou i també ja posats a la resta de Catalunya. És un dia intens, hem obert el bar a les 11 del matí, ara fem el Que t'hi jugues i, com us deia, després a les 8, aquesta prèvia conjunta que culminarà amb la retransmissió del Barça Racing de Santander, que podeu escoltar en català el Que t'hi jugues Barça i en castellà al Carrusel.
1: I deixa'm dir-te ja que nosaltres, com sempre, el Que t'hi jugues Barça ens patrocina CaixaBank, ens patrocina Quadis Llançà i, a més, col·laboració de Món Vertical i Muroprotec, és que sempre, sempre amb els millors.
0: Un dia històric, el que vivim avui. Gràcies a tots els que ens escolteu, gràcies a tots els que participeu i felicitats als que ens acompanyareu, perquè hi ha alguns oients que vindran a viure aquesta prèvia avui a la Banllotja del Camp Nou i es quedaran després a veure el Barça Racing convidats per SER Catalunya, Catalunya Ràdio i el Barça.
2: Barça! Que t'hi jugues!

0: 12 i 9, escolteu el que t'hi jugues a SER Catalunya fins a les 2 del migdia. En un moment sortim al carrer a escoltar el Flac i el Ramon Besa, habitual dels dimecres, i obrim la gàbia del Tigre. El Jaume Creixell ja està per aquí. Abans, Santi Ovalle, com va?
1: Bon dia.
0: La última hora del partit, perquè no perdem el focus, que avui ja lliga el Camp Nou, el Madrid in extremis va aconseguir els 3 punts ahir a Elx, després en parlarem amb l'Anton Meana. 2-3, un altre gol d'Espí al descompte, i el Barça avui, si desitja continuar com a líder en solitari d'aquesta lliga, ha de guanyar el partit.
1: L'equip es concentra a 2:15 aproximadament, allà és quan tindrem la llista de convocats. No s'espera cap mena de novetat, perquè continuen lesionats els futbolistes que ja estaven lesionats a l'últim partit, Frenkie de Jong i Roni Bardaggi. No hi ha hagut cap altra lesió, per tant, tots disponibles per un partit al qual hi haurà algun canvi, potser un Xavi Espart es queda a la banqueta entre Cancelo, alguna rotació al mig del camp, però són dies on no es pot provar gaire, ja ho explicava ahir Hansi Flick, ahir va ser un entrenament de recuperació, i l'objectiu del Barça, un, és fer el millor inici de la seva història. Si guanya avui, aconseguirà el millor inici de la seva història. 7 victòries en 7 partits consecutius, en els 7 primers de Lliga, i després l'altre objectiu és fer el 8-8. Guanyar avui, guanyar a Sevilla i marxar a l'aturada per seleccions, havent guanyat tot el que s'ha jugat en aquest inici de temporada. Aquest és l'objectiu. Espero que 11, amb Joan García a la porteria, amb línia de 4 al darrere Amèrica, amb Cubarsí, amb Gerard Martín i amb Joao Cancelo, mig del camp per Rodri, per Pedri i per Fermín, i al davant Gordon, Lamine Yamal i Rafinha.
0: Per tant, hi haurà alguns canvis, però no rotacions massives al Barça Racing d'avui.
1: No les espero, sincerament. Jo crec que algun hi haurà, però que és moment de fiançar el que està funcionant.
0: Doncs aquesta és la informació, l'última hora del Barça de cara al partit d'aquesta nit contra el Racing de Santander a les 21:30. 21:10, com us expliquem, la previsió és que pugui ploure. Actualitzem situació. Jordi Carbó, què tal, com estàs?
2: Aquí, què tal? Bona tarda. Bon migdia.
0: No sabia. Sempre tenim aquell dubte, eh?
3: Sempre hi ha allò.
0: Si és bon dia, bona tarda, bon migdia, seria correcte. Jo, fins que no he dinat, dic bon dia, i quan ja he dinat, bona tarda. I així no em complico.
2: La migdiada també pot ser un... Però tu n'has de fer migdiada, suposo.
0: Quan puc, que és poques vegades, sí. Encara que siguin 3 minuts al sofà.
2: Aquestes són terapèutiques, a més no poder, eh? Són fantàstiques. Com una migdiada amb pluja de fons, per exemple?
0: Home, quan l'escoltes des del llit és fantàstica.
2: És una miqueta el que avui pot passar. I clar, la pregunta llavors és, aquesta pluja aguantarà fins al partit? Què és, a 9:15, no? Si no vaig errat?
0: Sí, 21:30.
2: A veure, l'últim cop, no sé com vam anar, no sé si us vaig dir que plouria...
0: I va ploure.
2: Però que no seria tot el partit.
0: No, va ploure tot el partit.
2: Val, però sí que va ploure molt, això sí.
0: Va ploure molt, però no durant tot el partit. Sí, doncs, sí, el que ens vas dir, la vas clavar.
2: Intentarem que avui hi hagi la mateixa precisió. A veure, la situació de pluja serà, com deia, a partir d'ara ja pot caure algun xàfec a la mateixa ciutat de Barcelona, però seria poca cosa. A mesura que avanci la tarda, els núvols guanyaran més gruix, es faran més potents i més actius, i això, fins aproximadament les 6-7, tot estirà a les 8, podria continuar plovent, estones amb força, i després hi hauria una pausa, i no tindríem un nou episodi de pluja aproximadament fins la mitjanit. De manera que el que és més probable és que sigui una miqueta a l'inversa de l'altre dia, no? És a dir, que la primera part no es vegi afectada per la pluja, la segona doncs estarà al límit, i si plou seria ja cap al final. Tinguem present que ens estem arriscant molt, perquè això és difícil de precisar horàriament, però aquesta seria una idea, una mica la idea. Prepareu-vos per tenir pluja, però de nou seria durant poca estona, i en el dia d'avui seria més aviat al final del partit. El que sí que us recomanem és molta precaució als que us desplaceu a altres llocs de Catalunya, que hagueu de tornar, perquè a aquella hora, els vols de la mitjanit, sí que hi haurà bastant sarau al sud de Barcelona i nord de Tarragona. Si heu d'anar cap al Penedès, cap a l'Alt Camp, cap al Garraf, al Baix Penedès, vigileu, perquè en aquell moment sí que hi podria haver tempestes que podrien descarregar molta intensitat i generar alguns problemes.
0: I serien tempestes a la nit, ja que estem amb tu i ens escolta gent de tota Catalunya. Des d'ara, que són les 12:13, fins a la mitjanit o matinada, on s'espera que plogui i on seran més intenses les pluges?
2: en aquests dies m'agrada començar amb una cosa que possiblement molta gent es molesta, no? Estigueu atents al mòbil per si hi ha alguna alerta. Hi ha una miqueta de catxondeo amb això de les alertes, però els protocols són ben clars. Quan es veu que hi haurà una tempesta que pot superar uns determinats llindars, que se sap que són els que generen problemes, és quan s'activen aquestes alertes després dels avisos meteorològics. Ara per ara no tenim cap avís vermell, però és probable que sí que n'acabem tinguent algun. Això a partir de les 10 i fins les 2 de la matinada és quan tindríem els núvols, les tempestes més actives, de manera que això, molta precaució, perquè sou una idea, algunes eines que utilitzem per fer pronòstics ens estan dient que entre el Penedès, afegirien també l'Anoia, poden caure de 100 a 150 litres per metre quadrat en 2-3 hores, i això és quasi segur problemes, que caiguin aquests 150 litres. No és segur, però l'escenari és favorable perquè això passi.
0: Jordi Carbó, gràcies, una abraçada.
2: Que vagi molt bé, salut.
0: Sobre les alertes, que ara ens comentava el Carbó, el subdirector de Prevenció i de Protecció Civil aquí a Catalunya, el Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, ha explicat que han de ser responsables i quan veuen risc de precipitacions intenses que poden afectar i molt a la ciutadania, llancen aquestes alertes. I li ha preguntat la Marina Fernández per què comença a circular allò de que cada vegada ens les creiem menys, perquè com que se n'envien per prevenir i després no és tant com ens pensàvem, què s'ha de fer? I ho ha explicat així el Joan Ramon Cabello aquí a Catalunya.
3: Nosaltres la confiança de la ciutadania no considerem que l'haguem perdut. De fet, penseu que nosaltres fem una feina tècnica i que al final doncs, el que informem és de les prediccions que nosaltres tenim. Al final doncs, sempre busquem de millorar i busquem d'intentar doncs, arribar a més a la ciutadania, donar una informació més precisa i si és necessari doncs, millorar algun protocol o canviar alguna cosa ho canviarem, però ara per ara la manera que tenim de treballar és aquesta. Quan tenim nosaltres una previsió que diu que en un indret determinat pot ploure de forma torrencial i pot fer mal, doncs no ens queda un altre que avisar la ciutadania i si no ho féssim, doncs seria una irresponsabilitat.
0: Això és el que explica el subdirector de Prevenció de Protecció Civil a l'Aquí Catalunya, Joan Ramon Cabello, sobre les alertes que estem rebent en aquestes últimes setmanes als mòbils alertant del risc de pluges intenses.
4: Sí, més a més, cuidado con las lluvias, mucha cuidado con las lluvias, porque hoy puede ser ácida, porque con el 5G, claro, con los postes, cae encima de los postes y entonces esos postes regalima y cae lluvia ácida y se os pueden correr los ojos. Esto, o si estáis en París viendo a Ferran Torres, también os pueden correr los ojos. Mucho
0: es
4: cuidado.
0: Un quart d'una del migdia, ja teniu la possibilitat de fer la porra del partit del Barça Racing al Instagram del Que T'hi Jugues, on estem a punt d'arribar als 100.000 seguidors, ja fa dies que els hem superat a TikTok. I estem a punt d'arribar als 100.000 seguidors a Instagram. Allà podeu fer la porra del partit d'aquest Barça Racing amb resultat i primer golejador, i en joc hi ha entrades per al concert de Tini, que és una artista molt reconeguda.
4: Eso
0: i
4: es.
0: Que actuarà...
4: Dale, miénteme, haz lo que tú quieres conmigo. Esto es lo que dicen las élites, lo que dicen siempre de nosotros, cuidado.
0: Concert de Tini dissabte 23 de gener, així us podeu anar organitzant perquè és concert top, concert amb entrades molt buscades al Palau Sant Jordi. Podeu aconseguir-les si encerteu la porra amb el primer golejador del partit d'avui. Puja,

0: Instagram. Podeu fer la porra del partit d'aquest Barça Racing, la porra del que t'hi jugues Barça, resultat i primer golejador. Teniu temps fins just abans de que comenci el partit per intentar aconseguir aquestes entrades de Tini.
1: I ojo també con la lluvia, que us puede dar que hay mucha humedad. Y con la humedad hay que vigilar mucho.
0: Primero, una mención. A Miguel Bosé y Tini de fons no la había visto.
1: Bueno, si quieres meto a Bimba Bosé también, ¿eh?
0: ¿Ah, sí?
1: La meto en todos sitios donde puedo, claro. Entonces, la humedad puede afectar mucho a tu salud y a tu familia. Con asma, bronquitis, alergias, el 5G también. Y muchos problemas por culpa de tener humedades. Confía en Murprotec, por favor. Esto ya te lo digo yo, ¿eh? Te lo digo de verdad. Número uno, tratamiento antihumedad, diagnóstico, asesoramiento, ejecución, tratamiento de antihumedad. Mira cómo estoy yo por culpa de no haber estado con Murprotec. O sea que...
0: Porque protegen caso. La casa y te protegen a ti.
1: Te protegen a ti, claro.
0: Murprotec.
1: Murprotec, importante.
0: Ay, 12 y 18. Anem a saludar al Flaqui, va.
2: Un vermut amb el Ramon.
0: Clar, aquesta hora del migdia, què fas? Un cafè, hi ha el vermut, un piscolabis...
3: Depèn.
0: T'esperes a dinar...
3: Depèn. És que depèn. No sé exactament com es diu això. Com es diu? Perquè hi ha gent que fa branch.
0: No, odio les paraules angleses quan pots utilitzar-ne de catalanes. Lluís Flaqui, què tal? Com estàs?
4: Bon dia, sí que és Rodríguez.
0: Bon dia.
4: Sí, aquí estem, un dimecres més amb el Ramon Besa. Ramon, què tal? Com estàs?
5: Molt bé, bon dia.
4: Doncs ja veus que avui estem una miqueta de records, d'homenatge, de celebració per aquest 50è aniversari, que ja fa uns dies que vinc commemorant aquí a Ràdio Barcelona. Avui amb aquesta emissió conjunta en la prèvia del Barça Racing amb Catalunya Ràdio per commemorar doncs, aquests 50 anys de la primera transmissió en català que va fer el mestre Puyol aquí a Ràdio Barcelona, Ramon?
5: I tant, jo crec que és molt bo recordar la seva obra, perquè és una obra que no necessita estar explicada pel propi autor. És a dir, és molt difícil això, no? Perquè dius, bueno, i què va fer aquest home? Però dius, no, és que si aquest home no parla de lo que va fer i en parlen els altres, vol dir que aquesta obra és molt sòlida, està molt consolidada i que d'alguna manera és bo fer-ho o reivindicar-la, perquè la praxis periodística i la normalització que va fer del català són dues qüestions que jo crec de Déu. O sigui, no conec un personatge, crec que ho va dir el Jordi Mir, que va ser el seu assessor, sí, que hagi fet més per la catalanització de la societat catalana que Joaquim Maria Puyol. Això és un... I ell va començar justament fent les transmissions en català a Ràdio Barcelona. Per tant, èxit rotund, i en un moment com estem amb la llengua, és importantíssim recordar-ho, com s'ho va fer i quins mecanismes va utilitzar. I segon, de feina ben feta. És a dir, una praxis periodística en què hi havia per mi dos valors molt importants. Que tot i ser còmplice del barcelonisme, tenia un cert distanciament, en el sentit de dir, no és el mateix una junta directiva que el club, per tant, ell sabia com fiscalitzar una junta directiva o determinades decisions i no fer-se agre ni desagradable pels que no eren del Barça, o fins i tot pels que no eren futboleros però que eren catalans. Jo no he conegut ningú que això ho hagi fet en l'àmbit del futbol. Si després parlem de l'àmbit acadèmic, parlem de l'àmbit de l'Institut d'Estudis Catalans, parlem del que ara està fent, estem parlant d'un personatge extraordinari en què, a més, tant l'administració com a nivell empresarial s'haurien de preguntar si era tan difícil arribar un acord amb ell per no haver pogut desenvolupar una ràdio privada que portés el seu nom.
4: Doncs 50 anys d'aquesta primera transmissió de Puyol aquí a Ràdio Barcelona i 50 anys de futbol a català a casa nostra, que avui commemorarem aquesta prèvia del Barça Racing, aquesta emissió conjunta del Què t'hi jugues Barça amb el Sique i el Bermuda del capdavant i amb la TDT de Catalunya Ràdio amb el Ricard Torquemada i el Bernat Soler. A partir de les 8 del vespre i fins que quedi un quart d'hora perquè arrenqui aquest Barça Racing de Santander. Hi ha ganes de tornar a veure el Barça, Ramon, no?
5: Sí, sí. Cada partit ha estat una estona ben emplaiada, que deia, recordo el meu avi d'això de parlar de ben emplaiat o no ben emplaiat. T'ho passes bé, juguen bé, tenen ganes, és veritat que el partit, la segona part sobretot, o després del 0-2, diria jo, després del 0-2 va haver-hi un altre partit, perquè fins al 0-2 el Barça em va agradar molt, perquè va fer un gol des de la posició, el 0-1, la possessió de la pilota, que gairebé el Llevant ni la va veure, i el segon des d'una transició forçada, si tu vols, perquè el control o la passada de Fermín i el control del Rafinha entremig, el jugador, ara no sé si era Dela o qui del Llevant, que intenta escapçar-la i ho fa malament. Però després del 0-2 jo crec que es van deixar anar una mica i aleshores es van... És allò que em dius, ai, aviam si tornarem a prendre mal, i va sortir la Dayemi, que vol dir que els recursos, els revulsius, el que hi ha a la banqueta, pot ajudar a acabar d'arreglar un partit que en un moment determinat s'hagi distorsionat o no hagi seguit per on volia. Però avui ganes, el Racing és un equip que sembla que està responent bé la seva condició de nou equip de la Lliga. L'únic és que suposo que ens fotrà un altre...
4: Agafa per aigües.
5: Volia jugar perquè ens queixem de l'aigua, i jo tinc la solució, que és que jugui el Barça. Perquè quan juga el Barça plou. O sigui, el dimecres passat ens va fotre una
4: tempesta. Quan juga el Barça a casa és sinònim de pluja. Per tant, escolta'm, si necessitem aigua,
5: sí,
4: ja sabeu.
5: Tota la setmana fot sol, el dilluns i dimarts ha tornat a fer calor.
4: Sí, sí.
5: Avui sembla que plourà. Diuen que dijous ja tornarem un altre cop a la calor. Llavors, fins que torni a jugar el Barça al Camp Nou. Llavors, quan el Barça juga al Camp Nou, plou.
4: Plou i refresca, que ja ens va bé, que estem a nedar baixada, que comenci refrescar una miqueta. Aquesta calor ja no l'anem paint gaire bé, almenys jo personalment. Escolta'm, veus el Barça jugar, suposem que avui hi haurà continuïtat a aquest bon joc fins al 0-2, el que hem vist en aquestes primeres jornades de Lliga, i ho contrastes amb el Real Madrid, que és veritat que té moments que mostra aquesta fam i aquesta voracitat ofensiva, però que no fa un partit rodó, no acaba de tancar-los. Ahir de nou sobre la campana amb el gol d'Espí.
5: És que em sembla que alguna vegada ho hem comentat. El Barça juga a futbol, el Madrid fa jugades, que no és exactament el mateix. Llavors tu pots seleccionar un partit del Madrid a través de les jugades que pot fer. Per exemple, a mi em va agradar molt la passada amb l'interior del Bellingham en el passi a l'Mbappé i l'assistència amb l'Espí amb el gol que decideix el partit. Allò és una jugada, però vull dir, a l'hora de tenir una continuïtat, a l'hora de tenir una idea de joc, el Madrid continua tenint amb els vicis de sempre, i això en aquests dos darrers anys no li ha anat bé. No sé si en aquest tercer i amb Mourinho se'n sortiran o no, però vull dir, no és un equip que t'agradi veure del minut 1 al minut 90. És un equip que et passes el resum i amb això en tens prou. Canvia el Barça com a gesta un gol, com es fabriquen els automatismes, com estem parlant, per exemple, de l'alternativa del Barça diferent dels moviments que fan els altres equips. Per exemple, el dia del Feyenoord, que després em vaig tornar a mirar una mica el partit, Feyenoord a mi em va semblar molt millor equip del que va semblar el resultat, perquè va fer unes marques a l'home al centre del camp, va proposar-li un tipus de futbol que al Barça teòricament no li anava bé, i el Barça va saber resoldre, no? Estem parlant amb allò, el joc de posició que et garanteix un futbolista com Rodri, amb el joc del dinamisme i l'1 contra 1 i els atacar els espais de la majoria de futbolistes que hi ha, i això fa que tinguin una riquesa més enllà del futbol i del resultat, que els que ens agrada el futbol, doncs siguin partits bons i macos de veure.
4: D'aquest partit d'ahir a Elx transcendeix aquesta imatge de Konaté, Vinícius i Mbappé a la prèvia, posant-se la samarreta per evitar certs missatges de relacionats amb la qüestió que s'està vivint a Ceuta. Alguna reflexió que vulguis fer, Ramona, sobre aquest tema?
5: Primer, jo crec que això no és un mandat ni de la Lliga ni del Consell Superior d'Esports, no? Entendre que és la iniciativa de cada club.
4: Bé, sobretot dels clubs valencians, que són els que estan més implicats en aquesta història.
5: Doncs aleshores, si és iniciativa d'un club, en el cas de que el Barça s'ho pugui plantejar, m'imagino que el primer que fas és anar-li a demanar a l'equip. I a l'equip vol dir que has de passar per l'entrenador i has de passar pels capitans. M'entens? I aleshores, si és que hi ha un mandat, que hi ha un acord, em sembla bé, però si n'hi es planteja, doncs que cadascú foti el que vulgui. En aquest sentit, el que li passa al Madrid, a mi em sembla molt bé que es filtri o que s'expliqui que el mandat era, o l'ordre, o la decisió era de portar la samarreta, i que emparava la llibertat individual dels futbolistes que no el volguessin fer. Però clar, tu aleshores has de veure si això... Però com ha passat a molta gent, la gent s'ho agafa com un greuge, no? I l'excusa que dons és que el Barça no ho va fer, ja hi tornem a ser. No hi ha, Florentino no ha dit res, però alguns mitjans ja en van començar a dir, i el Barça què tiene que fer? El Barça el deixin en pau, ja ho farà, ja ha mandat de la directiva, no hi ha mandat. Igual va passar amb l'homenatge amb els mundialistes. A mi, per exemple, em hagués agradat que haguessin fet l'homenatge als mundialistes. O sigui, no passava res. Per què? Perquè doncs, hi ha un grup de gent que no els hi agrada, però aquests jugadors, Rodri, Lamine, si opten a la pilota d'or, si són el que són, també són pels partits internacionals, i crec que no passa res. Ara, jo respecto la decisió de dir que no ho fan i ja està. Aleshores, el que no pots fer és a mitges. És a dir, si ho fem, ho fem. Si no ho fem, fem-ho ben fet. Aleshores, clar, l'imatge que don és que els tios que no ho han fet és que van per lliure. Llavors, clar, com que van per lliure, i si més tens en compte el que li va passar a Abde, que és veritat que Abde, si no mal recordo, és nascut al Marroc, em sembla que és, bueno, si no vaig equivocat, no? I ell pot dir que, ostres, els marroquins es poden sentir més enfadats o menys enfadats. Clar, en el cas diuen, bueno, i Lamine? Bueno, Lamine és nascut a Catalunya. Lamín per mi és català. Una altra cosa és que els seus pares o la seva família, els seus descendents siguin marroquins. Una altra cosa és que si llavors entre els catalans comencem a fer diferències, el problema el tindrem nosaltres. Però per mi, Lamín, amb totes les circumstàncies, és un jugador, és un ciutadà català i un jugador català, que és nascut a Rocafonda, o bueno, que és nascut aquí, i que bueno, doncs la seva àvia Fàtima va venir del Marroc i tot el que tu vulguis. Doncs clar, el Barça té alguna cosa que dir? No té res a dir. Doncs bueno, ja saps, si no té res a dir, perquè no és un mandat ni de la Lliga ni del Consell Superior d'Esports, que no ho faci, a mi no em sembla greu. No és un planteig, és una decisió institucional. Sí, sí.
4: El Barça, ara omplirem amb el Santi Ovalle, però el Barça se li va oferir fer-ho el dia del llevant i el Barça va declinar l'opció de dur aquestes
5: va evitar maquetes. Que algun jugador no ho fes com li ha passat al Madrid. Estic segur que podia passar per això, però jo diria que el Santi després em corregirà, que si el club ho planteja, ho diuen, escolta, està passant això, ho parlen amb l'entrenador i ho parlen amb els capitans, hi ha una decisió unànime, diu, en lloc de dir que això cadascú foti el que vulgui, fem una imatge institucional. Després l'entitat ja aguantarà el fet de que no ho faci, i a la porta quan li pregunti li dirà, escolta, per què no ho han fet? Doncs miri, perquè hi ha diferents sensibilitats, i ja està, i punt, i si no els agrada bé, perquè no és un mandat, ni una ordre, ni una qüestió que hagi decidit la Lliga ni el Consell Superior d'Esports.
4: Doncs ara ho omplirem, amb el Santi Valle i amb el Sique, tot el que ha passat, i com afectava el Barça en aquest pas del partit del Llevant, on se li va oferir, però el Barça va declinar dur aquestes samarretes amb aquestes inscripcions. Estàs content, per cert, Ramon, que la final de la Champions es faci a Barcelona, o, sí, o pateixes per si...
5: No, a mi m'agrada.
4: Per si ve el Madrid
5: sobretot
4: aquí.
5: Sobretot perquè jo tinc el record de que guanya el Manchester al Bayern.
4: Home, és que aquella va ser molt bèstia, eh?
5: Aleshores, saps aquella final que vaig dir, ostres, no em va agradar tant la del Milan?
4: El 4-0
5: bestial. Perquè veníem d'on veníem d'Atenes i al final deies, bueno, aviam, a mi em tornava a venir al cap la final de Sevilla.
4: Clar, amb l'Esteaua.
5: Aleshores, sí, sí. Clar, aquella em va coure, però sí, després sí. La del Manchester em va agradar i crec que és saludable, primer, per presumir que tens un estadi... Crec que el president del Barça ha fet bé i tothom espera que el 2029 l'estadi estigui acabat, estigui bé i hi hagi molta gent que en vulgui presumir, per tant em sembla molt bé, i que el Barça, més enllà de que si arriba o no arriba, si l'ha guanyada o no l'ha guanyada, és un estadi que ha de compartir per als grans esdeveniments. Parlem moltes vegades de Wembley, que això també crec que ha estat un gran valor guanyar a la candidatura de Wembley. Vol dir que també la porta en les seves excursions europees i tot això, a més de, com dirien les Espanyes, intentar tapar el escandaloso caso Negreira, que no sé què, no sé quantos, ha fet també relacions públiques per dir, escolta, nosaltres tenim bona relació, i recordem que Laporta, m'agradaria dir-ho, va ser el primer que va intentar arribar a un acord amb la Superliga abans que es tiressin els plats pel cap, perquè ell, me'n recordo, en un dinar de Nadal va ser el primer que va dir, no pot ser exclusiva, no pot ser tancada, hem de veure què podem fer, i ha acabat com ha acabat. Per tant, ell, en aquest sentit, ara treu un rendiment a les seves relacions públiques, i a mi em sembla molt bé que hi hagi una final europea. La jugui qui la jugui, sense pensar qui pot arribar en aquesta final i de dir, ostres, segons qui arribi serà un problema.
4: No. Això ja és més de més.
5: Això és grandesa, l'altre és misèria.
4: Forma part de la broma, però és veritat que benvinguda sigui aquesta final de la Champions, i tant de bo sigui amb el Barça present i podent-la guanyar a casa. Ramon Besa, un plaer que ens acompanyis com cada dimecres. Agafa paraigües avui per si de cas, i sí, que gaudeixis una nit més d'aquest Barça que tant ens està fent xalar.
5: Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
4: Fins ara, torno cap a l'estudi, sí, que fins ara.
6: I no tardis, que estàs aquí davant, eh? Aviam si estaràs mitja hora per creuar el carrer Casp. 2:15 del migdia, que t'hi jugues.
2: Que t'hi jugues.
6: Santi Ovalle, què tal, com estàs?
7: Què tal, bon dia.
6: Ha acabat l'entrenament del Barça?
7: Sí, sí, sí, sí. La veritat és que... poca coseta avui, eh?
8: Entusiasmat, eh?
6: Sí, sí.
4: No, quina crònica, eh?
7: Sí, sí.
6: No passa cap control acadèmic.
7: Si voleu, m'invento l'entreno.
2: Què t'hi jugues?
6: Amb... sí que... Plaqui! El temps és or. I per què diem 10 paraules el que pots tancar amb una.
7: Sí, clar.
6: Ah, recordant aquest moment, tu has estudiat 4 anys de periodisme?
7: Sí. Bueno...
6: per a que amb una crònica la ventilis amb un sí-sí. Què pensaran els estudiants que ens escolten ara?
7: Tenim temps? Tenim temps?
6: Has entrat a l'estudi per respondre a la referència que t'han fet el Flac, sí, i el Ramon Bes, eh? Sí. Però sí, tenim temps.
7: Jo, una de les coses que més recordo quan vaig entrar aquí és que un dia se'm va enviar a entrevistar Busaca.
3: Busaca?
7: Te'n recordes de Busaca?
3: Has entrevistat Busaca?
7: A un acte que era tancat a premsa, que jo em vaig quedar allà fora, eren àrbitres, vaig esperar que entré, que acabés, vaig anar allà, li vaig passar un telèfon, li importaria entrevistar, i em va dir, sí, però que no me pregunten por Mourinho. I jo vaig dir, bueno, té el telèfon. Primera pregunta, Mourinho. va respondre, es va fer l'entrevista, el dia següent jo vaig arribar, era becari, vaig arribar aquí, em van felicitar. I l'altre dia vaig pensar i dic, vaig fer tot el que em van dir que no s'havia de fer a la carrera. I no només això, sinó que el que vaig fer, ningú m'havia explicat que allò estava ben fet. Per tant, el que vaig aprendre a la carrera, sincerament, no té res a veure amb l'ofici real que després fas al món del periodisme.
0: Així se fa, Santiago Valle, potenciant la cultura, que la gent estudiï...
7: No,
0: i respectant
7: que la gent,
0: les carreres universitàries.
7: Que la gent estudiï, sí, però que és un ofici tan diferent i que... O sigui, al final l'entrenament d'ahir va ser...
0: Sempre
7: el que
0: aprens
7: va ser.
0: Alguna cosa.
7: Sí,
0: sempre
7: però l'entrenament d'ahir va ser el que va ser. I punt. Va ser una castanyeta d'entrenament, de recuperació de 30 minuts. Per tant, la crònica jo crec que reflecteix a la perfecció el que va ser l'entrenament.
0: Ara expliquem lo de la samarreta. L'Anton Meana i l'Albert Llimós també tenen apunts per aportar, però ja que ha vingut públic, li dedicarem la cançó que l'Albert Bermúdez ha preparat amb molt carinyo avui per a dos jugadors del Barça. Gordon... i Adeyemi, és així, no?
3: És tal qual. És, jo crec que tothom ja sap recitar l'alineació del Barça, a excepció d'un...
0: Ell és un geni, el que has d'interpretar i a vegades deixar volar. I ha arribat amb aquesta pedrada a la redacció. Avui volia fer una cançó per Gordon i Adeyemi.
3: Bueno, perquè és això, és a dir, crec que em sabríeu recitar tota l'alineació del Barça, menys un jugador.
0: Que és o Gordon o Adeyemi.
3: Efectivament.

0: per les receptes sabroses i completes. Oh.
1: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
4: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
5: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, plátano de Canarias IGP a 2,25 euros el kilo. En tienda, web y app.
6: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
5: Precios válidos en Península y Baleares.
7: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida.
8: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
9: Una i cinc és meravellós, Helena, oi? Perquè mentre estem fent el Què t'hi jugues ara en directe, tenim un grup compartit de producció amb els companys de Catalunya Ràdio i anem tancant detalls del programa d'aquesta tarda, que farem conjunt amb la TDT, amb el Ricard Torquemada, amb el Bernat
10: Dos
9: Soler.
10: Dos programes alhora.
9: Això és fantàstic, sí o no, Helena? Eh? És molt guai treballar amb altres companys de diferents emissores i que hi hagi aquest feeling i aquest bon rotllo, no?
11: Doncs sí, deia el Bermú, dos programes alhora, o tres, o quatre.
9: Quatre, o la vuit, encara, eh? Perquè tècnicament, Helena, podríem comptar que avui en fem quatre, que és el bar, el que t'hi jugues, la prèvia aquesta conjunta especial amb Catalunya Ràdio i la retransmissió després.
12: El tema és construir i fer-ho bé. I per construir, els millors materials, ja sabeu, a MCAT Group, que tenen els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria...

0: jardineria, emcat.cat, amb els preus més competitius.
1: Ho deia Flaqui, perquè tu els coneixes i els tractes habitualment als desplaçaments. És tot molt fàcil, amb el Torquemada, amb el Bernat.
2: Hi ha molta complicitat, hi ha molt bon rotllo.
1: I és important requadrar-ho, perquè així l'audiència també sap que, sí, tot i que siguem emissores diferents, en aquest cas una pública, una privada, també amb la gent de RAC1, i que òbviament volem fer el millor producte per als nostres oients i d'alguna manera competim, en moltes altres coses ens ajudem i tenim interessos comuns i, sí, també, sí, sensibilitats similars.
2: No, i que sempre és una bona paraula, una bona cara quan hi ha algun problema, tècnics d'una emissora que t'ajuden a tu, els nostres que els ajuden a ells quan cal. Mireu, a l'època de la pandèmia, que viatjàvem sols perquè només podia viatjar el narrador, de tots els viatges que vam fer, que era molt complicat viatjar aleshores, jo els vaig fer en Bernat Soler i jo en Maria Pou. Compartíem cotxe, compartíem, ens informàvem de quin avió agafàvem, quin avió, quin hotel dormíem, per poder estar junts i fer una miqueta de pinya, i va ser la manera de superar aquells moments que a nivell de viatges també era molt complicat, doncs fer-nos costat, perquè al final, sí, som competència, però som companys de feina.
1: I és important dir-ho, almenys de tant en tant, perquè és informació de consum intern, però crec que els oients també agraeixen saber que ens portem bé entre nosaltres.
2: L'exemple més clar és aquesta prèvia que farem avui, o que tu i jo dilluns estiguéssim amb tota naturalitat al Tot Costa i que ahir el Bernat Soler i el Jordi Costa vinguessin a participar del Que t'hi jugues. Sembla que, insisteixo, per damunt de tot, companys.
1: A les 8 de la tarda, prèvia especial des del Camp Nou, Que t'hi jugues Barça i la TDT, Ser Catalunya i Catalunya Ràdio. Ens divertirem.
3: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme.
1: Diu el Roberto, hola, sí que como te comenté en la despedida de Saisó, y me recuerdo, nuestras empresas son competencia, los profesionales que trabajan en ellas, no. Somos compañeros de oficio.
2: I tant.
1: M'agrada aquesta reflexió. Clar, sí. Aviam què ens explica el tio Faja, Flaqui.
2: A veure.
4: Sí que, Flaqui, los de las campañas del Balón de Oro en septiembre están vomitando la hiel por las fosas nasales. La mina ha pedido el Balón de Oro para sí mismo y en Españistán han enloquecido y necesitan alardear. Son chulapos y sin ese chute de dopamina no son felices. Querido poblado lácteo, sois como la masturbación, todo amor propio y perdéis la perspectiva de la realidad. Siento decepcionaros. Lamine es el mismo sujeto que le ha ganado una liga a Mbappé y un mundial a Mbappé. No es que pueda comer en su mesa, es que puede dormir en su cama y llevar a sus hijos al colegio. ¡Venga! ¡Que os mejoréis!
1: De fet, la... Dale, espera, espera, fem-ho bé, tira el separador. Sí. Perdó, Willy.
5: One shot
6: al Trabuco!
5: El tío Faja, gràcies.
1: Que aquest moment històric no l'hem d'oblidar mai, eh? Els moments, quan
2: no
1: la porta li dona les gràcies al tio Faja i quan el tio Faja li fa el primer regal després de guanyar les eleccions i la porta i apareix a les entrevistes amb un trabuc.
6: ¡Al trabuco!
1: I és que m'encanta.
7: I que diu, gracias señor mariachi.
1: La primera declaració de la porta com a president del Barça és gracias señor mariachi. És que m'encanta.
2: És meravellós.
7: Ai. Pot fer tot en aquesta vida. Es pot fer tot en aquesta
1: vida. A mi és qüestió de passar-s'ho bé, que si no... Per què vivim?
8: El tigre creix

0: fet arribar aquesta cançó, Tigre, i m'han dit que te la van regalar l'altre dia. En un homenatge que et van fer. Està fet amb intel·ligència artificial. Ara em perdonarà l'autor de la cançó perquè no recordo qui era, però sí que me l'han fet arribar, aquesta i alguna altra, que també et posarem. I vaig pensar, posem-la de separador a la seva secció.
1: M'agrada.
2: Estàs aquí ballant.
0: Bueno, ja ves molt o no de jove, creix ell.
3: Que la gent al 6-6-32-72-11 ja hem rebut missatges de pell de gallina tigre.
1: Cigales d'això, no vegis, et posa a 150.
0: A més, avui vas vestit com un xaval.
1: No, collons, que per un xaval, que sóc un xaval. Vull veure... Mira si em queda temps, que vull veure acabat el camp.
0: I guanyant la Champions allà, no? El 2029.
1: Me cago en la teva,
0: dir que... Vols dir que hi arribaràs?
1: Que arriba... no,
2: hi arribarà.
1: Vull arribar, me cago en la teva.
0: Vull que hi arribis, també, però no ho sé, no ho tinc clar.
1: Jo crec que Déu no vol que pugi dalt perquè li armaré un follon amb el futbol que el carrer. I diu que es quedi aquí baix. Senyor, deixa'm estar un rato aquí baix. Me cago en cony, que vull veure el camp. Dic la veritat. I com ho sento.
0: Quants anys tens, Tigre? Que molta gent m'ho pregunta. 85 o 86?
1: 84.
0: Ah, 85 faràs ara, en breu.
1: Què collons els he fet? Mare, acabo de fer els 84.
0: No, home, ja fa unes setmanetes que els has fet els 84.
1: 84, però de vida 100.
0: Has viscut 100 anys.
1: De vida 100.
0: Vas veure el Madrid ahir o no? O el vas tancar també com va marcar el primer gol, com fa sempre?
1: Amb 2-0, a mitja part, vaig plegar, em foto un llit...
0: Que és el que fa molta gent del Barça,
1: no, no, no,
0: aguanta
1: no, no,
0: el Madrid fins que marca el primer o el segon gol.
1: Va ser terrible, perquè em foto un llit i me cago en la tia... Al final poso la ràdio, mirant l'hora, 2-2. Dic, hòstia, m'hauré equivocat, tanco ràpid la ràdio i em quedo...
0: Això és superstició.
1: Hombre, em quedo allà tieso, t'ho prometo. I quan portava un quart d'hora, dic, suposo que ho hauran acabat, perquè van acabar molt tard. Me cago en l'hòstia, amb això no sap mai quan va la cara. I poso 2-3.
0: Gol d'Espí, que aquest segur que t'agrada, tu, Carlos Espí, ja que sí.
1: Estava comptant quants punts li portaríem en el Madrid, quants punts li portaríem a l'Atlètic, me cago en l'hòstia, ho tenia tot. Controlar.
3: Espí ha fet dos gols que suposen 4 punts, eh?
2: Sí, sí.
3: 4 punts, eh? Ja.
0: Són 6, que haurien estat 2 amb un empat.
4: El d'ahir el faria qualsevol jugador que jugués en aquell minut davanter.
3: Però a Mbappé li contem tantes tonteries. Vull dir que...
1: Parlant en sèrio d'allò, el Vinícius...
0: No està fi.
1: Està fallant gols, m'amanta. Però no és... Que...
0: Ell mateix ho ha reconegut a Instagram,
2: sí,
0: no, Plaquí?
2: Va penjar un post a Instagram després del partit...
1: Amb respecte i amb carinyo...
2: Dient que no podia fallar tantes ocasions de gol.
1: Però amb respecte i amb carinyo, fins que no s'acabi el bullocau que té.
0: Fins que no s'acabi el què?
1: El bullocau.
0: El bullicau. El bullicau.
2: Mític bullicau.
1: Té...
0: Bullicau.
1: No la fotrà dins ni borratxo, ja ho fa a casa. Perquè, escolta, no ho vegis, eh?
0: Ah, ara m'ha costat, eh?
1: Hombre, però tu tens de conèixer...
0: Que parles de la parella, no? Que no veus que és un senyor gran.
3: Ai, senyor.
1: En respecte, ho dic.
3: Ara ho entes.
0: Helena, què fem?
3: Què? És el que té? Puta...
0: Què em rius?
1: Bueno, vaig veure i dic, ei, això no pot ser, això és un dibuix.
0: Va, Tigre, surt del jardí, va.
1: Això és un dibuix.
0: Ara parlem del Barça Racing i avui tancarem el programa amb la secció de l'Òscar Nin, que ens proposa un viatge sonor cap al 1976.
2: Home, i tant, amb aquests 50 anys que
0: celebrem. Ja que avui estem de celebració, aquests 50 anys de la primera transmissió en català després de la dictadura.
2: És a dir, el Talbot també pot viatjar en el temps?
0: Oh, i tant, com el DeLorean, de Regreso al Futuro.
2: Mola, mola.
0: Tigre, quan has entrat a l'estudi m'has dit que tu recordes perfectament el penal que va aturar l'Urruti i el que va fer després d'aturar-lo.
1: Hombre. I quan va acabar el... Ell ens van posar la tele, no sé si era donat per la tele o ens la van posar.
0: Hi havia imatges, però no es va retransmetre el partit sencer.
1: Quan va acabar, estira la banda dreta, la treu per la dreta, i quan agafa la pilota, la tira no sé on i comença a fotre botifarres. I un hòstia, vaig disfrutar com un vedell. Hòstia, i el mestre allà fotent-li Urruti, t'estimo, Urruti, t'estimo, Urruti, t'estimo. Va ser un moment bo dels que som culers a morir. Va ser un moment bo de la nostra vida. Va, no va de broma.
2: Sí, senyor.
1: Amb aquell penal, perquè aquell penal ningú esperava, ja estaven celebrant perquè no quedàvem campions. Llavors estaven ja celebrant-ho, no sé qui devia ser. Però, hòstia, va ser un...
0: És aquest moment.
5: Ruti, t'estimo! T'estimo, Ruti, t'estimo! Ruti, t'estimo! Ruti, t'estimo! Ruti, t'estimo! Ruti,
0: Ruti! Ens va explicar el Puyol quan va venir un dia a la ràdio, Flaqui, que no tenia previst, òbviament, això de lo Ruti, t'estimo, però que quan va acabar la retransmissió havien inundat la centraleta de Ràdio Barcelona de trucades, els oients dient que se sentien tan identificats amb aquesta expressió i que s'escolte a l'àudio es va apropar un aficionat allà a la cabina on estava retransmetent el partit.
2: Sí, noi, quin gran moment, quina gran expressió tan i tan encertada que al final el Puyol tenia l'habilitat de posar banda sonora a molts dels millors moments en clau Barça que hem viscut els darrers 50 anys, no? I en aquests inicis, doncs, aquest Ruti, t'estimo, és un dels més carismàtics segurament de tots els que hem escoltat en aquesta casa en català.
1: I pobret, era un tio collonut, sí, no? Simpàtic, que te'n parlava, et trobava al carrer i parlava, i el que sí està claríssim, va tenir una desgràcia terrible.
0: Sí, un accident de cotxe. Sí. Jo tinc una foto amb ell perquè va venir un dia a fer una sessió d'entrenament amb els porters de l'AEM, el club de Lleida on jo jugava, i va aparèixer un dia Urruti i vam fer un entrenament amb ell, i guardo una foto que a més es va publicar al diari amb Urruti. Tigre, avui què? Barça Racing, no perdem el focus, que hi ha partit important, de Lliga?
1: No, és molt important, però el partit important era la setmana passada, perquè jo estava dient el tercer i ningú m'ho fotia a cas. I jo deia, el tercer, que algú no té per què, perquè el camp de Levante...
0: Això ho deies amb el Patsy, allà a la retransmissió que feu a la tele,
1: perquè jo volia el tercer perquè amb el Levante no se sap mai el que passarà, perquè et foten un bròquil que no vegis en 5 minuts.
0: Juguen bé, eh?
3: El tercer va arribar, però...
1: Llavors vam fer dos fallos al final... de concentració, i, però el que passa que el míster ho té que corregir. No podem perdre la Lliga nosaltres, perquè la tenim guanyada ja.
0: El mes de setembre ja, guanyada?
1: La tenim guanyada. Entesa de papers per tots els incrèduls i per tots els piantes de Madrid que esteu fotent-li a la Filomàtic terrible. La tenim guanyada i no podreu amb nosaltres, per molt que critiqueu. Anem bé, però no podem perdre, per exemple, un punt ni dos punts al camp d'un camp d'un equip inferior a nosaltres. Humildat, treball, sacrifici, míster, i escolta, i qualitat en tenim que ens sobra. Entesos? Vinga, anem-hi.
0: El Barça juga contra el Racing de Santander. Per cert, hi ha convocatòria o encara no?
4: Encara no hi és, a dos quarts la faran oficial.
0: I hi ha incidència amb l'aplicació que afecta les entrades del partit?
4: Sí, hi ha una incidència que des del Barça han comunicat a la xarxa social fa només uns minuts, una incidència que afecta a l'atenció de l'OAB, l'Oficina d'Atenció al Barcelonista, i també algunes funcionalitats de l'app, de l'aplicació Etiquet. Diu el Barça que ja estan treballant per solucionar-la el més aviat possible, però en un dia que també serà complicat si hi ha d'haver pluja, doncs...
0: I ha fallat altres vegades.
3: Esto se soluciona rápido siempre, no. ¿Cómo? Se preocupen. No, se soluciona tranquilo, ustedes no se preocupen, ustedes... Coman tranquilo. Coman. Vayan a La Cabrera.
4: Oma.
3: Claro, La Cabrera es el mejor restaurante argentino de Barcelona, pero de largo. De largo. Los asadores más exitosos de Buenos Aires están en La Cabrera, que es la mejor carne argentina, una experiencia espectacular, con el chef que se llama Gastón Ribeira, que es uno de los mejores chefs argentinos. Está acá. Está acá en Barcelona. Diputación 239, que es la dirección. Diputación 239, reserva por Google Maps o llamando al 93-878-3230, por ejemplo.
0: Repítelo, por favor, Leo.
3: Castellano, porque 93-878-3230, La Cabrera, Barcelona, paseo por la carne.
0: Deia que el Barça juga contra el Racing a l'espera de la convocatòria oficial de Hansi Flick. Ja ens ha explicat el Santi Ovalle el que es preveu pel partit d'avui. Davant hi ha un equip on juga Jorge Salinas, que és aquest futbolista que el Barça ha volgut fitxar a l'estiu, però va descartar perquè demanaven massa diners. I Zaviri, que és el davanter que porta 5 gols. Està en zona tranquil·la, el Racing desè amb 7 punts, i hi ha un català que va fer carrera a Santander, que es va quedar a viure a Cantàbria i que fins fa poc ha estat vinculat amb el Racing i, per tant, coneix a la plantilla. Oriol Lozano, què tal, com estàs?
6: Hombre! Hola, bona tarda, què tal?
0: El Racing és un equip que pot complicar-li la vida al Barça avui al Camp Nou?
6: Bueno, a ver, el Racing té un estil de joc una mica especial, molt atrevit, i bueno, contra el Barça la veritat que és complicat, no? És complicat que pugui aconseguir algo. Jo estic segur que no perdrà la seva essència que porta ja uns anys des que va arribar José Alberto entrenador, i bueno, ho veig complicat, no? Sí que és cert que en 90 minuts pues, pot passar de tot.
0: És un tècnic, José Alberto, que a segona divisió ja va destacar, perquè el Racing feia molts gols, eh? També n'encaixava, però marcava molts gols, i a segona divisió té mèrit.
6: Sí, per això t'he dit, no?, que era complicat que pugui traure algo, però bueno, estic clar que tinc clar que, bueno, en 90 minuts tots han vist que pot passar de tot, no? És cert que no canviarà el seu estil de joc, José Alberto és molt tancat amb el seu estil, no el canviarà, i bueno, el tema de rebre molts gols és algo que tots sabem del Racing, i bueno, jo penso que el Barça, amb la qualitat que té i amb el moment que atravessa, pues serà complicat de que pugui, primer deixar la porteria a zero i després pues, bueno, traure un resultat positiu.
3: Home, igual els hi surt millor o pitjor, però almenys, vull dir, sembla que futbol en veurem almenys aquesta nit, que ja que és un partit a les tantes de la nit en dimecres, que ja és una cosa que ens costa a vegades
0: entendre, que amenaça pluja
3: i tal, però que almenys pot valdre molt la pena, perquè al final serà un intercanvi de cops xulo.
6: Vist des del punt de l'aficionat, jo penso que serà un partit divertit. Vist des del punt de vista d'entrenador i tal, la veritat que serà un partit pues, sofrit, no? Jo penso que rebrà molts gols, que al final l'aficionat és el que li agrada, no? I més en el cas...
0: De fet, el Racing porta dos partits fora de casa amb dos derrotes i els cinc gols de Zaviri, m'apunta el Bermúdez,
3: són
0: a casa.
3: Tots els gols del Racing a casa els
0: És tan bo aquest tio o no, Zaviri?
6: La veritat és que ha caigut de peu, no? A veure, és un jugador que va molt bé a l'espai, molt ràpid, i la veritat és que la forma de jugar del Racing, amb bons passadors, avui pues, bueno, està sancionat Andrés Martí, que també és un jugador amb molt bon peu, no?, i fa molts bons passes a l'espai, pues, bueno, la veritat és que s'aprofita molt bé, s'ha adaptat molt bé al joc, no? És un jugador... De qualitat no és excepcional, però sí que ha aprofitat molt bé el seu entorn, els jugadors que el rodegen, no?, per aprofitar aquests espais, aquests, bueno, centres laterals, per guanyar l'esquena a la defensa, no? La veritat que ha caigut de peu, i esperem que pel bé dels racinguistes que així continuï.
0: I el Jorge Salinas, que avui passarà un examen, no?, perquè aquest estiu se l'ha vinculat amb el Barça, de fet l'interès del club era real, el que passa és que el Racing es remetia a la clàusula, que crec que són 16 milions d'euros, i el Barça en volia pagar 4 o 5 milions. Jugarà de lateral esquerra, no? Jorge Salinas jugarà de lateral esquerra, pot fer-ho de central. És tan bo, el veus amb nivell Barça?
6: Mira, curiosament aquest jugador el vaig tindre jo al filial, quan està entrenant al filial ja fa 2-3 anys, ¿vale? I és un jugador, bueno, que la segona rep està clar que ja se li queda petita, de fet va jugar pocs partits ja perquè estava acabat ja amb el primer equip, quan estàvem a segona, i bueno, és un jugador en el qual pues, bueno, les circumstàncies al final han fet que es quedis aquest Racing, i bueno, a nivell defensiu és un jugador molt fort, i jo penso que bueno, té molt marge de millora. M'entén? No, igual no està ara mateix al nivell de primer equip del Barça, però bueno, és un jugador amb una projecció enorme, i bueno, i fins i tot ara un dels gols aquí va fer l'assistència a ell arribant a línia de fondo, bueno, s'està soltant també amb atac, no? Jo penso que té una progressió enorme. A dia d'avui no el tindria com a primera espasa pel Barça.
0: Té 19 anys, el veus més de central o de lateral esquerra?
6: Curiosament, nosaltres una discussió que teníem al filial, no? Nosaltres mos deien que el veien més de central i nosaltres el fèiem jugar de lateral, no? I, bueno, jo penso que conforme tal serà un molt bon central, perquè té un joc aeri boníssim, és un jugador ràpid, és contundent, defensivament va molt bé als duels, i bueno, llavors com ha passat ara al principi de Lliga, quan ha trobat un extrem una mica més ràpid, bueno, pues no ha mostrat la seva millor versió, no? Però bueno, a mi si em preguntes, jo el veig més el dia de demà com un central esquerrà de molt bon nivell.
0: Estem amb l'Oriol Lozano, aquí hem posat a la gàbia del Tigre.
1: Jo crec que és una cosa que no per... El Barça té que guanyar els partits de casa perquè ho té que guanyar, té que guanyar-ho, però no li regalarà a ningú. Però el que passa que pot ser un gran equip, com va passar l'any passat amb el Rayo,
0: que va posar el Barça en problemes.
1: Que li va costar molt, però que el Barça va guanyar, però que deixar un sello de que és un equip de primera divisió.
0: Deia que hem posat a l'Oriol Lozano a la gàbia del Tigre, del Jaume Creixell, perquè sí. Va aconseguir ser futbolista de primera divisió. L'Oriol ha passat per diversos clubs, entre els que hi ha picant pedra, Oriol, l'Hospitalet.
6: Això mateix.
0: On vas tenir el Tigre d'entrenador.
7: El gran Jaume Creixell, sí senyor, bon record en ell, gran persona, gran entrenador.
1: Hombre,
7: sí, sí, m'ha fet molta il·lusió. De fet, us estava mirant per YouTube en directe, m'ha fet molta il·lusió veure'l. Veig que et conserves molt bé, eh?
1: Que estàs tan bé com sempre. Ja m'has vist assentat.
0: Però aviam. Oriol, que ens coneixem des de fa anys, i el Tigre també. Explica el que jo sé que vas viure, crec que el primer dia que vas pujar com a futbolista del primer equip de l'Hospitalet i el Jaume Creixell us va fotre bronca.
1: Bueno. No recordo ni això.
7: Bueno, a veure, igual no ho contem, igual això ho guardem.
1: Sí, conta-ho,
0: si vols ho explico jo.
7: No. Un altre dia sí que parlem, parlem tranquil·lament i me truques, jo t'atenc encantat i parlem.
1: Tu tenies entrenador a l'Hospitalet, que després ha sigut entrenador de l'equip nacional, no?
7: Com? No t'entenc.
1: El Roberto. El vas tenir d'entrenador.
0: El Robert Moreno,
1: no el vas tenir tu ja?
7: De company.
1: De company. Pues sí, aquest sí, el primer...
0: Sí.
1: El
0: I és
1: primer...
0: on hi havia el Ramon Planes, no? També,
1: sí, home, el primer informe que va fer aquest va ser... Jo que vaig dir, escolta, vés-te al camp de l'Europa, que després el visi nosaltres. I el vaig enviar a fer un informe. I ell sempre ho diu, el primer informe que va fer el Roberto i mira després...
0: Sí, ho explica el Robert Moreno. De fet, un dia que vau coincidir a la sala de premsa
1: mira
0: del Camp Nou fa anys,
1: va
0: demanar fer-se una foto amb el Jaume Creixell.
1: Mira un jugador que ha estat amb mi... Ara està entrenant allà dalt i està vivint del futbol perquè és...
0: Home, i el Ramon Planes, que també està amb tu, no es pot queixar de la carrera que ha fet al món del futbol?
1: Collons, el Ramon era el meu segon a l'Hospitalet. No t'equivoquis, o no?
7: Sí, ahí está ayudante, está claro. Sí.
1: El que vaig aprendre
0: del Ramon... I el carinyo que té el Planes a tu?
1: El que vaig aprendre del Ramon no t'ho pots imaginar, nen. No, escolta. I no ho pots explicar jo mai. Escolta, però vas disfrutar amb mi...
7: com a ningú entrenador.
1: Perquè, escolta'm una cosa, jo no era senyor, era senyor Jaime ni nada. O Jaume o míster o s'ha acabat el bròquil aquí, entesos de papers?
0: Senyor Jaime. Senyor Jaime.
1: Sí, sí. No, res. Senyor Jaime, nada. Jaume o míster.
2: El que va enrajar jo
1: Jaume
2: o míster.
1: I si voleu anar a prendre una cervesa, anem a prendre una birra.
0: I si cal amenaçar algun periodista com el Flaqui, el truques a la redacció i l'amenaces,
2: Sí, em va trucar algun dia perquè deia coses a la tele que al Jaume no li agradaven a la tele d'Hospitalet i alguna trucadeta vaig rebre.
0: I et va trucar a la redacció de l'Hospitalet Televisió.
2: Em va trucar directament a la redacció.
0: I què et va dir? Per
2: dir-me que allò que havia dit ho podria estalviat.
0: Però t'ho va dir així, amb aquest to o diferent?
2: No, amb un to diferent, però després, al següent entrenament que vaig anar allà, ens vam abraçar i ja està. No?
0: Bueno, jo el que us puc dir és que les anècdotes que explica el Tigre Creixell sobre vestidors, sobre com parlava i tota la pesca, són certes. Són certes.
7: Això t'ho puc assegurar jo, no? Si vol comentar el primer dia la foto que va posar ell només entrar al vestuari, no sé si se'n recordarà, una foto... Bueno, no comentaré com era la foto, tenia una mica de Photoshop, però si la vol comentar, això va ser l'entrada de Creixell al vestuari de l'Hospitalet.
0: Quina foto, tio? No te'n recordes?
1: T'ho juro.
0: Explica, Oriol, va fer-li memòria.
7: Amb panys menors, va pujar una foto a l'entrada amb panys menors i tal, al vestuari...
0: D'ell mateix.
7: D'ell mateix va ser... Bueno, o sigui, impactant va ser l'entrada de Creixell.
0: Sí, va penjar una foto seva despullat al vestidor.
7: Això mateix. Jo penso, entre jugadors ho parlàvem, jo penso que tenia una mica de Photoshop, però bueno, no sé...
3: El Creixell no s'ha fet servir el Photoshop.
0: Entre els jugadors parlàvem si havia utilitzat el Creixell Photoshop per vacilar-vos.
7: Això comentàvem. Jo penso, podria comentar, encara que ha dit que no se n'en recorde molt ara.
1: T'ho juro que no.
2: Però quin missatge volia traslladar amb aquesta foto?
1: Els que hi havia allà...
0: El més gros era ell.
1: El que hi havia allà eren els que manaven, que ell mateix.
7: Sí. Jo penso que està clar. Però... El que la tenia més gran és el que manava. Jo penso que una mica la idea anava per aquí, no?
0: Hòstia, quins records.
1: Però va ser una...
0: Escolta, Oriol, veus el Barça favorit per guanyar la Lliga?
7: Pues la veritat que sí. Ara mateix està a un nivell altíssim, però altíssim. És a dir, no l'he vist jugar amb tanta... No sé com t'ho diria, no? És que jugo de memòria amb una confiança espectacular i, bueno, ara mateix... està travessant un magnífic moment. El que tinc clar és que la Lliga dura 8 mesos, 9 mesos, que hi haurà moments de baixón. És impossible mantenir aquest nivell a llarg temps, no? I bueno, però ara mateix jo crec que és el clar favorit, simplement perquè el Madrid està guanyant també com a últim moment, com va fer ahir, i bueno, i el Barça està aplastant, diguéssim.
0: La vida com va? Perquè ets entrenador, fins fa poc has estat al Racing de Santander, ets comentaves a les categories inferiors on has tingut a Jorge Salinas. Et quedes a viure allà, a Santander, o no?
7: Sí, tinc la família aquí, m'he quedat a viure aquí, bueno, ara he sortit del Racing i bueno, esperant nous projectes a nivell de futbolístic, entrenador i bueno, això del moment, pues, bueno, unes vegades et toca esperar i unes altres pues, estàs dins.
1: Els
7: i, bueno,
1: de Lleida ara, pues... esteu ben situats a tot arreu, collons.
0: Ell és de Sudanell, un poble de Lleida.
1: Hombre,
7: sí.
1: Ja ho crec
7: sí,
1: que sí.
7: Sí, sí. Bueno, han sortit bons jugadors, bons directors esportius, bons comentaristes, ara també tenim a Jofre per allí. Bueno,
0: és la força dels caragols.
1: El seleccionador portuguès era de Lleida.
0: Qui?
1: El seleccionador portuguès.
0: Ah, sí, el Bon Martínez. Sí, sí, de Balaguer.
7: Sí, sí,
0: sí, sí, de Balaguer.
7: Sí, sí, sí, sí.
0: Oriol Lozano, encantats d'escoltar-te i aviam...
1: Oriol,
0: sí, la carrera com a entrenador és igual que la de futbolista.
1: Me n'he recordat de tu. Era, molt ho foties molt bé i a més eres el que no t'arronsava mai.
0: Per cert, va ser jugador del Racing quan el Guardiola començava d'entrenador amb el Barça. L'any aquell que es guanyen tots els títols, tot i el mal inici amb derrota contra el Numancia i empat a casa.
3: I empat amb el Racing a 1-1.
0: Que em vas explicar un dia que el vestidor flipava que haguéssiu aconseguit l'empat perquè el Barça va tenir com a 30 ocasions de gol.
7: Sí, està clar, no? Allí ja dubtava de Guardiola, no? I sí, la veritat que va ser un partit, bueno, en el qual pues, contra el Barça pues, tens que tindre sort i va ser el partit en el qual pues, vam tindre la sort i bueno, es va donar tot de cara, no? Però mira, després la carrera de Guardiola, tot i el seu inici, ha sigut espectacular.
3: Ha estat prou bé, no? Sí.
0: Que sí. És un central que molta gent recordarà perquè era expeditiu, era dur... i en canvi jo el recordo jugant i tenia una tècnica espectacular, o sigui,
2: molt,
0: em fascinava
2: molt bona sortida pilota, també.
0: No, és que a mi em fascinava, tio, quants tocs amb el cap podies arribar a fer?
7: Bueno, això era una virtut, sí que si l'he dit era una virtut, no, és que fins que s'encargava el coi, no, això era una virtut. Bueno,
0: però que, ja que quants en feies, feies els que volies, o sigui, increïble,
7: sí, sí, sí,
0: el domini que tenia amb el cap, amb la pilota, tocs i tocs, més que Maradona.
7: Sí, amb el cap sí que era veritat que bueno, mira, això era... Des de petit ens inculcàvem fer tocs tant amb el peu com amb el cap i la veritat que sempre teníem un límit, me'n recordo perfectament, i justament quan vaig tenir Ramon Planes d'entrenador, ens feia, abans de començar, sempre fer 200 tocs amb el peu i 100 amb el cap, i la veritat que els feia tots els dies, era una cosa pues, que se'm donava molt bé.
1: Escolta'm una cosa, una pregunta.
0: Hem d'anar a publicitat, eh?
1: Dic, vas aprendre alguna cosa de mi?
7: Hòstia. Sí, clar, moltes coses.
1: Sí, doncs així ja sóc feliç. I m'ha agradat molt veure't, collons.
0: Doncs aguanta un moment, Tigre, perquè ens han enviat algun missatge que et farà plorar. Oriol Lozano, una abraçada molt forta.
7: Igualment, que vagi bé.
0: Pausa i recta final del programa. Ser Catalunya.
8: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
9: Ser Catalunya, Barcelona.
10: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
11: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Sexeni, Miqui Núñez, Buhos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, als 40 Poble Mercè.
12: Patrocina Plazo i col·laboren 99 Cheesecake i Chopo, pollastre fregit sense gluten.
13: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
14: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
15: que n'aprenguin!
14: Escolta el Què t'hi jugues, Barça.
15: Això és cauca.
14: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermuda.
16: És tremendo.
17: Aquest dimecres, Barça-Racing.
18: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
17: A partir de les 8 del vespre, transmissió especial 50 anys de futbol en català.
19: Mira que filo ruti el parés.
17: A SER Catalunya o a l'API web de la SER.
15: Ganar así no tiene ningún sabor.
14: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
0: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
14: A Ser Catalunya.
16: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
19: Uno de cada tres niños y niñas en nuestro país carga en su mochila con el peso de la pobreza. En la Fundación La Caixa trabajamos para que ningún niño, niña o adolescente se quede atrás por una carga que nunca eligió. Conoce más en elpesodelapobreza.org.
20: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
21: ¿Qué al año serían? Uno, dos, tres...
20: Más de 2.400 euros.
21: ¡Ya me has descontado! Esta semana, la pechuga de pollo fileteada, 3,65 el pack, y la manzana Royal Gala, 1,45 el kilo.
20: Más info en aldi.es. Aldi.
21: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
0: ¿Eres Chimo Bayo o nos estás vacilando? Y eres un amigo de Oscar que no lo ha pelado aquí.
22: Estoy vacilando y aparte soy Chimo Bayo.
8: ¿Qué te jugas? Amba.
23: ¡Sigue aquí!
22: Vamos a hacer un pupa.
0: Venga.
22: ¿Vale? Una, dos y tres.
8: ¡Jugá! ¿Qué te jugas?
23: Amba. ¡Sigue aquí!
8: ¿Qué te jugas?
23: ¡Jugá!
0: Aquest és Chimo Bayo, de veritat. El vam entrevistar la primera setmana de temporada i el que diu, sí que flaqui, és un oient, eh?
2: Sí.
0: Ens va regalar aquest separador,
2: sí,
0: Òscar, ja que estàs per l'estudi i
2: apropat a
0: la Laura.
2: Moltes vegades, eh?
0: Hem de tancar la gàbia del Tigre. Bon dia, Òscar. Nin, amb ell repassarem el viatge sonor fins al 1976, avui que estem de celebració. Però abans de tancar la gàbia del Tigre, d'escoltar un missatge que m'ha dit el Bermúdez que t'emocionarà. Elena, l'Espanyol va perdre contra el Rayo, a Butarque, 2-1, tot i el gol de Roberto.
24: Sí, sí, que amb una primera part nefasta de l'Espanyol, sens dubte la pitjor de la temporada. L'11 presentava algunes novetats per repartir minuts i el plantejament va fer aigües des de l'inici. Al minut 3 ja arribava el gol del Rayo, s'avançava Álvaro, després l'ex-perico Adrià Pedrós al 26 feia el 2-0, no el va celebrar, per cert, i davant d'un Espanyol molt feble i molt tendre en defensa, que va perdre moltes pilotes per desesperació del seu tècnic, que després del partit feia autocrítica i emulava Toixac.
25: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí hem anat a remolc. Al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. Jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar, hem estat molt, molt malament els 11, no 3. No hi ha cap jugador de la primera part que el puguem rescatar, cap. Hem fet aquests tres canvis, sí, però era per canviar potser a tots, a la mitja part, o canviar-nos tots.
24: Va retallar distàncies, com diu, sí que Roberto Fernández amb un golaç, marcant el seu 6è gol a la Lliga, però no va ser suficient, va faltar temps per igualar el partit. El bon moment de Roberto, que presenta candidatura a ser convocat, com deia abans el Gonzalo, per De La Fuente aquest divendres, va ser un dels aspectes positius del partit. L'altre, que Brian Zaragoza a poc a poc va sumant minuts i deixa entreveure que ajudarà i molt a l'equip quan estigui en plenes condicions. Encara va agafant ritme, no va poder fer pràcticament pretemporada, però ell avisa, quan estigui al 100%, ho veurem.
26: No, no, Brian Zaragoza que podemos ver no lo estás viendo y aún te queda un poco para verlo. Yo ahora mismo me cuesta, vengo de estar mucho tiempo parado, he estado 3 meses sin competir y creo que aún me cuesta un poco. Creo que cuando esté el Brian que quiero ver te darás cuenta y sabrás que estoy, ¿vale?
24: Ja sabrem que hi és, sí que va tenir 15 minuts el seu debut contra el Sevilla, 10 al Sadar, ahir mitja part, veurem si el divendres contra l'Ell ja debuta des d'un inici.
0: Ja sabràs quién soy, ¿vale?
27: Ja te mandaré un WhatsApp, ja, si eso.
0: L'Espanyol sí que el vas veure sencer, no?
1: Sí.
0: I què?
1: La primera part va ser horrorosa, horrorosa, per semblar, cago en l'hoste, semblava que diguéssim passeu, perquè és que quan no arribaven a cap, hi havia una distància entre línies, estava partit a l'equip en 3 puestos i l'entrenador això no ho va dir, però els jugadors, escolteu,
0: a Roberto el veus nivell selecció espanyola?
1: Eh?
0: A Roberto el veus nivell selecció espanyola?
1: No.
2: Pobre.
1: Jo no.
2: Ah, està bé.
1: Jo tinc de dir el que jo penso.
2: Oh, tant, i per això et portem. Sí.
1: No, i no, ja et diré per què, perquè li falta una mica de qualitat per ser. Podria ser un gran centre si agafa un entrenador que li faci, suposo que ho farà el Manolo, perquè sap de què va, treballar una mica la tècnica i tot això, però és que, escolta, és molt tronxo. És la veritat. És la veritat. I és un tio collonut, vull dir, un delante centro que hi va, que dels que trumfos bastos, eh?
0: Però va, hi ha convocatòria del Barça, Nil?
4: Convocatòria del Barça, sense cap novetat, 23 futbolistes, es queda fora Brian Fariñas.
0: Doncs, sense sorpreses, la llista de convocats del Barça. Abans de tancar la gàbia del Tigre, Bermo...
3: Sí, hem rebut un missatge del José. Preciós per tu.
5: Tigre, eres un crack. Tigre, eres un crack. Eres de esas personas que tienen ese don, ese liderazgo que hace que todos los demás le sigan donde sea. Eres un jefe de equipo. Tú me dices, tú eres mi responsable, mi encargado, mi jefe, lo que fuera, mi entrenador, y me dices que vaya al infierno y voy al infierno contigo. Yo y todos. Eres un máquina. Te queremos muchos años con nosotros.
1: Pero al infierno nada, para arriba, ¿eh? Al cielo nosotros iremos, ¿eh?
0: Qué todos. Bonito el mensaje, ¿eh?
1: Hostia. Molt, molt.
0: Una abraçada, Tigre. Veuràs la final gràcies de la Champions al 2029 i com la guanya el Barça.
1: Gràcies per aguantar-me amb 84 anys, però me cago en l'estiu, vull veure...
0: Aviam si arribes al 90, va.
1: El dia que inaugurem el camp, el segon dia diré, senyors, em despedeixo de tots vosaltres.
0: Home.
1: Entesos? Home. Però deixeu-me...
0: Ets bèstia, eh?
4: Sí.
0: Ai, Tigre, una abraçada. Una vinga, 41, ja sabeu que el que t'hi jugues gràcies es pot escoltar i també veure.
6: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
7: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
6: @ que t'hi jugues.
0: Teniu la porra a Instagram del partit d'avui. Podeu aconseguir entrades per anar a veure el concert de Tini.
9: És un bon concert, eh?
0: Molt.
9: Sí. Sí. T'agrada tu, Flaqui, també, no?
2: Molt, Tini, sí, sí.
9: Mira, sona bé. Que tú quieras conmigo... Participar-hi a l'Instagram del que t'hi jugues. Per cert, sí que estem a menys de 100 seguidors d'arribar als 100.000, eh?
0: Doncs
9: estic nerviosa,
0: si
9: vaig actualitzant tot el dia perquè estic nerviosa. I mira, sí que ahir va haver-hi un moment curiós perquè va haver-hi la presentació de la Lliga CB, que està a punt de començar, i va anar-hi en representació del Manresa, Pierre Oriola, que en un context curiós va explicar com li fa ghosting a la seva mare. Escolteu.
10: Mucho. Mi madre la dejo en visto muchas veces.
9: Wow.
10: Perdón.
11: Pero ha sido muy directo a la persona. Sí, sí. O sea, no ha sido como alguien random, ha sido a mi madre. Y me estás viendo ahora, mamá, por el streaming.
10: El problema es que me llama casi todos los días, entonces es como mamá.
2: O sea, es tu madre, ¿qué haces?
10: Ah, pero me llama todos los días, es como mamá, hablamos ayer a las 5 de la tarde, me llamas hoy a las 8 de la mañana si he llegado al entreno. No, aún no he llegado, no he salido de casa aún.
2: Oye, escucha, enséñale audios y que te explique. Como ella, ¿no? Que va paseando al perro, tal, que te explique.
10: No, ella, o sea, mi madre insiste, me sigue escribiendo, me sigue llamando, no pilla la...
11: O sea, me gusta porque has inventado el ghosting a una madre. O sea, que es una cosa como que no se estilaba, pero tú la acabas de inventar.
10: O sea, me sabe mal, después la llamo al cabo de 3-4 días y le digo, mamá, ¿qué pasaba?
11: Bueno, literal, es el ghosting, exacto. Después de 3-4 días...
9: La truca al cap de 3-4 dies.
0: És la confiança.
9: Sí, però bueno... Des d'aquí, en contra del ghosting a...
2: Cuidem a les mares.
9: A les mares, exacte. I sí que deixa'm dir que després del partit d'ahir entre l'Elx i el Madrid, l'Elx ha deixat algun recado, eh? El Real Madrid al seu compte de Twitter. Vinícius, no t'haurà agradat perquè t'ha tirat una indirecta. Ha fet un tuit, lo pelearemos por 10 si es preciso. Recordaré el tuit que va fer en el seu dia Vinícius. I aquí recorda l'Elx el pròxim partit contra l'Espanyol. Per tant, Vinícius, un recadet que et deixa
3: lo voy a mandar, pues entonces si van a ser por 10 van a mandar para segunda, porque si así como yo, que no ha acabado de funcionar, pero no preocupa que la versión buena de Vinicius está para llegar todavía.
0: O sea, el vídeo del Vinicius a Eric García tronchant-se s'ha fet molt viral,
9: sí.
0: No?
9: I el test de l'Eric García també.
0: Teniu disponible el bar, que hem obert avui a les 11 del matí i tornarem a obrir demà a les 11 als canals de YouTube del grup Prisa. Avui el Marcos Flaqui ens porta a Manchester.
2: Ah.
6: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos.
2: Hola, Marcos.
12: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. A Manchester y a un viaje realmente sorprendente. No busquemos en la primera capa ni tan siquiera en la segunda o tercera del fútbol profesional. Vamos a un titular que escribe Oliver Hall en el Daily Mail. Olvídese de culpar a JJ Gabriel, atención a este nombre, la culpa de que el joven de 15 años quiera irse es del Manchester United. ¿Por qué su familia confiaría el futuro de la joven promesa más destacada del fútbol inglés a los codiciosos Glazer y a Sir Jim Ratcliffe? ¿Quién es este chico? Pues comenzó la temporada con 14 años, ganó el premio al jugador sub-18 del año de la Premier League de juveniles la temporada pasada, ha sido nombrado jugador sub-18 del año del United, debutó con el primer equipo en un partido de pretemporada contra el Atlético de Madrid en Estocolmo este mes, ha marcado un hat-trick en su debut en la UEFA Youth League la semana pasada y se le esperaba para que esta noche hiciera su debut oficial en el primer equipo del United en el partido de la Copa de la Liga contra el Brighton. Habría sido el chico más joven en debutar con 15 años con la camiseta del Manchester United, pero ha pedido irse. City, que ya lo quería el año pasado, Madrid y Barça van detrás de este niño inglés convertido, según la BBC, en el mejor joven de 15 años de Europa.
0: Porque ha decidido irse, pero no tiene equipo todavía.
12: No, no tiene equipo. Ha pedido irse y con 16 años iba a firmar el primer contrato y de momento no tiene equipo. Es un asunto que en Inglaterra se ha convertido en portada en los grandes medios porque es... Si me permitís la expresión, es como si Lamine Yamal, con 15 años, 16 años, antes de debutar con el Barça, pide marcharse del Barça.
0: ¿Cómo se llama el chico?
12: JJ Gabriel.
0: JJ Gabriel. ¿Y de qué juega? Sí.
12: De delantero. De delantero por la izquierda. Si veis vídeos, es muy explosivo, con regate, con capacidad, con gol. Y de hecho está predestinado a ser uno de los grandes jugadores. Se lo compara un poco en Inglaterra con el caso de Phil Foden en el City, que sí supo cuidar el City, darle los argumentos y darle el contexto de subir. Es verdad que la familia está siendo muy criticada también porque se le acusa de tener demasiada prisa, pero es un jugador que pronto va a salir ya. Bueno, en Inglaterra están las portadas, pero que en toda Europa ya está muy, muy pendiente de este chico.
13: ¿Estás parlando del Xavi Simons? Perquè no. Nosaltres al Barça també ens ha passat això.
12: No,
0: no ploris.
13: Ens ha passat molt. Home, i la Masia s'ha de vigilar i s'ha de cuidar. Mira, si no, els nanos aquests amb 15 anys que se'n volen al Manchester. Mare de Déu.
0: Marcos, una abraçada.
12: Adeu.
14: Adeu. El futbol sona música amb Òscar Nin.
0: Avui, com deia el Flaqui, el Talbot Horizon ens farà viatjar en el temps fins al 1976, aprofitant que celebrem els 50 anys de la primera transmissió en català després de la dictadura.
15: Sí, sí, un plaer estar aquí amb vosaltres avui i celebrar això. Escolteu, comencem cara barraca. Comença a fotre ja cintes al Talbot Horizon, que com el Lluís deia abans, avui el convertim en un DeLorean mola, per mola. Tornar al passat amb aquests 50 anys de lo que fareu aquesta tarda nit amb la SER Catalunya i Catalunya Ràdio. Senyors, esteu preparats?
16: Sí. ¿A qué motivo has tú tan para atrás? Si no había nacido ni yo.
15: Imagínate
16: això. Mi hijo.
15: Ahí está.
0: Creo que no había nacido ni tu madre.
16: No ahí había
15: está.
16: Nacido nadie.
15: No había nacido nadie. Esto era un solar. Amigas, comencem amb uns germans de Cuenca, el Manolo i el Jorge Sánchez, que ho van patar el 76 amb aquesta rumba que descriu a la perfecció l'Espanya de l'època. La part més festiva dels quinquis que després veuríem retratats en la pantalla en les vides del Torete i el Vaquilla. Això que sonarà ara és Kinky Sound.
13: Kinky Sound.
15: Ells eren menors. Imagineu ara uns tios de 8 i 12 anys reggaetoneros o traperos, però que ja aleshores fumaven i prenien dick amb cola.
0: Amb 8 anys.
15: Amb 8 anys. Amics, antes es pujava la canalla d'una altra manera, no hi havia mòbils, no hi havia antes. Dulceida, ni aquestes coses. Escoltem a Los Golfos amb Què passa contigo, tio.

0: aquesta cançó, sí. I sóc del 81 i em dius que és del 76?
1: És del 76. Això va ser número 1 a Espanya, a l'Espanya de l'època. Avui porto un recull d'aquests per haver-se matat, eh?
0: Sí, són Manolo i Jorge Sánchez Cuenca, sí, amb 8 i 12 anys.
1: Correcte, 8 i 12 anys. Que ara veiem a un nen de 8 anys amb un Ducados a la boca conduint un Super Mirafiori i demanant un dic a la barra i, bueno, com a mínim, vindrien la senyora Núria Purlón i Servis Socials. Correctes. Anem a un altre tema. Aquest és molt finet perquè, amics, ojo amb aquest senyor que va arribar número 1 dels 40 principals amb aquest tema que directament engega a prendre pel sac a una senyora on li diu échame a mi la culpa de todo, pero suéltame el brazo y no quiero bolsa. Estem parlant, amics, del senyor Albert Hammond, que va treure aquest tema al 76, que es deia échame a mi la culpa, i per si no sabeu, pel jovent que s'està escoltant ara mateix, sabeu qui és aquest senyor? Aquest senyor és el pare del Albert Amor Hammond Jr., que és el guitarra dels Strokes, que, atenció, amb el Julian Casablancas, que és el cantant dels Strokes, on es van conèixer? Amb un reformatori a Suïssa, perquè aquest senyor que escoltarem cantar ara va enviar el seu fill i a l'altre, el Julian Casablancas, el seu pare també corresponent, aquest reformatori a Suïssa, i els Strokes es van conèixer allà. El 76, un pare cantava aquest tremendo fucker, échame a mi la culpa.

0: No estàs sola, amiga. Estàs
1: no paris, no paris, no paris, no paris, no paris. No es tallen la cançó. Oh. Silenci, sisplau.
0: Ara ve una punta de la foto.
1: Que callis! Oh. Que bo, Santana.
0: Clar. Lluís, algun record al seient del darrere d'algun cotxe?
2: No.
0: No? No? Bueno.
2: Però els llocs tinc jo crec programa, no em fotis més.
0: Endavant.
1: Que bé.
0: I escolta, la... Escolta, vols que...
1: Ha aparegut la Francisca.
2: Clar, per aquí anava jo, per aquí anava jo.
0: Molta gent...
3: Com a pare de la cotxeta, fa aquí. Amb ventuilla. Fa aquí. Va a parar el Santana. Tu de pie i jo Santana.
2: Tira nins.
0: Ui, oh, fantàstic.
4: Soy un pollo.
0: Fantàstic.
4: Que parla, bueno, la puta.
0: He vingut amb tota la granja, amigues. Va, rematem aquesta fantàstica secció d'avui. Mira.
1: Diu Francisca Coetània de Santana. 79 tacos.
0: Sí, correcte.
1: Un altre oient.
0: 79.
1: Ah, això és el millor.
0: Però Francisca encara jinetera, amics. Mira, el 76 també va ser la porta d'entrada d'aquest pop desenfadat i ballable en anglès, amics, a les llistes d'èxit espanyoles. Anys més tard, aquesta cançó es convertiria no només en un èxit mundial, sinó també en una icona per la comunitat LGTBI. El Tio Faja i l'Albert Bermúdez, com a mi, que ens agrada posar-nos roba de les nostres parelles quan estan a casa i cantar cançons de Bàrbara Streisand mirant-nos al mirall, també ens agrada molt, molt aquesta cançó. És un himne internacional. Per tancar la secció d'avui, amics, veiem i escoltem a l'Elton John i la Kiki Dee amb aquest tema del 76 de Don't Go Breaking My Heart.

0: tiroides més molt ràpid, per exemple, pues no poden dormir, estarien tot el dia hipercreatives.
1: Sí, ens condiciona moltíssim. Les nostres... I quan diem que els adolescents són hormones en potes, és realment així? És el moment d'ebullició de les hormones?
0: És un moment d'ebullició. Moments a la vida d'ebullició com l'adolescència potser seria l'embaràs de les dones, perquè hi ha una ebullició molt gran. Però per l'adolescència és un moment en què el cos canvia molt d'una manera més conscient. Canvia més el primer any i mig de vida. És l'any en què canvia més un cos humà.
1: D'una cosa molt petita,
0: el primer any i any i mig, bueno, tot el cos es desenvolupa, clar, i el cervell i el cap, i bueno, quan es neix el cap és desproporcionat al reste del cos. Però després, a l'adolescència, sí, perquè en el fons maduren d'una manera més ràpida ja els testicles, els ovaris, la glàndula suprarrenal, sí, hi ha canvis profunds. Sí.
1: I a mesura que anem envellint, les hormones també envelleixen i es continuen a tope, moren, com funciona?
0: No, moren no, moren quan morim.
1: Moren amb nosaltres.
0: Amb nosaltres. Però canvien algunes canvien a la seva intensitat, però o la intensitat de funcionament, però no és només l'origen de l'envelliment, això. Vull dir, envelleixen com envellirien altres teixits del cos. Perquè si no, hi hauria com l'alternativa de dir, pues me les aniré prenent, que això ja ho intenten algunes persones, pensant-se que si es van prenent coses, no envelliran. No, anirem envellint més lentament que el que havíem pensat abans, si estem menjant adequadament, si fem exercici i mantenim una vida raonable sense tòxics. Sense tòxics vol dir no excés d'alcohol, un vinet sí, excés no, i no fumar. Això és el que fa envellir més les cares de les persones i les arrugues i tot això, és el fumar.
1: A tot això, Carme, tu ara tens 81 anys.
0: Sí.
1: Continues treballant? Estàs jubilada?
0: No del tot. O sigui, he disminuït la feina, però encara faig assistència, menys, i em faré menys, però escric, i després els mitjans de comunicació em tiben, llavors quan hi ha un problema em demanen que doni la meva opinió, i després sí, estic col·laborant amb treballs de recerca.
1: Fins que les hormones aguantin.
0: Exacte.
1: Avui connectem les cançons de Llapis de Memòria, de l'endocrinòloga i exdiputada del Parlament de Catalunya, la Carme Valls Llobet.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llavis de memòria de la Carme Valls amb Joan Manel Serrat musicant el poeta Miguel Hernández de la cançó Para la Libertad, que és un tema publicat l'any 1972 que s'ha convertit doncs, en tot un himne de precisament això, de la llibertat, i en tota la raó perquè el seu autor, el Miguel Hernández, va ser el primer en predicar amb l'exemple. I com diuen el seu poema, Para la Libertad va sagnar, va lluitar i fins i tot va morir, Carme.
1: Exacte, amb la tuberculosi, eh?
0: A la presó.
1: A la presó. Sí.
0: Què hi fa el teu llapis de memòria per a la Libertat?
1: Bueno, per mi va ser, a part que el Joan Manuel Serrat em va acompanyar, perquè érem més o menys de la mateixa època, potser ens portem 2 anys, però vull dir, som de la mateixa època, per mi va ser un himne quan ja va musicar el Miguel Hernández i el vam poder conèixer més, eh? Perquè tu pensa que jo vinc d'una època que no es podia llegir, eh? El Miguel Hernández, però no es podia llegir res, no es podia llegir ni el Patufet, eh? Que el teníem que llegir sota el llit perquè era en català, eh? O sigui que en aquell moment...
0: Quasi
1: que hi havia pocs llocs que poguessis parlar, inclús per la ràdio, que poguessis parlar en català, eh? O sigui que, per tant, era una època, i per mi aquesta... Jo vaig néixer dintre d'una dictadura, vaig estudiar dintre d'una dictadura, vaig acabar la carrera dintre d'una dictadura. Aleshores, que algú parlés de la llibertat i la unís també tant, el Miguel Hernández ho uneix en el seu cos, i diu, el meu cos, a través del meu cos, clar, jo... La meva professió ha sigut tocar cossos, preguntar per malalties, escoltar símptomes, preocupar-me d'algunes persones més que d'altres, a lo millor perquè no milloraven i perquè no sabíem què tenien. Aquesta també ha sigut un repte, no? Trobar els diagnòstics adequats. I a vegades, doncs, totes les primers 30 anys de la meva vida, aquesta llibertat no existia. I a vegades aquesta cançó pues, m'ha ajudat.
0: És que d'això n'hem parlat molt aquest any, no sé què passa amb els convidats, que parlem molt de llibertat com també un concepte que en el segle XXI potser l'hem pervertit, l'hem malmès una mica a partir de bueno, tot allò de l'Ayuso, no? De llibertat, llibertat.
1: És per tomar un café con leche, sí. Mm-hmm.
0: Què és per tu la llibertat?
1: No, per mi la llibertat ha sigut poder accedir d'una manera lliure a la cultura que m'havia sigut negada, eh? Perquè si jo no podia llegir tot el que hagués volgut, ni podia escoltar tota la música que hagués volgut escoltar, jo no tenia llibertat. La llibertat de cultura que predica aquesta senyora és una llibertat de desitjos instantanis.
0: Ara m'estàs parlant de l'Ayuso.
1: De la senyora Ayuso, sí. Aquesta senyora es predica lo de la llibertat de prendre's qualsevol cosa, una cervesa, el que sigui, com si això fos una llibertat. No, per nosaltres, les que vam viure una dictadura, una llibertat implica moltes altres coses, la llibertat de poder-se reunir, pensa que no ens podíem reunir, que teníem que sortir a lo millor de la universitat amb el carnet a la boca, o sigui que perquè quan estudien junts ja es considerava un contubernio judeo-masònico, o sigui que per tant per mi la llibertat ha sigut llibertat de poder-me expressar, llibertat de poder-me reunir, llibertat de poder estimar a qui vulguis i de poder-te separar de qui vulguis, si no t'han estimat prou i tu consideres que no és la teva parella. O sigui, hi ha moltes llibertats que s'han exercit amb drets que hem aconseguit a poc a poc i que a l'època del Miguel Hernández pues, no tenia. A ell li van privar la llibertat.
0: I de fet ara tu ho deies, que la llibertat és un camp amplíssim i hi ha infinitat de lluites a batallar.
1: Exacte.
0: Tu has dedicat bona part de la teva vida a reivindicar que la ciència es construeixi, com parlàvem abans, des de la diferència de gèneres i que s'acabi el model on l'home està al centre de tot. Què et va portar a emprendre aquesta batalla, Carme? Quan te n'adones, quan dius... Això s'ha de canviar, s'ha de revertir.
1: Clar, jo no me n'adon quan estudio. Quan estic estudiant, no me n'adon que, per exemple... No me n'adono, que ens van ensenyar en una classe d'anatomia 2 perfectament com era un penis, quina irrigació tenia. Recordo tots els companys rient i mirant-nos de reull al 10% de dones que en aquell moment estudiaven medicina, i en canvi no ens van ensenyar mai com era un clítoris. Això no me'n vaig donar compte, quan vaig estudiar. Me'n vaig donar compte a la pràctica, quan ja treballava i quan estava estudiant endocrinologia precisament a Madrid i estava... I vaig sortir a la porta de la consulta per cridar per la següent pacient i li pregunto a l'adjunt que hi havia allà, escolti, com és que només s'esperen dones a davant de la consulta, que no hi ha homes que tinguin problemes d'endocrí? I em va dir, sí, això deu haver sigut una casualitat. No era una casualitat. Cada dia vaig veure que predominantment també hi havia algun home que tenia algun altre problema de tiroides, però ara sí, per ciència, que, per exemple, hi ha 50 dones que poden tenir una tiroiditis autoimmune per un home que la pugui tenir. En aquell moment tenia 24 anys o 25 i no sabia aquests números ni els podia dir. Només vaig començar a notar que probablement venien dones a demanar ajuda, sobretot per cansades, cansades i dolor menstrual en aquesta consulta, i que tenia molt poca ciència per contestar-se. I aquí és quan vaig començar a veure, inclús me'n recordo perfectament d'una pacient que va venir amb molt pèl a la barba i aquí a la línia mitja, que s'havia d'afaitar cada dia, i no sabíem què contestar-li en aquell moment, parlo de l'any 1970, i no sabia què dir-li. Em va dir, estudie, i me'n recordo d'ella, i no et diré el nom, perquè me'n recordo inclús el nom, perquè, i mira que fa 50 anys que la vaig veure.
0: No, suposo.
1: Exacte.
0: Que quines conseqüències, ara n'has dit unes quantes ja, han patit les dones d'aquest androcentrisme científic? És que he llegit cada cosa que m'he quedat esfereït, com per exemple que la pastilla anticonceptiva, abans de o sigui, l'únic que vam fer abans de portar-la al mercat és provar-la amb 100 dones de Jamaica.
1: Sí, senyor.
0: O sigui, 100 dones, ho provem, bueno, ningú no s'ha mort.
1: Exacte. Pues al mercat. Llavors, al mercat, les primeres conseqüències, mira, van ser la pastilla. El 1967 es va introduir aquí a Espanya, i en aquell moment no sabíem què podia fer, però les dosis eren 10 o 15 o 20 vegades més altes que les que ara tenim d'anticonceptius.
0: Sí, era una hòstia a les hormones,
1: una bufetada. I com que jo estudiava medicina, tothom em demanava la recepta. Ens dones la recepta d'anticonceptius? I vaig dir, jo no sé què poden fer perquè jo no he estudiat això, però bueno, jo us ajudo. I al cap d'un any, quan vaig veure que s'engreixaven, que tenien dolor als pits, que tenien, vaig escriure a les que els havia dit i els vaig dir, jo no ho veig clar. Aquí passa alguna cosa hormonal, vigilem, fins que no tinguem més informació, jo no us ho tornaré a receptar. Però clar, per prevenció d'embaràs es va començar a donar aquelles dosis, i després s'ha vist la relació que hi havia amb el càncer de mama, que en aquell moment encara més, perquè les dosis eren molt més altes.
0: I en canvi la pastilla anticonceptiva per homes,
1: ni se l'espera. Perquè la primera cosa que van dir els homes quan se'ls donava és que els hi baixava la libido, cosa que a totes les dones els hi va passar, la majoria de dones els hi ha passat.
0: Són homes i home,
1: però,
0: la libido
1: clar,
0: d'un home.
1: Si era un home...
0: Vull entendre per això que en tots aquests anys que portes ficada en el tema hi ha hagut una millora.
1: A veure. Amb l'anticoncepció, no.
0: No, en general, en aquesta
1: en general,
0: perspectiva de construir la ciència
1: general,
0: des de la diferència.
1: En general, anem superlents. Ara, si diem, per exemple, 1991, el 92, la doctora Bernardine Healy reclama, escolteu, estem tractant malament a les dones, quan tenen un problema de cor, les enviem a casa i els homes les enviem a operar les coronàries. Ho fem malament, posa el grit al cel i diu que s'ha d'investigar. En aquell moment, en els treballs de recerca de cor, aspirina, coronàries, etc., no hi havia cap dona en el treball de recerca. Pues de no hi haver-hi cap dona, ara, en els treballs de recerca de cor, potser en el 40% de treballs ja hi ha dones en el treball, però encara no el 100%, quan la mortalitat és quasi parell i és més alta entre dones en les edats més grans. Per tant, anem molt lents, del 91, estem a 2026, i encara no tenim això.
0: Encara a dia d'avui, entenc pel que dius, que el millor que li pot passar a una dona que emmalalteix és que emmalalteixi d'una malaltia que és unisex, que tant la pateixen homes que dones.
1: No. Si hi ha una malaltia que pateixen homes i dones, també hi falta ciència. A les dones no se'ls ja diagnostica tan ràpid. O sigui, es retrasa el diagnòstic i s'infradiagnostica a les dones. Per exemple, la diabetes tipus 2 és una mica més de predomini entre dones que homes. Molt bé, doncs es retrasa el diagnòstic a les dones. La l'infart de miocardi, per descomptat, però en aquest cas s'ha d'actuar més ràpid perquè hi ha dolor. Però amb el càncer, per exemple, hi ha un retras diagnòstic cap a les dones. O sigui que, per tant, i després hi ha unes doctores de Dinamarca que s'han dedicat a refer una reflexió sobre totes les malalties i a veure si hi havia un retras, i han trobat que hi ha més de 700 malalties amb retras diagnòstic cap a les dones. O sigui que, per tant,
0: si tant tinguis malalties específiques de dones, com pot ser l'endometriosi...
1: Aquesta es retrasa, com... també.
0: Si no, aquesta més encara, no? Entenc.
1: 8 anys.
0: 8 anys.
1: De mitjana.
0: Carme, ara mateix està sonant de fons L'Emperador, que és com es coneix popularment, l'últim concert per a piano que va escriure Beethoven, i que em sembla que d'alguna manera està lligat amb el que estem parlant, no? De la teva feina, dels teus llibres relacionats amb el CAPS, és a dir, el Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris.
1: Clar, quan vaig començar a escriure necessitava una mica d'ànims, i a mi aquest concert m'anima. Me n'animen també altres, però la música em va ajudar a escriure, perquè jo vaig començar a escriure tot això que t'explico molt sola, molt sola. Encara que el Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris, que és una ONG científica sense ànim de lucre, em va acollir i em va deixar desenvolupar les meves idees. Vam poder fer el primer Congrés Internacional de Dona, Salut i Treball l'any 1996. Ara farà 30 anys. O sigui que vam fer el primer en el món. En aquell moment no sabia que seria el primer en el món, però ho he vist, i després se n'han pogut organitzar i coorganitzar uns 5 més. Pues en aquell moment, com que estava sola, necessitava com un impuls, i a mi la música, segons quines músiques, com les que estan sonant, em donaven energia per poder començar a escriure, i després ja vaig anar publicant diversos llibres que van donar lloc a divulgar més aquesta ciència de la diferència.
0: O sigui, el primer que vas escriure, mentre sonava L'Emperador, era també com un acte de fe, de dir, jo estic escrivint, aviam...
1: Sí.
0: Allà
1: sí.
0: On arriba això, si té algun sentit el que estic fent.
1: Jo vaig pensar sempre que no m'escoltaria ningú i que potser d'aquí uns anys me farien cas. I aleshores vaig dir, bueno, doncs el que sé fins ara ho aniré escrivint. I aleshores, doncs, com a més importants, doncs va sorgir el de Dona, Salut i Poder, i després va sortir el de Medi Ambient i Salut i Diferències.
0: Que t'ha escoltat.
1: I l'últim, Dones Invisibles.
0: Sí, sí.
1: Per la medicina.
0: Doncs va, escoltem una mica L'Emperador, que és una de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de la metgessa i exdiputada Carme Valls.

0: Carme, ara que parlem d'escriure, crec que un dels teus últims llibres tractava sobre els riscos endocrins relacionats amb el medi ambient. Entenc que com pitjor està el medi ambient, pitjor està el nostre sistema endocrí?
1: Pues sí, s'ha pogut descobrir aquesta gran relació que desconeixíem, per descomptat, quan jo estudiava ni pensar-ho. I ara estic veient que, si no és per la salvetat d'alguns professors a les ciències de la salut que ho expliquen, en general no es té en compte aquesta correlació de lo que en diem una paraula nova que ha sorgit a medicina, que és disruptors endocrins.
0: Què és això?
1: Què és això? Pues són substàncies que estan al medi ambient, que estan en l'aire, en l'aigua i en els aliments. En l'aire, el mateix fum que surt dels cotxes quan circulen, doncs aquesta combustió de la benzina fa que aquests subproductes, quan entren i s'oloren en el cos, actuen com una hormona. Quasi sempre com estrògens, o sigui, com la mateixa hormona que ja té la dona amb més abundància, però també com alteradors de la glàndula tiroidea o també com alteradors de la hormona masculina. Però poden actuar sobre totes les hormones, inclús també sobre la suprarenal. Total, que quan les persones hem anat vivint en un món cada vegada més contaminat, no se sabia que això podia contribuir alterar, per exemple, la seva funció cardiovascular i el pulmó. No se sabia que el càncer de pulmó, pensaven que només podia venir de fumar.
0: I no, no.
1: I no només, també de fumar, Però fumar i viure en ambient contaminat empitjora, pot produir càncer de pulmó o més infarts o més malalties cardiovasculars. Però també pot alterar la funció hormonal i alterar la funció tiroidea més que abans. O pot alterar la funció endocrina, per exemple.
0: Una persona de fa 300 anys tenia un sistema endocrí millor del que podem tenir avui dia.
1: Si menjava bé, sí. Si era pobre i no podia menjar...
0: Bueno, és que aquí tenim un altre tema. No sé si hi ha alguna cosa més nociva pel sistema endocrí que no tenir nivell adquisitiu.
1: Bueno, segur que per la persona no poder menjar d'una forma adequada és dolent. O sigui que la desnutrició és un problema.
0: Ja no et dic no menjar, sinó haver de menjar... entre cometes, merda. Vull dir que no tens els diners per agafar una carn que estigui en condicions, una fruita que estigui en condicions...
1: Vale, això està passant ara amb determinades classes socials. Abans també passava, però en zones rurals les persones cuidaven l'alimentació en el sentit que tenien... Elles es cuidaven les gallines.
0: Sí, sí, clar.
1: I menjaven ous i gallines. Però sí, quan hi ha hagut pobresa, això ha afectat. Però quan hi ha hagut una contaminació ambiental més potent, com és ara, que és més industrial, estem veient el paper que juguen els plàstics, per exemple, amb la funció hormonal. Ja sembla que actuen en la flora intestinal, que en la flora intestinal alteren l'absorció de nutrients i que per això cada vegada hi ha més persones que tenen problemes de panxa i panxa en el sentit de més diarrees, més males digestions, malgrat estan menjant, o sigui, aquí hem de canviar el sistema d'envasat que ja està destinat i per la comunitat europea ja està decidit que això no pot ser així, o sigui, que tots els aliments o els escalfem al microones directament amb un plàstic a sobre. En el llibre de Medi Ambient i Salut intento donar aquests consells pràctics perquè hi ha moltes coses que no sabíem que podien afectar-nos. I després, doncs, el que ha passat amb els incendis, per exemple, els incendis de pneumàtics o fàbriques, etc, que eliminen dioxines, i aquests productes afecten molt, per exemple, l'endometriosis. O sigui, no sabíem... L'endometriosis, a mi m'havien explicat a la facultat que això que era una malaltia hereditària. I ara sabem que ha augmentat un 15% a la població. Ja no és hereditària.
0: Ja no cola.
1: Hi ha casos que sí, però... Hi ha casos que són ni la mare, ni la tieta, ni l'àvia havien tingut mai endometriosis i ella en té, la noia que en té, que és un dolor molt gran que té durant la menstruació, etc. S'ha d'eliminar específicament, si es pot ser, l'alimentació que no sigui ecològica. En aquest cas, l'alimentació ecològica ens ajuda preocupat per les que, per dones que tenen càncer de mama o les d'endometriosis, perquè en els dos casos afecta la disrupció endocrina.
0: Però veus que tornem al nivell adquisitiu.
1: Perquè ara l'ecològica és més cara. Eh? Llavors, aquí s'hauria potser de pensar ajudes per poder-ho fer, igual que amb l'alimentació de la celiaquia s'intenta ajudar també a persones...
0: Uns altres, si volen menjar de qualitat,
1: pues s'han de
0: rascar la butxaca.
1: Exacte.
0: Que, per cert, m'ha cridat l'atenció una entrevista en què et demanaven: Carme, per tu què és la salut? I deies que per tu la salut és una autonomia personal, solidària i joiosa.
1: Sí.
0: Què vol dir això?
1: Perquè això és una definició que va fer el doctor Jordi Gol i Gorina, i sempre deia que en qualsevol malaltia el que hem de preservar dels pacients és l'autonomia personal, que no depenguin, si poden ser, d'altres, o que depenguin poc. Per això cada vegada més hem fet cadires de rodes més sofisticades.
0: Això és autonomia.
1: És autonomia. Solidària, perquè no et pensis... Primer, perquè els sers humans som sers socials i hem nascut amb tribus, primer, i després pobles i ciutats. Però les ciutats són una mica anòmiques. No acabes de tenir la solidaritat de l'entorn. I per la salut de les persones es necessita comunicar-se amb l'entorn i que l'entorn també sigui favorable i saludable a tu, que no siguis exclòs de la societat perquè vagis coix, perquè siguis sec, perquè tinguis un altre tipus de discapacitat, o simplement perquè estiguis sol, que tinguis la solidaritat de l'entorn. I joiosa, perquè el Jordi Gol sempre era molt bon, tenia molt bon humor, i sempre deia que no podíem deixar d'estimar la vida, i per tant pues estem contents de viure. Ja sabem que podem tenir problemes, i n'hem vist, doncs. Jo recordo haver visitat a Miquel Martí Pol, el poeta, no?
0: Sí.
1: I estava amb una esclerosi múltiple, no es podia aixecar de la cadira, escrivia amb un dit, va escriure la poesia eròtica catalana més bona que hi ha. O sigui, el seu llibre, Estimada Marta, jo el recomano als que no saben estimar. O sigui que, per tant, aquesta manera de poder viure amb alegria el que et passi, o amb bon humor, o amb enteresa, si tu vols, pues és un component de la salut. La salut no és només una queixa constant, que hi ha persones per les quals... Sí, que es queixen sempre, no? Però hi ha persones que m'han donat lliçons de vida, estan molt greus o estan molt malaltes, són capaces de despedir-te amb un somriure o una abraçada o un donar la mà o una encaixada, i són capaces de ser senceres davant de la malaltia. La salut és aquest component. Si tu et penses que només és que podràs fer gimnàs cada dia i podràs tenir, doncs, els muscles més desenvolupats, això no és salut, eh? La salut és més complexa que tot això.
0: I ara que ja ens ho has definit, com estàs de salut, Carme?
1: Bueno, jo crec que em falta aquest tros de al revés, de moure'm jo una mica més, però jo estic bé de salut en aquest moment
0: joiosa,
1: històric.
0: Vida joiosa?
1: Sí, ja hi he contenta i he disfrutat ja de... Em sembla que no us podria, però ja començo a tenir una... Bueno, tinc una neta que ja ha nascut i un net en camí, i per tant contenta de separar que els podré conèixer i disfrutar-los tot el temps que tingui de vida. Però disfrutant cada dia de la vida personal, això sí, i dels coneixements que podem treure. Jo sempre, a vegades, ho comento, he nascut massa aviat, perquè ara, quan veig els descobriments que surten a Science, a o és igual, els del forat negre, també de l'altre dia, han trobat una partícula que no saben, una nova partícula, que no és ni un electró ni un ió, doncs també m'interessa, o sigui, perquè penso que el coneixement, que tenim uns grans forats negres, no?, d'informació, no?, que és lo infinitament petit i lo infinitament gran, no?, doncs a l'univers tampoc el coneixem.
0: Ets eternament curiosa, eh?
1: Exacte.
0: I amb tanta feinada, t'ha donat temps a conciliar amb la teva vida personal, familiar?
1: Sí, he tingut ajudes, però he pogut tenir dos fills molt macos que han treballat molt, i ja són metges els dos.
0: També
1: metge i metgessa, sí, dels dos, i, i he pogut disfrutar d'unes bones amistats i he pogut trobar uns espais de coneixement d'altres persones que en els seus camps han estudiat coses diferents però que m'han interessat. L'època universitària nostra va ser maca per això, perquè ens vam conèixer, no sé, la gent de molts llocs, eh? Vull dir, a la universitat estàvem gens d'arquitectura, medicina, quan vam fer doncs vam fer el sindicat, primer sindicat democràtic d'estudiants en una dictadura, ho vam fer gent de totes les universitats.
0: Doncs saps què? Ara marxem cap allà, cap a aquesta època, de la mà d'El vent de Raimon.

0: La cara al vent.
1: El llapis de memòria de l'endocrinòloga i exdiputada del Parlament de Catalunya, la Carme Valls, també hi hem trobat El vent, de Raimon, que és una cançó publicada l'any 1963, quan tu, Carme, tenies 18 anyets.
2: Clar, estava fent segon de medicina, mira, en aquell moment.
1: I ara ens deies, no?, que veu muntar un sindicat d'estudiants. Però això era legal?
2: No, era totalment il·legal amb una dictadura. No podia haver res democràtic, perquè el sindicat era democràtic. Ja hi havia un sindicat que era de Falange. I vam presentar-nos a les eleccions de la Falange i vam acabar ocupant tots els càrrecs de la Falange.
1: Si vau fer un cavall de Troia.
2: Exacte. Això a totes les facultats de Barcelona, de Madrid, de Sevilla, i vam acabar... El que passa que va ser més sonada la Constitució a Barcelona perquè ens va rodejar la policia dintre dels Caputxins, on fèiem l'acte de Constitució, doncs em sembla, el 8 de març de 1966.
1: 8 de març, bon dia, vau triar.
2: De veritat, i en aquell temps no se celebrava així.
1: Aquí hi ha diverses coses a valorar. La primera és aquesta, no? Aquesta ordre de dir, por favor, nada democrático, ¿eh? Lo que queráis, pero que nada sea democrático.
2: Exacte, nada. Con la palabra democrático no es podia usar.
1: La segona és com entreu dintre del sistema, no?, i guanyeu les eleccions a la Falange.
2: Sí. I després, quan els vam elegir, aleshores, tots els delegats de facultat constituïts ja democràticament, vam anar allà a fer una constitució solemne, no pensant que passaria el que va passar.
1: Que és la caputxinada. Que jo crec que pels més joves hauries d'explicar què va passar en aquella caputxinada 1966, no?
2: Sí, pels més joves sí que estaria bé que ho sapiguessin, perquè, de fet, bueno, vam portar uns quants professors que van estar d'acord, el Pere Quart, que era l'escriptor, que també va venir, l'Espriu, que també va venir, dos escriptors, i me'n deixaré algun, els veig ara allà davant, i els delegats de facultat, el Boix, que era d'enginyers, el Roberto Rodríguez Roicín, que era el delegat de Facultat de Medicina, i, bueno, i gent que estàvem a cada consell de curs. Jo era en aquest moment secretària de Facultat de Medicina, no? O sigui que, per tant, allà vam fer com un estatut de lo que seria la democràcia dintre les facultats. Aleshores, bueno, va haver unes reivindicacions demostrant personalitat de ciutadania, però clar, ens va rodejar la policia i no ens va deixar sortir d'allà dintre, i s'hi van passar 3 dies, menys les menors d'edat. Jo en aquell moment no tenia 21 anys, en tenia 20.
1: Clar, la majoria d'edat de franquisme era els 21 anys.
2: Exacte. I llavors les de menors d'edat ens van fer sortir abans, a la nit entre el primer dia i el segon, perquè si no acusaven a tots de que podien fer una categoria legal que es deia estupro, que és fer abusar d'una dona menor d'edat, però no ens havia violat ningú, simplement haver-nos retingut. I per no ser acusats de retenir-nos, em sembla que érem unes 8 o 9 que érem menors d'edat, dones, vam sortir aquella primera nit. I llavors vam organitzar amb els altres secretaris de facultat que la gent fes una manifestació pel voltant i passés, tirés menjar a través d'això i es manifestés i fes més sonat aquest, perquè potser hagués passat desapercebut, no? Si no ens hagués rodejat la policia, no crec, i que s'haguessin estat 3 dies, perquè si van estar 3 dies els que van quedar-se dintre. I aleshores es van tenir que sortir identificats. A mi també em va identificar el Creix, que era
1: no
2: el comissari de policia.
1: No es van donar amb la porra?
2: En aquell moment no, perquè hi havia el meu pare davant, perquè com que era menor d'edat, tenia que haver-hi un pare davant. Sí que es va enfadar i va dir-nos de tot, i etcètera, si portàvem papers, si no en portàvem, etcètera, etcètera, i vam quedar identificats. Jo tinc que dir també que la repressió més gran d'aquella època va ser cap als homes. Jo ara ho analitzo amb diferència, homes i dones. A ells, com que tenien que fer el servei militar, els van enviar a Àfrica, a molts, i a tota la universitat es va suspendre la matrícula. O sigui que vam anar amb tots els altres, podríem dir, estudiants que no eren tan democràtics o que preferien... Pues, també els hi va saber molt greu, el tema de la matrícula. Tots ens va saber greu, però hi ha gent que econòmicament va tocar. Però, clar, va ser... un dels fets més coneguts de la lluita democràtica d'aquella època. L'època del Raimon, l'època del Joan Manel Serrat cantant allò del... Fa 20 anys que tinc 20 anys, tota aquesta època va començar la nova cançó...
1: I Carme, com és que t'interesses per la política en un moment que era un esport de risc?
2: Perquè vaig veure que m'havien enganyat. O sigui, havia estudiat en un col·legi de monges... fins a un batxillerat i ens havien dit que Franco era un senyor fantàstic i que ens havia tot els 50 anys de 25 anys de paz, tota una sèrie de propaganda. I a casa meva era casa de silenci en aquest tema polític, no?
1: Com a moltes altres coses,
2: no es parlava. Perquè hi havia hagut de tot i havien viscut en un poble i havien sigut atacats per temes religiosos. El meu pare era molt religiós, la meva àvia també, i aleshores tot això feia que de la política no es parlava. Quan entro a la facultat, tinc el descobriment de que hi ha unes coses que han passat i que per exemple, coses molt tontes però molt senzilles. Volíem fer una obra de teatre. No, prohibit. Si és de Bertolt Brecht, prohibit. Com? Per què ens han de prohibir una obra de teatre? O sigui, per coses culturals no es podia fer i per coses informatives tampoc. Llavors vaig començar a donar compte que tot el que demanàvem de nou tenia un tauló d'anuncis, per poder anunciar quan hi hauria les hores de classe. No existien, perquè els taulons d'anuncis es podien manipular, deia el degà. I el posàvem, ens el treien, el posàvem, ens el treien. Em vaig polititzar, podríem dir, immediatament per incompliment de drets d'informació, després d'expressió, després ja no podíem fer segons quins actes culturals. I ja vaig anar veient les prohibicions, que en un col·legi de monges no havia arribat aquesta prohibició.
1: Ja no sabies on estaven els límits d'aquella dictadura.
2: Exacte.
1: I suposo que tota aquesta politització és el que t'ha portat a escollir com a cançó antillapis, és a dir, aquella cançó que pel motiu que sigui... et porta mal records, no t'agrada, li tens mania, doncs la Carme Valls ha triat Què volen aquesta gent, de Maria del Mar Bonet.
0: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: quedi clar que la Carme Valls no té res en contra de la Maria del Mar Bonet.
1: No, no,
0: de fet,
1: al revés.
0: Que t'agrada bastant.
1: Al revés, m'agrada molt ella.
0: El problema quan em vas dir... amb els records que et porta aquesta cançó.
1: Els records d'aquesta cançó, no vaig conèixer amb aquest estudiant en concret per la qual es va fer la cançó, que era en Ruano, però després van haver-hi... va ser una època en què, encara que vam ser valents, jo crec, per convocar i per fer i per continuar la lluita democràtica a les facultats, però vam passar molta por, eh? O sigui, i la por... la por perquè sabies que si per qualsevol cosa et podien detenir, i encara a vegades, t'ho dic, quan passo per Via Laietana, passo per l'altra acera.
0: T'esgarrifa.
1: Sí, perquè jo sabia d'estudiants que havien estat allà dintre, que se'ls havia... estudiants, i en aquell moment, quan nosaltres vam convocar o vam fer aquesta lluita democràtica d'estudiants, al mateix temps es van formar comissions obreres, i havíem tingut paral·lelismes i reunions conjuntes, i encara amb ells se'ls hi feien unes pallisses molt més grans.
0: Clar, imagino que això genera una psicosi, no? Tu estàs a casa i de cop sents la porta...
1: Sí.
0: I potser era el veí que volia sal. Però t'acollones.
1: I després havien detingut companyes meves de curs, i elles, doncs, potser el dia que les van... Recordo un cas i em va trucar mentre estaven detenint perquè jo avisés uns amics, i com que jo no estava en el seu grup, va pensar que jo era fàcil, però tots els telèfons estaven intervinguts. O sigui que, per tant, era una època en què vam viure... el goig de vos trobar la llibertat, però la por de que la llibertat anava acompanyada d'una repressió. I el fet de que la Maria Mar Bonet canta explica aquesta situació. Perquè no he trobat tampoc una música que em desagradés, simplement que aquesta em fa recordar la part de la repressió que vam viure.
0: A casa sabien que estaves ficada en aquesta política clandestina i perillosa?
1: Sí. Però ho van saber quan vaig estar als Caputxins, eh? Fins aleshores, no.
0: I què? Bueno, quina reacció van tenir a casa?
1: La reacció va ser dolenta en quant a classificar-me de perquè no m'hi hauria hagut ficar, però també recordo que el meu pare era molt... Com que era molt religiós, creia que la gent havia de fer el que havia, creia que havia de fer, fins que va arribar a fer com una declaració de principis, recordo que... Quan estava jo estudiant a Madrid, li va dir al professor que jo vaig anar estudiant endocrinologia. És que el professor deia, su hija me ha ido muy bien, ¿eh? Perquè era el doctor Pozuelo, endocrinòleg. Y era, su hija me ha ido muy bien porque me ha organizado el servicio. Sí, sí, es que mi hija hay que dejarla suelta. Sí, aquesta frase, a mi hija hay que dejarla suelta, em va ajudar, eh? També, perquè em va respectar. Em va respectar la diferència.
0: Que en aquella època ja és un gran què.
1: Exacte.
0: Sou de Barcelona ciutat? Et vas criar aquí a Barcelona?
1: Aquí mateix, sí. Molt a la vora dels teus estudis. Sí,
0: aquest barri.
1: Exacte.
0: I com era el carrer Casp, el barri, això als anys 50, que és quan tu et cries?
1: Sí, 50. Molt tranquils, però amb restes de guerra, aquí. En les cantonades de Bailén, Ausiàs Marc i Bailén Casp, encara hi havia en les parets forats de tirotejos de la Guerra Civil, que no els van tapar. No els han tapat fins molt anys més tard.
0: I quan tu eres petita
1: els podia veure, i els vaig veure. I en certa manera, hi ha coses curioses. Vaig estudiar en un col·legi de monges que està al carrer Bailén, que abans es deia Divina Pastora, ara es diu Madre del Divino Pastor, que resulta que els havia estat com un centre anarquista durant la guerra. I encara es pot veure en aquest moment, en les vigues de l'entrada, encara podràs trobar els noms de tots els anarquistes famosos durant la guerra. Els pots anar a visitar d'aquí una estona.
0: Mira, si voleu fer turisme de guerra civil.
1: Durruti, tots els anarquistes famosos escrits amb una lletra, perquè eren molt artesans, i no, això no està borrat. I les monges, jo crec que ningú mira cap amunt. Jo quan estudiava no mirava cap amunt, però ara ho vaig anar a veure perquè ho vaig llegir, que això existia, no? Bueno, era un barri tranquil, amb quan els jesuïtes aquí mateix, hi havia diverses escoles, i la meva estic contenta perquè era una escola humil, amb una franciscana, i ens vam poder relacionar bé amb la gent del barri.
0: I des de ben petita, quan et deien, Carme, tu de gran a què et vols dedicar? Tu ja deies medicina?
1: Potser sí.
0: Des de ben petita. Digues,
1: sí, des de ben petita. Perquè...
0: Però tens antecedents de metges a la família?
1: Sí, meu pare era metge vascular.
0: Ah,
1: era
0: segona
1: primer,
0: saga. Clar, els teus fills
1: pare
0: ara...
1: Era... Sí, el meu pare era vascular, va ser el primer que va fer l'especialitat aquí, durant la Guerra Civil, precisament. Van inaugurar l'especialitat perquè van tenir que ajudar molts aviadors que havien anat a parar a la clínica Platón, i allà amb el doctor Martorell van fer la Societat d'Angiologia. I bueno, jo l'acompanyava als 10 anys amb algunes urgències, perquè en aquell moment no hi havia ràdio en els cotxes, i la meva mare deia, bueno, pues... parla estona perquè no s'adormirà, perquè hi anàvem de nit.
0: Tu li foties la xapa, eh?
1: Llavors jo
0: anava
1: i ell m'explicava l'urgència. Jo aprenia que si haguéssim anat més aviat, el millor aquella cama d'aquell senyor s'hagués salvat. I això ja vaig començar a entendre que això de la medicina anava en sèrio.
0: I així va anar creixent, no?
1: Sí, jo tenia clar que estudiaria medicina.
0: I que series endocrinòloga?
1: No. Això ho vaig veure més tard. Jo vaig pensar en aquell moment que faria metge, i de fet vaig començar fent pediatria. I tinc l'especialitat també de pediatria feta. Però en aquell moment no es podia fer aquestes coses. Llavors, la primera nena que vaig tenir que discutir molt amb el cap de servei era una nena que ella em deia... També va haver-hi un tema de gènere, El cap de servei em va dir, aquesta nena és lletja, i jo li dic, no, doctor, li passa alguna cosa, aquesta nena té una cara especial i tal, i llavors em va dir que no. Bueno, vaig anar a la biblioteca, vaig buscar tots els llibres que vaig trobar, jo aquella cara l'havia vist mentre estudiava, i sí, va resultar que era una nena que havia nascut sense tiroides, havia una malformació congènita, que ara ja es pot detectar perquè fem aquella prova del taló, però en aquell moment no es feia aquesta prova encara, i aleshores no s'havia detectat i havia nascut.
0: Clar, tots els camins et portaven al sistema endocrí.
1: Sí,
0: que entenc que tot
1: estava així.
0: El món de les hormones als anys 70 era un camp per descobrir.
1: Sí, hi havia molt poca gent i no hi havia... Me'n recordo d'un sol metge que feia endocrinologia pediàtrica a l'Hospital Clínic, i bueno, i el cap de servei del clínic em va dir, la doctora Valls té raó. Llavors, bueno, el cap de servei no li va agradar gaire, però la nena li vam poder donar la medicació a temps.
0: Mira, i vas seguir formant-te, vas anar a París i a Madrid, i com ja ho van dir els Beatles, no? She's living home.

0: Així és Living Home dels Beatles, sonant al llapis de memòria de la metgessa Carme Valls, que aquest és un tema publicat l'any 1967. Concorda, Carme, per timings en aquesta època que marxes a lluny de casa a
1: estudiar? Sí, perquè, mira, vaig acabar la carrera del tot el 68 i aquí a Espanya van tardar una mica a arribar les cançons.
0: Tot arribava una miqueta
1: més
0: tard.
1: Jo vaig anar i aleshores ja vaig anar cap a París i després ja vaig anar cap a Madrid.
0: Primer París.
1: Primer París, després Madrid i després un temps curt a Suècia amb un professor de ginecologia endocrinològica, primer que va estudiar el professor Backstrom, que va estudiar el síndrome premenstrual i també em va ajudar a donar una altra mirada diferent sobre les hormones i el cos de les dones, i concorda en aquesta època. I sí, s'ha d'aprendre a sortir de casa i saber viure sola.
0: I com ho va portar la família? Tenies el seu vistiplau per fer...
1: Quan ja vaig acabar la carrera, sí.
0: París estava més lluny?
1: Sí, però...
0: Tot estava més lluny?
1: Tot estava difícil, però...
0: I el fet de ser dona, també.
1: També, tot era que t'he dit així, però bueno, ja et dic que el meu pare, i la meva mare li va costar més, però va entendre que les dones, com en els homes, se'ls ha de deixar lliures per poder fer el que vulguin fer en el seu camí de vida. I al final, quan ho va veure com l'anava fent, que encara ho va poder viure un temps, encara que el meu pare va morir jove, per un tema mèdic també, però va poder-me dir que estava content de que jo estigués fent medicina d'aquesta manera, diferent.
0: I en aquestes estades, sobretot a París, més enllà de la part acadèmica, vas aprendre molt de la vida?
1: Vaig aprendre que eren molt iguals els estudiants d'Europa. O sigui, em vaig comunicar amb altres estudiants perquè tenia curiositat, després de Nanterre i de lo que havia passat el maig del 68, jo vaig anar al 69, què havien fet els estudiants després? Perquè van fer una revolució, semblava, ideològica, però després no va passar res, no va canviar gran cosa, malgrat la imaginació en el poder, tot el que van dir, no va passar. I vaig donar-me en compte que havia passat com aquí, que era el descontent de molta gent sobre... Allà no tenien una dictadura, allà era un país, figurava lliure i laic, no? Però que hi havia un descontent de fons en la mateixa manera com fèiem la ciència, en la manera en què estudiàvem, amb el que podíem llegir, amb el que podíem publicar, que també el tenien els francesos, els italians, etc. O sigui que ens assemblava molt els estudiants d'aquella època amb els sentiments i amb el que denunciàvem de la burgesia, bueno, i a l'època dels situacionistes, que eren uns senyors que deien que estàvem en una societat de l'espectacle. Si veiessin el que passa ara, passa que ja estan tots morts, estarien, però eren uns denunciant l'orgull de bord i tots aquests, doncs, denunciant que vivíem només per l'espectacle.
0: I de fet, quan tornes, tu continues ficada en política, comences a fer política activa, i a l'any 97-98 passes a ser diputada al Parlament de la Generalitat.
1: Bueno, va ser el 99.
0: Amb el PSC?
1: Amb el Pasqual Maragall, que ens va demanar unes quantes persones, que no érem del partit, però eren properes, que vam fer una associació que es deia Ciutadans pel Canvi. I no vaig ser militant del partit, però vaig ser propera i ell ens va deixar ser participar activament en un canvi que volíem fer a Catalunya en aquell moment. I sí, des del 99 al 2013 vaig ser diputada.
0: El 2003?
1: 3. 2009-2003 primera legislatura, 2003-2007 la segona. Vaig
0: estar
1: amb ell fins que va plegar el Pasqual.
0: Era tan genial com diuen en les distàncies curtes el Pasqual?
1: Sí. Sí, i bueno, i en les distàncies curtes i amb la mirada llarga. Ell tenia una mirada federal molt clara de lo que necessitava aquest país i jo crec que continua fent falta aquesta mirada, i el que és curt és la mirada d'algunes persones que no la veuen així i que no entenen que les autonomies no són reines de taifa, sinó maneres de col·laborar molt adequades a cada territori, però coordinades entre si, ho estem veient encara, i el que ens fa falta és una mirada federal, i el Pasqual Maragall la tenia.
0: Mantens contacte amb la família, saps com està?
1: Bueno, sé que no està bé i que, però continua viu, i que molt ben cuidat per la seva filla.
0: Sí, tu com a diputada vas viure a l'oasi català, que en deien, no?, que en principi tot anava molt bé, tot estava molt tranquil, també vas viure el sorpasso, no?, de Maragall a Pujol, després de 20 i tants anys.
1: Sí, vaig viure en primera persona i vaig viure l'Estatut i vaig defensar el dret a la mort digna dintre de l'Estatut a Madrid, sí, i vaig viure'l.
0: I també hauries d'estar en aquell Parlament quan el Pasqual va dir allò de vostès tenen un problema que es diu 3%.
1: Sí, estava a la fila de darrere.
0: Que es valia un cristo allà.
1: Impressionant. Sí, estaven allà.
0: I al final tenia raó, eh?
1: Exactament.
0: Doncs, Carme, hem arribat al final del teu llapis de memòria i has de decidir amb què tanquem. Podem tancar amb el cant de la senyera, que és música de Lluís Millet i la lletra de l'avi del Pasqual Maragall, o podem tancar amb l'orquestra del Titanic de Sabina i Serrat. Clar, són dos duets molt potents, un més clàssic o rock que l'altre. Tu decideixes.
1: Jo, de veritat?
0: Home, i tant, és el teu llapis de memòria.
1: Després del meu llapis de memòria, no sé què dir-te, eh? Sí.
0: Has de decidir.
1: Anem amb el Titanic, eh? Potser.
0: Doncs acabem amb el Titanic de Sabina i Serrat. Al final t'has quedat amb aquesta que...
1: Bueno, perquè la senyera ja és el clàssic que cantàvem en una època determinada, però aquesta és més íntima, el Titanic.
0: Aquesta et connecta a l'actualitat?
1: Sí.
0: Això ho escoltes encara, eh?
1: Sí, jo l'escolto encara.
0: Sí, del Serrat i Sabinista.
1: Del Serrat i Sabinista ho soc. Em posen de bon humor.
0: Carme Valls, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Molt bé, un plaer també i veure que prepares tan, tan bé els guions del programa, eh?
0: Un equipàs que són l'Amparo Pérez.
1: Us felicito a tot l'equip.
0: I l'Aitana Romà a la producció, el Víctor Valero a la tècnica, la Noemi Pérez a la web i un servidor que us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més. Us quedeu aquí amb el duo Sacapuntes, Sabina i Serrat.
2: Imaginava un mar donde muere.
3: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
4: Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. La juez que investiga la llegada masiva de migrantes a Ceuta inicia las primeras diligencias y cita como testigos al presidente de la ciudad autónoma y al dimitido jefe de gabinete del delegado del gobierno. Isabel Vega, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la magistrada escuchará al presidente de la ciudad autónoma como testigo el 30 de septiembre y a Gonzalo Sanz, recién dimitido como jefe de gabinete del delegado del gobierno, el día 1 de octubre, cuando también declarará el jefe de la policía local de Ceuta. Se acuerdan además una docena de diligencias, como solicitar a la policía y el CNI un informe de análisis biométrico de los supuestos gendarmes de paisano grabados en la frontera guiando a los inmigrantes, así como informes tendentes a su identificación. Recaba además de organismos policiales y militares toda la información y alertas que manejasen sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta, igual que libra comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación a empresas como Meta, Google, TikTok o Apple para que conserven y envíen los datos de las cuentas en redes sociales que convocaron o agitaron esa entrada masiva en la ciudad autónoma.
4: Un nuevo estudio ofrece datos sobre el tiempo que pasan niños y adolescentes delante de una pantalla. Casi el 70% de los niños y adolescentes en España superan los 120 minutos diarios, el límite recomendado por la OMS. El estudio, María Manjabacas, lo ha realizado la Fundación Gasol.
6: Sí, buenas tardes. Los niños y adolescentes están pegados a las pantallas 3 horas y media al día, que en el caso del fin de semana llega hasta 5, y el peor dato lo registran los chavales de 15 años, precisamente los que se examinan de PISA este año con tan malísimo resultados. Santiago Gómez es director médico de la Fundación Gasol, que ha realizado el informe.
7: Para cuarto de la ESO, en el extremo opuesto, nos vamos a la friolera en pasos 2022 de casi 300 minutos al día dedicados al uso de pantallas, lo cual es muchísimo.
6: Y un dato también llamativo, a entornos económicos y sociales más desfavorecidos, más abuso de pantallas.
4: Hoy la presidenta de la Comisión ha anunciado una iniciativa para vetar las redes sociales a los menores de 13 años en toda la Unión Europea y permitirles el acceso con restricciones hasta los 15 años. Es hora de que Europa actúe, ha dicho von der Leyen.

0: inundaciones y riadas locales en Cataluña. En el Cantábrico también se esperan algunos chubascos y bajarán las temperaturas. A partir del viernes la situación irá mejorando y el fin de semana recuperaremos la estabilidad.
1: Hay más noticias que repasamos ahora en la SER.
2: SER Catalunya.
3: Bona tarda. A aquesta hora a Lleida encara no consta cap detenció respecte a la baralla multitudinària que aquesta matinada ha acabat amb 5 ferits, 4 d'ells per arma blanca. L'alcalde Fèlix Larrosa assegura que vol frenar aquests episodis, que vol acabar amb ells i per això avança a dilluns la Junta de Seguretat del municipi.
4: No es pot admetre de cap de les maneres, no puc admetre de cap de les maneres és que les diferències se dirimeixin a cop de bastó en una plaça de la ciutat.
3: Des de l'oposició, Junts demana un dispositiu especial contra les armes blanques. Mercè Marc.
5: Perquè per Violant Cervera, la portaveu de Junts, no es tracta de fets aïllats. Demana per Lleida un dispositiu similar al Pla d'Aga desplegat pels Mossos a Barcelona per detectar i retirar armes blanques de l'espai públic.
6: En la implantació d'un Pla d'Aga per poder detectar totes aquestes armes blanques. Demanem la màxima contundència i que quan s'identifiqui a les persones que formen part d'aquestes baralles, doncs l'Ajuntament es personi com a acusació particular.
5: De moment, aquesta hora no ha transcendit si els Mossos ja han detingut alguna de la dotzena de persones implicades, totes del col·lectiu pakistanès, que s'han barallat amb pals, matxets, katanes i ganivets.
3: I a Barcelona, l'Ajuntament, tota l'oposició de l'Ajuntament, de Vox, els comuns, passant per Junts o el PP, s'han aliat per obligar Jaume Collboni a comparèixer al ple com a mínim un cop l'any. I és que aquests partits es queixen que l'alcalde no compareix cada vegada que se li demana explicacions de manera formal per alguna qüestió.
7: No es pot amagar només darrere les fotografies. En lloc de voler optar per comparèixer, ha optat per desaparèixer.
8: Només així es governa la ciutat, no amagant-se, sinó donant la cara i arribant a acords.
9: Ara com ara, moltes vegades no sabem ni què pensa.
10: Governar comporta anunciar, decidir i gestionar, però també explicar, sotmetre's al control de l'oposició i assumir responsabilitats.
11: Rara es la vez que estamos de acuerdo todos los grupos políticos, pero creo que lo que se ha pedido hoy es de sentido común.
3: Doncs aquests són els responsables de tots els partits que han demanat a Jaume Collboni que comparegui al ple com a mínim un cop l'any. Són les 4 i 5.
1: Empieza la ventana. Seguimos pendientes de cualquier novedad y la contamos con Francino.
2: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
12: Hola, esto te interesa.
13: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
12: ¿Y lo del sorteo?
13: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
14: Sabemos que hay aficiones de las que nunca te vas a aburrir, como descubrir nuevos destinos. Reserva ya tu viaje del Imserso con Halcón Viajes, agencia acreditada con todos los servicios incluidos, circuitos culturales, viajes a costas e islas y mucho más. Reserva ya y no te quedes sin tu plaza. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
15: Si crees en el planeta, si Estavón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestavón.
16: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
17: Soy Pedro Piqueras y para cuidar tu memoria te aconsejo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, The Memory.

0: Ciudadana, con Carles Francino.
1: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. A la Cadena Ser i Ser Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: 3 quarts de 7, Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Anna.
0: Que estrany, no? Estava dubtant si dir 6.45
1: no,
0: o 3 quarts de 7.
1: 6.45, com es diu l'hora en català? 3 quarts de 7,
0: ja ho sé, però clar, estem descol·locats.
1: Justament avui, que celebrem els 50 anys de la primera televisió de futbol en català.
0: Fem-ho bé. És que avui, com esteu comprovant, el balcó comença abans, que tenim una tarda molt especial.
1: Al Camp Nou, en una estona el Barça rep el Racing de Santander, ja ho sabeu, però pel món de la ràdio aquesta no serà una jornada més, un partit més, perquè pel futbol en català és un dia molt especial. Aquesta sintonia...
2: El Betis Jugas Barça amb Sique Rodríguez presenta la següent alineació. Albert Bermúdez, Gil Solà...
1: El que escolteu cada vegada que hi ha partit, el Betis Jugas Barça d'aquesta casa, es fusionarà amb aquesta altra.
2: TDT. Endavant, Ricard Torquemada.
1: La TDT de Catalunya Ràdio, els dos programes fan una missió conjunta de la prèvia per fer el gran homenatge al pare de les retransmissions en català, Josep Maria Puyal. Celebrem que fa 50 anys Puyal va fer possible això.
3: Ràdio Barcelona. Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unión Deportiva Les Palmas, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
4: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar...
1: Aquesta, la primera transmissió de futbol en català de la història...
0: De Joaquim Maria Puyal.
1: De Joaquim Maria Puyal, que va marxar després a Catalunya Ràdio des d'aleshores mig segle de narracions a les ràdios catalanes.
0: Avui condueixen la prèvia del partit el Sique Rodríguez, el Que t'hi jugues, i en Ricard Torquemada, presentador de la TDT. Estaran rodejats dels periodistes de les dues ràdios. Al Camp Nou ja en tenim un d'ells, un imprescindible que sempre hi és. És en Jordi Martí, cap d'Esports de Ser Catalunya, preparant aquest programa especial. Jordi, com estàs?
5: Doncs molt bé, molt bé. Mira, ja començo a estar una mica emocionat.
0: Què vols dir, que no ho estaves abans?
5: A mesura que va acostant-se l'hora del programa conjunt, aquest que heu explicat entre
0: nosaltres... Home, i és que en Franzino porta estona ja, diríem que hem fet...
5: I en Franzino ja portava una estoneta.
0: Sí.
5: I aleshores saps què passa avui, Anna? Que jo crec que avui ens emocionarem. Perquè no vull, diguem-ne, explicar totes les persones que desfilaran a partir de les 8 i fins a un quart de 10, però sobretot hi són també, per exemple, els protagonistes o alguns dels protagonistes que van fer possible aquella primera transmissió el 5 de setembre de l'any 76.
0: Com avança'ns alguna cosa. Ja et dic que el Franzino ha anat fent, ha tingut en Flaqui, ha tingut també l'Eduard Boet, però detalls els tens tu, que ets allà.
5: Mira, el president Laporta hi serà. Alerta pels nostres oients, el president Laporta hi serà. El conseller d'Esports també hi serà. I després en Puyal, en una entrevista que va concedir a Ràdio Barcelona l'any 1985, va dir que aquella primera transmissió va sortir pel coratge del director, Manuel García Terán, pel seu lideratge i després per la necessària col·laboració i complicitat del senyor Jordi Mir, que li va aportar tots els criteris lingüístics.
0: Ah, interessantíssim aquesta figura, d'en Jordi Mir.
5: El sentirem.
0: Ah.
5: El sentirem. És una persona gran, però el sentirem. És un dels nostres convidats. I després, també en aquella primera transmissió, hi va ser molt important la figura de Joan Granados, que era el secretari general del Barça i també es va sumar a aquella primera transmissió amb gran entusiasme. I finalment també una institució com la Caixa, que permet els cigronets. La Caixa ja aleshores.
0: Clar,
5: que
0: fins avui... Això ho deia l'altre dia l'Antoni Bassas, no? Que la Caixa estava darrere de tot, constantment, era la publicitat.
5: Tu vaig sentir que ho deies, sí. Tu vaig sentir que t'ho explicava. Vaig sentir que el programa que se'n va ser preciós. I d'altra banda, Manuel García Terán, que en aquella mateixa entrevista diu a Ràdio Barcelona ja ha començat tot. I home, una mica de raó la té. I si vols, jo tinc aquí un parell de persones que són imprescindibles perquè les coses surtin bé. No sé si em dones permís perquè...
0: Home, i tant, qui tens?
5: Pere Bernal, què tal? Bona tarda.
6: Què tal?
5: En Pere Bernal, pel conjunt dels nostres oients, és el nostre cap de missions.
0: Pere Bernal, què faríem sense ell?
5: Un crac.
1: És la primera vegada que Pere Bernal parla per la ràdio?
0: No, Pere Bernal ens en vam emportar un dia en una botiga de...
1: En una botiga de ràdios antigues.
0: De ràdios.
1: És veritat.
0: Pere, t'encanta això de ser entrevistat, oi?
5: Home, sí que li encanta, i ara te'l passo perquè puguis xerrar amb ell i preguntar-li una mica per la logística aquesta que hem muntat, Anna?
0: Vinga, després posa-t'hi.
6: Hola, Anna, què tal?
0: Pere Bernal, com es fa?
6: Com estàs?
0: Jo sé que per tu és el pa de cada dia, fer dúplex, però a vegades fem el que nosaltres diem dúplex entre Ràdio Barcelona i Ràdio Madrid o un convidat que estigui a Ràdio Galícia. Avui, el creuament...
6: Avui és més d'un dúplex.
0: És més d'un dúplex.
6: Perquè dúplex se suposa que és a dues bandes, però avui tenim unes quantes bandes més, perquè ens hem coordinat entre el set que tenim aquí muntat a la llotja, els estudis de Catalunya Ràdio, els estudis de Ràdio Barcelona... I a més hem de sumar també a les cabines de premsa de Ràdio Barcelona, de Carrusel Deportivo i de Catalunya Ràdio. O sigui que crec que ens hem coordinat molt bé. Dic crec perquè això ho sabrem d'aquí una estona.
0: Però quan dius crec és que has de tenir una connexió directa amb els tècnics de Catalunya Ràdio.
6: Exacte. Per poder emetre conjuntament un programa que s'emeti dues emissores i no passin aquelles coses que passen dels acoples ni coses d'aquestes.
0: Clar, per exemple, Anna, digues, també, digues.
5: A veure si els hi podem fotre un quàntum, si es despisten. A veure si els hi podem...
0: I si podem fer un intercanvi de material, Pere Bernal.
5: Prou. No, ara, escolta,
0: prou.
5: I ara també vull que saludis, Anna, amb el teu permís.
0: Sí.
5: Tenim dos minutets encara?
0: Sí, digues.
5: Vols saludar l'Albert Bermúdez? L'Albert Bermúdez és el narrador. És el nostre narrador en el que t'hi jugues Barça. I, home, ell és l'hereu d'aquests 50 anys. Això va començar amb en Puyal i avui el testimoni, 50 anys després, el defensa, el llegat d'en Puyal, el defensa l'Albert Bermúdez, que ja t'escolta.
0: Bermú, com estàs? Jo ara, quina responsabilitat, això que t'acaba de dir en Jordi.
7: Sí, oi? Sí,
0: reculls el llegat de Joaquim Maria Puyal.
7: És que, mira, ell es va inventar una pila va adoptar una pila de conceptes anglesos, no? Que si flag kick directe, que si orsai. Jo, referent a avui escoltar-me a mi al lloc de Puyal, el terme, l'anglicisme que s'hauria d'adoptar és downgrade, no? Allò, hem tirat cap avall, clarament, netament.
0: Netament, no diguis això. Escolta, deixa'm saludar, deixeu-me saludar també. I l'incorporo aquí en Manel Fuentes, que s'ha passat molt futbol, que ha treballat, que també va treballar amb en Puyal. Manel Fuentes, com estàs?
8: Pues, doncs molt content, perquè jo era un oient de Ràdio Barcelona quan el Quim estava locutant des d'aquesta casa, Futbol en Català, i de fet m'enregistrava casets, doncs de la final de la Recopa del 82, que em sabia els gols de memòria, el de l'Urruti t'estimo que recordava el Francino fa un moment amb l'Eduard Boet, i clar, jo crec que és un dia molt important perquè crec que l'obsessió del Puyal no només era fer transmissions en la nostra llengua, sinó al mateix temps fer un producte excel·lent. És a dir, que no, la gent no consumís futbol en català només per ser una cosa folklòrica, sinó per ser una gran retransmissió. I crec que després d'ell han passat grans exemples i crec que Ràdio Barcelona segueix sent una molt bona transmissió, igual que la del Torquemada, els companys de RAC1, és a dir, crec que hi ha molta gent molt bona que ha seguit un llegat i que avui per avui ja estem parlant del futbol en català com una cosa no només normal, sinó com una cosa molt ben feta. I crec que això és un segell de país.
0: No se'ns ha escapat que dius en Quim.
8: Sí.
0: El mestre Puyal, Joaquim Maria Puyal, Manel Fuentes diu en Quim, que és Jordi Martí, t'ha agradat això, eh?
8: Bueno, perquè ens seguim veient, diguéssim.
5: Pertinent.
8: Ens seguim veient, sí.
0: Fuentes, tranquil·litza en Bermú, que ara deia que té aquesta impressió de
8: narrar. Ja li he dit que no. De fet, ho he dit d'una manera soterrada, però el que vinc a dir és que jo us escolto moltes vegades i el que t'hi jugues Barça jo crec que és molt una transmissió molt divertida. És a dir, jo crec que no podem aspirar a reproduir malament models que ja han existit. Crec que tothom ha de fer un model propi, però crec que està molt treballat i sobretot que jo m'ho passo molt bé amb ells. O sigui que quan comparteixen una cerveseta i tot allò que fan, jo m'ho passo molt bé.
0: Bermú, per al·lusions, què?
7: Manel Fuentes ha dit això, eh?
8: Sí, perquè és veritat, clar.
7: Sí, tu, mare de Déu. Ara mateix estic més vermell ja que en tot el que porto de dia. No, espectacular, moltes gràcies, coi.
8: Pensa que aquesta feina, que ha canviat molt, perquè nosaltres tenim molt accés als camps i, per tant, podíem entrevistar jugadors, podíem viatjar amb l'equip, però és una de les etapes més exigents de la vida per mi, però també una de les més felices. És a dir, jo vaig aprendre molt i crec que de tots els mestratges que he pogut tenir entre Sardàs, Puyals i demés, crec que de tots em quedo o crec que continuo aplicant moltes coses de l'escola Puyal. Perquè allò que ens deia i allò que ens exigia per fer, doncs al final era buscar l'excel·lència d'un producte.
0: De les més felices, dius?
8: Jo crec que sí, és a dir, era molt exigent, però també era molt, molt feliç de dir, hòstia, hem superat aquest repte, hem pogut fer aquesta transmissió així de bé, hem pogut tenir aquesta entrevista. És a dir, cada dia era un repte que no sabies com acabaria el dia i era hi havia un punt de patiment.
0: Està
8: però
0: bé
8: també
0: perquè,
8: veies
0: clar, digues.
8: Que el resultat era excel·lent.
0: Clar, tu ara, està bé que diguis això i recordis aquesta etapa esportiva. Jordi, tu ara ets cap d'esports, però tu també has fet informació general, diríem. Has estat en els dos mons. No sé quin món és més feliç, més estressant per tu.
5: No sé, cadascun té el seu atractiu, no? El que passa és que...
8: Digues clarament que és el futbol.
5: No, home, perquè, escolta, jo fent... també m'ho vaig passar molt bé fent informatius. Al final fa ràdio.
8: Uf.
5: També et dic una cosa, també trobo que és bo... Hi ha un moment que dius, ostres, doncs mira, faig el salt a l'altre costat. I jo crec que això també està bé. Canviar-ho, al final segueixes fent ràdio. No? I et motiva la ràdio...
8: Jordi, fixa't quina bona escola és la ràdio esportiva, i concretament la ràdio esportiva en català,
5: sí.
8: Perquè hem hagut de fer entrevistes amb un tio que volia marxar, que no tenia... que amb dues paraules havies de treure un titular. I crec que això, després aplicat a la política, també és molt útil.
5: Doncs és veritat, hi ha molts casos. En el moment que entra mig Japó està entrant, o mig Corea, no t'ho sabria dir, estan entrant a l'estadi del Futbol Club a Barcelona.
0: Bermo, a tu, d'aquests dies, jo t'he vist molt feliç narrant. Avui també, dèiem, és un dia especial, però del mestre Puyal, que mira que hem sortit tots aquests dies explicant que era per nosaltres en Quim, que diu en Manel Fuentes,
8: sí.
0: què és el que tens molt present quan ja estàs narrant d'en Quim?
7: Jo crec que, o sigui, si alguna cosa d'ell en traiem, és que ell és capaç de pintar de full en blanc, per dir-ho d'alguna manera. I crec que possiblement el que més intento veure al davant és un full en blanc amb possibilitats. És a dir, no intento copiar res, no intento fixar-me en res, sinó que crec que d'ell el que intento aprendre principalment és que davant teu hi tens un full en blanc i el pots pintar com vulguis. Mm. I això em sembla una manera de, fins i tot d'entendre molt la vida i principalment es pot treure d'històrics i professionals com ell.
0: Clar, a mi m'han mirat, ara que deies això, Fuentes, que havies de treure el titular en res que gairebé no podies pensar. Ah. És un aprenentatge que jo sempre m'admira de la gent que heu passat o que esteu al món dels esports.
8: No, és que, vull dir, se l'està sortint del camp Ronaldo, que l'acaben d'expulsar, endavant Manel Fuentes. Clar, i tu en aquell moment tens un tio que no vol parlar amb tu i li has de treure dues paraules, però no pots enrotllar-te molt perquè si no marxarà. És a dir, amb poques paraules has de treure el suc d'aquell moment per donar el millor titular als oients que t'estan escoltant. I això és, bueno, clar, fa que estiguis amb tots els sentits posats per fer una bona feina.
0: Com te n'anaves a casa després dels partits?
8: Home, hi havia dies que fotut, hi havia dies que molt content i tots els dies molt cansat, això sí.
0: Clar. Digues, Jordi Martí.
5: No, Anna, deixa que incorpori, amb el teu permís, el psiqui a la conversa.
0: Home.
5: El director del Que t'hi jugues, el director del Que t'hi jugues Barça, i avui protagonisme en aquest...
8: Sí.
5: Ja t'està escoltant, Anna. Deixa'm preguntar-li... Estàs molt tranquil, psiqui, estàs nerviós?
0: Que bé.
9: Quedarà malament que ho digui, però és el dia que estic més tranquil des de que treballo a la ràdio.
0: Home, i això?
9: Sí, aviam, estic fins i tot preocupat. Mira, crec que és com que porto uns dies amb problemes de veu, em vaig quedar sense afònic totalment el dijous passat i l'he recuperat afortunadament per entrevistar Eric García l'altre dia al Que t'hi jugues i ara aquest especial. Estic tan preocupat per la veu que gens nerviós per la resta.
0: Això és perquè li passaràs la pilota a en Torquemada,
9: bossa,
0: vols dir?
9: Porto una bossa tan carregada de medicaments...
5: Una farmaciola.
9: Sí, que em podria fer milionària, depèn de quina discoteca de Barcelona.
0: Ostres. Escolta, sí que a mi...
9: I una curiositat, digues. Porto unes pastilles de clorat de potassi.
0: Ah, són les millors,
9: són
0: eh?
9: Les blanques petitetes,
0: sí,
9: que hem explicat
0: gust,
9: el Torquemada.
0: Bones.
9: Se les prenia sempre el Puyal, abans dels partits.
5: Fixa't.
0: Veus?
5: Ves per on.
0: Escolta, no, et preocupa la... Però sí que et preocupa que us combineu bé, diríeu? Sou boníssims els dos al front dels vostres programes, però et preocupa donar-vos a pas, no trepitjar-vos, aquestes coses que no acostumem a fer, el de fusionar-nos amb un altre programa?
9: Al final la ràdio es clima i deixa fluir. Hem treballat super a gust amb el Ricard Torquemada, també amb el Bernat Soler, amb l'equip de Catalunya Ràdio, és així, fantàstic, respectant-nos amb sensibilitat, i ara és qüestió de... ens hem preparat bé i, com diria Cruyff, sortir i gaudir.
0: Que els mons estan creuats, eh? Bernat Soler va treballar en aquesta casa, a Ràdio Barcelona.
8: Bueno, quan jo feia les transmissions amb el Puyal, coincidia amb ell de viatge que anàvem a l'Izquierdo fent les transmissions de la SER, de SER Catalunya.
5: Vols que el fem venir? Vols que el fem venir?
0: Va, fa un minut, sí, va, que a mi m'encantaria saludar. Un crit. Va, fer-li un crit.
9: El vaig a buscar, que el Jordi està fent prou d'inalàmbric. Té micròfon autònom, que diria el Puyal.
8: Si hi ha algunes sorpreses de les que posareu a la Transmi, i és un dia com per agafar el retolador també perquè algú signi alguna cosa, eh?
0: Ah, què dius?
8: Bueno, jo crec que serà un repàs sentimental molt potent.
0: Home, i tant. On estaràs tu, Manel?
8: Jo estaré pendent de la ràdio. Us escoltaré des de SER Catalunya.
0: Des de SER Catalunya, això. Què faràs? Escolta, és que és molt fàcil la pregunta. Què escoltaràs? Un o l'altre? Com que estan fusionats, quedaràs bé. Va. Els dos, clar. És el dia que pots quedar millor del món. Digues, Jordi Martí.
5: Ja el tens aquí, el Bernat Soler, el reclamaves. És que, escolta'm, és cantera nostra, és categories inferiors de Ràdio Barcelona.
9: Bernat Soler... Puigvoltes, jo ja marxo, però has vist? El Jordi Martí fa de micròfon autònom i jo de productor per a que el Bernat de la competència... la competència RAC1. El Bernat de Catalunya Ràdio entri al balcó de SER Catalunya amb tu.
0: Això és meravellós, sí, que gràcies. Bon programa. Bernat Soler.
5: Aquí tens el Bernat.
10: Home, Anna Puigvoltes. Bernat Soler, quants anys. Ens hem anat trobant, veient...
0: Sí, a vegades pel barri, i jo deia... Sí, és que tu vas... Sí. Recordàvem els teus inicis aquí. Sí. Jo encara no hi era, de fet. I eres tu, i jo encara no havia entrat. Ets feliç avui, eh?
10: Sí, estic contentíssim. Jo faig molta bandera i reivindico molt l'origen. Al final, això és com quan els jugadors del Barça que surten de la Masia, oi que tothom sempre ho diu, i ells també, jo també. I a més que formar part de la cantera de Ràdio Barcelona és formar part d'un estel, un estol de figures espectacular. Vull dir que, quin orgull.
0: Doncs fes-li una abraçada també al Bermo, que ja hem vist que tots esteu com molt tranquils, molt serens. En Bermo és el que està una mica més així acollonit, no, Bermo? Que tens el Bernat...
5: Ja està tancat, no?
0: Vinga, us he de tancar, perquè nosaltres hem de començar al balcó, que hem fet aquesta prèvia de la prèvia. O sigui que, Bernat Soler, que vagi molt bé el programa avui.
10: Molt bé, vinga, doncs.
0: Una abraçada.
10: Ei, Manel, quan tornes a venir a un partit?
8: Quan vulgueu.
10: A València.
8: Jo ja et seguia quan anaves amb l'Izquierdo fent això amb la SER. I ara ja saps que sóc un addicte vostre.
10: Sí. Molt bé, Manel.
8: Una abraçada, bona feina.
0: Bernat Soler, una abraçada, Manel Fuentes. Una abraçada, ens veiem al Parelles de Fet d'aquí res. I Jordi Martí, una abraçada també pel Pere Bernal, que vagi bé. Ell està al mando de tot, que funcioni bé. Bermo també, que ja crec que està fent feina. Et disfruteu molt, de veritat.
5: Gràcies, Anna.
0: Que sigui
5: una abraçada.
0: Un bon dia.
5: Adéu. Esperem que sí, segur que sí. Adéu-siau.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: 7:03, aquesta és l'hora, amb 3 minuts de retard, que comencem habitualment al nostre balcó.
2: I el que volem fer avui és posar el focus en un problema que està afectant, i molt, a milers de dones menopàusiques i també a moltes persones trans. De fet, ho hem anat a comprovar a diferents farmàcies.
1: Aquesta farmàcia de Carolines, us està faltant tractament hormonal?
3: Sí, des de fa mesos falta el Bijuvia, el Lanceto i el OST,

0: Un programa que entre nosaltres demanem els medicaments, però aquest tipus no n'hi ha res. Clar, jo de seguida li dic que vagi al seu ginecòleg, que busquen alternatives, però és que el problema és que no n'hi ha alternatives. I clar, com és un problema de dones, sembla que no és important.
1: Com que és un problema de dones, no és important. Avui al balcó parlem del desabastiment de tractaments hormonals que pal·lia els efectes de la menopausa i que ajuda a fer el trànsit de les persones trans.
2: Per què no arriben aquests medicaments? Amèlia García Miranda és vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Bona tarda, Amèlia.
3: Hola, bona tarda.
2: Per què no arriben? Què està passant?
3: Bueno, a veure, el problema és, bueno, el problema de subministrar de la manca de medicaments, vale? No, per desgràcia, no és un problema que hagi començat ara i no només amb aquests medicaments en concret. No és un problema nou i afecta a tot arreu. Pot ser des de problemes de producció, des de problemes de la fabricació, escassetat de la matèria prima, polítiques de preus de medicaments. En aquest cas, segons el laboratori, és un problema de producció, de la producció del que més, el primer que va saltar va ser l'Enfeto, que és aquest, que a partir d'aquí han anat caient tots els altres medicaments que tenien aquest principi actiu. Però principi actiu n'hi ha, Es podria, una solució seria, mentre no trobem, no n'hi hagi subministrament, formular. El que passa que s'hauria autoritzat, s'hauria de fer una autorització excepcional, però es podria formular aquest medicament.
2: Clar, el que entenc jo, i a més llegíem l'explicació de Gedeon Richter, que és la companyia que el fabrica, doncs diu això que deies, que la demanda ha augmentat moltíssim i que, per dir-ho ras i curt, que fan curt, que no n'han fet prou.
3: Bueno, sí, ells, evidentment, és com tot, la demanda potser sí que ha augmentat, jo no et dic que no, vale? Perquè al final sí que sembla que la demanda hagi augmentat, perquè clar, com és una manca a Catalunya i a Espanya generalitzada, doncs tens la peregrinació. Jo, per exemple, jo a l'oficina de farmàcia on treballo, a la meva oficina de farmàcia, realment sí que tinc les pacients de centre, però vas veient més pacients que van passant. Hi ha hagut augment de demanda i ells diuen que això que no dona a l'abast, però aquí també hi ha un problema de producció.
2: És un medicament que es dona, que recepta la Seguretat Social?
3: Sí. L'Enfeto és un medicament que està financiat per la Seguretat Social. A més, és un tipus d'estradiol que funciona molt bé a la dona menopàusica perquè, per la seva forma farmacèutica que diem nosaltres, és un medicament que és un pulveritzat que et poses a la pell i això que fa? Afavoreix que no n'hi hagi pas hepàtic, que vol dir menys contraindicacions i menys risc de trombosi.
2: Clar.
1: Però t'anava a preguntar que en el cas d'aquesta alternativa, per exemple, la fórmula, llavors això entenem que sí que seria amb un cost més alt, no?, pels pacients que no troben això que els entra per Seguretat Social.
3: A veure, el cost pujaria una mica, però clar, sí, també, evidentment, nosaltres des de les oficines de farmàcia sempre adrecem al pacient que vagi al metge per trobar l'alternativa. Clar, si aquesta fórmula l'autoritzessin que estigués financiada pel sistema de salut, aleshores sí que pujaria una miqueta el preu, però seria un preu pagable. El problema que n'hi ha és que molts d'aquests medicaments que n'hi havia també que han anat caient per manca de subministrament, no per desabastiment, sinó més bé per manca de subministrament, com el traficlin, que aquests sí que no han arribat perquè no tenien tanta demanda i al caure un altre l'Enfeto, doncs clar, ells han tingut més demanda i aquests van servir a poc a poc, vale? Parles amb el laboratori i van servir. Què passa? Que clar, que evidentment el cost seria superior a l'Enfeto, però no seria com un privat, perquè per exemple, hi ha medicaments d'aquests que abans trobàvem que no estaven financiats. El cost pujaria, però no seria, entre cometes, assumible.
2: Clar, Amèlia, i passa el mateix als altres països on no està receptat per la Seguretat Social, per exemple, amb el l'Enfeto, i allà arriba més que no pas aquí?
3: Mira, jo, sincerament, jo puc parlar del cas de Catalunya i Espanya. Resto dels països, doncs, sincerament, jo conec la legislació i el que tenim aquí al nostre país. No et sabria dir, no et sabria dir. Potser sí, potser no, però ja et dic, no et sabria dir com estan altres països.
2: De moment m'ha semblat representatiu aquest matí que hem anat a preguntar a les farmàcies.

0: s'ajuden entre elles, i com explicava la Marta de la farmàcia del carrer Carolina, es deia, doncs ens tenim una xarxa i a vegades sí. guarden material, diríem, per qui necessita més, no? Aquesta xarxa suposo que és molt important en casos com aquest.
1: Sí. Sí, nosaltres entre companys ens ajudem. Antigament ens trucàvem per telèfon i ara tenim eines informàtiques per posar-nos en contacte. Aleshores, clar, evidentment, tu saps els pacients que tenes i intentes buscar sota les pedres. I entre nosaltres sempre intentem saber, de vegades tens pacients que dius és que aquesta medicació és indispensable per ell, doncs prioritzes. Clar. Però actualment, bueno, fins i tot, moltes vegades és que ja no trobes res.
0: Sabeu quan es pot reactivar el subministrament? Sembla que l'Agència Espanyola del Medicament parla de novembre i normalitzar-se ja el 2027, que això sembla prop, però per una persona que necessita, no?, i que està acostumada, doncs, a aquest spray que dèiem de l'Enzeto, pot ser una eternitat.
1: Sí. A veure, clar, nosaltres sempre ens hem de fiar de les dates que dona el laboratori a l'Agència Espanyola. Segons l'Agència Espanyola, és el que nosaltres mirem, que és, ens diuen això, que a finals d'any es començarà a subministrar de nou l'Enzeto, però que normalitzar fins al 2027. Sí, és un drama.
0: Doncs un drama, eh? Gràcies, Amèlia García Miranda, vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Doctora Pancorbo, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: La doctora Pancorbo, ginecòloga referent de menopausa de l'Hospital de Vall d'Hebron. Quantes trucades reps al dia de dones preocupades que no poden seguir el tractament que els hi ha receptat?
2: Pues aproximadament cada dia entre 3 i 5 llamades vamos teniendo, o sea...
0: 3 i 5, eh?
2: Cada dia,
3: quina solució o què els hi diu?
2: Pues a día de hoy intentamos hacer un poco lo que ha comentado Amelia, más que formular, como estamos en la sanidad pública, lo que intentamos es proporcionar alternativas financiadas, que a día de hoy principalmente sería si quieres administrarlo por vía tratérmica, por la piel, el parche, pero es verdad que, como también han comentado en algunas farmacias, empieza a haber falta de suministro, sí. que también se han comprometido desde la industria a reponer y aumentar esta oferta, porque también supongo que les ha venido un poco de golpe este aumento de demanda.
0: Sí.
2: Y luego, si no, también puedes dar la vía oral, pero sí que la vía tratérmica ofrece algunas ventajas, como ha explicado antes Amelia, como por ejemplo que disminuye el riesgo de trombosis y que sería la vía que a veces es la única que pueden tomar mujeres que tienen ciertas patologías y que tienen alguna contraindicación para la vía oral.
0: Clar, parlem una mica de per què és tan important aquest tractament hormonal. Tu com a doctora, quan el receptes a una persona que està perimenopàusica o ja està vivint la menopausa, què li soluciona el tractament hormonal? Què palia?
2: Claro, el tratamiento hormonal es dar las hormonas que el ovario ha dejado de sintetizar, ¿no? Damos el estrógeno y la progesterona en caso de mujeres que tengan útero, pero principalmente es el estrógeno el que resuelve los síntomas, que la indicación principal a día de hoy sería los síndrome vasomotor, es decir, los sofocos y la sudoración. Pero también tiene efectos beneficiosos pues a nivel del hueso, reduce los síntomas como de estado de ánimo, de irritabilidad, dolor articular, niebla mental, problemas de sueño también y de insomnio asociado, o sea que realmente palia los síntomas en general, y cuando ya indicamos el tratamiento hormonal es porque la mujer tiene una sintomatología importante, es decir, una sintomatología pues moderada, severa. O sea, que cuando se quedan sin esta medicación, todos estos síntomas pueden volver a aparecer.
0: Clar, doctora, i a més, durant un temps, de manera equívoca, no receptaven hormones perquè es va malentendre que això podia provocar càncer. Això ja es va demostrar que no era així, per tant, la demanda ha pujat exponencialment.
2: Exacto, aún a día de hoy estamos infratratando, pero sí que es verdad que se está perdiendo un poco este miedo y esta asociación del tratamiento hormonal con el cáncer, porque se sabe que los beneficios que se obtienen son superiores a los riesgos, y que estos riesgos, cuando los damos de forma bioidéntica, es decir, cuando damos la hormona que es la similar a la que fabrica el ovario, el 17-beta-estradiol, que no es la que se usaba antiguamente, que fue los estudios estos que dieron este boom mediático de asociación con el cáncer, pues han visto que estos riesgos son mucho menores y que en mujeres en los que el tratamiento está indicado, los beneficios pues a nivel cardiovascular, hueso y resolución de la sintomatología pues son importantes.
0: Mira, m'agradaria que escoltéssim a una persona, la Marta. En Guillem Delso ha parlat amb la Marta Colomer. Ella està a l'etapa de la menopausa i està patint aquest desabastiment del tractament hormonal.
4: Hola, Marta, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Guillem.
4: T'està costant trobar tractament hormonal darrerament?
5: Doncs sí, sí, sí, sí, des de fa més d'un any. Vaig contactar, ho he revisat amb els meus whatsapps, i fa més d'un any vaig contactar la meva ginecòloga i li vaig explicar el que m'estava passant, però ja feia temps que em passava, i em va dir que sí, que hi havia problemes d'estoc, que s'estava trobant, i em va donar una alternativa de medicament. En aquell moment jo estava prenent l'Enceto, que és un spray molt senzill d'aplicar, que fas tres pressions i ja està, abans d'anar a dormir, i em va donar una alternativa que vaig trobar durant uns mesos, però també vaig tornar a tenir problemes, que era un gel que ja era una mica complicat d'absorbir. I ara, des de l'estiu, també vaig tenir dificultats en trobar el gel, però dificultats vol dir que no el pots treure, no el pots trobar, i que deixes d'aplicar-te el tractament durant uns dies. Ara vaig amb uns pagats.
4: Sí que notaves millora quan et prenies el Lenceto. No,
5: sí, jo des del primer moment, jo diria que des de l'instantani, o sigui, res, dies, vaig prendre, des de que m'ho vaig prendre, l'impacte, que jo no ho sabia, va ser absolutament de recuperar la meva il·lusió de viure de quan tenia 40 anys, saps? Jo em tenia ja quasi 50 i potser no me n'havia donat compte de que, no sé, vaig tornar a ser jo. O sigui, això va ser el meu primer impacte, després dormir molt millor, però clar, això ja depèn de cada persona. Quan vaig entendre el que volia dir la menopausa, vaig decidir hormonar-me per evitar el que entenia que, o jo creia que em podria passar si no m'hormonava.
4: I és una situació comuna al teu entorn? És a dir, tens amigues que estan en la mateixa situació que tu?
5: Sí, sí, sí, tot el meu grup. Jo tinc un WhatsApp que es diu Menopausa, perquè vam fer una formació amb la meva ginecòloga, que ens va explicar doncs quines alternatives teníem, i totes tenim el mateix problema, totes. I ara, doncs, totes anem en pagat.
4: Marta, moltes gràcies.
5: Molt bé, gràcies.
0: Sí, gràcies a la Marta, doctora Pancorbos, que és molt gràfica aquesta dona, perquè parla de recuperar la il·lusió de viure, tornar a ser jo. Això és el que ha aconseguit gràcies al medicament. I ara porta pagats, però imaginem lo imprescindible que arriba a ser.
2: Sí, sí, sí, como ya he dicho, realmente cuando está indicado el tratamiento hormonal, la resolución de los síntomas es inmediata y vuelven a recuperar pues esa normalidad que ha comentado ella muy bien, sí. Y bueno, a día de hoy es verdad que estamos dando el parche, pero tampoco las equivalencias son exactas. Claro. O sea, hay veces que también notamos que cuando cambiamos del spray al parche falta todavía como un periodo de adaptación del cuerpo, hay veces que el parche también provoca irritación en la piel, o sea que los compuestos no son 100% equivalentes entre ellos tampoco.
0: Clar, aquesta manca d'estocs afecta també a les persones trans que durant el procés necessiten aquest estradiol, tractament hormonal. Conxi, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Tu estàs en ple procés de trànsit, estàs tenint problemes, imagino, per trobar també el tractament.
6: Sí, des de principis d'estiu, més o menys, sí. Deu ser un parell de mesos, sí.
0: Què aconsegueixes al final? Què no tens i què has hagut de suplir?
6: Com vol, en quin sentit?
0: És a dir, què prenies que no trobes i què prens ara?
6: Ah, no. No, ara jo... clar, jo haig d'explicar que com tinc... aquest any he fet els 50, i clar, a partir dels 50 ja ens recomanen prendre l'estradiol de forma transdèrmica, que l'Enceto és la via més fàcil, perquè fins ara, fins als 50, prenia jo pastilles, però com ha bé dit l'Amèlia, doncs hi ha perills de trombosis, de pel fetge, i es recomana que a partir dels 50 anys prenguis l'Enceto, doncs Doncs jo vaig començar a prendre l'enceto, però ja des del primer moment hi havia setmanes o que fallava, des del febrer, t'estic parlant, sí. ja començava a fallar el burro, però es anava, fallava un parell de setmanes, però després tornava a haver-n'hi, fins que ara definitivament ja van dir fins a nova ordre no hi ha l'enceto.
0: Clar, jo imagino, Conxi, que això és una agonia per tu, no sé com ho portes, perquè és fonamental anar-te medicant.
6: Sí. En part, les dones trans, l'estradiol no és una medicació, jo no m'ho prenc com... Sí, saps? No m'ho prenc com una... Però sí, és un medicament, però, clar, és el que te fa alinear... Jo parlo personalment, clar, t'alinea el teu cos amb com ets tu realment, clar.
0: Clar,
6: com que redistribueix tots els greixos, t'afina la cara, la pell, clar, te va feminitzant el cos, i clar, quan ho deixes de prendre, la cosa va enrere. I si no tinguéssim cap altra opció, el cos tornaria a anar a la posició inicial. Clar, i això genera molta ansietat.
0: T'has trobat anant de farmàcia en farmàcia?
6: No, perquè he tingut sort que des de Trànsit, que és la unitat que ens segueix a les persones trans, clar, ja ens van donar l'opció, de seguida de l'Evopat, dels parxes que han parlat dels parxes aquests. Uh-huh. I de moment estic tranquil·la perquè, clar, no és la dosi diferent, tot és diferent, el cos s'ha d'habituar, clar, cada pastilla o cada mètode d'estradiol és diferent i el cos reacciona diferent, i clar. Mm-hmm. Però bueno, estic tranquil·la perquè almenys no he quedat desabastida de l'estradiol, que clar, com que el meu cos, en el meu cas, no, clar, no crea, clar, s'ha de suplir.
0: Clar. Mira, ara feies esment al Servei de Trànsit de Barcelona. Tenim l'Anna Pallaró, que és llevadora i coordinadora d'aquest servei. Anna, sí. Què tal? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda, què tal?
0: Quantes persones com la Conxi us truquen preocupades? O en el cas de la Conxi, doncs ho tenim més o menys solucionat amb vosaltres, però sí, imagino que noteu aquesta preocupació.
7: Sí, més o menys el que ha comentat la doctora ginecòloga, estem també això, 2, 3, 5 persones cada dia que ens comenten que no troben la via dèrmica. També volia llançar el tema de les persones d'intersex, no? que són persones que han oblidades i que són persones que també estan patint aquest desabastiment.
0: Clar, que són un col·lectiu gran també.
7: Sí, a més el problema, com estàveu comentant, és sobretot el de la via dèrmica, perquè nosaltres ja fa anys va haver-hi un desabastiment que no hi havia ni via oral, i CatSalut sí que va finançar la fórmula magistral, és a dir, sí que donem pastilles en fórmula magistral finançades per sanitat pública. Per tant, no tenim un problema de deixar algú sense medicació. El problema és que no estan podent triar la via més òptima que més s'adapta a les seves necessitats.
0: Però actualment CatSalut podria finançar aquestes fórmules magistrals? No ho està fent?
7: La fórmula magistral per via oral està finançada. Això és el que volia corregir, perquè constantment estem donant aquesta fórmula nosaltres a moltíssimes persones de manera finançada. El que passa que no és òptima per moltes persones, com li passava amb ella, que a partir dels 50 li van dir, ostres, seria convenient doncs deixar les pastilles per passar a la via dèrmica. Això ens passa a moltes altres persones, no només persones de més de 40 o 50 anys, sinó persones fumadores, persones amb temes de diabetis, persones grasses, amb factors de risc cardiovascular en general.
0: Caldria anar a avançar una mica, diríem, amb altres maneres de, diríem, de medicar-se. Ja sé que a la Conxi no li agrada això de la medicació, però hi haurien altres vies, com en altres països, que es fa, per exemple, amb injectables d'estradiol.
7: Sí, o sigui, nosaltres no parlem, com deia la Conxi, no parlem, no, de tractaments hormonals, perquè estem parlant d'una diversitat, no d'una patologia, per això diem sempre preparats hormonals. Suposo que és el que a el que referia. I sí, estem ara treballant perquè moltes dones, clar, al final la gent s'espavila i la gent no es queda sense medicació, em penso, les dones trans, persones no binàries, es busquen solucions, i moltes persones el que estaven fent és buscar injectables d'estradiol al mercat negre. I ara el que estem intentant és poder fer la financiació per part de, no, de sanitat d'aquests vials injectables, que també eviten el pas hepàtic com fa la via dèrmica i que, a més, donen uns resultats estupendos a nivell de modificacions corporals.
0: Caldria una mica accelerar tot això. Jo és que m'he quedat amb aquesta frase de la farmacèutica de Carolines que deia, com que és un problema de dones, no és important. Qui diu dones, bueno, dèiem dones trans o intersex. És així, no? Caldria una mica més d'esforç per la part de l'administració.
7: Claríssimament. Les dones sempre quedem en un últim terme i si són dones trans encara més. També és cert que parles amb companys d'altres especialitats i a pediatria es queixen, és a dir, les dones estem benvingudes, però també és un problema bastant generalitzat en molts àmbits de la medicina.
0: Doctora Pancorbo, vol afegir alguna petició ja que hi som?
2: No, principalmente lo que decían, que bueno, que diéramos voz a este problema para ver si se puede acelerar la solución y el reabastecimiento llega pues lo antes posible, porque sí que es verdad que es un problema a día de hoy para muchas mujeres.
0: Doncs, Conxi, escolta, molta sort, esperem que tot això es resolgui i puguis tenir el tractament sempre a punt, que com deies, tu és molt important per, m'ha agradat això com ho definies, alinear el teu cos una mica el que vol ser, no?
6: Sí, sí, és així, és tal qual, clar, és la nostra vida.
0: Clar.
6: L'estradiol és la nostra vida.
0: Doncs, Conxi, que no em falti. Moltíssimes gràcies.
6: No, no.
0: Anna Pallaró, coordinadora del Servei de Trànsit de Barcelona, gràcies. I doctora Pancorbo, ginecòloga referent de menopausa a la Vall d'Hebron. Anirem seguint com van les coses i veurem si realment es soluciona, com dèiem, de cara a final d'any. Esperem que abans. Moltes gràcies a totes per ser avui al balcó.
2: Gràcies.
0: Una abraçada.
7: Gràcies, adéu. Adéu.
8: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
0: Joan, a aquesta hora, molt pendents de la pluja.
3: Estem pendents de la pluja, sobretot ha plogut intensament al Gironès, a la Selva, i Protecció Civil avisa que hi pot haver augments sobtats de nivell d'aigua en rius, en rieres, en altres cursos fluvials, sobretot aquestes dues comarques, Gironès i la Selva. I és que, per exemple, el riu Terri, a Cornellà de Terri, s'ha superat el llindar d'alerta per aquest cabal, per tant, precaució. I veiem els mapes, doncs això, sobretot, mapes vermells, de núvols vermells a les comarques de Girona, però també al centre de Catalunya, Osona, Manresa, per tant, anem a parlar amb en Jordi Carbó, no?
0: Jordi Carbó, com estàs?
9: Analitzant això dels núvols vermells, Joan? M'ho has explicat, això?
0: Era molt gràfic.
3: És que ara, quan ho he dit, he pensat, no s'ha entès, però dic,
0: zones, no?
3: En aquest mapa del Meteocat, que veus
9: els
3: avisos de pluja,
0: tu t'imagines núvols?
3: Entre si són blaus, poca pluja, verds, i hi ha vermells des de força intensitat.
9: Et refereix al radar, llavors.
3: Això, no? el radar.
0: Això parlant amb precisió.
3: Zero precisió he utilitzat.
9: Però no t'oblidaràs mai més ja d'això, ja ho veuràs.
0: Carbó, què? Paraigües arreu i el que deia, oi? Que no cal el paraigües perquè o cau pedra o la ventada és tremenda.
9: Això, no fa massa la funció. Precaució, senzillament precaució. De moment estan en tot sobre el previst i el gruix d'aquesta situació l'esperem les pròximes hores. El que ha passat fins ara doncs ens dona pistes de que és bastant probable que passi el que esperem per les properes hores. Una miqueta rimbombant, però m'explico. L'episodi que tenim ara, que està afectant sobretot a les comarques de Girona i Barcelona, no de manera generalitzada, però hi ha un cau al cel, comença a diluir-se, és a dir, un cop es faci fosc, aquests xàfecs aniran afluixant, aniran desapareguent, alhora que s'anirà activant nuvolades de tempesta molt més actives cap al sud, i els llocs que poden veure's més afectats per aquesta situació, que començaria aproximadament cap a les 9-10 del matí, de la nit, i s'allargaria fins la 1-2 de la matinada, el lloc on esperem més aigua estarà allà on limiten les comarques de Barcelona amb les de Tarragona. I per concretar més, molta precaució a l'Alt Penedès, al Baix Penedès, també a l'Alt Camp, al Garraf, a gran part, no sé si escolteu els trons de fons.
0: Sí.
3: Aigua freda.
0: Això, aigua freda està plovent, que quan cau en aquesta vall fa molta por, aquesta vall, quan cau la pluja.
9: Hi ha molta ressò més amb els trons perquè estem enclotats. Tornem als llocs sensibles, el que dèiem, no? Tot el Penedès, el Garraf, també l'Anoia, podríem dir que és el lloc on esperem que s'acumulin més litres i en poc temps. Si es compleixen el que ens estan dient els models, podrien caure de 100 a 150 litres per metre quadrat en 2-3 hores, que va acord també amb els avisos que hi ha ara mateix. Però, igualment, molta precaució al Bages, també cap al Berguedà i al Ripollès, així com al nord d'Osona, ja que també als vols de la mitjanit aquí les tempestes podrien descarregar amb intensitat. A la resta de comarques de Barcelona i Tarragona, no és que no hagi de ploure, també ho farà a la mateixa ciutat de Barcelona i també amb intensitat, però no seran tempestes tan persistents, per això en principi no han de provocar tants problemes. De manera que fins a principis de la matinada, molta precaució, insistim al límit entre Barcelona i Tarragona. Demà la situació ja millora clarament, hi haurà molts núvols, no farà calor i encara algun xàfec, però res a veure amb les tempestes que esperem per les properes 4-6 hores.
0: Carbó, deies aquest matí, deies a l'equip Catalunya, que clar, plou on va ploure fa just una setmana.
9: Sí.
0: En molts casos, que sembla que s'han enclotat allà també els núvols.
9: Té sentit.
0: Aquests núvols vermells
9: sentit.
0: Que deien, Joan.
9: Mira, quan es fan pronòstics meteorològics al nostre país hi ha dos grans grups, que són els físics i els geògrafs, no? Els físics tenen un coneixement fantàstic de la física de l'atmosfera i els geògrafs del paisatge i més coses, no? Per què coincideix aquest lloc? Doncs té una explicació geogràfica.
0: Sí.
9: Primer, perquè són llocs propers al mar, recordem que està a uns 28-29 graus l'aigua del mar, i la humitat del mar, doncs, quan hi ha les condicions necessàries, entra a l'interior, i clar, quan es topa amb muntanyes, les muntanyes del Garraf, les muntanyes del Baix Penedès, automàticament ascendeix, i això ja és el que pot generar aquest petit ascens de muntanyes que amb prou feina superen els 500 metres, els 700 en alguns casos. Doncs és una palanca, amb això de la meteorologia també hi ha palanques, suficient com perquè en aquest lloc hi hagi més sensibilitat perquè es formin aquestes tempestes, de manera que no és gens estrany.
10: Pensava en el Camp Nou, Jordi.
9: Sí, a veure, serà una mica la inversa de l'altre dia, si es compleix el que ara mateix tenim sobre la taula, és a dir, plouria al final del partit, i compte els que us heu de desplaçar per aquestes comarques que estem dient, perquè coincidiria, no?, amb el gruix d'aquesta tempesta, si heu de tornar cap al Garraf, cap al nord de Tarragona...
10: Ui...
9: Amb això, amb aquesta pluja que a més reduirà molt la visibilitat a la carretera, pot provocar, evidentment, aiguats, de manera que, bé, molta atenció als que facin aquest desplaçament, que no sé si seria massa pràctic fer-lo.
0: Que sàpigues que un tro ha tapat la teva veu durant...
9: Ah, vale.
0: Un segon, però ha quedat tot claríssim.
9: Crec que és el primer cop que m'ha passat amb això, amb el talent.
0: Carbó, precaució a tu també i a tothom que ens escolta. Moltes gràcies. Parlem demà.
9: Fins demà, que vagi bé.
0: Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:32 d'aquest dimecres 16 de setembre. Joan, què ha de sonar?
10: Fines. Let's fall in love for the night and forget in the morning.

0: En fin, és el germà gran de la Billie Eilish, que ha acompanyat durant anys a l'artista a les gires, li ha fet de productor de músic, però sobretot de coautor de molta de la música de la Billie, però alhora sempre ha tingut la seva carrera en paral·lel, fins i tot abans del gran boom de la Billie. Aquesta cançó que estem escoltant és del 2019, i ara no és que tots dos hagin deixat de treballar junts, segueixen composant, però els dos van decidir com una mica anar cadascú pel seu compte quan la Billie Eilish va fer la gira de Hit Me Hard and Soft, va ser aquella primera en què no tenia a Phineas al costat. I ara en Phineas doncs, també està fent els seus concerts. I sobre això tenim actualització tot el que parlàvem ahir, la polèmica decisió de fer fora a Macklemore de la gira de Sheeran, simplement per dir això quan actuava com a taloner. Free Palestine. Aquest era un concert a principis del mes de setembre en què Macklemore feia de taloner de Sheeran. Macklemore va dir després que l'havien apartat per les protestes per haver dit això de sectors d'Israel dels Estats Units i va responsabilitzar-ne Robert Kraft, que és propietari del New England Patriots i d'un dels estadis on havia de passar aquesta gira. Ed Sheeran va dir que la decisió no era seva, que era de la promotora i que es volia pronunciar públicament sobre el conflicte. Però ara, aquesta expulsió, aquesta decisió de Macklemore ha provocat un efecte dominó entre la resta d'artistes que col·laboren amb Ed Sheeran en aquesta gira. I hope that you know I already regretted what I said in the kitchen. I was blind out of order. Aquest és Aaron Rowe, havia d'obrir els 10 concerts que quedaven d'aquesta fase nord-americana i ha decidit també que plega. En un post a Instagram diu: no em puc quedar de braços plegats i permetre que multimilionaris utilitzin la seva posició de poder per silenciar les veus legítimes dels qui alcen la veu contra el genocidi israelià. Necessito ser fidel a mi mateix i als meus avantpassats. No només Aaron Rowe, també aquesta altra, Lucas Graham. Lucas Graham, que havia actuat alhora amb Macklemore al MetLife.
1: És molt Tracy Chapman, no, Lucas?
0: Lucas Graham és molt conegut.
1: Sembla molt a Tracy Chapman.
0: Aquesta cançó et sona molt.
1: Diu que sí, el Toni.
0: Doncs Lucas Graham, al seu post d'Instagram, diu: tenir més diners no fa que la teva opinió valgui més que la de qualsevol altra persona. Els diners no et donen dret a apropiar-te de la conversa, i és que recordem que aquest magnat és propietat d'alguns dels estadis, però va començar a convèncer la resta perquè era o Macklemore o es cancela la gira, i així li van fer saber a Ed Sheeran. I després ens quedava també Phineas. I Phineas, en aquest cas, ha cancel·lat les 6 dates que tenia previstes pel mes de novembre. Ed Sheeran ha parlat de moment de totes aquestes cancel·lacions. Què ha dit? Doncs de moment no ha dit res.
1: Ara és el moment en què tu estàs mirant, no sé què hagi dit alguna cosa,
0: clar,
1: no?
0: Espera, bueno,
1: F5,
0: no ho he refrescat, vaig a mirar aviam si el seu Instagram... No ha penjat res, l'Ed Sheeran.
1: Però és que està,
0: no,
1: clar, està atrapadíssim, l'Ed Sheeran, no?
0: Clar, hi ha grups palestins que li demanen que canceli tota la gira, altra gent que fa crida per boicotejar els concerts, perquè, clar, Ed Sheeran queda en una posició, literalment, molt difícil.
1: Molt malament,
0: per tant,
1: molt malament.
0: Veurem. Per cert, abans d'acabar aquesta secció musical, per això estic anant tan ràpid una mica, igual els oients ho noten, que és que hem de felicitar la nostra estimadíssima Rosalía. Atenció, perquè és una de les més nominades als premis més importants de la música llatina, els Grammys llatins. Avui han sortit les nominacions. 7 nominacions per Lux, millor àlbum de l'any, millor cançó per La Perla, millor gravació de l'any o millor cançó en llengua portuguesa. Ai, no te lembras de mi. Ainda sabes de onde eu vi, que sou esta que aquí estou. Aquesta memòria, un fado portuguès meravellós, doncs aquesta també és la millor llengua portuguesa. I atenció, també hem de felicitar una altra catalana que opta a 2 nominacions als Grammys Llatins.
1: Què dius?
0: Quina pot ser? Quina catalana que ens queda? Hi ha 2 reines aquí a Catalunya, Rosalía i la Batlle.
1: En té 2 de nominacions.
0: 2 nominacions a Grammys Llatins. Millor interpretació de reggaeton per Choque i millor àlbum de música urbana per aquest darrer àlbum meravellós que es diu Màscara.
1: Arribem als anuncis, que ara ve l'Antoni Bassas escoltant a la Batllial. Ara tornem.
2: El balcó.
3: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
4: Tú y todo el mundo, Tipo Directo. Por eso con los seguros de salud de Línea Directa tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
5: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
6: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
7: Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
8: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Antes de cualquier construcción está tu seguridad. Por eso en Obramat tenemos gran gama de productos y vestuario de trabajo que incluso podrás personalizar. 20 años construyendo juntos. Obramat.
10: Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su SEAT a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
11: Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo SEAT Ibiza o el nuevo SEAT Arona y sigue rodando.
12: Cambian los gobiernos, la economía, el clima y con ellos todo lo demás. Estar informado no es entender lo que está pasando, sino también lo que está por venir. Suscríbete a El País para tener acceso ilimitado a noticias, investigaciones y análisis en profundidad. Entra en elpaís.com o descarga la app y suscríbete.
2: Cada vespre de 7 a 9...

0: passes? Com estàs?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Vas al Camp Nou avui?
1: Estic mirant el cel, de veritat, perquè la setmana passada hi volia anar, però va ploure bots i barrals, em va venir a buscar el meu fill en moto per anar-hi tot junt, i va arribar a casa xop. Dic, bueno, si encara no hi hem anat i ja estàs xop, i ens hem quedat a casa a veure-ho per la tele avui, no sé què farem encara. La intenció és anar-hi.
0: Aviam què passa. En res, a les 8 aquesta casa s'uneix a Catalunya Ràdio per fer aquesta prèvia conjunta del partit. Hi haurà en Sique, en Torquemada i els narradors en Bermu, Flaqui, Bernat Soler. És xulo, fer aquest experiment.
1: Està molt bé, està molt bé. Jo crec que és una d'aquestes coses que fa justícia a l'efemèrides, perquè al cap i a la fi aquests 50 anys van començar aquí i després van continuar a Catalunya Ràdio.
0: Clar, a més jo deia abans, quan començàvem el programa, que tots els que fem ràdio ens encantaria colar-nos per saber què està fent l'altre. I això passa, perquè tu no pots saber què estan fent a la teva mateixa hora. Ara pots recuperar ja tots els podcasts que vulguis. Però en directe és fantàstic.
1: No, està molt bé. Jo crec que és una mostra de generositat mútua que és digna d'aplaudir.
0: Generositat, que ens faltaria més generositat a vegades a l'ofici.
1: I a la vida en general, sí.
0: Totalment. Sí. Anem a fer un acte de memòria, que és el que més ens agrada. Basses, perquè tu tens molt a veure amb el mestre Puyal. Tanta gent m'ha dit que et va escoltar l'altre dia amb els moments especials, amb les retransmissions, amb els talls que vas triar del mestre Puyal. Avui fem una mica la rebotiga.
1: Exacte.
0: És a dir, el que passava darrere, perquè tu hi vas estar 3 anys, ubica't.
1: No, jo, és a dir, jo vaig estar amb en Puyal 14 temporades.
0: Sí.
1: I aleshores, abans i després dels partits, passen coses, es preparen els partits, què direm, com ho farem. Per exemple, la famosa tarda de l'Urruti t'estimo, vam anar primer amb avió fins a Madrid i de Madrid vam agafar un cotxe fins a Valladolid. A l'avió, el Puyal va treure, que era una especialitat seva, un sobre, posem, del rebut de la llum, i diu, aviam, va, si el Barça guanya la Lliga hauríem de dir això, ens hauríem de recordar d'aquest, de l'altre, no sé què, no sé què, i es va quedar allà apuntat amb el sobre i després a la nit ho va fer servir. Estem parlant de l'any 85, és a dir,
0: l'any 85
1: han canviat molt, no? Però jo volia avui explicar coses que donaran a entendre que més enllà del futbol els periodistes vivim situacions que expliquen com és un país, com és una cultura, què passa amb un desplaçament, què és allò que els oients no veuen normalment. La primera cosa que vull recordar és del 7 de setembre del 80, que sí, és el primer partit al qual m'envien, el primer partit al qual jo informo professionalment. Era a Ràdio Joventut.
0: Sí.
1: Era un Gramenet Reus de la tercera divisió un diumenge al dematí. I no hi havia ni línies microfòniques, és a dir, hi havia una mena de caseta al final de tot de la graderia amb un telèfon d'aquests de disc encara, i em van donar un paper que deia: has de trucar als minuts 25 de cada part, a la mitja part, al final i quan hi hagi algun gol. I aleshores, bueno, com que vam quedar 1-3, vaig haver d'entrar 4 vegades pels gols.
0: Però quan hi havia el gol et posaves a marcar.
1: Sí, sí, llavors jo me n'anava a dalt, marcava...
0: Perquè estaves en diferit, clar.
1: Entrava i deia, sí. És a dir, no era el partit de la jornada, hi havia partits més importants i, per tant, no se'ns exigia que entréssim en directe. Després la cosa ja va anar canviant, però en camps com el de l'Horta, on entraven per telèfon, primer marcaven el gol, te n'anaves al telèfon, trucaves i explicaves.
0: I què deies? Te'n recordes una mica?
1: Bueno, sí, me'n recordo que vaig dir alguna cosa així com... és curiós, el primer gol es va marcar al minut 3, o sigui que de seguida vaig haver de pujar. I va ser de penal. I el va marcar el porter de l'equip al qual hi havien fet el penal, que es veu que era l'especialista, i recordo que en el moment de dir, en comptes de dir i ha marcat, vaig dir i ha transformat, que em va semblar més professional. Vaig dir i ha transformat. Això és 7 de setembre de 1980.
0: Ha transformat, m'encanta.
1: Una de les coses que vam descobrir anant pel món amb el Puyal era que ens havíem d'entendre millor, que ens entenguéssim amb la policia. Amb la policia que et parava amb un control d'alcoholèmia, amb la policia municipal del voltant del camp del Molinón, a Gijón, o de la Rosaleda de Màlaga, que deien aquí no se puede aparcar, no? En Puyal va descobrir que la paraula clau que desactivava moltes resistències era el reconeixement de l'autoritat a partir del terme agente. Li deia, perdoni, agente. I en el moment que deies agente, veies que l'altre vroom.
0: Agente, és clar, és...
1: baixar,
0: aquest Terrancio tio Bolengo, gairebé.
1: Aquest tio m'ha reconegut l'autoritat i ara jo em disposo a escoltar-lo con el mismo señorío. A ver, què les passa? No, és que vamos cargados de material, sí, però és que aquí no se puede aparcar. No, però és que somos de la ràdio de Barcelona. A ver, enseñen los pases de temporada. No, es que el pase de temporada es para toda la temporada. Nosotros solo venimos al partido del Barça, pero tenemos el carnet de nuestra ràdio. A ver, enseñen los carnets. Bueno, llavors, negociaves amb ell, bueno, aparquen aquí i tal, no sé què. A vegades el que feies era aprofitar el merder de que ja venia l'autobús del Barça i la policia darrere i les sirenes i la gent cridant. No.
0: Us clavaven al meu, jo, no?
1: No, al contrari. Fèiem un tap i dèiem, m'està interrumpiendo... Tire, tire, que m'està interrumpiendo la circulació, no? Coses d'aquestes.
0: Ben vist,
1: no?
0: Ben vist.
1: Una de les més grans és anant de Valladolid a Madrid, agafar un avió a Barajas, que era l'últim, ja l'últim avió de la nit, posem que era el de les 12 de la nit, pum, ens para la Guàrdia Civil i diu, buenas noches, vamos a proceder a hacerles un control de alcoholemia. I el diu, mire, agente, nosotros nos ponemos a su entera disposición, pero si nos detenemos ahora... es posible que perdamos el avión que tenemos en Barajas, porque nosotros somos de la radio, venimos a transmitir el partido, y vamos muy justos de tiempo, como usted puede comprobar. Es va fer un segon de silenci i el guàrdia civil li diu, como no presenta símptomes, puede continuar. I vam continuar.
0: Havia caigut alguna birra per això abans?
1: No,
0: tingut
1: no,
0: problemes?
1: No, si veníem del camp. No, no, no, impossible.
0: Sé, però igual
1: no.
0: De camí a buscar el cotxe, no.
1: No, no, no, no, veníem del camp. A vegades entraves als llocs i deies, perdone, en un sitio... També, mira, és curiós, el dia de l'Urruti t'estimo, anant cap a Valladolid, vam parar a Medina del Campo. Em sembla que allà és on va néixer o va morir, no sé, Isabel la Catòlica, no? Hi ha un castell, bueno, etcètera, no?
0: Sí.
1: I vam preguntar, perdone, amb una benzinera, perdone, buen hombre, ¿usted sabe de algún sitio donde podamos comer un poco bien? Diu, sí, vayan al, no sé, al no, pato laqueado, no, no sé com
0: sí.
1: Diu, que allí les echarán bien de comer, que és una expressió molt castellana, echar sí. De comer. Bueno,
0: les echarán bien de comer.
1: Coses que passen als camps de futbol. Les aficions locals s'emprenyen si perden. I un dia al camp del Mallorca, Lluís Sitjà, a l'antic, les cabines estaven a darrere d'una de les porteries, a tocar dels seguidors. I jo vaig veure que a vegades es giraven i picaven, pam, pam, pam, cops contra el vidre de les cabines de les emissores visitants.
0: Sí.
1: No? I en aquestes, Lineker marca un gol pel Barça i veig que la gent esforismada es tomba. El Puyol s'ajup i canta ajupit, gol, gol, gol, però ajupit...
0: dient perquè, que aquesta marabunta perquè... trencaran els vidres.
1: I llavors, com que no van veure ningú la cabina, van trencar els vidres de la cabina del costat. Bueno, aquestes coses passen.
0: Es va ajupir, eh?
1: Es va ajupir perquè...
0: havia de cantar el gol, passés el que passés.
1: La va veure venir. He corregut a vegades perseguit per aficionats locals? Sí, una vegada, a Sant Mamés.
0: Ah, sí.
1: A l'antic Sant Mamés, el 9 d'abril...
0: Anaven contra tu directament?
1: Anaven contra mi directament el 9 d'abril de 1986. El Barça va eliminar l'Atlètic de la Copa. A l'afició d'allà els hi semblava que l'àrbitre els hi estava robant el partit. I aleshores va haver-hi un tio que va veure l'escuma del micròfon que deia Catalunya Ràdio i va dir, tu, català, dilo, dilo, que el partido nos lo han robado. I llavors, al sentir que algú es ficava en mi, bueno, com no sé, com 10 o 12 persones es van encarar cap a mi i em vaig haver de posar a córrer.
0: Sort que ets camallarg.
1: Sí, em vaig escapar, però francament no les tenia totes. Els que també van córrer aquell dia va ser la Policia Nacional, perquè l'Erchaina no es va desplegar als camps de futbol fins l'any 94. Estem parlant de l'any 86, quan encara ETA atemptava, els hi cantaven a cor. Tu imagina't 40 o 50 mil persones el que se vayan, diles que se vayan d'una puta vez, vull dir, una cosa tremenda.
0: Sí.
1: I salta, comencen a saltar amb senyal de protesta tot d'aficionats al camp que saltaven les valles i eren tants que ja eren molts més que la policia que estava a Sant Mamés. En aquestes, doncs, el capità de la policia diu retirada... Jo estava veient-ho allà al túnel de vestidors,
0: sí.
1: No? Però dos números no ho van sentir, es van quedar allà i els van haver d'anar a rescatar, perquè si no, és que jo crec que els linxen, que no surten vius, no? I vaig ser testimoni de l'esbroncada que li va clavar la policia. Cuando digo retiradas para todo el mundo, bueno, en fi, coses d'aquestes.
0: Quan acabaven els partits, després tot això ho comentàveu, eh? Era,
1: sí, esclar,
0: era...
1: bueno, i a més...
0: La tertúlia postpartit, entre vosaltres.
1: Normalment el comentari era, això ho hem fet bé, aquesta entrevista ha estat bé, aquell gol no l'he cantat bé, t'has deixat de dir això, perquè m'ho havies preguntat.
0: Sí,
1: revisàvem. Bueno, fèiem revisions de la feina, i però també de les condicions en què havien fet les cabines brutes, el vidre brut, plenes de pols, amb molt mala visibilitat. Això, clar, estic parlant d'un moment en què gairebé no existia la Lliga de Futbol Professional, tot era bastant més amateur. Els porters dels camps de futbol, els senyors que tallaven l'entrada, en la meva època van passar de tallar una entrada de paper a llegir un codi de barres, però eren senyors que anaven amb gorra de plat. I amiga meva, en aquest país, si li dones una gorra de plat a algú, creu que és capità general,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: En recordo, per exemple, teníem una especialitat que era la del Bernabéu. Una vegada el Tete Montoliu, el pianista, era molt amic del Puyal, i clar, era sec i escoltava sempre les transmissions. Diu la llegenda que havia fet algun concert amb l'auricular sentint el Puyal.
0: No.
1: Bueno, total, que arriba el Bernabéu i li va dir: escolta, sóc a Madrid tal dia, m'agradaria estar amb tu a la cabina perquè sentiré el partit des del Bernabéu. I el Puyal li va dir: fet, vine amb mi. I arriben allà, clar, el Tete Montoliu anava del bracet amb les ulleres fosques, sí, i això, i li diu, este senyor que me acompanya també, diu, este senyor és periodista, diu, no me va dir que este senyor, com vulguen dir, que
0: ve
1: és sec,
0: el partido, clar.
1: No me diu que el senyor que és sec, ve a narrar el partido, i el Tete Montoliu diu, soy comentarista. Diu, bueno, pues pase. No sé si el mateix porter o no del Bernabéu, un dia érem quatre, el Puyal, la Pilar Calvo, el tècnic i jo, però pel que fos el Madrid només ens havia donat tres acreditacions per entrar. I el Puyal s'acosta al senyor de l'entrada i diu, bueno, venimos a entrar, i li diu, bueno, però aquí hay tres passes solo y ustedes son cuatro. I el Puyal es posa al costat del porter i li diu, no, uno, dos i tres, senyalant-los els que ja estàvem a fora. Ell ja tenia un peu a dintre. I vam entrar tots quatre. Aquestes coses passen. Jo he vist porters al Ramon de Carranza, al camp del Cádiz, demanant les acreditacions, menjant pipes i escupint les clofolles a sobre la solapa de la seva americana. Llavors va venir un nano amb el cabell molt curt, diu, escolta, és que sóc català, estic fent la mili aquí a Cádiz, estic a Marina, diu, i a mi m'agradaria entrar a veure el partit. Jo faig col·laboracions a una ràdio de l'Hospitalet que es diu Radio Melody. Dic, tens el carnet? Diu, sí, va, provem-ho. Dic, mira, i este senyor que és de Radio Melody, diu, por favor, què passa? O sigui, però clar, estem parlant d'una Espanya i d'unes condicions futbolístiques que ja no existeixen.
0: I d'una etapa, no?, que tu se t'il·lumina en els ulls.
1: Sí,
0: o sigui, vas ser feliç.
1: Érem joves, teníem 20 anys, o sigui, era tot tan divertit, corrents per agafar els avions. O sigui, nosaltres hem arribat a l'aeroport de Sevilla a les 9 de la nit, hi havia dos avions a pista, el que anava a Madrid i el que anava a Barcelona.
0: Sí.
1: I allà havíem arribat tan justos del partit que anàvem corrent amb les maletes, amb les maletes no nostres de la roba, no, les del material, que pesaven, sí, un ou, per la pista, i preguntant-li a l'Iberia, ¿cuál es el de Barcelona? Este! I llavors anar cap a l'avió, no? O sigui, coses d'aquestes. Poc abans de la final el mateix dia de la final de Sevilla del 86, el Barça va convidar la premsa a dinar i el Lluís Canut i jo li vam anar a dir al Nicolau Casaus que si el Barça guanyava la Copa d'Europa no podria ser que el capità la recollís amb la samarreta suplent.
0: Clar.
1: Que tinguessin preparades les samarretes blaugrana per la foto històrica d'aixecar la Copa. No hi va haver ocasió perquè el Barça va perdre aquella final a Sevilla, que és la cosa més desgraciada que he vist en la meva vida i que per no amargar els culers ara no reproduiré. Però la mateixa idea la vam posar en pràctica 6 anys més tard a Wembley, i sí, si us hi fixeu, el Barça que va jugar de carbassa, els jugadors van pujar amb la samarreta blaugrana perquè se la van canviar. O sigui, anaven de carbassa els pantalons i les mitjetes, però es van poder posar la samarreta blaugrana a sobre.
0: Ah, que bé.
1: Si em pregunten quin és el desplaçament més al·lucinant de la meva vida, et diré que és el d'Albània. Que hi vam anar quan just Espanya acabava d'establir relacions diplomàtiques, gairebé cap equip hi havia jugat mai. Vam arribar-hi amb el primer avió d'Iberia que hi va aterrar i va ser un xoc cultural tremendo per ells i per nosaltres, no? Només et diré que ens van reunir a tots els periodistes en una sala,
0: sí,
1: i un comissari polític ens va donar la següent benvinguda. No intentin comparar a Albània amb res que hagin conegut. Albània només es pot comparar amb ella mateixa, com és ara i com era abans. I escoltin bé això que els diré. Vostès venen d'Espanya, oi? Doncs aquí no hi ha atur. Ni pobres pel carrer ni analfabets. Tothom té casa, tothom té metge. Hem fet arribar l'electricitat fins a les viles més inaccessibles del nostre país muntanyós. Nosaltres no pertanyem a cap bloc militar. Som absolutament independents. Per això aquí no tenim ni bases estrangeres ni armament nuclear. I naturalment no hi ha terrorisme. Alguna pregunta més? Això és la rebuda que ens va fer el senyor de Bora.
0: Això ho tenies apuntat?
1: Sí, això és que va ser apassionant. I wow. allà vaig conèixer una espia per primera vegada.
0: No hi havien sent morits, aquests.
1: Una mica, sí, perquè estàvem tots parlant des de les cabines de telèfon de l'hotel i en aquestes el tipus surt i diu: «¿Pero ustedes en qué idioma hablan?» Diu: «En català». Diu: «Ah, bueno, vamos, en català». Era l'espia d'espanyol. L'home havia après espanyol a Pequín d'un professor cubà, perquè, clar, Albània va anar fent... Va anar trencant ponts, primer amb la Unió Soviètica, després amb la Xina, després amb Cuba, perquè els trobava tots revisionistes i tous, i ells es creien l'última salvaguarda del marxisme-leninisme. El tio es va sentir burlat, diu: «Home, cony, m'han vingut aquí a espiar tios que parlen en espanyol i resulta que m'han canviat l'idioma».
0: Meravellós anecdotari, Bassas. Si ara el mestre Puyol casualment ens estigués escoltant...
1: Sí.
0: Que estaria somrient, no?
1: Jo crec que s'ho estaria passant molt bé i recordaria aquell company nostre que en un hotel, en una residència d'educació i descanso, per dir-ho així, d'Albània, va voler tenir una habitació doble per ell sol i va dir: «No, jo ja pagaré més diners». I li van dir: «Senyor, el descanso de un treballador no se puede comprar con dinero».
0: Estaria somrient, sens dubte. M'hagués encantat tant a tots que hagués participat de tota aquesta... Sí. No, d'aquest homenatge, sí. D'aquesta retransmissió, però així és el mestre Puyol.
1: Així és.
0: Ho respectarem. Bassas, gràcies.
1: A tu.
0: No et desconnectis ara, eh?
1: No, home, per favor, home, gran moment.
0: Anem a fusionar-nos amb Catalunya Ràdio. Gràcies, Bassas. Fins dimecres.
1: A veure. Que ve. Adéu.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, el balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Catalunya, Barcelona.
1: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya, què t'hi jugues?
2: Estem amb Eric García, un dels capitans del Barça, que manté el dorsal de la temporada passada, el 24, tot i que amb Espanya has portat el 4, que havia quedat lliure. Per què no has agafat el 4?
3: Bé, al final vaig pensar que Ronald Marcha va cedit un any, que després de l'any, doncs, si tot va bé, tornarà, i crec que és el seu dorsal, i per respecte a ell, doncs, no...
4: Claro, una excedència lo que me agarre yo. Técnicamente sigo siendo jugador de Barcelona, o sea que yo agradezco mucho tu detalle, de verdad.
3: De nada.
4: ¿Viste mi pase contra el Atlético? ¿Viste mi pase?
2: Un pase de Ronaldinho, ¿eh?
3: Espectacular. Espectacular.
2: Increíble, ¿eh?
4: Estoy a mi nivel.
5: Buen centro, el sábado también.
3: Sí, sí.
1: Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 a SER Catalunya.
0: Les nostres sobretaules tenen música i lletra.
6: És que hi ha cançons que no sé per què les poso.
7: T'has immolat emocionalment, eh? Em sort de tu.
6: És que és una cançó molt bonica. No puc escoltar la lletra perquè m'emociono.
7: Què et passa pel cap quan sona?
6: La sort que tinc de tenir la persona que tinc al costat. L'Andreu, la vida, tot. La sort que tinc
0: de tu. Llepis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
1: Ràdio Barcelona. Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
2: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar...
3: Atenció, comentó, Faragero, pica, comandó!
4: Futbol en català.
5: Des de 1976. Aquí comença un programa especial i conjunt entre Ràdio Barcelona, Ser Catalunya i Catalunya Ràdio per continuar celebrant els 50 anys de transmissions de futbol en català.
4: Des de l'Spotify Camp Nou, el Què t'hi jugues Barça i la TDT s'uneixen per fer un homenatge al llegat del mestre Puyal. Pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
5: Endavant, Sique Rodríguez
4: i Ricard Torquemada.
6: Bona tarda, Ricard Torquemada.
7: Bona tarda, sí que.
6: I benvingut a Ser Catalunya.
7: Benvingut a Catalunya Ràdio.
6: És un honor, per nosaltres estar a l'antena de Catalunya Ràdio, compartir oients amb vosaltres, i gràcies per lo fàcil que ho heu posat tot.
7: No, igualment. La veritat és que em fa il·lusió, eh? Avui hi ha hagut moments del dia que no sabia si contra qui jugava el Barça, ni si el Barça és líder, si ha de ploure o no. O sigui, estic en una bombolla, eh?
6: És curiós perquè quan hem fet l'última reunió li he dit a la gent, no perdem el focus de que avui hi ha un partit. Exacte. I és important, de Lliga, i si el Barça guanya, manté la distància amb el Madrid i continua líder en solitari.
7: I tant. És que el que fem avui no sé si és, si s'havia fet, però per mi és una experiència especial i un regal, perquè poder ajuntar equips, emissores, Ser Catalunya, Catalunya Ràdio com a vehicles d'aquests 50 anys on hi ha hagut molts personatges, molta gent, molts noms, el Quim, Puyal, sobretot, però hi ha hagut dos vehicles, no?, que han estat Ser Catalunya i Catalunya Ràdio, que han transportat aquests 50 anys que avui podrem seguir.
6: Farem un viatge al llarg d'aquests 50 anys, escoltant moltes veus, narracions, molts protagonistes, i passarem una bona estona de ràdio conjunta amb els amics, companys de Catalunya Ràdio i també els oients de Ser Catalunya. Va començar tot el 1976, un dia de setembre com ara, però de fa 50 anys, quan Joaquim Maria Puyal va fer la primera transmissió en català després de la Guerra Civil i la dictadura, perquè n'hi havia hagut abans. De fet, n'hi ha una el 1928. Hi ha també un espanyol Barça d'aquella època. Hi ha hagut retransmissions als anys 20 de boxa. De fet, sabies que Puyal va retransmetre boxa a Ràdio Barcelona?
7: No l'hi he explicat alguna vegada.
6: Un combat de Muhammad Ali.
7: Però vols dir que queda, o sigui, ha quedat això a l'arxiu?
6: No, però queda en l'imaginari, que també és bonic.
7: Sí, no, però ho va fer perquè això ens ho va explicar un dia, que havia arribat a fer això.
6: És més, va arribar a narrar Espanya en català en un mundial.
7: El mundial del 78 a l'Argentina. Va ser una experiència per ell espectacular.
6: Per tant, tot el que fem ara
7: sí.
6: Ja està fet.
7: Algú ens ha posat les vies i nosaltres el que fem és córrer per elles, no? Però algú les va posar i avui tindrem pioners que ens van ajudar a construir tot això. Per cert, saps què m'ha agradat molt? El nom que has posat al grup de WhatsApp.
6: El millor programa de la nostra vida.
7: El millor programa de la nostra vida.
6: Va amb missatge.
7: Molt, eh? Ets creatiu.
6: Va amb missatge. Va amb missatge perquè al grup hi havia el Bernat Soler. Hola, Bernat, com estàs?
8: Bona tarda, sí que, Ricard. Bona tarda a tothom.
6: I ell va marxar de la SER per anar a Catalunya Ràdio, una mica com el Puyal, per fer el programa Els millors anys de la nostra vida, i va estar a punt de fitxar-me, però crec que tu no vas voler.
7: El cap d'esports et va vetar, eh?
8: Jo avui estic jugant a casa, més que mai, perquè jo sóc de Ràdio Barcelona i sóc de Catalunya Ràdio, són els meus dos grans amors radiofònics, les meves dues grans cases, i per tant avui és fantàstic. Per cert, crec que això que fem...
7: Pots seguir parlant.
8: Sí, puc seguir perquè m'ha caigut, caigut la pataqueta. Anava a dir, això que fem és una cosa que jo crec que és bastant poc habitual i que crec que és gràcies a que som aquest país, que és Catalunya, que podem fer-ho, perquè som gent assenyada, a vegades excessiva.

0: qui va substituir a Pujal a Catalunya Ràdio, a la cadena SER, a Ràdio Barcelona, n'hem tingut bastants més. Un equip de futbol, fins a 11 narradors després de Pujal. Sí, sí, en 50 anys hem tingut 11, més un, que és Pujal. I l'últim és l'Albert Bermúdez, que no sé com saludar-lo perquè són tants personatges que al final em torna boig.
1: Ara si puc ser jo també és un detall.
2: Home, no?
1: Jo és que com que tinc un TDAH de manual, porto 5 minuts imaginant-me com seria la transmissió del Pujal de boxa.
3: En Muhammad li ha fotut un mastegot espectacular.
1: Vull imaginar-me aquesta imatge de...
3: Quina nata d'en Muhammad.
2: Quina llàstima que no podem reproduir.
1: Clar, per tant, jo em quedo amb la meva, imaginari.
2: Ningú t'ho podrà desmentir, eh?
1: Ah, exacte.
2: La pots fer tu.
0: Són les 8 i 6, estem escoltant un Què t'hi jugues Barça i la TDT especials des del Camp Nou. D'aquí una estona saludarem al president del Barça, a Joan Laporta, òbviament, quan hi hagi les alineacions del Barça Racing, les explicarem a les antenes de SER Catalunya i de Catalunya Ràdio, de Catalunya Ràdio i de la cadena SER, però farem un viatge, en aquesta hora i quart de prèvia conjunta, pels 50 anys de transmissions en català, que, com dèiem, van començar el 1976 en un Barça a Las Palmas, 4-0, on va marcar dos gols Johan Cruyff.
4: Facultat Nice, que se l'emporta la pilota, cap en Cruyff, el club està dintre de l'àrea, això pot ser gol, compte, gol!
5: Futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, SER Catalunya i Catalunya Ràdio.

0: aquella època Rigard s'havia d'organitzar tot. Una retransmissió que començava de zero en un llenguatge que s'utilitzava en família, en privat, però no en públic perquè la dictadura no deixava.
1: Clar, és que ahir vaig llegir que feia aquell dia, el 5 de setembre del 76, just una setmana que Tarradellas havia proclamat des del balcó de la Generalitat la frase mítica de Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. Vull dir, que la megafonia del Camp Nou feia una setmana que s'expressava en català. Vull dir, estem parlant allò del bressol, eh? D'una cosa que ara absolutament tenim normalitzada després de molts anys. I algú ens va ajudar molt en aquell moment a construir tot aquest univers, oi, Sigue?
0: Ho ha explicat alguna vegada el Joaquim Maria Puyal quan parlava, recordo, en un especial fa 10 anys a la cadena SER, que hi ha una persona molt important perquè és qui va ajudar a adaptar el llenguatge del carrer, d'altres esports, a les retransmissions de futbol en català. És el Jordi Mir, amb accent de Lleida, que ens acompanya avui en aquest especial. Jordi, què tal, com està?
2: Aneu-vos guard a tots. Sí, soc occidental, pallarès, concretament.
0: De Tremp.
2: De Tremp.
0: Quants anys té? Vale. Quants anys té, vostè?
1: Quants anys té?
2: Ah, bé, 19 al revés.
0: 91.
1: Ara m'ha ensenyat el carnet de soci.
3: És soci del Barça.
1: 444.
0: Uau.
1: 75 anys de soci, sí que.
0: Increïble, eh? Les avis de tots els colors.
1: 75 anys de soci.
0: El que vivim ara és una anomalia històrica, eh? Amb tants títols i tantes victòries.
2: És una cosa que per mi tenia sentit, i més en aquella època, perquè el Barça era una raó d'arrelar-se a Catalunya en un moment difícil dels anys 50 i 60, i m'ha semblat que valia la pena de mantenir-s'hi en la línia, sí.
0: Com van treballar l'adaptació del llenguatge popular amb expressions com quina gardela, una fava, que s'utilitzaven al carrer però no als mitjans de comunicació, i expressions d'altres esports com, no sé, coses que s'han normalitzat, tirar la tovallola, que ve de la boxa, o bé, un gol de carambola, que és del billar.
2: Bé, sí. En fi, jo crec que el llenguatge del futbol és una cosa que s'ha elaborat d'una manera més des de baix, popular. Als anys 20 el meu pare anava a futbol al camp del Barça, i després, quan jo era petit, m'explicava que llavors això no es podia sentir, perquè als anys 40, que era la meva infantesa, ja podeu veure com funcionava la cosa. I aleshores ell em deia el que deien. Per exemple, al camp dels Sants, doncs tenien uns crits especials. Per exemple,

0: Era clàssic que hi havia una reixa gran i moltes pilotes anaven al carrer si tiraven alt, i això els equips de vegades s'esforçaven a fer-ho, perquè com que no tenien tantes pilotes com ara, havien de quedar que la tornessin des de fora, segons com. I el crit de pilotes fora, que ja guanyem, això era clàssic, però
1: sí?
0: Els deien els jugadors que ho fessin, perquè era una manera... Dic jo, això vol dir que el futbol era una cosa arrelada popularment, i que quan el Quim es va proposar això, doncs podia semblar molt problemàtic, però no ho era tant.
1: Però Jordi, per on vau començar? Per mots o per gramàtica?
0: Vam començar bàsicament i per sempre per mots, perquè per gramàtica el Quim tenia una
1: base.
0: Formació sòlida,
2: ja
0: que ja no calia, pràcticament.
2: Ja era ric en gramàtica.
0: Ja era ric en gramàtica, i per tant l'únic que calia era procurar que el que es digués des d'allí la gent s'hi sentís còmode, s'hi sentís pròpia o pròxima, millor dit, i que digués de dir això és el mateix que hauria dit jo si hagués anat allà al camp i hagués vist això. I això és el que el Quim va saber captar de seguida, i després el ritme de l'explicar-ho, del dir-ho a persones que et sembles que volies que...
1: El to...
0: Exactament, i no a crits ni a exabruptes.
3: A mi, Jordi, m'encantaria, és impossible, però que hi hagués hagut una càmera que us hagués enregistrat a tu i al Quim en aquelles reunions prèvies que fèieu, amb aquells casets que el Quim gravava, venia al Camp Nou a gravar partits, se'ls gravava per ell i per tu, no s'emetien, i aleshores ho escoltàveu, no?
0: Vam acordar això, de que la millor manera era començar-ne a gravar per veure com funcionaria allò, per tot el que dic, pel llenguatge i pel llenguatge i pel ritme, evidentment, que era el que ens interessava, que hi hagués una manera de fer que comuniqués amb la gent pròpiament, i que no li semblés que li deien des de l'altra part del món, sinó que li deia un veí, per dir-ho així, que li explicava un veí. I això, doncs, amb ell no era difícil, perquè el Quim tots l'heu conegut, vosaltres, i sabeu que és un personatge que està per sobre de moltes coses, i l'únic que ell volia, dintre de la seva obsessió pel rigor, però el rigor que comença per ell en totes les ocasions, era fer-ho el màxim de bé possible, perquè ell, sense encomanar-se a ningú, ho hauria fet perfectament, perquè tenia uns fonaments sòlids ja. És a dir, jo no hi dono més importància que aquesta. S'havia d'engegar, hi havia d'haver la confiança de fer-ho, s'havia d'anar comprovant que allò funcionava, i que allò funcionava, diria que per satisfacció meva molt personal, em penso que la millor prova és que avui vosaltres quatre estigueu aquí,
1: sí,
0: i estigueu comentant això.
1: És que ara, Jordi, som a la llotja i no al palco.
2: Clar,
1: per exemple.
2: Ha canviat molt la pel·lícula. És Jordi Mir, lingüista, activista cultural, la persona que va ajudar Quim Puyal a adaptar el llenguatge del carrer a les retransmissions esportives en català a Ràdio Barcelona el 1976, que és on van començar. I ara farem el recorregut històric, Jordi, a gaudir del partit, a gaudir del Barça Racing, i aviam si guanyem.
0: Segur, això assegurat avui, eh?
1: Gràcies per obrir-nos camí, Jordi.
0: I per molts anys, i no pareu, que el país ho necessita.
2: 14 Torque pendents de les alineacions del Barça Racing.
1: Encara no han sortit, eh?
2: No han sortit, no són oficials. Comencem a cantar títols.
1: Va.
4: Barcelona, Ser Catalunya, a Catalunya Ràdio. Tots units fent força.
1: El Hansi Gol, un dels gols de Basilea, de la final. Hem passat del 76 i d'aquell Barça Les Palmes al 79, la final de Basilea, i el Hansi Gol. I ara aquí tinc al costat a dos protagonistes del 76 i del 79. Pere Valentí Mora, porter, com no era Asensi, capità, que va aixecar la Copa Basilea, l'Asensi.
2: Ricard, bona tarda. Com que tenim un micròfon autònom, no?
1: Sí.
2: L'àmbric de tota la vida és el micròfon autònom, a la TDT.
1: Sí, també.
2: I el Barça ens ha cedit els trofeus.
1: Ah, tens la Recopa.
2: I ara la ràdio s'escolta i també es veu. Aquí hi ha la Recopa de Basilea. M'han dit que vigili a l'aixecar-la.
5: Sí, que et pots quedar amb
1: les vegades.
5: Precisament, no
2: l'agafis d'aquí. Aquí hi ha la Recopa de Basilea. I així, mentre parlen Pere Valentí Mora i Juan Manuel Asensi, els oients que vulguin poden veure i apreciar el trofeu que hem tret del museu especialment per el programa d'avui.
3: La foto de l'Asensi amb la Recopa de Basilea, amb la samarreta del Fortuna, perquè te la vas canviar, que és el que es feia abans, és mítica. Ells dos eren el primer dia, també,
1: El dia de les Palmes. Pere Valentí Mora, porter titular.
3: Porter titular, clean sheet, que diu Hansi Flick, és a dir, porteria 0.
2: Sí, 4-0.
3: I la Sensi, que va jugar doncs, al mig del camp, no? Pere, jo t'aguanto el micro.
6: No, és el problema.
3: Pues, què costa de la lliga?
1: Bé, comencem per l'Avantí, que jo m'he quedat... Tu recordes el partit de les Palmes del 76 o no?
7: Home, i tant, que me'n recordo.
1: Et van xutar molt o no?
7: No, molt no.
1: No, eh?
7: El resultat,
2: digues que sí.
7: 4-0. Jo crec que el Barça, contra les Palmes, a Camp Nou, té l'obligació de guanyar sempre. I llavors, aquell dia, va sortir les coses normalment bé, això que les Palmes tenia un bon equip, i van guanyar còmodament, també. I va ser, doncs, millor per la celebració de la festa, que ho parlàvem en català.
1: Sí, bé, vosaltres potser vivíeu una mica aïllats perquè éreu futbolistes, no sé si d'això n'éreu conscients, però el dia que va arribar Tarradellas, també, després de l'exili, és a dir, és un partit que va tenir molt pes.
7: Sí, però nosaltres, almenys els de casa, pensàvem en català i parlàvem en castellà, però sempre teníem el pensament en català, tot el que fèiem.
1: Perquè... Però parlàvem en castellà, eh?
7: Clar, home, parlàvem en castellà quan tocava, perquè si no s'entenien també els seus companys.
5: Clar. Però podeu certificar que aquell dia en Cruyff va fotre un golaç.
7: Sí, jo el gol del Cruyff no me'n recordo.
6: Sí.
1: Tu l'Asensi el recordes o no?
6: Bueno, sí, los partidos que ganamos siempre se los recuerdo. Si perdemos mejor echarle la culpa al portero y...
7: El gol, él dice si te acuerdas del gol de Cruyff. Yo no me acuerdo del gol de Cruyff.
1: Va haver-hi un del Milonguita, el primer.
2: De fet, és el primer i no es guarda l'àudio.
1: I en canvi,
2: guarda el de Cruyff a la fonoteca, però no el de Milonguita Heredia.
1: I dos de Johan i un de Clares, pot ser, no?
2: Sí, Manolo Clares.
6: Manolo marca allà.
2: Exacte. I la Recopa de Basilea, jo no havia nascut, però per els meus padrins, que és avis a Lleida, padrins, és com una Copa d'Europa. O sigui, el valor d'aquell títol és una Copa d'Europa.
6: Acuérdate que és el primer títol europeu del club.
1: Sí, sí.
2: I el desplaçament massiu a Basilea amb 30.000 persones.
7: Havien guanyat copes de la UEFA, abans havien guanyat, però...
3: Passa que eren les copes de fires...
7: Eren no tan valorades.
3: Que les jugaven ciutats que tenien fires de mostres, que la UEFA al principi les com no les ficava dins del sac, no? I la Recopa era com la més oficial. Sí. Després les copes de fires...
7: Va vindre la Recopa.
3: Les hem comptat i crec que s'han de comptar perquè també tenien mèrit, però la Recopa va ser com el primer títol, europeu, diríem, dels oficials de l'època, no?
7: Però bueno, guanyaven copes de fira i també li donaven valor, eh?
1: Sí, i tant.
7: En moments.
6: Después nos copiaron y fue ya Barcelona, son unos copiones, nos tenían en vida los compañeros y empezaron a ganar para dejarnos mal.
2: ¿Cuánto han ganado? Han ganado demasiado.
6: Era demasiado. Ya lo vimos tan rápido, digo, es igual.
1: ¿Qué recordas de aquel partido, Asensi de Basilea?
6: Hombre,
1: del partido.
6: Basilea todo. Bueno, todo. Yo me acuerdo que, bueno, fue sobre todo el
1: ambiente. ¿Vas a hacer un gol, no?
6: Sí, el segundo.
1: El segundo, ¿eh?
6: Primero fue Tente Sánchez, segundo yo, Krankel, no, Charlie de penalti y Krankel el cuarto.
8: Però no era la Champions. La Champions és molt millor.
2: Deixa d'explicar-li als oients de Catalunya Ràdio, per als que no coneguin el Bermúdez, que té diferents personatges. Un és el Vinícius, a segunda ta.
8: A segunda, claro, porque ganaron la Recopa. ¿Qué es esto? Què és la Recopa?
3: La Recopa és un títol que el Barça és l'equip europeu que en té més, eh? Que en té 4.
1: Ens va fer feliços la Recopa.
2: Home, i tant.
3: Ens feia molt feliços la Recopa.
8: Feia de segunda.
6: Ta!
7: Pel Madrid ja podria ser això, però per nosaltres va ser l'inici d'una època que després han vingut Copes d'Europa també aquí a Barcelona.
6: Sí,
7: i ara que s'espavilin, que a mi els passarem.
2: Aguanteu un moment perquè la ràdio és directe, òbviament estem en aquest especial recordant grans èxits i títols narrats en català a Ràdio Barcelona, també a Catalunya Ràdio, però ja tenim 11 confirmats del Barça.
1: Endavant,
2: i em fa especial il·lusió. Ens podem canviar el micròfon?
1: Va, sí.
2: que té. Ara jo agafo el de Catalunya Ràdio, el Ricard agafa el de...
1: Una foto per la història,
2: Això és per la història. I qui sap què ens depararà el futur. fa especial il·lusió donar passió a la teva micròfona autònoma.
1: Vinga, fes-ho.
2: Mireia Ruiz, què tal, com estàs?
9: Molt bona tarda, sí que...
2: Tenim 11 confirmats ja del Barça de Hansi Flick pel partit contra el Racing de Santander. Ho he fet bé.
1: Perfecte.
9: Sí, ja hi ha 11 oficial pel partit d'avui dimecres, amb alguns canvis a la línia defensiva i avui amb el torn de Dejemi a la davantera. El Barça que sortirà amb Joan García a la porteria, Eric Christensen, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, al mig del camp Rodri, Pedri i Dani Olmo, i al davant Lamine Yamal, Rafinha i Adeyemi.
10: Ostres, no jugo.
2: No jugues, Pau.
10: Cas un d'ena, os pedré.
1: Una mica de descans, Pau.
2: Ja va bé, Pau.
1: Rotacions.
10: Sí, però, clar, és que a mi m'hagués fet il·lusió jugar-los tots. Quina llàstima.
3: És a dir, no juga Cubarsí i no juga Fermín, dels que serien titulars, tot i que Fermín Olmo van variant.
1: No hi ha gaire rotació.
3: Ni Xavi Espar, tampoc, que és un dels titulars de la temporada.
2: Pere, a Sant, si us agrada aquest 11 o no?
7: Jo crec que quan el Barcelona va bé, jugui, juguen bé. Saps què passa? Que quan el Barcelona ha passat èpoques dolentes, llavors costa molt més jugar. Però ara en aquests moments és dolç, tenim un bon joc i qualsevol que coplis allà funciona bé l'equip.
1: Doncs ara que has fet tu això, faré jo l'alineació del Racing amb el Solà, però no amb el Solà nostre.
2: Quin personatge, el vostre?
1: El nostre, l'Eduard.
2: Oh,
1: amb el
2: m'encanta.
1: Vostre Solà.
2: Bueno.
1: Nil Solà, com estàs?
2: Que també és un personatge, el fill.
11: Què tal, Torquemada? Bona tarda.
1: Com tens l'alineació del Racing? La tens a punt?
11: Sí, treta del forn fa només uns instants. Avui el Racing que jugarà amb Aguirre Zabala a la porteria. Defensa de 4 per Manu Hernando, Facu, Pedro i Aaron Martín. Per davant, Prati, Íñigo Vicente, Canales i Maguet. I a dalt, Arana i Acer Villalibre.
1: Doncs aquesta és l'alineació del
2: Racing. Vols que et digui una cosa?
1: Què?
2: L'Eduard Solà, el vostre...
1: Sí.
2: Ens va donar les gràcies a nosaltres per emportar-nos el seu fill cap a Barcelona
1: casa,
2: i treure'l de casa.
1: Sí. No m'estranya, no m'estranya. Bé, el Nil no ha pogut treure son pare de casa, però potser també hauria volgut, eh?
11: I tant,
1: però Valentí, Asensi, mil gràcies. Ens ha fet molta il·lusió compartir aquesta estona. Aquests 50 anys, sou testimonis d'aquell futbol, el Puyol li va posar veu en català i avui podem celebrar 50 anys de tot allò.
6: Molt bé, moltes gràcies.
7: Molt il·lusionats també que nosaltres puguem celebrar avui i estem aquí amb vosaltres.
1: Que bé.
7: Perquè...
1: Pensa que jo vaig créixer amb vosaltres, eh? El sí que no havia nascut, però jo sí. I recordo els corners del primer pal de l'Ascensi, que era una cosa que em va marcar al cap, aquelles pentinades que feia.
7: Tu tens molts records.
1: I les teves aturades, també.
2: Són les 8:22, què t'hi jugues Barça, la TDT especial a Ser Catalunya, a Catalunya Ràdio, a les portes d'aquest Barça Racing que començarà a 9:45 de la nit, 21:30 al Camp Nou, amb alineacions ja confirmades. Seguim en aquest viatge dels 50 anys de transmissions en català, perquè si veieu, a part d'escoltar aquest especial, observareu el trofeu de Basilea i també una Copa de la Lliga més petita que l'actual, que és la tan recordada de l'Urruti t'estimo.
12: Mira Casi l'Urruti al paret, mira Casi l'atrapés l'Urruti, minut 43 a la segona cap la pilota, Urruti atrapat, Urruti atrapat, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo.
4: 50 anys de futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, Ser Catalunya i Catalunya Ràdio.
2: És la última lliga que Puyol va narrar a Ràdio Barcelona,
1: sí,
2: la
1: del
2: Rugby t'estimo, perquè després ens el vau fotre a Catalunya Ràdio.
1: Aquelles coses del mercat.
2: I allà va començar una nova etapa. És, curiosament, la última lliga que es va poder seguir només per la ràdio, perquè hi havia imatges, però no es va retransmetre per la tele.
1: Això,
2: No es va retransmetre per la tele el partit sencer.
1: Estem parlant de l'any
2: la
1: 85.
2: L'any 85.
1: Després de guanyar la Lliga del 84,
2: I
1: no?
2: I segur que la recorda molt
1: aquella.
2: La persona que ara ens acompanya i a qui li agraïm la complicitat per aquest acte tan especial, el president del Barça, Joan Laporta. Què tal?
13: Hola, com esteu?
1: Molt a gust aquí a la llotja.
13: Ja ho imagino, i esteu recordant moments emblemàtics, històrics.
1: Tu havies
2: tremenda,
1: escoltat
2: eh?
1: La ràdio.
13: Home, l'Urruti, que t'estimo, que ara fèieu referència i tant, allò va ser, bueno, meravellós, meravellós. I en fi, el recordar i commemorar els 50 anys de futbol en català és magnífic. Penso que va agafar en aquell moment una dimensió històrica que bé, que recuperar el català en un espai social, popular, massiu, i a més en el món del futbol, i especialment en el Barça, com podeu imaginar, que com a president me'n recordo d'aquells moments i és molt emotiu.
2: Quin és el títol que més ha celebrat?
13: El títol que més... Això, tots, tu. Sí que tots. És que els títols són molt difícils de conquerir.
2: I s'han de celebrar.
13: I la veritat és que tot el que han estat les retransmissions, tant a la ràdio, aquella època Ràdio Barcelona, després a Catalunya Ràdio, després doncs a les teles, en fi, a diversos mitjans, ajudaven molt a celebrar-los. La veritat és que éreu el fil conductor de les celebracions, també. A part de que explicàveu com va anar, éreu el fil conductor i era meravellós acabar un partit i anar corrents a sentir la ràdio a veure què deien, i sempre hi havia fases que han fet fortuna, i que han estat cèlebres, com les que ara parlàvem, o també, allà pensant, recordo, si permeteu dir-ho, sí, aquell lèxic del món del futbol que es va, d'alguna manera, es va reconstruir, perquè s'havia perdut per 40 anys de prohibició del català a la premsa, i també aquelles expressions vives que les va recollir en aquest cas, doncs, el Joaquim Maria Pujal, també treballant amb el filòleg, que era el Jordi...
1: Sí, el Jordi Mir, que ens ha acompanyat ara.
5: Han tingut aquí fa res.
13: Sí. I vaja, allò de escolta, s'escapolissa de l'escomesa. Això en recordem tots. Escapolissa de l'escomesa. Fora de quic, també.
1: El flequic.
13: Clar, tot era nou, i el que és nou sempre es viu.
1: Per edat, tu... Permetem que em digui tu avui,
2: aquí. Mira que jo m'estava esforçant en dir-li de vostè.
1: Si no, no...
13: Però som de la mateixa quinta.
1: Avui estem de festa. Tu vas créixer amb aquesta època, amb aquests moments. Barça, país, llengua... va haver un moment que es va vincular tot. Ara recordàvem que el 5 de setembre del 76, aquell Barça de les Palmes, feia una setmana només que la megafonia parlava en català al Camp Nou. Aquell dia, el president Tarradellas va ser-hi, després de l'exili, a la Llotja. Tot allò va tenir com un vincle que es va ajuntar. Després de tot això ho hem normalitzat i han passat 50 anys. Però tu recordes amb una emoció especial aquells moments?
13: Sí, els recordo. Jo tenia aleshores, doncs, si no recordo, 20, 22, 23, no sé, 21 anys. I home, i vaig al Barça des de petit, des que tinc 5 anys. Aleshores, tot això, vam viure aquells canvis. I era un aire de modernitat, aire fresc, d'avantguarda, que entrava, doncs, ja no només al Barça, sinó al país, a Barcelona. I en aquells anys això va ser meravellós. Eren anys en què el Cruyff encara estava jugant al Barça, que havia arribat al 73, al Barça, aquell estiu del 73 fabulós, i tots aquests anys es vivien molt intensament. Eren els anys de llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. Políticament, home, també tot això influïa molt, no?
2: Aquests dies estem recordant els moments amb diferents actes. S'ha publicat un llibre del que ara en parlarem, del Josep Maria Déu, una persona que ha treballat durant molts anys amb el Joaquim Maria Pujal. Es diu El Factor Pujal, la veu del Barça durant 50 anys. En aquest llibre, al final, llança una proposta, i és batejar la tribuna de premsa del nou Spotify Camp Nou com a tribuna Pujal. Com a president del Barça, li agrada? T'agrada aquesta proposta?
13: A veure, això és un tema que clar, és una proposta, està en forma de proposta. Com a president del Barça, jo la recullo amb tot l'honor i amb tota la satisfacció. M'agradaria, sigui parlar-ho, i companys, parlar-ho en privat i personalment amb el Quim Pujal, perquè crec que és el primer que ho hauria de saber, i jo crec que hi hauria de donar el vistiplau.
1: I no t'ho posarà fàcil. Bueno,
2: que està viu, eh? Ho dic perquè hi ha gent que pregunta si s'ha mort. No, està viu. El que passa és que no vol aparèixer, perquè ell diu que ara existeix el Quim, que el Puyal ja és història.
5: Que s'ha jubilat.
13: Una personalitat molt força. Vosaltres l'heu conegut molt millor que jo, però jo també he tingut l'oportunitat de conèixer-lo i de travar una certa amistat, jo diria, eh? Perquè és un home de referència i que a mi, doncs, t'encandila, eh? T'enlluerna el Quim, perquè, mira, jo recordo en el Quim un viatge que vam fer a Mèxic i que ell, doncs, vam anar al Casal Català de Mèxic allà al carrer Chacabuco, eh? El casal es deia Canigó, eh? Es deia, recordo perfectament.
1: Quina memòria!
13: Sí, sí.
5: Casal Canigó de Chacabuco.
13: Sí, senyor. El Casal Canigó, me'n recordava. D'aquell viatge tinc un record extraordinari, excel·lent, del parlament que va fer el Quim Puyal. Agafava com a referència.
2: Perquè, clar,
13: penseu que allà hi havia gent exiliada, fills d'exiliats, fills que havien, doncs, no coneixien Catalunya, però només la coneixien de referència, i el Barça de referència, dels seus pares que s'havien hagut d'exiliar. Alguns eren exjugadors del Barça. Jo recordo que hi havia familiars del Montlloc i algun altre jugador que havien hagut d'exiliar a Mèxic en l'època de la Guerra Civil. Que el Barça va fer una gira per allà i es van quedar uns quants. El Puyal s'ho sabia millor que ningú. I a més va fer una referència amb un rellotge que hi havia, que era un rellotge antic de paret, i anava fent referència a les hores que havien passat totes aquestes persones que amb el nel i el desig de tornar al seu país, a la seva ciutat, de veure el seu club. Bueno, va ser meravellós. El Quim té una oratòria plena de sentiment i plena de coneixement, i aviam, ningú, no sóc jo qui ha de descobrir el Quim Puyal, però el que és cert és que, a part de fer un català, que a tots els catalans i culers ens agradava, és que eren unes retransmissions radiofòniques molt ben fetes, molt bones.
2: Aquesta és la clau,
13: molt bona.
2: Fer les coses ben fetes.
1: Ens va marcar el camí.
13: Jo crec que és el pare de molts de vosaltres.
5: Absolutament. De tots.
13: Perquè, exacte, això és... I la veritat és que va fer camí, va fer escola, i jo recordo que aquell viatge a Mèxic va ser meravellós.
1: No, l'has recordat amb molt detall, eh?
2: Sí, sí, fins i tot s'ha emocionat en present, un moment, el president del Barça.
13: De la meva primera etapa, sí, i potser estic parlant del... Ara no recordo l'any, però dels primers, 2003, 2004... Sí, sí.
2: Per tant, si el Quim Puyal vol, Spotify Camp Nou acabat en final de Champions el 2029 amb la tribuna Puyal, i el 2030 la final del Mundial també...
13: Mira, de moment ja tenim el 2029 la final de la Champions. Això està molt bé.
1: 30 anys després també, eh?
13: 30 Vull anys dir que... després. El tema del Puyal, de la tribuna Puyal, a veure, ho comentaré amb els meus companys de junta, perquè no vull avançar-me això, però estaran encantadíssims. Ara, enteneu que, coneixent la personalitat del Quim, que és molt forta, molt seva, jo crec que primer m'agradaria fer parlar-ho amb ell personalment, tinc la confiança per fer-ho.
1: Si no ho aconsegueixes tu, no ho aconseguirà ningú.
13: Bueno, jo, a mi m'agradaria molt i intentaré, però ja sabeu que ell té una personalitat molt forta i és com és i s'ha de respectar.
1: I tant.
2: I Mundial 2030, que jo estic a la cadena SER, i clar, en català i en castellà, i a mi aquest tema m'agrada. Seu de la final del Mundial del 2030,
13: Mundial 2030,
2: el Camp Nou, per què no el Camp Nou?
13: Nosaltres ho hem proposat, sí.
2: Jo parlo en Madrid i tal, fa mesos no hi havia debat, però era el Bernabéu, perquè és la capital d'Espanya.
1: Però primer és Marroc o Espanya i després és Bernabéu o Camp Nou?
2: Com que ara es baralla Casablanca i Madrid, doncs la tercera via, Barcelona i tots
13: cosets. Casablanca i Madrid és el mateix, eh? Jo crec que...
1: Ara has estat ràpid.
13: M'ha posat fàcil, però et diré que no hauria de ser ni Casablanca ni Madrid, hauria de ser a l'Spotify Camp Nou. Ho dic per una raó. 105.000 espectadors. Jo crec que això la FIFA ho tindrà en compte. I a més, home, ja es va fer una final al Bernabéu, el 82, aleshores. Jo crec que, amb tots els respectes per Marroc, home, penso que s'hauria de fer el Mundial a l'Estat espanyol, perquè a més, és una selecció que és campiona del món. I per tant jo crec que l'Spotify Camp Nou seria un reconeixement internacional que nosaltres, doncs, volem tenir, i així ho proposarem. i argumentarem doncs, aquestes raons i d'altres que se'ns acudiran segur.
1: Ja la tens, veus?
5: Però em quedo amb el titular de competir contra dues cases blanques.
1: Sí, sí.
5: Aquest és el gran problema. Casa Blanca, competir contra Casa Blanca i contra Casa Blanca.
2: Em fa estrany, Bermo, que davant del president del Barça parlis com a Bermo i no com a Laporta.
5: Home, si vols, escolta, cap problema. Estem a prop de diverses jotges que ara passarem. Ara passarem, no pateixis. Que passi la Marielena, home. Sí, home, sí, que vingui.
13: No, que és
2: sí, la portaveu de la Junta Directiva.
13: Sí, la portaveu.
2: El president de Marielena Fort.
13: I fent jo la teva feina.
5: Estem fent la feina.
2: Està fent de productor. Joan Laporta fa de productor de l'especial de la
3: cadena sèrie. Allà darrere, ara d'aquí uns minuts, vindrà una figura capdalt de la història, no només del Barça, sinó de Catalunya, que és Joan Granados.
5: Sí.
3: Joan Granados va ser secretari general del Barça precisament fa 50 anys i va ser de les persones, juntament amb Jaume Rossell, el pare del que va ser president Sandro en la directiva d'Agustí Montal, que van facilitar també les coses perquè el Puyal pogués fer aquesta transmissió. L'altre dia estàvem a Elx amb el Ricard.
2: El Joan Granados, bàsicament, perquè els oients de la SER ho sàpiguin ara que fem aquesta emissió conjunta, és qui ens va fotre a Puyal de Ràdio Barcelona per portar-lo a Catalunya Ràdio.
1: Exacte.
3: Perquè després de ser secretari general del Barça va ser director general de la Corporació Catalana.
5: Sí. El Paulo Futre de la ràdio.
2: El Paulo Futre de la ràdio.
3: Jacint Borràs, un altre també figura capdalt.
5: Jacint Borràs.
2: Elena Fort, que ja s'ha incorporat a aquest especial.
5: Va presentar l'època del Joan Granados.
3: I ja ens ho explicarà, però parlarà de quan el Barça posava la megafonia en català, com el governador civil s'aixecava indignat, però ¿esto qué es? I tot allò. I després anem a Elx, 50 anys després, i veiem les escenes que veiem amb la policia, amb aquell pobre noi. Jo no sé el Barça, que en tots els moments de la història ha agafat aquesta bandera de la defensa del país, a dia d'avui, si encara cal que s'hagi de fer tot això. És com desesperant veure que passen 50 anys i s'enfadaven el governador civil que venia aquí i ara els seguidors del Barça que van als camps els atonyinen perquè van amb una estelada. És que és
13: bé,
3: una situació...
13: Això, doncs, no s'ha de normalitzar, evidentment, s'ha de rebutjar. Ho hem fet així, vam fer doncs, un comunicat, ens vam posar en contacte, en aquest cas concret ens vam posar en contacte amb el soci del Barça que va rebre aquestes agressions i home, estic content perquè la reacció ha estat, jo diria, ràpida i amb certa contundència. El ministre doncs ha qualificat aquesta actuació que no era correcta, a més estan obert un expedient i bueno, nosaltres ja vam demanar doncs que si això es reconfirmava, perquè les imatges eren esfereïdores i eren molt clares, però a veure, tot s'ha de provar i tothom ha de tenir dret a dir la seva, encara que la violència no és justificable i menys en aquest cas, i tal com va anar, però bueno, que rebran el càstig corresponent, però m'ha agradat la reacció del govern i això ajuda a que es pugui portar amb normalitat una senyera o per suposat o una estelada i una bandera del Barça que estan molt relligades, mentre no expressi ni odi ni res que indiqui actes violents, jo crec que això s'ha de respectar, és la llibertat d'expressió i així ho vam fer a l'estadi en aquest sentit, igual que el que passa ara amb el tema de sortir amb samarretes a favor de Ceuta. Nosaltres defensem la llibertat d'expressió i en aquest sentit doncs, que cadascú, tant individual com institucionalment, faci el que cregui que ha de fer. Però és cert que en tota acció, en tot acte d'aquest tipus, que doncs, d'alguna manera l'esport està molt vinculat a la política, doncs sempre crea controvèrsia. I ja, sense anar més lluny, el que va passar ahir a l'estadi de l'Elx i bé, el que va passar també amb el jugador del Betis, amb l'Abde, no?
2: Recordar per això que la iniciativa d'aquesta samarreta neix d'un grup d'empresaris valencians per donar suport als empresaris de Ceuta. Vull dir, no té una finalitat solidària o especialment focalitzada en la ciutadania de Ceuta, sinó en els empresaris de Ceuta. Estem amb el president del Barça, Joan Laporta, també amb la vicepresidenta, Elena Fort, que tinc entès que és molt oient de ràdio.
14: que ets molt oient de ràdio.
15: Jo sí, jo vaig néixer amb una ràdio sota el llit i segueixo tenint una ràdio de piles cada matí sobre
14: quina
15: el meu llit.
14: Quina meravella.
15: Sempre.
1: Això és una joia, el transistor de piles.
15: No, és que et diria que tinc 10 ràdios de piles distribuïdes per tota la casa. Al menjador, la cuina, a l'habitació, dels nens, sempre.
14: M'encanta.
5: Perquè els dos, com a assistents del Camp Nou, quan éreu, o sigui, quan veníeu, diguéssim, d'aficionats, éreu de portar ràdio?
15: No.
13: No. Jo era de, quan acabava el partit, anava corrents a escoltar la ràdio.
15: Exacte.
13: Sobretot les declaracions. Clar. Evidentment, escoltava la ràdio quan jugàvem a fora i no podia anar, perquè abans d'anar als desplaçaments, no sé, no era...
1: No, no estava tan
13: normalitzat. Era quelcom excepcional, era com un viatge que feia.
1: Sí, sí.
5: Sí, però ara m'has abocat al córrer per escoltar el postpartit i la roda de premsa.
15: I quan el Barça no jugava a casa, la meva infantesa era una taula amb els avis i una ràdio verda per escoltar el Puyal.
13: Jo l'escoltava també a casa molts cops, però sobretot recordo anar amb cotxe amb el meu pare i tota la família en caravana i sentint
1: el cotxe,
5: I tant.
1: Un clàssic, el cotxe.
13: Era fantàstic.
5: Abans quan es podia aparcar tot arreu. Ara ja no. Però abans el meu tiet fins i tot va arribar a deixar de venir al camp perquè un dia se li va endur el cotxe a la grua que li vam dir, home, potser estem avançant ja com a societat i el que hem de fer és deixar d'aparcar per tota la Diagonal, que estava la Diagonal morta de cotxes.
14: Són les 8:40, emissió conjunta, SER Catalunya, Catalunya Ràdio en aquesta prèvia del Barça Racing, que d'aquí a 50 minuts començarà l'Spotify Camp Nou, recordant 50 anys d'història del Barça, 50 anys d'història de la ràdio que van començar el 1976 amb aquella transmissió de Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona en el Barça 4 Les Palmes 0. Abans d'acomiadar el president del Barça, Joan Laporta, també a la vicepresidenta, Elena Fort, hi ha arribat el Joan Granados.
1: Ah, sí?
14: Hi ha arribat el futre de la ràdio. El podem fer passar i així ja acomiadem el president del Barça i la vicepresidenta. Avui què? Ho dic perquè el ritme que va el Barça de Hansi Flick, tot el que no sigui un 5-0 és poca cosa.
13: Estem mal acostumats. T'haguem de peus a terra. Avui hem de... El que és important és guanyar, i que anem sumant els punts i això està bé. I realment, retrobant una mica la conversa, temes del que hem tractat de la conversa, tot el que són actes de violents i d'aquest tipus d'agressions s'han d'erradicar. A la Diada mateix, ja no parlem només dels fets d'Elx, a la Diada mateix també van haver-hi aquest tipus d'actes. I jo crec que, a veure, com a tots els col·lectius, sempre hi ha alguns doncs, que no estan encertats. Ara hem de fer pedagogia, jo crec, d'això i d'alguna manera, entre tots, intentar erradicar aquest tipus de violència i tot tipus de violència. I referent al tema aquest de Ceuta, insistir. Vull insistir que el club es posiciona d'aquesta manera, defensor de la llibertat d'expressió, que cadascú es manifesti com vulgui, que respectem tot tipus d'actes d'aquest tipus que s'estan fent, però que nosaltres doncs, aquí deixem llibertat a tots i cadascun dels nostres jugadors per fer de forma privada, sense utilitzar el club i actes del club, aquest tipus de manifestacions.
1: President Laporta, vicepresidenta Fort, gràcies per fer-nos d'anfitrions, de permetre'ns aquest espai també per fer aquest programa tan especial i per molts anys de Barça i de ràdio en català.
13: I per molts anys de ràdio i de futbol en català.
15: Seguirem amb la ràdio de piles sempre.
1: Així m'agrada.
14: Quina meravella.
13: La veritat és que és una meravella estar recordant aquests moments màgics.
14: Gràcies. Moltes gràcies. 3, un moment històric que recordaran tots els oients i que els que estan veient l'especial, a part d'escoltar-lo, podran apreciar és quan el Barça va aixecar aquesta copa que tens aquí davant.
1: Home, Torque, aquesta sí que és grossa,
14: És el primer petó que mai s'oblida, la primera copa d'Europa.
1: A mi és que em fa cosa fins i tot tocar-la. Li tinc un punt de respecte.
14: Oh, jo l'abraçaria tot el dia.
1: Sí, la tindries amb tu.
14: La del 92, la de Wembley, la primera de totes.
16: Anys de futbol en català. De Ràdio Barcelona, SER Catalunya, a Catalunya Ràdio. Tots units fem força.
17: Era això, era això.
1: de Ser Catalunya i Catalunya Ràdio, del 50 aniversari de les transmissions de ràdio en català, aquí a la llotja del Camp Nou, i amb molta il·lusió de rebre a un dels pioners i un dels que ens va posar les vies per començar a córrer, el senyor Joan Granados. Bona tarda.
17: Què tal? Bona tarda.
1: Què recorda de l'any 76 i d'aquell moment, quan va començar tot? Vostè aleshores era el Barça.
17: Que va ser molt difícil de fer canviar aquell moment. A mi em van fer secretari general del Barça i vaig fer una roda de premsa que hi havia 15 periodistes. Naturalment, vaig fer la roda de premsa català. Doncs els 15 periodistes em van dir en espanyol, por favor.
1: Calcula.
17: Doncs això estava d'aquesta manera.
2: De fet, quan Puyal va a Madrid per explicar al director de la SER de Madrid el projecte del futbol en català, el primer que li pregunta és: ¿y esto la gente lo va a entender? Y lo segon és: ¿quién lo pagará? La resposta va ser sí, i el segon va ser la Caixa. Ho explica, entre moltes altres anècdotes, el Josep Maria Déu al seu llibre El factor Puyal. Què tal, com estàs?
18: Molt bé, molt content d'estar amb vosaltres.
2: Ja tens la notícia, eh? Si és per la porta, hi haurà tribuna Puyal a l'Spotify Camp Nou.
1: Anem avançant.
18: Anem avançant, sí senyor. Jo estic molt content perquè aquesta és una idea que llancem al llibre, El factor Puyal, que trobo que té una gran acollida, una molt bona acollida de part dels companys. I això, a mi personalment, és el que em fa més content. Si a més el club i el president hi estan d'acord, doncs escolta, oli en un llum.
2: Són les 8:46, fem una pausa, perquè ara ens estan dient els productors, els tècnics, és clar, hi ha un putiner de gent aquí que ens han dit, hauríeu de recordar que, com en el seu moment les transmissions en català,
1: hi ha
2: anunciants que paguen tot el show aquest que estem fent. Per tant, un minut i tornem en aquest especial a Catalunya Ràdio i Ser Catalunya.
19: 50 anys de futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, Ser Catalunya i Catalunya Ràdio.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
1: El que buscava tenia ben a prop.
2: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
3: Ei, com va? Com et dius?
4: Tenim un nom que el sap tothom.
3: Però d'on surts tu?
4: Tant se val d'on venim, si del sud...
3: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
4: Ara estem d'acord, estem d'acord.
3: Sí, i una estrella ens agermana.
5: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
6: Anys de futbol en català. Des de 1976. Ràdio Barcelona, Ser Catalunya i Catalunya Ràdio.
7: Avança, refús defensiu, la pilota a l'exterior de l'àrea. La rep de la penya, s'ho mira de lluny. Fa l'obertura cap a la banda dreta per Guardiola. Podrà penjar pilota a l'olla. Pinja Guardiola de lluny, salta un munt de jugadors. Toca Belardo, ha salvat el porter, rematada i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Pizzi, Pizzi, Pizzi. Che, qué bueno que viniste, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, son macanudo. Pizzi, Pizzi, Pizzi, Pizzi,
8: hola, soy Juan Antonio Pizzi y quería estar presente en esta celebración de un nuevo aniversario de las transmisiones de fútbol en catalán y mandar un saludo muy especial a Joaquín María Puyal por el recordado relato de un gol mío al Atlético de Madrid que significó el triunfo del Barça por 5-4. Indudablemente fue el mejor relato de un gol mío en mi carrera, así que muy agradecido y espero verlos pronto en Barcelona. Un abrazo grande.
7: Pizzi ha marcat el cinquè, Barcelona 5, Atlètic de Madrid 4.
9: Torquemada, saps que aquest és el gol que jo més recordo de Puyal?
10: Sí?
9: De fet, es va editar un CD
10: que vaig comprar. Ah, sí?
9: I el tinc, i tant.
10: Perquè a tu et va agafar un moment d'ebullició.
9: I clar, va ser meravellós.
10: Quants anys tenies?
9: Aquell dia es retransmetia el partit per TV3, però hi havia vaga.
10: És veritat, és veritat.
9: I no hi havia comentaris fins a la segona meitat, que llavors van aparèixer. I jo,
10: que va ser el moment de la remuntada.
9: Durant molt temps em vaig pensar, és tan bèstia el que estem vivint avui que fins i tot han fet aixecar la vaga. I resulta que no, que és que ja s'havia acabat.
11: S'acabava a les 10 de la nit.
9: Sí, i aquest va ser espectacular, el moment de Pizzi, que ens ha deixat aquest missatge. Està a Argentina per participar també en aquest especial, la TDT amb Que t'hi jugues, Barça.
11: Som amb el Joan Granados, amb el Josep Maria Déu, Joan Granados, secretari general del Barça l'any 1976, i artífex que fos possible fer una transmissió en català, en aquest cas a càrrec de Joaquim Maria Puyal. Però expliqui'ns la cuina, com va anar allò? És a dir, Puyal el ve a veure vostè perquè el Barça era molt important en aquella situació.
12: A veure, em va venir a veure el Quim, érem amics, i de sobte em va dir, escolta'm una cosa, Joan, jo estic, tu ja saps que jo estic amb una emissora que té la central a Madrid, no? Però a mi m'agradaria molt poder retransmetre el futbol en català. Tu m'ajudaries? Dic, home, jo en aquest moment sóc el Barça, sóc el president del Barça, o sigui, vol dir que l'Agustí Montal et diria el mateix. Estarà molt i molt content de que t'ajudem i t'ajudarem per tot i per tot. I, bueno, ens vam posar en marxa. Hi ha dos personatges que ningú en parla.
10: És el moment que apareguin els noms.
12: Que aquests dos personatges... Un és l'Eugeni Fontan i l'altre el García Terán. Vol dir...
9: Els directors de la SER a Madrid i de Ràdio Barcelona.
12: El Quim Puyal necessitava que el director de la seva emissora a Barcelona li digués, això pot ser, pot ser bo, tirem-ho endavant. Però, esclar, per tirar-ho endavant hem d'anar a Madrid a veure el senyor Fontan, que era l'amo, diguem, de l'emissora. Bueno, vam quedar així i ell i el Quim se'n van anar cap a Madrid. I li vam plantejar a l'amo de la cadena SER. I se'ls va mirar amb incredulitat. I, home, jo no ho veig malament. Diu...
13: Però...
12: Però ja lo entenderà.
9: És el que m'he explicat abans. I què lo pagarà, això?
10: Aquesta és la frase, eh?
9: Sí, sí, de fet, queda recollida al llibre del Josep Maria Déu. Sí, sí.
12: És una frase que es repeteix. Per exemple, quan jo vaig anar a veure el rei per dir-li que muntàvem una televisió pública, el rei, la primera cosa que em va dir... ¿Y cómo será esa televisión? Yo voy a decir, en catalán, majestad.
9: I va respondre... Ai,
12: toda
9: collons.
12: En catalán.
13: Toda, sí. Que ja s'hauria d'haver anat amb certs missatges, doncs.
9: Sí, exacte.
13: I 40 anys després continua.
12: Tot en catalán.
9: 53, estem a les portes d'un partit al Spotify Camp Nou. La gent pendent del temps, Protecció Civil, envia un avís de temps violent durant les properes dues Vaja. Hores. Hi ha possibilitat de pedra de més de 2 centímetres, ratxes de vent superiors als 90 km per hora.
10: Vaja.
9: Sobretot, i tornados al Vallès Occidental, Vallès Oriental, Barcelonès i Maresme. Molta prudència i evitar desplaçaments innecessaris. Acaba d'aparèixer aquí la mascota Cat.
10: Algú ens visita.
9: Sí, espera, em podeu fer una foto i un vídeo que els meus
13: home,
9: fills
13: m'hi paran. Home, això serà espectacular. Jo també la vull,
9: No,
13: ara mateix, sí que Rodríguez i Ricard Torquemada vivint...
9: Soc l'enveja dels meus fills.
13: La seva desena infància.
10: No parla. Sense veu. És un personatge sense veu. Nosaltres li posem veu.
9: Exacte.
10: Gràcies per la visita, Cat.
9: Gràcies, Cat.
13: Cat Chaplin. Home, jo també vull aquesta foto. Bé, sisplau, per favor.
10: Josep Maria, ara explicava el Joan Granados aquest moment, que t'ha servit, m'imagino, per iniciar tota la trajectòria, el relat del factor Puyal.
14: Jo un dia vaig anar a casa del senyor Granados, que em va rebre molt amablement, i m'hi vaig estar una tarda escoltant com havia anat l'inici de les transmissions. I una mica tot això que ha explicat, aquest dia també m'ho explicava. A més d'aquesta pregunta, ja l'entendran, es veu que li van fer una altra pregunta, i és, ¿y esto quién lo va a pagar?
10: I aquí apareix la caixa.
14: Això mateix.
10: I està molt bé que...
9: Encara continua,
10: Està molt
9: perquè
10: bé que tregui...
9: Perquè Patrés no era TDT i el que t'hi jugues Barça.
10: Exacte, són 50 anys de futbol en català amb la caixa, amb CaixaBank,
14: Això mateix. És un rècord de relació, diguem-ne, de patrocini d'una iniciativa com la que va impulsar en Puyal. Jo no conec cap altra entitat que hagi tingut una associació amb un projecte com aquest que estem comentant ara mateix,
10: Per molts anys.
14: Això mateix.
9: Hem escoltat el Pizzi Sos Macanudo amb un missatge de Juan Antonio Pizzi des d'Argentina. Podem escoltar un altre.
10: Sí.
9: I ara em salto el guió, ho marco ben antena, perquè com que som equips que no treballem mai junts, exacte, avui ens estem coronant, perquè és difícil coordinar dues emissores amb tanta gent diferent. Gràcies a tots els companys que ajuden i ho estan fent possible.
10: S'està fent la passada.
9: Exacte. El Puyal també va fer famós a Don Andrés Iniesta. Va narrar alguns gols d'ell.
10: Home, sobretot aquell
9: d'Estan Fornells. Un de molt important.
15: Sí, és veritat. Va narrar molts gols meus, no? Diguéssim.
9: És aquest el moment.
16: Recupera l'interior de l'àrea, Eto'o, pilota morta per Messi, dintre l'àrea Messi, toca cap endarrere, juga per donar Messi, que va donar Messi, gol!
17: Anys de futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, SER Catalunya i Catalunya Ràdio.
18: Hola, bona tarda a tothom. Soc l'Andrés Iniesta i m'agradaria felicitar a tots els professionals de la ràdio que han participat en les transmissions esportives en català en aquests últims 50 anys. Un plaer haver pogut ser protagonista d'alguna de les narracions. Vull agrair el respecte i el carinyo que sempre m'heu mostrat tots. Enhorabona a tothom i especialment a Joaquim Maria Pujal per aquest aniversari. Gràcies, Don Quim.
10: Que maco, eh?
9: Sí, a més li hem de donar les gràcies a Andrés Iniesta perquè ens ha enviat aquest àudio. Ell està a fora, ja ho sabeu, ha començat la seva carrera com a entrenador. Està malalt, està constipat, es nota a la veu. Si
15: però que em talla.
10: I, també et dic una cosa, veu. Tenia veu més radiofònica, eh?
9: Sí.
10: Sí, li ha quedat com
9: missatge en català, que s'agraeix amb aquest, aquesta picadeta.
10: De Don Andrés a Don Quim.
15: Quasi com Constantino Romero.
9: No Don Quim, el representant de Mike Tyson, promotor de boxa, sinó Don Quim.
19: Don Quim.
10: I ara ens visita, i no m'acostumo mai a dir que el conseller d'Esports de la Generalitat es diu Berni Álvarez, perquè no podem dir-te com quan jugaves a bàsquet.
9: Quin gran triplista.
13: No sé com et deies quan jugava a bàsquet.
10: Berni?
13: Ah, vale.
10: No? Vull dir que no, deus dir Bernat, no?
13: Sí.
10: Vull dir, però podem dir Berni.
13: Clar, però quin és el títol ara? És excel·lentíssim, no sé quin és. Honorable.
9: Don Berni. Don Berni.
13: Don Berni.
15: Don Quim.
19: Maqui, mastodonte.
10: Per cert, que
9: ell sí que és un mastodonte.
10: Tu treballes amb un membre de la família de la TDT, de la TDP, el Jaume Ramon.
13: Està
10: ben educat en els paràmetres de treballador que t'agradaria o no? Te l'hem deixat bé?
13: M'ho heu deixat molt bé. A més, parla molt bé sempre de vosaltres, així que jo estic encantat. Espero que ell també ho estigui.
9: Hem parlat amb el president del Barça, Joan Laporta, molt content perquè ha aconseguit que el Camp Nou sigui seu de la final de la Champions el 2029. Aquí ha remat també a favor la Generalitat.
13: Sí, quan va sortir la possibilitat, ja fa molt de temps, i el Barça va plantejar la possibilitat de presentar candidatura, tant l'Ajuntament com nosaltres van fer les cartes de suport que corresponien, es van ficar al costat del club i de la Federació Espanyola, i bueno, ha acabat bé i estem molt contents.
10: Feia 30 anys que no es jugava una final de la Champions League.
13: És aquella final, no? El Manchester, el sols que hi ha era ahir.
9: El 2-1 als últims minuts.
10: Mítica.
13: Jo me'n recordo de veure-la i sí.
10: Escolta'm, també hi ha hagut, aprofito, aquest camí de 50 anys de futbol en català, però també hi ha hagut altres esports en català. El bàsquet en català, tu quan jugaves, allò ja formava part, el mític Saissó, i a Catalunya Ràdio, del Serra, Basté, Josep Vives, l'Ernest Macià. Què recordes d'aquella relació amb la ràdio en català?
13: Bueno, molta, també a nivell molt local, a Tarragona també els partits, me'n recordo que es feien, a València amb la gent que et seguia, perquè antigament els periodistes viatjaven, no? La ràdio viatjava amb els equips, viatjaven per tota Europa junts, llavors feies una relació molt especial, i evidentment quan seguia el bàsquet català, no? Hi ha molts referents amb el bàsquet català, i bueno, jo crec que ha sigut sempre un dels, també, junt amb el futbol, dels grans esports que les retransmissions de la ràdio han sigut.
10: Fas bé de recordar les ràdios locals, perquè n'hi ha moltes que també segueixen aquest camí i que a vegades ens n'oblidem.
9: Ho he comentat alguna vegada a Ser Catalunya, però com que ara ens escolten també a Catalunya Ràdio, ho repetiré pels vostres oients, quan són les senyals horàries de les 9 de la nit. Per cert, hem explicat abans que Protecció Civil fa alerta de temporal a diferents comarques de Catalunya. Hi ha també problemes, Bernat, als accessos del Camp Nou, al metro.
11: Sí, al metro, en algunes línies hi ha gent bastant atrapada perquè hi ha un bon tram de la L5, per exemple, amb estacions tancades per la pluja, fins i tot, i parlant ja de mobilitat amb cotxe, un túnel de la Ronda també ha estat, no sé si és la de dalt o la litoral, tallat per la pluja, ens avisen. Bé, intentarem esbrinar més, donar més informació, perquè estem en un moment d'accés al Camp Nou ja molt habitual i sembla que està costant moltíssim.
9: El partit és d'aquí mitja hora, hem explicat les alineacions de Barça i Racing, d'aquí a una estona les tornarem a recordar, en 10-15 minuts ja ens centrarem cada emissora a Ser Catalunya, Catalunya Ràdio, Catalunya Ràdio, Ser Catalunya en la seva retransmissió, tot i que hi ha oients que ens han demanat que la fem conjunta també, la retransmissió.
10: La pròxima.
9: La final de la Champions, per exemple, si Barça hi arriba.
10: Dona una idea.
9: I et deia que reivindicant
11: la ronda de dalt, el túnel de Santa Coloma.
9: Emissores locals, jo vaig sortir de Ràdio Lleida i recordo amb molt carinyo quan començava que Berni Álvarez era esportista del Capravo Lleida llavors, de l'equip de bàsquet que jugava a Europa i competia entre els millors a l'ACB, i li he agraït sempre que quan era un xavalet que començava, no?, i que a vegades costa trucar a la gent, sempre l'esportista que atenia el telèfon i sense cap problema.
10: I això nosaltres ho valorem molt, sobretot quan
9: mai s'oblida això, mai s'oblida.
13: Bueno,
20: Bueno, jo crec que forma part de la responsabilitat també d'un esportista quan està al nivell, no? Perquè al final, també per ell mateix, no? aquesta part de visualització del que fa, de la feina que fa molta gent que està al voltant del business de l'esport és important, i quan estàs a un nivell potser més petit, com deia ell, també és molt important. Jo hi tinc molt d'apreci a les ràdios locals. A Tarragona m'ha tocat molt viure la part de Tarragona Ràdio, Ràdio Ciutat de Tarragona, i per exemple estic molt, molt content, no?
9: I tenim aquí a dues llegendes, eh? Una del bàsquet i l'altra del futbol, que és de la família,
21: Por tamaño es nota, ¿no?
10: Que tú jugas a fútbol.
21: Y es de básquet, ¿no?
9: ¿Y quién es de fútbol?
20: Pues saltaba más que yo, seguro, ¿eh? Amb el gol aquell, a Caixar Lauden, ¿eh? Seguro que saltaba más que yo.
21: No me es por necesitar, yo...
10: El José Mari Vaquero.
9: Mira, ho hem dit a la vegada.
10: Sí, sí.
9: Ja anem tan coordinats que semblem siamesos.
10: Ja ho hem après, que tenim aquí la Champions aquí al davant.
9: Buah.
10: Què t'ha semblat veure a prop?
21: Estic pensant que m'estic fent molt avi.
10: No.
21: Soc avi, però molt ja.
10: La memòria, la memòria està molt present, José Mari. No, la memòria sempre... la tenim present.
21: Bueno, la veritat és que sempre... Hem tingut la sort, no? Nosaltres. La primera sempre és diferent, dona la sensació que també parla gent, i aleshores hem tingut el privilegi d'estar en aquest any 92, no només amb la Champions, sinó crec que, i sempre l'he dit, que va ser un any espectacular per el Barça, Barcelona i Catalunya, no? Amb les Olimpiades, amb tot. Va canviar molt. I jo he tingut la sort d'estar aquí i estar amb molts de vosaltres, no?
9: A més, en un dia especial pel que commemorem i també perquè tots recordem amb molt carinyo el Dream Team, els futbolistes que molta gent recita de memòria, i la família que es va crear avui és especial, i des d'aquí també un record i una abraçada molt carinyosa, perquè ha mort la dona de Ronald Koeman, la Martina, que era una persona molt estimada per tota la gent del Dream Team.
21: Sí, molt tranquil·la, i la veritat és que hem passat moltes estones bones, dolentes. Després també com a entrenador jo crec que la família no l'ha passat gaire bé, però són etapes de la vida i és així. Portava molt de temps amb aquesta malaltia que semblava que passava, no passava, i al final, mira, ha passat així, i aleshores està claríssim que una abraçada per al Ronald, a tota la família, i és un bon dia per reconèixer això també, no? Sobretot amb vosaltres, amb Catalunya Ràdio i també amb la cadena.
10: Ens hi afegim aquest
9: té el micròfon agafat de Catalunya Ràdio, però només per aquest especial, després...
10: Tu vas amb el de Catalunya.
9: Ho feu com amb el Puyol, eh? El Vaquero es queda al carrusel i el que t'hi jugues,
21: Estic esperant una proposta.
22: Home, aquest català, com vulguis,
21: No, home, intento millorar el dia a dia. Saps com vaig aprendre el català jo? En el cotxe, repetint les coses. Avui, per exemple, farà pluja. Doncs jo deia, avui farà pluja. I aleshores vaig aprendre així, sense anar...
9: Un tio que parla euskera, el català...
10: Conseller, això és important també, que els esportistes s'integrin d'aquesta manera.
20: Molt, no? Hi ha molts exemples. Evidentment, el José Mari és un d'ells, però hi ha molts exemples. Ara mateix ho veiem amb el Gordon, no? Que l'altre que parlava en català, que s'està integrant. A Catalunya, a més, tenim moltes ganes. Jo sentia amb el món, per exemple, del bàsquet avui, a la Illana Martín, que ha estat jugant al Mundial ara, parlant en català ja, perquè ha estat 4 anys a Catalunya al segle XXI.
10: És asturiano, no?
20: Sí, però ja ha estat 4 anys el programa que tenim aquí al segle XXI, el Moncho Fernández, no?, quan estava Mitchell, l'entrenador a Girona. Això és molt important, la gent fa que t'identifiquis

0: de la pelota.
1: No.
0: Cadascú llum, encara que diguis això... És... No, va ser meu... testimonial el teu partit.
2: Clar, és a dir...
1: Parada Vaquero i Picarà Koeman, eh?
0: Tal qual. Va, i quin era el més important? La parada.
2: No pateixis, jo ja en tinc dues d'altres que me daria
0: les
2: vergonya de tenir.
0: Les coses com són, Pep. Jo t'estimo, tu saps.
2: Sí, jo també tu.
0: Bueno, a la meva manera.
2: A la nostra manera ens estimem.
0: Això mateix.
2: Tots ens estimem a la nostra manera.
3: Estem en aquesta transmissió conjunta Catalunya Ràdio i SER Catalunya, a la vegada que RAC1 també fa la prèvia del seu partit. Amb el Joan Maria Pou al capdavant, que òbviament no pot estar en directe.
1: Però ens feia molta il·lusió que hi sigui també present.
3: I ens ha volgut enviar un missatge.
1: Escoltem-lo.
4: Hola a tothom, sóc el Joan Maria Pou, el narrador dels partits del Barça a RAC1. D'entrada, moltíssimes gràcies per haver-me convidat a participar en aquesta edició tan especial de la vostra programació. Us ho agraeixo molt, de debò. Res, moltíssimes felicitats a tothom. Entre tots plegats hem donat continuïtat a una idea, a una manera de fer, a un estil de narració dels partits del Barça que crec que continua tenint plena vigència i que sigui per molts anys. I al Joaquim Maria Puyal, doncs, enviar-li una abraçada gegant. Agraïment etern per tota la feina que va fer durant tants i tants anys, per ser un referent, per ser un pioner, per marcar un camí d'excel·lència. I personalment per tractar-me sempre amb moltíssima proximitat i respecte. Sempre li estaré agraït, sempre que li vaig demanar un consell em va escoltar i me'l va donar. Sempre el vaig notar molt, molt a prop. Una abraçada gegant a tothom. Llarga vida a la ràdio en català i llarga vida a les transmissions en català. Una abraçada.
5: Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi.

0: anys de futbol en català. Tots units fem força.
1: Hola, soc Pichi Alonso, jugador de futbol. Fa uns dies va fer 50 anys de la primera retransmissió d'un partit del Barça en català, de la mà del mestre Quim Pujal. Avui segueixen Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona cultivant el nostre idioma i narrant meravellosament bé els partits. Jo em sento orgullós d'haver-hi participat en diferents moments de la meva vida i no puc ni imaginar-me el que sentiu vosaltres. Hi ha paraules, frases que es queden per tota la vida. Recordem, mira que si l'Urruti l'atrapés, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, com no m'he de sentir emocionat. Felicitats Catalunya Ràdio, felicitats Ràdio Barcelona. El futbol en català s'escolta i se sent molt millor.
2: La verdad que espectacular, ¿no? Que te narre Pushy, que no sabía que estaba narrando el partido y jugando de central a la vez.
3: Puyal, Puyal, no Puyol, Puyal, ¿qué? Puyal.
2: Es Pushy, ¿no? ¿No es el Pushy?
4: No.
2: ¿El
4: no.
2: Mestra?
4: Es una altra.
2: ¿El Mestra? ¿No es el mismo?
3: No.
2: Entonces tendré que conocerlo.
4: Es una altra.
5: ¿Cómo quedaba? Yo pensaba, potser posaran avui això de Vaquero Darrera una altra vegada. Quin patiment, qué nano. No me juga cap a Darrera.
6: La passada enrere de Vaquero.
5: I venia una mica acollonit, saps?
3: La passada enrere de Vaquero és de les primeres mostres de futbol modern que es van veure al Camp Nou.
5: M'hauria agradat escoltar-lo. Què feia i com lo deia.
6: Va, que són les 9:09, l'especial ha d'acabar en teoria 9:10, ens podem allargar dos o tres minuts, però clar, estem a poc de que comenci aquest Barça Racing, òbviament com passen aquestes situacions, salta mig guió. És ara quan feia la ventana, deia que sabia que el programa era bo quan el 70% del guió el tirava, el llançava a la paperera. I fixa't que guais que són els nostres caps, avui han cedit protagonisme i han dit que no calia que entressin i podíem saltar el seu contingut, tot i que n'hi havia alguna que us hauria fet especial il·lusió saludar, perquè la Laura Martínez, cap d'esports de la cadena SER, està per aquí, i va participar a les retransmissions amb el Bernat Soler, va ser...
3: Va debutar? El dia que jo també debutava com a narrador, sí, 0-6 a Noeta, Real Societat 0, Barça 6, 6 gols a la primera part, amb el Serra Ferrer d'entrenador. Després la cosa no va anar tan bé.
6: I si et sembla, Tor, que tancarem, diguem, aquest especial, sí, amb un missatge d'una persona que us va venir a veure a la cabina de Catalunya Ràdio el dia que Pujal va narrar el seu últim partit, sí, el 2018.
4: Que va venir Viran Morros, que deixava el Barça, el jugador d'handbol, per anar

0: El PSG i no sabíem que era l'última transmissió del Quim, però va quedar per la història i ha volgut també enviar-nos un missatge.
1: Hola a tots, soc Quim Morros, exjugador de vol i com potser alguns ja sabreu, vaig tindre l'oportunitat de participar a l'última transmissió del Joaquim Maria Pujol a Catalunya Ràdio. La veritat que va ser tot un honor, un orgull i una experiència única. El Quim i jo ens coneixíem d'anys enrere a través d'amistats i sempre havia explicat que a casa meva... de tota la vida havíem escoltat el futbol amb ell i que em faria doncs molta il·lusió participar un dia en una transmissió amb ell, i va decidir convidar-me aquest dia al Camp Nou, despedir d'Andrés Iniesta, i la veritat que va ser una experiència única que es va convertir en històrica uns dies després quan es va saber que el Quim deixava de fer la TDP. I la veritat que és algo que sempre guardaré. A sobre tinc un regalet que va fer el Quim que va ser espectacular, que va ser l'escaleta d'aquella última transmi amb el CD, amb l'àudio, i la veritat que va ser un record molt espectacular i un dia històric per la ràdio en català.
2: Tombi al minut 11 de la segona part, cap a l'atac al Barça, juga Coutinho, cantó esquerre, juga d'interior, se'n va cap a la central, pica amb la cobre, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Barcelona. Ha picat Coutinho.
3: 50 anys de futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, SER Catalunya i Catalunya Ràdio.
0: Qui ens havia de dir que Coutinho tancaria l'especial dels 50 anys, sí que, eh?
4: 2.500 partits en català i 500 en castellà, va fer Puyal.
5: L'últim gol va ser del Filipinho? L'últim gol del senyor Dometre Pau?
4: Sí, sí, de Coutinho, que el va fitxar vostè.
5: Sí, va ser un dels meus fatxes.
4: I tant, Filipinho. Em supera, la de Bartomeu em supera.
5: Filipinho, el que he pogut ser del Deblé, de l'Antimman, que he pogut ser del Nelson Medo, que he pogut ser del Luquiñe, que he pogut ser de tantes jugadors que vaig fer jo de fatxes.
4: Va, que hem de tancar aquest especial. No podem dir el nom de totes les persones que hi han participat, perquè començaria el partit i encara els estaríem recitant, però sí agrair als companys de Catalunya Ràdio, des de la cadena SER, lo fàcil que ens heu posat les coses.
0: El mateix a vosaltres. Ha estat una experiència molt, molt xula, la recordaré sempre, i espero que aquesta col·laboració no sigui l'última, sí que...
4: Ha estat el millor programa de la nostra vida.
0: Que haguem obert camí. Si més no, és un programa... El programa més especial de la nostra
4: vida. Canviem el micròfon, que tinc per allà el Joan Alegre, que és el director de SER Catalunya, i m'està mirant malament. Ai. Amb aquest micro de Catalunya Ràdio, ja torno a tenir el de la SER, no pateix. Joan.
0: Doncs, Joan, gràcies per fer-nos aquest regal.
4: Que té mira d'assassina, eh?
0: També a la presidenta de 3Cat, la Rosa Romalla, i al director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, que ens
4: ha vingut, ha saludat, no? I ha marxat. Mira, i per allà hi ha el Xavi Campos, que és el teu cap d'esport, no?
0: És veritat, sí. El Xavi
4: és un dandy, eh? Porta les mateixes sabates.
0: Que... que avui va a la llotja, avui li hem donat festa a la transmissió. Si més no, per la primera part.
4: Val.
0: Gràcies, sí, que ara som a més veïns de cabina, o sigui que sortim d'aquí i ens trobem a dalt.
4: Però jo me'n vaig cap a la...
0: Ah, tu no vens avui a la
4: vols
0: cabina.
4: Vols que t'expliqui per què?
0: Per què?
4: Perquè pateixo de la veu, sí, i avui, bé, com que ens han reubicat, estem al costat d'Alfredo Martínez d'Onda Cero, i a la ràdio han fet la broma. La prèvia la fem en Catalunya Ràdio i el partit amb Onda Cero, perquè crida tant que es cola la nostra retransmissió i la meva veu no aguantaria una batalla amb la d'Alfredo. O sigui que me'n vaig cap a la ràdio, que estaré més tranquil.
0: I a més, recordeu que tenim pluges i que, per tant, cuida't la veu, que aquests dies hem patit tots.
4: Moltes gràcies. Gràcies, sí que... I gràcies a tots els que heu fet possible aquest especial.
0: Seguim.
4: És un quart de 10, en 15 minuts comença el Barça Racing.

0: 50 anys de futbol en català. Tots units fem força.
1: Posa't a caminar. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Et donem aquests 20 segons de tranquil·litat per tu, per respirar. I per al teu Nissan, fins a 10 anys de tranquil·litat amb la garantia de Nissan Més. Fent el seu manteniment en un taller oficial Nissan. Consulta condicions a nissan.es.
1: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
2: M'expliques un conte, papa?
3: I tant! Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
4: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
5: Aquest dijous el Llapis de Memòria sonarà... Another Love, de Tom Odell, és una de les cançons que ha escollit l'exàrbitre Antonio Mateu Laoz.
6: Llapis de Memòria, cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau i durant tot el dia a l'app i web de la SER.
7: Aquí jugues Barça amb el Sique i el Berni. Si t'avorreixen les retransmissions convencionals, escolta el que t'hi jugues Barça. Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez. Segueix tots els partits amb nosaltres al que t'hi jugues Barça amb Sique Rodríguez a SER Catalunya. Aquest hi jugues Barça amb Sique Rodríguez. Presenta la següent alineació. Albert Bermúdez. Nil Solà. Cristóbal Jacén. Gonzalo Álvarez. Alejandra Castelló. Anna Palet. Tio Faja. Paula López.
8: Quina prèvia... Quina prèvia més bonica.
9: Tinc
8: quin,
9: la pell de gallina,
8: quin
9: Cristóbal.
8: Quin repàs, Anna Palet, a la història del Barça. Veure un programa conjunt, SER Catalunya, Catalunya Ràdio, preciós, molt bonic. Jo crec que s'hauria de fer més sovint, això.
9: Això queda per la història, ja, Cristóbal, això ens ho portem per sempre.
8: Sens dubte, història de la ràdio. Molt bona nit i benvinguts al vostre programa, culers. Aquí comença el Què t'hi jugues, Barça. Menys de 15 minuts perquè arrenqui el Camp Nou. Aquest partit entre el Barça i el Racing de Santander, important aconseguir aquesta victòria per mantenir el liderat de la Lliga, perquè les Lligues es guanyen en partits com aquest. De seguida anem amb l'11 del Barça, que avui, atenció, presenta novetats molt destacades, però anem molt ràpidament amb les reflexions de l'entrenador del Barça en la prèvia d'aquest partit, Hansi Flick, a The Zone.
10: Pues sí, aquí estamos ya con Hansi Flick, técnico del FC Barcelona antes del estreno en Champions. Good evening, Mr. Flick.
11: Hello.
12: Hola, buenas noches.
10: Barcelona, the goals are to compete all the titles, but do you think the main
12: los objetivos del Barça esta temporada es la de competir en todas las competiciones, pero la Champions es especial.
11: How difficult it is.
12: So, bueno, desde luego sabemos lo difícil que es. Ahora tenemos la experiencia de los dos últimos años. Pero sí, desde luego, ganar la Champions es uno de nuestros objetivos. Vamos a pelear por ello. ¿Cuál es el punto fuerte del rival de hoy? Bueno, creo que tenemos que demostrar hoy que estamos preparados para competir en Europa y tenemos que estar al 100% convencidos de ello. Cinco cambios respecto a la última alineación contra el Valencia. ¿Crees que lo más importante de esta temporada es tener alternativas en el banquillo? Desde luego tenemos muy buen banquillo. Y creo que yo siempre les traslado a mis jugadores que el 11 inicial...
8: Doncs les paraules de Hansi Flick, de seguida l'11 i totes les novetats, però abans està caient la Mundial. Gonzalo Álvarez, Anna Palet, Paula López, Alejandra Castelló...
13: No, no, tu no saps que està caient la Mundial.
8: Sí
13: que,
8: ho sap
9: el Gonzalo. Sí que
8: Rodríguez, sí que Rodríguez està al Camp Nou.
9: I vol tornar.
8: I de seguida el tindrem aquí.
9: Clar, però ens estan preguntant, arribarà el Sique abans sí. que comenci el partit?
8: Clar,
14: li arribarà abans l'amigdalitis bacteriana,
8: vindrà,
14: una altra vegada.
9: Cuidado.
8: Vindrà amb canoa, per això avui...
9: Però que no vingui amb moto, sisplau.
8: No, no, de seguida teniu el Sique Rodríguez, o sigui, no, per segon partit consecutiu no tindreu Cristóbal, el del bombo, presentant el programa. De seguida...
13: Gràcies a Déu.
8: Sique Rodríguez, però clar, està plovent a Barcelona. Quina és la previsió del temps, Luis Mi Pérez, a aquesta hora?
15: Hola, bon vespre, Cristóbal. Doncs déu-n'hi-do la que està caient, el cel cau en alguns barris de Barcelona capital. Per tant, com a mínim, la gent que s'està desplaçant cap a l'Spotify Camp Nou, doncs en algun cas ho està passant bastant malament. Ja tenim constància de molta aigua en poca estona, entrant, per exemple, pel Maresme, pel Vallès, també pel Llobregat, o sigui, que estem envoltats i estem, doncs, allà reclosos entremig de tempesta. En alguns moments també va caient al Camp Nou, però serà sobretot una vegada s'inicia el partit. Quan acabarà plovent més, no t'estranyi fins i tot que faci molt de vent, que caigui una mica de calamarsa i que hi hagi molts llamps. Em fa que en alguns moments del partit la cosa s'haurà potser d'aturar i tot, eh? I a més, tenint en compte, doncs, les graderies, que seran salts d'aigua.
8: Gràcies, Luis Miguel Pérez, alias Luis para los colegas. Anem a la cabina del Camp Nou. Aviam com està el nostre narrador, Albert Bermúdez. Bermo, com estàs?
16: Ai, aquí patint per la pluja, companys, com esteu?
8: Tens sostre o no?
16: Tinc sostre, per sort, tinc sostre. Avui estarem bé, avui estarem bé. Aviam, avui no patiu, que estarem bé.
8: I el Nil Solà el tenim o no el tenim, també?
16: El Nil Solà el tenim per aquí, ja.
17: Tu creus que fallareu una vegada, Cristóbal?
8: Aviam, novetats importants avui a l'11 del Barça, oi?
17: Sí, novetats importants avui a l'11 del Barça. Ha fet uns quants canvis Hansi Flick, aquestes rotacions que sembla que ens haurem d'acostumar aquesta temporada. El Barça que jugarà avui amb Joan García en porteria, Eric García en defensa, Christensen, Gerard Martín i Cancelo. Al mig del camp, Rodri, Pedri i Olmo. A dalt, Lamin, Adeyemi i Rafinha.
8: I el Racing, Nil Solà, que surt...
17: Surt, home,
8: em sorprèn perquè tenen el davanter aquest tan crac que porta 5 gols i...
16: Saviri,
17: sí, no, 5 gols en 5 partits, sí. Descansa, tenen partit important contra el Celta de Vigo d'aquí a pocs dies. Sorprèn. El Racing avui jugarà amb Aguirrezabala en porteria, defensa per Manu Hernando, Facu, Pedro i Aaron Martín. Al mig del camp, Prati de pivot per davant, línia de 3, Íñigo, Canales i Maguet. A dalt, Arana i Villalibre. M'explica el nostre company Òscar des de Santander que la posició de Maguet és única i exclusivament per fer un marcatge individual a Rodri. Per tant, molt atents a aquesta presència d'aquest futbolista, que pràcticament fa els seus primers minuts, perquè marcarà...
18: Ja me les conec, a mi també em feien aquests marcatges.
8: Home, maqui.
18: A mi això també m'ho feien, Titan, és el que té.
8: Doncs aquest és l'11 del Barça i del Racing de Santander, mentre sentíem per la megafonia del Camp Nou l'himne del Barça, un Keti Jugues, que el fem amb CaixaBank, amb Estrella Damm i amb Quadis Ençà, concessionari oficial Nissan. Albert Bermúdez, quin és l'ambient al Camp Nou?
16: Home, d'una mica de por, jo crec, eh? És a dir, ara mateix tens la meitat de l'estadi, diria, llarg, ja assegut al seu lloc, però molta gent jo crec que està més pendent de si plou, de sobte fotre's a córrer, perquè, clar, a més, recordem que, i això s'ha de tenir en compte, no és només que estiguem parlant de pluja. És a dir, l'altre dia va caure una tromba bestial, però la gent, si era valenta, es podia quedar sota. Avui s'esperen pedres de fins a 2 centímetres, de més de 2 centímetres.
8: Tremendo.
16: És a dir, de veritat, aquí ja sí, crida a la sensatesa, si us plau.
8: Va, doncs a punt de començar aquest partit, ràpidament anem al Big Data, avui amb la Paula López.
19: Les dades del Fermín amb CaixaBank.
8: No, del Fermín no. Amb CaixaBank sí, però amb la Paula López. Paula.
20: Bé, doncs, tampoc fa falta dir gaire cosa més. Realment el Barça presenta aquest partit com a líder amb 15 punts, el Racing desè amb 7 punts, amb 2 victòries, 1 empat i 2 derrotes. El Barça amb una mitja de 4,2 gols per partit i el Racing amb una mitja de 1,8 gols per partit. Cal dir que el Racing de Santander manté només 3 titulars de la seva victòria contra l'Alavés, que van guanyar 2-1, i deixa la banqueta Zaviri, el màxim golejador de l'equip, que també va marcar 2 gols contra l'Alavés, i Pablo García, que també porta 2 gols.
8: Doncs ja veieu, a la banqueta, un tio que porta 5 gols en aquesta lliga. Anem a xarxes, perquè podeu aconseguir, atenció...
9: No, molt heavy, això, eh?
8: Entrades...
9: Per un concert.
8: El concert preferit de Rodrigo de Paul.
9: Pel concert de Tini. Atenció, al Palau Sant Jordi, el dissabte 23 de gener. Tini, que... Bueno, i aquí una persona que és molt fan, ho saps, no?
13: Sí, molt.
9: Però és que a més et pega tant, ja li he dit avui.
8: Pujar-li, a veure. Oh.
0: On ho troben, això, Alejandro? Sí. Perquè teniu... queden 5 minuts, només.
9: Sí, exacte, ho teniu a Instagram per participar. Ens seguiu a ketijugues, @ketijugues, i heu d'encertar el resultat i el primer golejador del partit. I etiquetar a una persona als comentaris, així de fàcil.
8: Hi haurà maneta avui?
9: Sí, ai, sí, no, per favor, sí, sí, sí, sí.
8: Tornem a les manetes.
9: A les manetes. L'altre dia va ser una tonteria, un error, que jo estava despistada.
8: Anirem obrint estrelles, una estrella d'art per cada gol. Sí. Meva, continuarem amb la tradició.
9: Per aquí hi ha algú a la porra que ha posat 7, inclús, eh?
8: 7.
9: 7.
13: Hòstia. Sense faltar el respecte al Racing de Santander, però al final és un equip que acaba de pujar a primera divisió després de molts anys sense fer-ho, que té un equip molt humil darrere, que no ha fitxat, ha fitxat bastants jugadors, però no, no té els diners per poder fitxar el que ha fet el Barça, per exemple, i la diferència de nivell és molt important. Avui m'espero un resultat molt semblant al del Levante o València, una mica en, el, en aquesta situació que té el Barça a dia d'avui, que està molt bé, i a part els rivals tampoc acompanyen.
8: Crec que l'últim Barça-Racing al Camp Nou fa molts anys.
17: 11 de març del 2012. 11 de març del 2012.
8: Amb Pep Guardiola.
20: Sí. I yes, que el Racing de Santander no ha guanyat mai en un partit de Lliga al Barça.
8: Pep, fa molts anys d'això,
21: You tell me, yes, ostres, tu, si fa anys. Tant que des de llavors vaig marxar molt lluny, vaig tornar una mica més a prop, vaig marxar més lluny, vaig tornar a venir una mica més a prop, vaig acabar a Manchester, speaking in English, i he acabat fent un any sabàtic d'un any sabàtic.
8: Va, a punt de començar, a punt de començar aquest Barça Racing, abans Ana Palet ha jugat l'Atlético, ha guanyat.
0: Sí.
8: Sense Julián Álvarez,
0: Sense Julián Álvarez, i deixa'm que et faci abans un apunt, és una notícia d'última hora. A banda d'aquest Barça Racing, ara a 9:45 havia de començar el Levante Atlètic, doncs no ho farà el partit, que és de suspès precisament per les pluges al Ciutat de València. Per tant, no només està plovent a Barcelona, sinó també a tota la zona del País Valencià, suspès el Levante Atlètic Club. Els resultats d'aquesta tarda són l'Atlético de Madrid 4 Osasuna 0, gols de l'ex-Baena, de Lenormand, Jonathan David i Kang Guinlí, per tant els del Cholo Simeone, que no han patit gaire, i també victòria per la mínima 0-1 del Sevilla contra el Deportivo de la Coruña.
8: I en la jornada d'ahir, ja ho sabeu, el Madrid va guanyar patint moltíssim.
13: Però va guanyar.
8: Tot i que del que es parla de la samarreta de suport a Ceuta, però sí, va guanyar l'últim minut amb gol d'un altre cop. Spin.
20: Spin.
8: Spin. Diu que es diu Spin. Ha salvat dos partits del Madrid.
13: Spin.
8: O Espí, o
13: Espín. Espí, no Espín. No faltes el respeto, Cristóbal, Espín, que te conozco. No, no, tú no te equivocas, tú lo haces a propósito.
8: No, pero Gonzalo, l'Espanyol...
9: Yo pensaba que se estaba equivocando, de veritat.
8: L'Espanyol...
13: No te fies d'ell...
9: En la vida de nada.
8: Soc mala persona.
9: Ah, vale.
17: Esteu parlant dels resultats d'ahir, per tant parleu de l'Espanyol, també.
8: Espanyol, sí, Espanyol, Gonzalo, endavant.
13: El que segur que no parlarem és del Girona, que està segona.
8: L'Espanyol...
13: I allà es quedarà molt de temps. I tu passa temps que vindrà aquí a treballar del Barça, perquè si no del Girona no treballaries mai més. El siguiente, que se vaya al palco a dar una vuelta y no moleste.
20: Ho ha tret tot.
8: Però de l'Espanyol la vol
17: parlar. Per cert, una cosa, em podeu confirmar que pel tràfic d'influències Gonzalo ja s'ha demanat dues entrades pel tema de la Tini, Palet, perquè jo...
9: Home,
17: jo
9: no tenia cap dubte, jo,
0: No puc ni confirmar ni desmentir aquesta informació, sí, però la gent, si les vol, clar. Instagram, @ketijugues. Jo, a mi que no em truquin.
8: Jo, per favor...
9: Ha sigut, no puc confirmar que ha demanat quatre.
13: A veure, aquí hi ha companyerisme entre la gent, perquè ens portem molt bé, i al Nil sembla que no li agrada que la resta ens portem bé. Nil, que em vols acompanyar, tu? Què vols vindre amb mi al concert de la Tini?
17: Sí.
9: Seria molt romàntic.
13: Bueno, doncs jo, si tu vols vindre amb mi... Jo t'aconsegueixo una entrada, Nil.
17: Ah, però per les dues que has demanat no, eh?
13: Va. No, perquè està reservada.
8: Per favor, participeu i eviteu que Gonzalo Álvarez emporti les entrades un altre cop.
13: No, si jo aniré igual.
16: Vinga, va, que ja sona l'himne, i podreu anar, evidentment, al concert de Tini Zahavi, que és el representant de Hansi Flick.
17: Sí, per cert, mentre estàvem a la Vall-llotja, en aquest programa especial que hem fet de prèvia, representants moltíssims, Andy Barà, per exemple, un dels representants amb més influència aquí al Barça. Salten ja a la gespa al Camp Nou els futbolistes dels dos equips. Eric García amb la màscara, protagonista en aquest que t'hi jugues. Mira, a veure, m'explicaré una cosa.
16: Sí?
17: Que no sé si es pot explicar.
16: Volem.
17: Cristo, m'ha vingut a parar, a parlar, a saludar el pare d'Eric García, a dir-me que va estar molta estona rient i passant-s'ho molt i molt bé amb l'entrevista que li van fer i amb la carta que Vinícius li va escriure
8: a
17: Eric García. Per tant, felicitats, Germú.
8: Recupereu l'entrevista al web de la cadena SER o al nostre canal de YouTube, Germú.
16: Ai, no, i a més una altra cosa, més enllà
0: de... No li agraden aquestes coses.
16: Més enllà del Lubec... No, és que abans que comenci el partit vull anunciar-vos una cosa, que és que tenim peticions de paraules per colar en gols, però senyores peticions de paraules.
1: S'està posant de moda això, eh?
16: Efectivament. Les peticions,
8: aviam, quines són?
16: De paraules en un gol són d'Eric García, evidentment.
8: Opa. En sèrio?
16: I de Joan Laporta.
20: Però quin nivell, no?
16: Al tanto, eh? Al tanto.
8: Quines són les
16: tenim
8: paraules?
16: Per on voleu que comenci? Aviam, no vull fer-ho... Aquestes s'han de fer bé, diguéssim, perquè aquestes han d'anar a xarxes. I per tant, Eric, si jo hi ha un gol i veig que no entra, igual no les fem avui.
8: Aviam, per ordre, per ordre cronològic, Eric García va venir al programa. Quina és la paraula?
16: Marramiau. És la primera.
8: Marramiau, m'encanta.
16: I Sol és la segona.
8: Sol.
20: Sol.
16: Sol. Clar, aquesta és, serà més senzilla.
8: Sol solet, sí. Vale.
16: Clar, és més senzilla perquè pot ser que es parli del sol com a astre o pot ser que es parli de sol, de quedar-se sol. Hi ha moltes
20: opcions. I Marramiau et pega molt a tu, eh?
8: Sí, molt no? Benevolent.
20: Molt Marramiau.
8: Eric García. I Laporta, Laporta, a punt de començar el partit, Laporta, quines són les paraules?
16: Laporta jo crec que ha volgut fer...
1: No vols guardar? No vam dir que anàvem per fascicles.
16: Anem per fascicles? Però és igual, home, ja ho anirem, tirant. Va. Una cosa és per fascicles a la xarxa.
1: Vale, va.
16: I l'altra cosa és per fascicles a l'antena del que t'hi jugues. No, és una llàstima.
8: Loro.
16: Un segon que m'ha enviat un missatge al Flaqui, que no puc llegir. Que...
20: Sí. Tenim flaquicinis, avui.
8: Ah, sí, els flaquicinis.
16: Sí, sí. Què ha dit el Flaqui avui?
1: M'ha enviat el mateix, va. Aprofitem els flaquicinis.
16: Què ha dit el Flaqui?
8: Flaquicinis, va, som-hi.
2: Prepareu el llibre dels rècords. Avui, 7 victòries en 7 partits. Superarem el millor inici de la nostra història. No sé quants gols rebrem. El que sí que sé és que nosaltres en celebrarem almenys 5. Després del parèntesi del camp del Llevant, avui toca tornar a celebrar gol de capital. Gordon o Olmo, almenys un dels dos, avui marca. Renovat i amb clàusula alta, potser va ser hora de veure per fi uns minutets de Hamza, encara que sigui per veure si té alguna cosa o no, del Haaland del Nil.
8: Ho veig possible,
20: Sí, sí,
8: Maneta,
20: sí.
8: Gol de Rafinha, Olmo, Gordon... Marcaran dos, i minutets
1: per cert,
8: de Hamza.
1: Cristo, parlant de Rafinha, ara mateix s'està fent entrega primer a Rafinha del premi al millor jugador de la Lliga del mes d'agost. Instants després també un moment molt emocionant perquè li entreguen a Carles Naval també un obsequi pels 40 anys que porta ja de dedicació, compromís i estima al Barça, el delegat del Barça, acompanyat de la seva família també, i amb tota la plantilla,
20: és
1: amb peus aplaudint. I doncs és icònic Carles Naval, una de les imatges d'aquest Barça, un mite. Carles Naval, que rep aquest homenatge amb una camiseta.
16: És que avui entre Puyal i Carles Naval i la pila d'homenatges que s'estan fent, la pila d'homenatges, la porta avui plora, però
20: I això que esteu escoltant ara mateix en directe les alertes que sonen als mòbils precisament doncs, per el temporal i per la possibilitat de pluges fortes. Per tant, si esteu a casa, quedeu-vos, escolteu la ràdio, nosaltres us ho expliquem.
8: Han espatllat l'homenatge a Carles Naval, per favor, home.
20: Avisa'ns que la missa és per les properes dues hores, és a dir, precisament pel Barça Racing. Per tant, la gent que es quedi a casa, tranquils, allà on estan, que es posin el que t'hi jugues Barça.
22: I el Fique què?
8: Puc explicar una interioritat? Ara veig a la família de Carles Naval. Jo he anat al col·le amb el fill, amb el Xavi, tota la vida. Que el conec de tota la vida. I la filla és veïna meva. Va, ja està. Anècdota.
16: Vivècdota del Cristóbal Jacent quan amb CaixaBank i Quadis llançar. Això ja sí que és a punt de començar.
8: I Estrella Damm.
16: L'àrbitre... mira el rellotge i ara sí, xiula! Bueno, mira't el xiulet també. Si et mires el xiulet, que el tens enganxat a la boca, llavors et poses guenyo, que és allò que et mires al nas, saps? I et poses guenyo. Ha començat el partit, 11 segons de joc, i a més, amb un Racing que acaba de perdre la pilota i el tanto que el Barça ja surt amb gana. El tanto de Yemi que juga per Lamine Yamal. Lamine Yamal ja entra a l'àrea. Rafinha es desmarca. La centrada de Lamine atura Aguirre Zabala. Però és que ja s'olorava la sang, Nil.
1: És la primera bona acció del Barça, que tan sols ha necessitat 5 segons per poder recuperar la pilota. Aplaudia ja Hansi Flick els seus futbolistes. De moment, i fa pinta que no per gaire estona, encara no plou al Camp Nou.
16: Que aguanti almenys fins que el Sique pugui arribar a la ràdio, és el que
0: de fet ho està fent ara mateix. Això també us ho podem narrar. A l'estudi Toreschi, entrant Sique Rodríguez.
16: Notició important.
9: Si sembla que ve de PortAventura.
1: No, que no pateixi ningú, que no s'ha mullat Sique, això és l'únic que feia patir tothom.
16: Va, que hi torna el Barça, és ADM i es desdobla Cancelo vol arribar a la línia de fons, pot provar la centrada Cancelo. Refusa un jugador del Racing, li ha tocat lleugerament el braç, dubto que com per ser penal, però hi ha hagut un sector de l'afició que ha reclamat un possible penal que jo crec que era molt, molt, molt minso. Pilota de Joan García, la té el Barça. Què tal, Sique? Com estem?
3: Doncs mira, acabo d'entrar ara mateix per la porta de l'estudi i veig que el Barça va 0-0.
9: Ah, que portem un minut.
3: I que acaba de començar el partit. Llàstima.
8: Molt
3: per un minut no ha arribat jo al començar.
8: Molt bonic el programa, eh?
3: M'ha arribat una alerta quan estava la moto, que m'ha espantat.
9: Sí, aquí a tots ha començat a sonar l'alarma.
3: No?
9: Que dues hores no ens moguem.
8: Bueno, va acabar.
3: Les dues hores del Barça, perfecte.
8: L'alerta de l'altre dia tampoc es va complir. Tinc, tranquil.
3: Què te'ls has escoltat des de l'estudi o ja ho heu comentat?
9: No, sí, no, molt bé i molt xulo.
8: Molt bonic.
9: La gent estava dient que ha sigut una passada.
8: Entranyable, et diria.
9: Sí.
8: I crec que s'hauria de fer més sovint, ja no, o sigui, col·laboracions també, entre emissores, però al final ja com padreo i amistat.
3: Sí, el Torquemada m'ha dit que quan fem el proper.
8: Però recuperar, o sigui, fer un repàs per la història del Barça, crec que el futbol té memòria i de tant en tant s'ha de recuperar. I és bonic, molt bonic, entranyable, emotiu.
3: Per cert, que quan emetíem per Catalunya Ràdio no ho he dit, perquè clar, havíem de semblar guapos i tal, però que vinc a l'estudi bàsicament perquè si em quedava al camp el Nil no tenia acreditació.
13: Ai, mira.
1: Davant de tothom ha dit que era per no... Què ha dit?
16: Ha culpat el Fredo Martínez.
3: Que en part és veritat, no? Perquè tinc encara una mica cascada, però que la realitat és que la Lliga limita les acreditacions a 6 per mitjà a la ràdio, ni que paguis, en pots aconseguir més, 6 per mitjà, i clar, el Barça ens posa totes les facilitats, podem anar a la llotja avui...
16: Quina pareta de Yemi amb Cancelo, la rematada! Surt rebotada a mans de Aguirre Zabala.
1: Gràcies, Sique.
16: Una cosa, comencem a pensar en la importància que començarà a tenir de Yemi per trencar defenses,
1: Totalment, ha fet una gran acció a Adeyemi i abans de que torni a tacar el Barça, moltes gràcies Sique pel teu just cap a mi.
3: No, i que la Pilota. Lliga estaria bé que fos sensible a la diferència entre Ser Catalunya, la cadena Ser, i la resta d'emissores,
8: claro,
3: que som els únics que oferim doble oferta. En castellà el Carrusel, en català el que t'hi jugues Barça, per tant, no ens haurien de tractar com els altres i no donar-nos només 6 acreditacions, sinó home, o el doble o almenys unes quantes més.
16: Ara aquí és Goles Eric, aprova la centrada, un altre cop Aguirre Zabala. El Barça està fent-ho molt bé, està entrant molt amb molt de perill dins l'àrea, però li troba a faltar l'última passada.
9: Mira, preguntaves com s'havia vist i la gent diu, ha sigut l'hòstia.
3: Gràcies.
9: Directament. Enhorabona.
16: Grande, així m'agrada. Que ha sigut un dia espectacular, home. Que ha sigut un dia molt, molt bonic, ple de protagonistes, a cada qual més interessant que l'anterior. De veritat, quina prèvia que hem fotut. I que bé que haguem, a més, pogut parlar amb el president.
8: El president. La porta.
3: No, perdona, has donat pas a la vicepresidenta.
8: Sí.
16: Home, i tant. He dit, escolta, porteu també la Maria Elena. Vinga, vinga. I una mica més i et porto ja tota la junta
3: directiva. No sé si ho heu percebut els oients de ràdio, però quan parlava d'aquell discurs de pujar a l'Amèrica Llatina, Joan Laporta s'ha emocionat. Ha estat a punt de plorar quan recordava aquelles paraules de pujar.
16: Recupera Pedri, Olmo és a la frontal, al tanto que pot provar la rematada, fora! Rematada d'Olmo, tímida, fora, de moment marcant intencions al Barça, però amb més sensació de perill que perill real. Sí que s'ha emocionat la porta, sí.
1: Sí que s'ha emocionat.
16: Ha fet una mica de...
1: És veritat que últimament s'emociona molt, el dia de Rodri, allà quan s'abraçaven i firmaven el seu contracte...
16: No em presentaré a la relació.
8: Va emocionar tot, jo crec, quan Rodri signava el contracte.
13: Bueno, jo crec que és una de les claus de la porta, no? Aquest sentiment culer que té i com arriba el públic i el soci culer gràcies a aquest carisma, no? Tan important.
1: Que bé Gonzalo, quan de tant en tant, allò un parell de cops al mes, parles bé.
8: Sí.
1: És agraït. El públic, dius una cosa coherent.
13: No volia abusar, perquè clar, he fet un recital aquest matí al bar i tampoc volia abusar molt a la transmissió.
9: Però està content perquè té entrades per la Tini. Està bé.
13: No, estic content perquè anirem al Nil. i això em fa més feliç.
16: De la porta tu pots, et poden agradar més o menys coses, però hi ha dues coses sobretot que juguen al seu favor. Una és el tros de carisma que té, sí, i l'altra és el carisma de peix bullit que tenen els seus rivals. Que clar, això
8: no poden
16: també
8: competir, sí. Quan li heu preguntat,
16: s'ha de dir que a nivell de carisma
13: jo trobo molt a faltar això en el meu club. Un president que senti
4: perquè
13: que és perill.
4: Perquè senti que defensen.
13: Sí, sí, sí. Perquè, clar, si tinc d'esperar que
8: el
13: xino
8: o
13: l'americà... No.
8: Home, m'ha agradat quan l'heu preguntat.
16: Corner pel Barça.
17: El primer del partit, sí. El primer pel Barça.
8: L'heu preguntat
16: servirà
8: a la porta...
16: Servirà Dani Olmo.
8: Pel, quin títol ha celebrat més? I diu, no, jo tots. I, clar,
16: una cosa, el d'Estrella aquesta... Dani Olmo i Manco, que serà un segon, que hi va Pedri. Pedri prova la centrada, la rematada! S'han molestat entre Adeyemi i crec que era el mateix Rodri, perquè si no l'arriba a tocar Adeyemi, igual teníem el primer gol de Rodri aquí.
4: Sí, amb el cap. El travesser, estem al minut 6, 0-0 al Camp Nou. Em diu l'Anna Palet que ha parlat Kylian Mbappé al diari AS sobre el motiu pel qual es van amagar el missatge a la samarreta a la mitja part. Ho comentem amb l'Anna Palet, el que ha dit Kylian Mbappé sobre aquesta història, sobre aquesta qüestió.
8: Un programa que recordem el fem sempre amb els amics d'Estrella d'Am, que no falti. Ara parlo d'Estrella.
16: Ara és Estrella. Va, ara parlo d'Estrella. Adeyemi, que se'n va per la banda, pot provar la centrada. Rafinha. La parada d'Aguirre Zabala. L'estem tenint. El Barça està rondant el gol. I Adeyemi, per banda esquerra, fa un mal espectacular, Està fent un mal increïble. Espera que hi torna el Barça. És Lamine Yamal que canvia de banda. La pilota arriba, Joao Cancelo. Pot provar la rematada. Cancelo, quin culo! Quin xerraco de Joao Cancelo! Des del mateix lloc que just fa una setmana marcava Karim Adeyemi. Torna a plantejar-s'ho ara Joao Cancelo. I ha dit, si el gol d'Adeyemi va ser bonic, el meu encara ho serà més. Fot la bola a l'escaire. I no només això, sinó que toca el travesser i la fot cap dintre. Impossible per Aguirre Zabala. Minut 7 de partit, arribant al 8. Marca Joao Cancelo, un golaç d'aquesta temporada. Barça 1, Racing 0.
8: Què t'hi jugues, Barça, com? Ja ho saps, si ja ho saps, obre la nevera, la tens allà, la teva Estrella d'Am. Salut!
17: Marca Joao Cancelo la seva primera titularitat al Camp Nou aquesta temporada. Golaç per tota l'esquadra. S'ha assenyalat en diverses ocasions el pit. Mans a les orelles. Ara mateix es frega la cara. Jo crec que encara no s'ho creu. Minut 8. Torna a avançar-se el Barça pràcticament al primer xut a porteria. Barça 1, Racing 0.
4: Golaç de Cancelo. La pilota arriba a tocar el travesser. Es cola pràcticament per l'escaire esquerra de la porteria del Racing de Santander. 1-0. Ja és norma, Paula, que el Barça marqui al primer quart d'hora de partit.
20: No, la veritat que és una realitat assumir, no?, que el Barça està de dolç i no és que estigui només de dolç per Lamins, Rafinha, sinó que està de dolç per tots els jugadors que acompanyen aquest Barça.
9: Em fa gràcia perquè hem marcat el minut 8 i al minut 5 hi havia gent dient, plorant perquè al minut 5 encara no hem marcat. I és com, home, un moment.
16: Que tard, avui no, és un fracàs, Gonzalo.
4: És espectacular, des de fora de l'àrea, l'escaire.
13: Jo d'aquest partit no espero més que el Barça, si no guanya per 5 o més gols, per mi és un fracàs.
17: Gonzalo, és un caset que cada partit dona.
16: És un caset.
13: No, però és que què esperava? Avui, no siguem hipòcrites, aquí tothom, qualsevol culer que li preguntaves avui pel matí et deia, avui guanyem fàcil, avui 5-0.
4: Segueix de la sensació, tot i que el president, la porta, no ha volgut deixar-se anar, ha dit que avui prudència, que el partit era complicat, i jo intentava estirar-li que, home, si celebrem els 50 anys, 5-0, avui un resultat ideal seria per sumar-se a la festa aquest, però...
16: Quina passada de Cancelo espectacular per Rafinha, surt Aguirre Zabala, mare de Déu, però Cancelo està recuperant el joc Cancelo de la temporada passada, espera, que ara anant a buscar la pilota s'ha fet mal a Adeyemi, però l'aplaudeix al públic perquè s'ha aixecat fent una acrobàcia. Sí, ja, o sigui, és, bueno, el millor.
1: És el millor. Per cert, recordem que va ser Eric, el que en el test que podeu recuperar les xarxes del que té jugat, ens va explicar que és el jugador que més bronca s'emporta de Hansi Flick, mentalitat Dembélé, ja ho has dit, Obermo.
16: Sí, sí, sí, és un jugador que té un punt d'aleatori i, evidentment, a un entrenador alemany, doncs l'aleatorietat no li vindria a fer massa gràcia. No. Doncs mira, l'aleatorietat que controla una pilota mentre intenta anar-se'n per dintre. Adeyemi, fora! Rematada pel primer pal, ara ha provat el xut exactament contrari que juga Cancelo. Si Cancelo ho provava per l'escaire, diguéssim, per l'escaire de la dreta, ara Adeyemi, des del mateix lloc, ha provat ras per l'esquerra. Doncs no ha trobat porteria, segueix l'1-0 al minut 10. Escolteu el Ket i jugues Barça de Ser Catalunya.
8: A Messi, com el va batejar l'altre dia el Flaqui.
20: I és increïble perquè Joao Cancelo acaba de marcar des d'aquest córner, però veiem que el Racing torna a repetir patró, no? I prefereix tancar els jugadors dintre de la seva àrea en comptes d'evitar que puguin existir aquests xuts frontals que, evidentment, ja hem vist que el Barça pot marcar des de qualsevol punt.
13: Recapitulem informació i una mica classificació de dels duels individuals del Barça. Ara mateix, qui està per davant? Gordon o Adeyemi? Va començar estant Gordon, home, però jo crec que ojo a Adeyemi últimament.
5: Tot i que Adeyemi aporta molt, però per mi Gordon.
8: Ha costat 70 quilos, Gordon.
16: Adeyemi jo crec que t'ajudarà molt en dies com el d'avui, per exemple, que tens una defensa d'un equip un pèl més petit, per dir-ho d'alguna manera, amb tots els respectes pel Racing, però que se't tancarà un pèl més, que necessites un tio que sigui allò diferent.
13: O sigui, final de Champions, Gordon, no? Vermo?
16: Gordon, sobretot. A no ser que la final de Champions sigui contra doncs això, contra un equip ja conegut, diguéssim, per tancar moltíssim.
5: Tot i que Adeyemi crec que jugarà molt perquè és fitxatge demanat per Hansi Flick, també el de Gordon, i em sembla que el fet que li foti tantes bronques, com ens va explicar Eric García, el que t'hi jugues, és per això, perquè se'l sent molt seu i tenen una relació més propera que amb altres jugadors.
20: No, i perquè també deu saber realment el potencial que té, perquè amb els pocs minuts que hem pogut veure en aquests últims partits ja hem vist que és un jugador amb moltes diferències.
16: El tanto amb la falta, que serà ben bona. És Olmo qui pot provar de centrar. Finalment ho fa Rafinha, la rematada és dolentíssima. Ha recuperat Rafinha la pilota perquè li ha vingut directe del rebot de la tanca. I va Lamine Yamal al tanto, que se'n va, prova una centrada. Refusa novament la defensa, li cau la pilota a Cancelo. Cancelo, que juga amb Pedri, l'apreta Villalibre, però molt tímidament, pilota enrere per Joan García.
1: I respecte al que deia, sí que a mi hi havia un entrenador quan encara jugava a futbol, que ara mateix està d'assistent havia estat a la Premier, ara està a Japó, que sempre em deia, tu preocupa't el dia que el que estigui per sobre teu, o sigui el teu jefe, el teu entrenador, deixi de fotre bronques. Que voldrà dir que aquell dia deixes d'importar-li o que ja s'ha d'estançar totalment amb tu.
5: Tu jugaves a futbol,
1: és un símptoma. Un entrenador de futbol, Chicho, que va estar de segona...
5: Però dic que t'ho deia a tu, que tu jugaves a futbol.
1: A mi, sí, però
8: de
1: clar,
8: jo era una mica...
5: De mig estorbo.
1: D'interior.
8: Mig estorbo.
1: De 10, l'altre dia, de fet, vaig anar jugant amb Benja Martínez, d'equip de Carles Planes i companyia.
13: Sí. Ah, sí?
1: De tant en tant hi va. Sí, 5-1 i 3 assistències, m'estan demanant...
13: Hi ha molta qualitat, eh? Hi ha molta qualitat en aquell equip.
1: Sí, el que passa que a mi em costa córrer, però...
8: Ha començat la Lliga de Mitjans ja o no?
5: No.
8: No?
1: Estem pendents de si que ens deixa apuntar.
8: Bitxajazo.
13: Aquest any em deixaré veure jo, eh?
16: Rafinha, que juga amb jo, Cancelo al tanto. Cancelo pot provar una centrada a l'exterior! No hi arriba Dani Olmo per ben poc. El Barça rondant. I clar, vas 1-0 més que res per pes.
8: Quin rigor el tio Faja celebrant la Lliga Canaletes a la primera jornada o la segona jornada.
13: Sí, però el que demano, sisplau, que esteu...
8: És un visionari.
13: A l'alineació del programa no posem més tio Faja, perquè no ve. Sí, quan
8: ara trucarem.
13: Quan presenten els tertulians, diuen el seu nom i no ve.
8: Sí, que a la mitja part el truquem.
5: El tio Faja?
8: Tio Faja.
5: És casa seva, pot entrar com vulgui.
8: Aviam com està casa seva, ho veus? Gonzalo, casa seva, casa
13: no,
8: seva.
13: No, però...
20: A Gonzalo no li sembla bé, això.
13: No, però després vol cobrar.
8: Saps què és casa meva? Cua d'Igensa.
13: Això sí.
8: Sí, la gamma e-Power de Nissan, quin cotxe, eh? Oh. Només el tenen els de Nissan. Són cotxes amb conducció elèctrica sense endolls, que passes per davant d'una benzinera... veus el litre a 1,75 i tu vas amb el teu e-Power de Nissan, i què fas? Què fas? Doncs riure com un boig. Visita Cua d'Igensà, el concessionari oficial de Nissan. Te'l deixen provar. Cua d'Igensà, Nissan, a Barcelona i Sant Boi del Llobregat.
13: aquest susto, aviseu una mica, home.
20: Ha sigut un susto.
13: Mira, us donaré una curiositat.
16: Al tanto, Cancelo, que intenta jugar llarg per a Diem, i el refús li cau a Olmo. És un 4 contra 4. Olmo per Lamine. Lamine ha intentat jugar de primeres per Rafinha. No li ha sortit bé, però al tanto perquè segueix intentant jugar. Lamine, quina passada per Olmo! Olmo, Olmo, l'aixeca! Fora!
6: Ui,
16: mare meva, que poc està faltant.
1: Era una, era una genialitat de Bermú de Lamine. L'ha intentat bé picar per sobre el porter Dani Olmo. Aplaudia Flick avui amb molta energia. Encara no acaba de ploure en aquest primer quart d'hora al Camp Nou. Veiem el míster, l'alemany tècnic del Barça, aplaudint amb molta energia els seus futbolistes, i José Alberto, entrenador del Racing, que ara mateix no sap per on li baixen.
13: Diré dues coses ràpides, i és la primera i última vegada que ho diré. M'està agradant molt aquest Barça de principi de temporada, i ara mateix veig que està a any lluny del Madrid. És a dir, per mi ara mateix el Barça està molt per sobre a nivell de joc del Madrid. Sí. Això és molt llarg.
20: Però tu saps que aquesta frase ara la graven i te la posaran tots els dies.
13: Això és molt llarg, i evidentment els rivals que tenim són fàcils. Com a equip dona una sensació molt bona al Barça.
16: Ja està. Ja ho hem convertit en cartutxo, això. Ja és cartutxo. Això ja és la
20: marcació
16: ràpida.
20: Si avui el Barça guanya, fer una cançó amb intel·ligència artificial.
6: Bona,
20: aquí és bona, sí, és boníssima. Amb aquestes declaracions feu una cançó i és un temazo, eh?
6: Dissabte.
20: Aquest senyor no em parlarà mai més, però bueno,
13: per què dius, això?
6: Dissabte.
20: Perquè tinc molt bones idees.
13: O males, o com
20: bueno, depèn de qui lo vea.
7: Dissabte pot ser o no?
20: Sí, ho intentem.
7: Va,
20: ho intentem.
7: Dissabte, no, Cristo?
20: Una cançó amb el que acaba de dir. Em passeu el clip i ho intentem.
1: Dissabte, bé.
13: Com em posi jo a treure la cançó d'aquí de vosaltres.
6: Si us plau, companys, podeu treure el clip immediatament?
20: No, per favor.
6: El Barça és molt superior. Està muy por encima del Madrid.
7: Sisplau, creo que alguien lo oblita això.
13: M'he jugado la vida.
7: Que la Alejandra s'encarrega de fer la cançó.
13: M'he jugado la vida yendo a buscar los bocadillos del Glob por vosotros, que me ha caído toda la lluvia, me ha caído todo. Gràcies.
7: Gràcies a tots els oients que em diuen bon profit.
1: Sí, ja ho veig que hi ha varis que esteu aquí fotent molt entrepà, eh?
13: Bueno, i tu estàs a la llotja, eh?
1: Cristo, on? El Glob.
6: El Glob.
7: Per cert, Nil, has vist a Clàudia Villafanya o no a la llotja?
16: No. Quina passada! Lamine per Olmo! Atura, Guirrezabala, però nois, l'estem fent internacional un cop més. A un porter de... hi havia fora de joc que assenyala ara l'àrbitre, però la passada de Lamine per Olmo veu coses que no veu ningú.
1: No l'he vist, sí que ara preguntaves per la que va ser la dona de Diego Armando Maradona, Clàudia Villafanya. El que sí que m'ha quedat clar és que els VIPs i els de la llotja arriben molt justos.
16: Home, clar que siguen justos.
1: Molt justos, eh? Més en dia.
6: Jo també arribo just. Jo sé
1: perquè n'hi havia molt pocs.
7: Com reia la porta amb la seva pròpia imitació.
1: Explicaré una cosa, sí que he dit una interioritat que ha passat allà, que no sé si no ho has escoltat, que el pare d'Eric García ha vingut a explicar el que va arribar a riure ell i el seu fill escoltant Vinicius amb la carta aquella.
6: Este.
1: Sí, este.
6: Porque soy muy bueno, yo, madre mía.
1: El pare d'Eric García.
16: Al tanto a Dejemi, prova la centrada. El Barça està arribant a la línia de fons amb una facilitat bestial. Que bé ho ha fet ara Rodri. Busca Eric García. Si arriba a marcar Eric García, vamos, coses que no haguéssim pensat. Espera un moment, que la torna a tenir Eric García. Busca una centrada al segon pal. Li cau la pilota morta a Dejemi. Massa fluixa la rematada de Dejemi. Hi havia fora de joc previ, també. El Barça està instal·lant-se no a camp contrari, no, a l'àrea contrària.
1: A l'àrea contrària.
7: És que l'ocasió d'ara està molt clara, eh?
1: Sí, molt clara, molt clara.
7: Bona intervenció a Grezabala, perquè tapa bé, li rematen el pit, però tapa bé, però l'ocasió ha estat clara.
13: Este equipo está lleno de malas personas,
6: sí,
13: eh?
6: Sí. O sea, ya está el Taitre.
13: Josep Pons ha tardat un minut en colgar en el grupo del programa.
1: És boníssim fer la seva feina.
16: És boníssim. És molt bo, és molt bo. S'ha de ser ràpid a la vida i fer la feina.
6: Molt bé.
16: Punt. Ara està... Clar, és que a més el davanter avui, que no és Yacir Sabiri, és Asier Villalibre, que...
1: Trompetista,
16: és, trompeta. És, sí, el mític trompetista. No cal que tinguis rencor per un tio que va tocar la trompeta un dia perquè va guanyar la copa. Compte, passada llarga per a Dejemi! Ui, quina aixecadeta fora! La picada de Dejemi era boníssima! Quina passada d'Olmo! A Dejemi li pots enviar una pilota a Martorell i te la recull allà abans que una moto.
1: Es lamenta molt Hansi Flick, perquè la passada Dani Olmo era una delicatessa en el Camp Nou, ja cantava pràcticament gol amb la picadeta de Dejemi. Es lamentava Flick i també la resta de l'estaf, que sortien a celebrar-ho, però hem vist que finalment no entrava la pilota. Una nova ocasió claríssima pel Barça.
7: Però semblava com si Hansi Flick li digués a Dejemi que aquesta ha d'anar dintre.
1: Sí, li ha dit.
16: És que, clar, aquí és on entra el talent individual individual i ja sé que en un partit com avui, sí, val, tècnicament pots fallar, però home...
5: La picadeta és bona, per això.
16: Boníssima.
1: La passada d'Olmo també, la passada.
20: I la característica arrencada de Adeyemi, que és capaç de deixar el rival a 2-3 metres de distància en qüestió de poc temps. I crec que és un tret diferencial.
8: I ja sabeu que porto dies parlant de l'experience de CaixaBank, que et pot portar a jugar en un estadi de primera divisió. Ja sabeu, informació arroba experience
5: el primer CaixaBank.
16: L'experiència és bona per la Vinya, amb el que prova la centrada de Adeyemi. No hi arriba ni Rezabala. Segueix Adeyemi dins l'àrea, juga per Rafinha, fora! Oh! Ho estem perdonant moltíssim!
5: Tres ocasions.
16: Serà córner pel Barça, senyor. Però és que, mare de Déu, va, seguim amb l'experience de CaixaBank.
5: Ara, fem el córner i després l'experience.
8: Ara us explico quan...
1: Segon córner del Barça, es lamenta Flick ara ja. Llàstima. Un pèl més enfadat
5: que
1: encara.
5: Són tres ocasions molt clares però del Barça, que guanya 1-0, però podria ja anar encarrilant el partit. És córner a l'altre costat, és el segon del partit, per tant, ocasió pel Barça.
16: I va Rafinha, prova la centrada, molt tancada, va al segon pal, la prolonga, però finalment la pilota refusa la defensa del Racing, li cau novament la pilota a Olmo, és a la frontal, la deixa un pèl enrere, per la Minya Mal, fent gairebé a la posició de mitja punta, juga a la banda esquerra, i intentarà caure i Rodri, que prova una centrada, és tímida, refusa la defensa, li cau a João Cancelo, l'únic anotador d'aquest partit, quan realment hem tingut ocasions molt millors per
1: 10,
16: fer...
1: 10 xuts al sí. Barça per poder marcar en 20 minuts.
16: I torna Adeyemi, intentarà intentava una passada entre línies per Rafinha, ha recuperat la defensa del Racing i espera't ara que surten a la contra. Persegueix Christensen Arana, intenta ara Arana gairebé tot sol anar-se'n de Gerard Martín. No li ha sortit gens bé perquè fàcilment Gerard Martín ha jugat amb Joan Garcia que l'ha enviat amunt i Hansi Flick pensant, tant de bo això fos l'experience de CaixaBank perquè si sí, jo jugués l'hagués marcat.
8: Doncs ja ho sabeu que amb l'experience de CaixaBank us podeu sentir com un futbolista i fer un gol per l'escaire, però més enllà d'això, que està molt bé. Us volia explicar que ara que parlem dels 50 és de futbol en català, o sigui, tota aquesta bogeria neix, que en aquell moment era una bogeria, de Ràdio Barcelona i amb el suport de la Caixa. O sigui, la Caixa estava al darrere de tot això.
5: Estava,
8: o sigui,
5: i està.
8: I està. O sigui, van ser i són uns revolucionaris, CaixaBank.
16: El tanto passada llarga per Rafinha. Rafinha, ara sí, no. Li queda la pilota novament a la Vinya Mal. La rematada no és bona. Aguirre Zabala. Però, senyors, voleu fotre-la dintre penal?
1: Ha pitat penal.
16: Ha pitat penal sobre Rafinha. Oh. És que li ha quedat un pèl la pilota enrere, sí. Però, clar, al final hi ha una altra banqueta. El tema és que ha estat després, claríssim. Però és veritat que és penal i, a més a més, és groga.
1: És groga per Pedro. Ha caigut Rafinha, l'ha fet a l'altra banqueta. El control li ha quedat un pèl enrere. Ara el veurem millor vosaltres. Penal i groga per Pedro, la primera del partit.
5: Ara ensenyaran la repetició. A mi em genera dubtes en directe. Aviam si aclarim la jugada a la repetició. És penal a favor del Barça al minut 22 per una jugada de Rafinha que ha entrat a l'àrea. Li ha quedat la pilota enrere, però Pedro...
1: Sí.
5: Dic Pedro perquè és el que posa la samarreta. S'ha de respectar els noms dels jugadors que posen a la samarreta. Veurem si hi ha fora de joc o no a la jugada. Suposo que ara la peritaran perquè és justeta. Aquí veiem la repetició. Rafinha es deixa la pilota enrere i és veritat que el defensa del Betis intenta tocar, perdó, del Racing, intenta tocar la pilota i no la toca i després s'hi trepitja a Rafinha. Sí, sí.
13: Se li gira el peu. La pregunta és si podria ser una possible vermella.
1: Estan revisant encara, Gonzalo.
13: És que les imatges són dures. És a dir, sí que és veritat que... Crec que no té intenció, però bueno...
20: Li pot trencar el peu perfectament.
13: La trepitjada és molt forta.
5: Primer de mirar si és fora de joc o no de Rafinha.
16: Perquè una pregunta. Ara el VAR pot decidir si hi ha fora de joc que tot i així mereix l'expulsió?
5: No, el fora de joc invalida la jugada.
20: Sí.
16: Per tant, estem mirant si és fora de joc primer, no?
13: Sí, que a mi m'ha semblat que podria ser-ho.
5: Primer si és vermella. Sí, és justeta la jugada.
16: De moment, l'àrbitre el que fa és dir-li a Aguirre Zabala, tu fica't sota pals, deixa de tocar-me els nassos, fica't sota pals i espera't un moment que em van dient coses del VAR. Però tot i així, tots els jugadors, tant de Barça com de Racing, s'ho passen pel forro, envolten el col·legiat i aquí seguim, esperant a veure si és què.
1: Jo crec que si han de mirar el fora de joc, han de mirar la possible vermella. El que està clar és que en cas de ser penal agafar la responsabilitat Rafinha. L'altre dia el va xutar a la mina, avui li han fet a Rafinha, el xutarà Rafinha, que els 7 que ha xutat els ha els ha convertit. Ara Adeyemi, agafat per pràcticament l'espatlla, amb Hansi Flick, una conversa que porta ja un minutet, ha vingut a beure aigua, han estat parlant a míster d'això, i tenim resolució, Bermo.
16: I tenim resolució, és penal.
20: Sí,
16: per tant, allà hi va Rafinha des dels 11 metres.
13: Ho trenca el número 3 al Racing.
16: Ja es mou sota pals Julen Aguirrezabala.
10: L'entrada fa mal veure-la.
16: I va Rafinha amb l'esquerra. Xiula l'àrbitre. Rafinha es mira els ulls a Aguirrezabala. Va pel 8 de 8. Rafinha! Això sí que és un penal ben xutat! Marca Rafinha! Avui pinta que hi haurà dos tipus de pluja. Una d'aigua i l'altra de gols. Minut 25 de partit. Barça 2, marca Rafinha. Racing 0!
8: La samba, arriba el Quet i jugues Barça i celebrem els gols amb una estrella d'am. Salut, salut, salut! Salut, una altra estrella!
1: Des dels 11 metres, Rafinha, que és una autèntica assegurança. Totes les celebracions pertinents, com fa sempre. Ara, xerradeta amb la Lamine Yamal, compartint confessions. Setè gol de Rafinha ja en aquesta lliga. Pichichi, impacte total amb 10 gols aquesta temporada. Hi ha només 6 partits. El Barça que posa camí de per mig. Minut 25, continuen parlant Rafinha i Lamine. Barça 2, Racing 0.
10: Han xocat la mà d'aquesta manera tan característica Rafinha i Lamine Yamal. Després celebració fent de Spider-Man dedicada al seu fill, un Rafinha, Paula, que continua sumant gols en aquesta nova posició de davanter centre.
20: Sí, la veritat que crec que cap dels seguidors del Barça ens esperàvem aquest inici, no, del capità. Ens esperàvem un bon inici, però no d'aquesta manera tan excel·lent, que continua marcant, continua assistint, continua ajudant a l'equip d'una manera extraordinària.
10: 25 minuts de la primera meitat, guanya el Barça 2-0, ha marcat el primer Cancelo, el segon Rafinha. M'envien de Protecció Civil un missatge per als oients que estan escoltant el Que t'hi jugues Barça. Hi ha un avís de temps violent fins a 11:15 de la nit, és a dir, fins d'aquí a mitja hora, al Barcelonès, especialment al Barcelonès Nord i Maresme. Demanen a la població que eviti desplaçaments i afegeix, i això és útil per a la gent que ens escolta des del Camp Nou o els voltants, que no hi ha indicació específica per al públic del Camp Nou, es troba en situació de seguretat i que Protecció Civil està en contacte amb el Barça per coordinar la sortida de l'afició quan acabi el partit, pendents de la meteorologia, insistim. Anunci que ens envien ara de Protecció Civil per als nostres oients. Precaució especial, evitar desplaçaments al Barcelonès Nord i al Maresme.
13: Mira, està el nivell de pluja i de vent que fa al carrer, que per exemple aquí fora, les valles que hi han de cadena cera a les places de pàrquing d'aquí davant, han volat literalment quan ha començat a ploure, de la força i la magnitud d'aquest vent.
16: Al tanto que és córner pel Barça. És córner per Barça. La penja Olmo, primer pal, prolongació, segon pal, no hi arriba! Crec que ha estat Gerard Martín que hagués hagut de marcar perquè estava sol gairebé el segon pal, però ha rematat avall. Era Christensen. Sí. Qui ha estat a punt de marcar després d'una jugada clarament assajada.
8: Perdoneu,
1: és totalment, encara... i és la segona que funciona del Barça pilota aturada, perquè l'anterior Gerard Martín havia despenjat el segon pal, l'ha tornat a tenir clar el Barça, que té gana i ambició de més.
8: Sí, perdoneu, però o sigui, no parlem ja del penal. És una vermella com una casa de pagès.
9: Sí, perquè la gent deia que és una vergonya
13: no hi havia intenció i toca la pilota abans.
8: Per favor, que
13: no hi havia intenció i toca la pilota abans. No se li veu. És una entrada molt dura, tens tota la raó.
8: És vermella
13: directa,
8: per favor.
13: No és que vagi directament al contacte amb el jugador. No va directament al contacte amb el jugador. Va a buscar la pilota, la toca i després li dona.
8: Que retirés tot el CTA.
13: Però per què parles del Madrid sempre, tio? Tens un problema amb el Madrid.
8: I contra l'Espanyol va ser. I contra l'Espanyol.
13: Parla de la jugada aquesta en aquest moment.
8: Home, és expulsió claríssima, per favor.
13: Per mi no està clara, és molt dura.
8: Rajeu,
13: no té una intenció.
8: Envieu notes de veu al 666-32-72-11 i rajeu. O envieu missatges al YouTube. Home, per favor.
9: I rajeu, directament.
13: Cristóbal, te queda poco en este programa, te lo digo ya. Te queda poco, te lo digo en serio. Por mi paciencia, te queda poco. Hablaré con quien tenga que hablar, pero está acabado esto ya.
9: M'encanta perquè no diu...
16: Torna el Barça al tanto, la Mina, ara és dins l'àrea, ara la vol fer, ell se'n va per fora. Ui, quin doble retall, la rematada, la tapa. La defensa del Racing ha estat Facundo, que intentava Rafinha, o sigui, intentava igualar Rafinha, perquè ara mateix Rafinha, recordeu, pitxitxi de la Lliga.
1: I en aquesta ocasió que ha tingut ara el Barça a botes de la Minya Mal, qui recupera i s'anticipa a tothom és Rodri, un gest que Fleck ha aplaudit energèticament després d'aquesta recuperació. Arriba l'ocasió de la Min, peça indiscutible Rodri, que ja s'ha fiançat i deixa evidentment a Marc Bernal a la banqueta.
5: Estic parlant amb Iturralde González, que ja sabeu que és l'àrbitre de la cadena SER, ara mateix a Carrusel. Li pregunto per la targeta i la resposta d'Iturralde González que us trasllado a l'antena és rojíssima.
11: Claro,
13: però què va a decir Iturralde González, que lo conocemos todos perfectamente, por Dios.
11: Claro,
13: a mí no me,
11: rojíssima, por
13: es que
11: favor.
13: A mí no me la farás,
11: es
13: que a mí no me la farás.
11: Pero es un escándalo.
5: No. Iturralde sap bastant de reglament.
13: Sí, moltíssim, però sempre tira cap al Barça.
11: I no és sospitós de ser hooligan contra el Barça.
20: Una realitat és que la intenció no era.
5: Recordem això, ho fa sense voler, però que és una entrada que quan la veus et fa mal,
20: i li pot partir la tíbia.
5: En tot cas, recordem, perquè per això paguem els especialistes.
16: Aaron Martín juga per Villa Libre des de la frontal, intenta anar-se'n, el tanto, la rematada i el gol. Marca amb aquest Gueye, marca el Racing a la primera que han tingut. Que bé se n'ha anat Aaron Martín per banda esquerra, la passada al mig per Villalibre. Ho estàvem fent tot molt bé, però a la primera errada, primer gol del Racing. Retalla distàncies al conjunt càntabre. Ho fa mitjançant Maguet Gueye. Barça 2, Racing 1.
13: Un altre partit en porteria 0 menys, eh?
1: Primera titular de Maguet aquesta temporada en Lliga. L'àrbitre que ara mateix concedeix el gol. Un error de desconcentració del Barça. Aprofita el rebuig, marca el Racing al minut 30. S'estrena Maguet Gueye aquesta temporada amb el conjunt càntabre.
5: Mitja hora de partit, retalla distàncies el Racing de Santander. Jugada per banda esquerra. La rematada és relativament senzilla a l'alçada del punt de penal, a la sortida de Joan Garcia. Marca el 2-1 el Racing. El Barça, Paula, ha de corregir aquestes errades defensives perquè, com diuen diversos oients que ens fan arribar missatges al que t'hi jugues, així la Champions costarà, eh?
20: No, aviam, és una realitat també que és una assignatura pendent.
16: Corner, perdoneu, corner pel Barça.
20: Que és una assignatura pendent, sobretot aquest aspecte defensiu. Si nosaltres volem ser un equip campió, si volem optar, no, a guanyar la Champions, aquestes accions defensives no es poden defensar tan feblement.
9: Per què ens diuen que algú li recordi al Gonzalo que les intencions no es tenen en compte amb les targetes?
5: Sí, anem al córner i us explico què diu exactament Iturralde González de la jugada.
16: S'entrada d'Olmo, va dins, el Rodri la pentina, Christensen no hi arriba.

0: Va des del mig buscant la banda dreta, la incorporació és de Manu. Manu prova la centrada! Ui, ui, ui, ui, ui! Ja, que gairebé hi arriba! Aran al segon pal. El Racing en dues ocasions hauria pogut fer alguna cosa.
1: És que el Racing a segona divisió era un equip que feia gaudir a la gent perquè marcava molts gols, també el rebia i va pujar així. Ens explicava avui l'Oriol Lozano al Que t'hi jugues, que coneix el Racing perquè ha treballat allà i va jugar i tal, que no renunciarien al seu estil i que això faria que concedissin moltes ocasions de gol, però que algun ensurt donaria.
2: I si no oblido malament, l'any passat va jugar Copa del Rei contra el Barça i el Barça va patir.
1: Sí, va patir.
2: Va patir bastant.
1: Sí, va patir, sí, sí.
3: I tant que va patir.
1: 62% de possessió pel Barça, 38 pel Racing, 32 de la primera al Camp Nou, Barça 2, Racing 1, com us deia, del penal a Rafinha, segons Iturralde González, és vermella clara, rojíssima, i m'afegeix que si hagués hagut fora de joc, també haurien hagut d'expulsar el jugador del Racing per... joc brusc greu. Per joc brusc greu.
2: Molt bé.
1: Per tant, és vermella clara perdonada al Racing de Santander.
2: Que aquesta explicació,
0: si és fora de joc.
2: És important aquesta explicació perquè ara sabem que hi ha jugades que encara que quedin anul·lades per fora de joc, si és vermella, és vermella.
1: Si és joc brusc greu. De fet, em diu que la norma cita exactament con uso de fuerza excesiva, no parla de intencionalidad, sino uso de fuerza excesiva, es la acción en la que el jugador se excede en la fuerza y la impetuosidad empleada o pone en peligro la integridad física del adversario, por lo que debería ser expulsado.
0: Centrada de Dani Olmo, refusa Aguirre Zabal al tanto que li tornarà a caure a un jugador del Racing, finalment l'ha guanyat de banda Lamine Yamal, intenta sortir el Racing a la contra, ho fa mitjançant Canales, que arribarà a l'altra banda, juga Íñigo Sainz Mata. Íñigo, jugant ara a la banda esquerra, Marón Martín. El Racing és veritat que al principi ha sortit un pèl intimidat.
2: Normal.
0: Però ara s'està refent.
3: Amb el 2-0, res a perdre i molt a guanyar. Els millors minuts del Racing en aquesta primera meitat.
0: Un punt similar al dia del Llevant, també, que el Barça es va posar molt per davant. El Llevant el veies una mica... Ara això serà fora de joc, però al tanto, perquè podria acabar la pilota dins. Finalment, la rematada d'Arana no ha trobat porteria. Jo crec que era fora de joc.
3: Sí, es queixa Christensen que ha tardat molt. La línia era d'assenyalar fora de joc, ja el senyala, recupera la pilota del Barça, però Hansi Flick, que ja s'ha tret la jaqueteta que portava, està sota la pluja, bastant tens i demanant-li a Lamine una mica més.
1: Està plovent ara,
0: sí,
1: el Camp Nou?
0: Bastant.
3: Està plovent bastant. Va ploure bastant més dimecres passat.
0: El tanto, pilota llarga de Joan Garcia, supera la defensa i arriba Adeyemi. Adeyemi ja és dins l'àrea. Adeyemi que arrenca la moto. Serà córner. El tanto és que Adeyemi amb res et fa perill i, a més, amb una defensa com la del Racing, que està molt avançada. Serveix ràpid al Barça, al córner. Li arriba la pilota Pedri des del vèrtex. Pot provar la centrada. Finalment trepitja, s'ho pensa. Juga enrere amb Cancelo, cobra la banda esquerra. Ara sí que és Olmo qui pot provar la centrada. Encara, de moment, a Canales. S'ho pensa, juga enrere, torna amb Cancelo. Vinga, torna-hi. Torna a provar-ho. Cancelo! Gol, gol, gol, gol, gol,
4: gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. En Joao Cancelo ha fotut un golaç! En Joao Cancelo ha fotut un golerro! Quina barbaritat! El primer per la dreta, el segon per l'esquerra! Fes el que vulguis, Joao! Faci vostè el que sàpiga! Haga lo que sepa, Joao! Quina barbaritat! Qui és el maestro Joao? És Joao Cancelo, que és el mestre de xutar des de 40 metres gairebé! Quin xarro novament de Cancelo pel 3-1 del Barça. Marca Cancelo el seu segon. Barça 3, Racing 1.
5: Això és massa. Gràcies, Cancelo. Gràcies, Barça. Gràcies, Hansi Flick. I gràcies, Estrella Damm. Perquè amb cada gol he d'obrir una. I aquest Barça és el Barça de les manetes. Gràcies, Estrella Damm.
6: Jo ja us he dit que a la porra hi havia més d'un que posava 7 gols avui, eh? 7.
3: I ara el Camp Nou, i ara el Camp Nou que crida Cancelo, Cancelo, Cancelo. Dia molt especial per les retransmissions de futbol en català, però també per Joao Cancelo, que marca el seu primer doblet com a futbolista professional. Una a una esquadra, l'altra a l'altra. L'ovació al Camp Nou. Quina carta de presentació del que ha de ser lateral esquerre titular del Barça.
1: Ha captat la tele una imatge de Cancelo fer un gest amb la cara com dient que no s'ho creia.
6: No.
1: Li preguntava
3: com... Sí,
1: ha dit com...
5: Però és que són dos gularros.
1: Com si no s'ho cregués.
5: Són dos gularros.
4: I és que ja, però és que tornem a veure que el Barça, tot i no tenir els seus millors minuts, torna a marcar gol i sembla que ho pot arreglar una mica, no?
1: A més, el primer, com deia el Albert,

0: El Mu és a l'esquerra d'Agirrezabala i el segon a la dreta, els dos per l'escaire.
1: Sí, que puc dir un factor ràpid. No pot ser que en un partit de primera divisió a l'elit del futbol
2: ja
1: et marquin dos golaços d'aquesta manera des de fora d'àrea al mateix jugador. Perdona.
3: No pot ser, no, sí, no pots no. permetre que dos
4: jugadors no vagin a l'escaire. Cancelo li dirà que no. Ara Cancelo diu que li
0: tornin. No, però té raó, Gonzalo, una cosa, que el porter del Racing s'ha enganyat per lo fàcil que remata Cancelo des de fora de l'àrea.
2: Espera't al Barça espanyol.
4: Però d'estar 30 metres, eh?
2: Espera't al Barça espanyol.
5: Sí, però perquè el Racing, quan el Barça s'acosta a l'àrea, es tanca dintre i realment no. Els jugadors que es mouen per la perifèria, no de l'àrea, no se senten amenaçats. Per tant, doncs, si no poden ficar la pilota dintre, ho proven des de fora.
6: Jo vull viure un Barça espanyol aquí només per veure què passa amb aquest senyor.
0: No, és que jo crec que el Cristóbal ha acceptat la proposta de participar
3: a
0: les retransmissions del Barça.
3: Un segon, que hi torna Cancelo, que arriba a la línia de fons, la centrada, córner!
4: El setè del Barça, només 38 minuts.
3: 7 córners en 38 minuts.
0: És increïble.
3: Bona de Déu.
0: 7 no, córners en 38 minuts, ara faltaria marcar-ne algun.
2: Que podrien portar 8 gols. Sí. Resultat de PlayStation.
0: Vinga, el córner del Barça, que és el setè en 38 minuts. 3-1 al Camp Nou, guanya el Barça al Racing.
3: I s'ha de dir que Olmo des de l'esquerra té un guant, i de fet tots els córners que ha servit Olmo cap dintre han tingut perill. Olmo, la rematada de Christensen, refusa la defensa. En totes, la centrada d'Olmo arriba on ha d'arribar. En totes arriba on ha d'arribar. Després ja la rematada serà millor o pitjor. Però és que Olmo, en aquest sentit, té un guant a la cama.
4: Plou, però s'ho passa molt i molt i molt bé el Camp Nou, com no pot ser d'una altra manera. El Barça, camí de la millor i del millor inici de la història del club, amb la que pot ser la setena victòria consecutiva, capelines, paraigües, però la gent cantant i ballant, sempre amb la grada animació.
3: Juga el Racing, se li ha escapat, però la pilota Manu Hernando servirà de banda al Barça. I és que de sobte arriba la pilota a la banda esquerra i avui Adeyemi i Cancelo s'ho estan passant de conya. Un desdobla l'altre, l'altre se'n va per dins, l'altre per fora.
4: I això serà, sense cap mena de dubte, una de les claus d'aquest Barça, perquè hem de recordar que en principi, a dia d'avui, són els dos teòrics suplents.
3: Juga Adeyemi des de la banda esquerra, del Papa Pedri per dintre, però la passada no és massa bona, protegirà un defensa del Racing, servei de porteria. Juga el Racing, minut 39, gairebé del 40. Barça 3, Racing 1.
4: Cristo, em deixes que et doni una dada d'aquestes que t'agradaran i faran pujar la temperatura?
2: M'encanten.
4: El Barça ha guanyat aquests 5 primers partits de Lliga, la temporada 2026-2027, i en 4 de les 5 ocasions en què ha guanyat, ha fet 6 de 6, és a dir, avui passarà, el segle XXI ha sigut campió. Per tant, 80% d'encert. El Barça, quan ha guanyat 5 de 5, ha sigut campió en 4 de 5 ocasions aquest segle XXI.
2: Caminem a la tercera.
4: El Barça guanya.
2: Tercera consecutiva.
4: Correcte. El Tigre ho ha dit avui, El Tigre ho ha dit.
2: Ho ha dit.
4: I el està guanyant,
2: i el tio fa canaletes l'altre dia, el que t'hi juga al Barça.
6: M'encanta la gent que diu, ja no vaig a veure Latini perquè no he encertat, però estic molt contenta. Sí, home.
3: No passa res, dale, miénteme. Haz lo que tu quieres conmigo.
0: És bona aquesta cançó.
6: Podries cantar una cançó de Latini quan marquin.
3: Vinga, endavant. Sí, cap problema.
6: Sí, cap problema, pobret.
3: Passada bona de Rafinha. No ha arribat a Lamine Yamal. Juga el Racing, Maguet Gueye. M'està agradant bastant,
4: Bastant jugador. Ja tenim el teu jugador fetitxe del...
3: Clar, el meu jugador fetitxe era Yacir Sabiri, però si no hi és, ens quedem amb Maguet Gueye i tant.
4: Avui havies anat a lo fàcil, eh?
3: S'està movent per tot. És que el tinc al Fantasy.
0: Sabiri és un jugador amb molts coneixements. Sabiri.
3: Molt bé. El tanto que hi surt el Barça. Adeyemi, la passada de Rodri, l'he deixat un pèl enrere, però Adeyemi se'n surt d'esperó per jugar per Dani Olmo. La passada entre línies. Rafinha, el quart! Gol! El quart, el fa Rafinha! Digueu-li a aquest tio que no ha d'estar, no, entre els 30 millors del món, la mare de Déu! Digueu-me que aquest tio no es mereix estar, no entre els 30, no entre els 20, no entre els 10, entre els 5 millors del món! Ja sé que s'ha lesionat molt aquesta temporada, ja sé que no sé quantos, però és que està fotent uns registres espectaculars, perquè si no juga a la dreta, juga a l'esquerra, i si no juga a l'esquerra, juga al davant, i si no juga al davant, un dia es fotrà de porter i farà un hat-trick. Cago en nena, que és el millor aquest tio! és un davanter espectacular i ara ha tornat a creuar la pilota davant d'Aguirre Zabala per marcar el 4-1. Marca Rafinha el seu segon, dos de Cancelo, dos de Rafinha, minut 42, Barça 4, Racing 1.
2: És que jo no vull a Julián Álvarez, jo el que vull és un pitet i quatre estrelles d'AM, una per cada gol del Barça. Un, dos, tres i quatre estrelles d'AM. Meravellós.
4: Aquest és el vuitè gol de la temporada, Rafinha, ho va dir Flaqui. Un 11 que juga de 10, és un 10 jugant de 9. Un 11 que és un 10 jugant de 9. 8 gols superant registres de Leo Messi. Fa 84 celebracions a cada gol, les ha tornat a repetir. No en deixa una, i menció especial també per Dani Olmo, que ha donat l'assistència. Gerard Martín, Christensen, Pedri i Adeyemi directament a Olmo a premiar-li també la gran assistència que l'ha donat el capità. Capità golejador.
0: Pluja de gols al Camp Nou amb un Rafinha que va a ritme de bota d'or, Paula.
5: Sí, la veritat que amb aquest inici de temporada ens està quedant més que clar, no?, que té aquesta gana de gol.
0: Us imagineu, i que, Rafinha bota d'or?
5: És que pot ser-ho, pot ser-ho.
2: Sí, sí,
6: aquí la gent està molt contenta, que perfectament. Rafinha, haz lo que quieras conmigo.
5: Sí, sí.
6: Lo que quieras.
1: Sí, jo ara
6: la gent és bona, eh?
1: Al descans, descans diré el que penso dels rivals del Barça, en concret del Racing d'avui.
2: Deixa de menysprear el rival del Barça.
0: Escolta el Camp Nou.
7: Una cosa,
0: madridista qui no voti. Madrid,
7: evidentment, hi ha un tema de madridista qui no voti, però de veritat, Gonzalo, és que tu et mires qualsevol partit de la Lliga, sigui quin sigui, amb el rival que sigui, ja no partits del Barça, aquest Barça va a un altre ritme.
1: Que sí, que
7: això ho he dit.
3: Ara tira una pilota entre línies per Adeyemi,
0: no
3: penal. Serà penal. Serà penal. Arriba abans que ningú Adeyemi. Arriba abans que ningú Adeyemi. La passada entre línies era boníssima, però és que Adeyemi arriba abans que ningú. Li pots enviar una passada a Martorell, repeteixo, i arribarà abans que ningú. Arribarà abans que l'alcalde de Martorell. I ha arribat abans per tocar la pilota i, evidentment, el defensa del Racing, crec que era Pedro Felipe, ha arribat molt tard i li ha fet el penal. El penal ara sí, qui el xutarà, Nil?
4: I el xutarà Lamin, però hi ha hagut una intrahistòria de cap penal que us explico ràpidament, perquè Rafinha l'ha anat a agafar pràcticament a l'esprint i li ha portat directe a Lamin, que s'estava esperant perquè el xutés i compta si marca la mina.
0: Penal com una casa.
3: Al tanto, que el cinquè ja no cauen 90, ara cauen 45. Aguirre Zabala atura! Ha aturat Aguirre Zabala! Igual que Rafinha ha xutat, però en aquest cas Aguirre Zabala ja ha arribat a tapar. Estava prou ben xutat el penal, però molt bona aturada d'Aguirre Zabala. Al tanto, la rematada! I hem servit el córner molt ràpid.
0: Però s'han tardat un segon a llançar-lo.
3: Sí, sí. Rafinha ha anat a servir el córner com si fos un jugador del Liverpool.
4: No, i com si quedessin, per cert, 5 d'afegit.
1: Ja està bé, que pengi els penals. Per què ho tira la mina al penal?
0: Perquè Rafinha li ha donat.
1: Però, ostres,
2: perquè és bon company.
1: Diu molt de
2: Rafinha. Perquè és bon company.
1: Deixa'm acabar una frase,
2: de veritat. Perquè és un bon vestidor, perquè hi ha bona relació entre jugadors.
1: Cristo, me piro, tio, de
0: veritat. Va, Gonzalo, acaba.
2: Això sembla la taverna, ja. La taverna també marxa. Cada setmana. Divendres, taverna.
0: Va, què deies, Gonzalo?
1: No. Peso
0: va, no siguis nen, va, què deies?
1: És que ja no sé ni què anava a dir.
0: Que Rafinha
5: que deia molt de Rafinha.
1: No, que m'han cridat l'atenció perquè podia fer un hat-trick i li ha donat a la nit. No sé si és que estem a època de Balón d'Oro i vol fer el màxim de registres possibles de gols.
0: Que no s'hi posava, que era el seu ajudant amb De La Fuente, que és l'entrenador de porters, els que decidien els llançadors de penals, Marcus Sorg i De La Fuente, i que al final al camp ho parlaven els jugadors, que això ho deixava en mans dels futbolistes i, com ha explicat el Nil, és Rafinha qui va corren a buscar la pilota i li dona a Lamin Yamal, que llança el penal a l'esquerra d'Aguirre Zabala. L'atura molt bé el porter del Racing i et dic una cosa, ja està bé que falli el penal Lamin Yamal amb un 4-1.
3: Adeyemi torna a tirar una altra carrera espectacular. La passada de joc amb Cancelo era bona, però ara Adeyemi se'n va de dos. Segueix Adeyemi dins l'àrea, però què estàs fent, Karim? Però quina barbaritat! Atura Aguirre Zabala, córner! Aquest tio és boníssim!
4: És un recital de Karim Adeyemi, que ara pràcticament deixa trencat a Manu Hernando, que mira els seus companys dient no sé com parar-lo. Maurà la banqueta, José Alberto, que ja fa escalfar futbolistes. Aquest Barça no hi ha qui l'aturi.
0: És que el millor jugador del Racing és Aguirre Zabala.
5: Sí, sí.
3: Manu Hernando està corrent, però al costat d'Adeyemi és Manu Andando.
7: Juga el Barça, que ja ha servit el córner entre línies. La pilota arriba a Lamine, la paret la tirada malament ara a Lamine. Refusa la defensa del Racing. Servei de banda pel Barça, en queden encara 3. I el Racing se li està fent llarguíssim aquest partit. I de veritat, va pel Gonzalo, va per tots. Aquest Barça juga un altre ritme. I ja et pots plantar amb l'equip que vulguis aquí, que ara mateix el Barça tritura.
1: Mira, Bermo, jo les meves esperances de que aquest suplici acabi ja d'una vegada, perquè ja no puc més,
2: és
1: la setmana del 17 d'octubre, que té que anar a casa del Betis, al Barça, i després té que anar a casa del PSG.
0: És Madrid, no? La del 25 d'octubre és el Barça-Madrid.
1: Però a partir del 17 contra el Betis, realment...
0: Betis, PSG i Madrid.
1: Sí. Aquella setmana... Cristo, por favor. Aquella setmana és la que crec que realment al Barça se li pot complicar.
0: Sí, però al final hem de jutjar el que veiem ara. I com deia el Cristóbal, i és el que volia comentar abans, és un sacrilegi, no? I fins i tot et fa por dir-ho, però és que recorda el Barça de Guardiola que a la mitja hora havia fet 5 o 6 gols.
2: Ja està, cap a casa, ja està.
1: És que, té una sortida, perdona, difícil dissabte contra el Sevilla, però és que aquest Barça el veig imparable. Ni l'ambient del Pizjuán, ni un equip que apreta i que està bé com el Sevilla, ni res.
7: Entra a l'àrea, espera que hi torna, ara se'n va per fora la centrada des de la línia de fons, la refusa li queda Eric, la controla Pedri dins l'àrea. És que estem jugant amb 11 jugadors gairebé dins l'àrea, que només falta Joan García per entrar. Cancelo, centrada al segon pal, refusa ningú. La pilota que surt per servei de porteria, servirà el Racing.
4: Queda un minut i mig per acabar i aquest Barça no es cansa. Mira com corre ara Eric García per anar a buscar la pilota i donar-li a Aguirrezabala perquè pugui secar.
0: Nil, i a la mitja part vas a la llotja, no? Que ens hem de fer una foto conjunta caps de la SER i de Catalunya Ràdio.
4: Agafaré la barca, aviam com puc arribar-hi.
7: Ves baixant, si vols. Vaig
4: baixant, agafaré la barca, hi haurà una foto conjunta del record d'aquest dia tan especial per les retransmissions de futbol en català. Hi haurà una foto, una fotografia, que intentarem explicar-la. No amb imatge, si voleu us faré el vídeo, però l'explicarem de veu.
7: El Nil baixarà en homenatge a l'Aquadiver.
4: Sí, per cert, vols saber els expected goals?
7: Digues.
4: 3,68.
7: 3,68.
0: Això què vol dir?
4: Fer 4.
0: Aquesta xorrada
7: ja no moment. Torna a jugar el Barça a Lamine Yamal. A mi m'agrada molt els expected goals. Em sembla una dada molt rellevant.
0: A mi una de les tonteries més grans del futbol modern. Què són els expected goals? Expliqueu-ho, sisplau.
7: Entrada dura de Lamine Yamal. Un segon, ara t'ho explico. Veu
4: la groga, eh?
0: I sobretot com és que el
2: futbol. És que el sí que odia el futbol modern.
4: Entrada dura, eh? De Lamine sobre Íñigo Sainz Mata.
0: I targeta groga.
4: El futbolista del Racing li treu la targeta groga a Lamine Yamal. Serà l'última d'aquesta primera vegada.
0: És entrada dura, eh?
7: Sí, és una entrada dura. No sé exactament d'on ha sortit.
0: Perquè és al mig del camp.
7: Efectivament. Digo. És innecessària.
2: Els expected goals.
1: Jo crec que el fallar el penal...
0: Sí, anava frustrat.
1: Tu saps quan... Està com amb aquella cara d'enfadat.
7: A la tele, quan et repeteixen el gol i llavors de sobte t'aturen just en el moment del xut i et posa 0,17 per probabilitat.
0: Sí, ja, però com la calcules, la probabilitat? Perquè depèn del porter que tinguis davant, depèn de la qualitat del jugador que remati, depèn de tants factors que com el calcules.
7: És a dir, en tots els xuts, diguéssim, que s'han fet des d'aquesta posició amb el porter en aquesta posició, el més probable és que de cada un gol, 0,17, per exemple, entrin dins. És a dir, és estadística feta amb l'historial de gols. Per cert, arribem al descans. El Barça guanya 4-1 al Racing i ara el Nil pobret agafarà la barca.
4: Agafo la canoa, gran dia per fer-se aquesta espectacular fotografia. Si no torno...
0: No et queixis, que vas a la llotja a passejar-te.
7: Mira, pots anar...
1: I a menjar i a veure.
7: Home, la gent està començant a obrir els paraigües, jo crec que pots anar de paraigües amb paraigües.
0: És que us dic una cosa, sabeu que hi ha el Cirque du Soleil a Barcelona i està relativament a prop del Camp Nou, està a l'Hospitalet. Ho sap perquè la Mercè, la meva parella, treballa allà i han cancel·lat el show d'avui. I amb la gent ja dintre de la carpa i plovia tant que han cancel·lat el show i està a poca distància del Camp Nou, el Cirque du Soleil.
7: Una que va passar amb por, en alguns moments així.
2: Home, cau a la carpa aquella gegant del Cirque du Soleil i tenim un problema. El Camp Nou encara aguantarà.
1: No, i que sembla que per fi la gent aplica una mica la consciència i després de certes coses que han passat en el passat estan aprenent que ja no, la vida de les persones està per sobre de qualsevol show, qualsevol diners o qualsevol cosa.
2: Ara bé, quines ganes tenim de que instal·lin la coberta aquesta a la grada, eh?
0: Sí, totalment.
2: Va, ja sabeu que el que t'hi jugues Barça, Bermo, el fem amb el patrocini de CaixaBank, d'Estrella Damm i Quadis Ençà, que ja ho sabeu, és el concessionari oficial Nissan.
0: 10:25 de la nit, escolteu el que t'hi jugues Barça, CERC Catalunya, mitja part al Camp Nou, Barça 4, Barça 4, Racing 1. Ha fallat un penal Lamine Yamal. Paula, què dir d'aquests primers 45 minuts?
5: No res, la veritat que el Barça està sent molt superior i sí que és cert que gràcies a Aguirre-Zabala
0: I si ho dius amb un polvoró a la boca ja és impossible.
5: És que és complicat,
0: Sí, un bon joc de Nadal.
5: Gràcies al porter del Racing, el Racing no s'estan portant més gols. Sí que és veritat que veiem un Barça molt superior, però també sento que el Racing, deixant tants jugadors importants a la banqueta, com Yassir Sabiri, que potser és un jugador que et pot donar una mica més de perill ofensiu, o Pablo García, està sent bastant vulnerable.
1: Per què ho fa això el Levante i ho fa el Betis, de sortir amb suplents en partits que t'estàs jugant?
0: Home, però el Levante tenia un partit al cap de dos dies.
1: I què? Però sí que no, que són nanos que...
0: Ja, però ells saben quina és la seva lliga, entenc.
1: Hi han de dosificar esforços. És que si tu no surts a donar-ho tot contra un rival tan fort com el Barça, al final et mengen. Sí, i està parlant a Paula que el millor de l'equip està seient el porter, doncs imagina't si el millor de l'equip és el porter que s'ha enxampat dos golaços des de fora l'àrea.
5: Sí, a mi el que m'ha sorprès realment ha sigut que això, no?, que abans del partit veure com l'entrenador José Alberto ha realitzat més de 8 canvis respecte al partit anterior que van jugar contra l'Aves, que a més van guanyar. Vull dir, crec que
0: és que hi torna a haver lliga el cap de setmana.
5: Sí, no, però al final és un partit, sí que és veritat que és contra el Barça, que aquest Barça ha començat molt fort, però també és cert que xoca. Dóna la sensació de que ha intentat sortir a jugar el partit i no a guanyar.
0: Ja sabeu que ens podeu escoltar a la ràdio, la convencional, la de tota la vida, el transistor que utilitza la vicepresidenta del club, Maria Elena Fort, com ens ha explicat a l'especial que hem fet amb Catalunya Ràdio, també a l'aplicació per a...
2: Ui, a l'aplicació per a... Salut. Com tens la veu, Sique? Sí.
0: Bueno, escolta, porto quatre programes,
6: eh? Està perfecte per com estava l'altre dia, eh?
5: No, molt
0: heavy. Deia que... A l'aplicació per a telèfon de la cadena SER, que és gratuïta,
2: que ja ho explico,
0: descarregueu-la sí, i ens podeu veure a les xarxes socials del que t'hi jugues, YouTube, on poden parlar els oients que escriuen...
6: Mira, s'han tornat bojos amb Cancelo, s'han tornat bojos amb Rafinha, esperen golejada històrica i també esperen el dissabte la cançó del Gonzalo.
2: Sí,
6: que jo ja he parlat amb els meus contactes perquè em facin la cançó, us ho dic de veritat.
1: No, però és que
6: i l'Anna Palet em passarà el tall, que també està avisada.
1: Sí,
0: jo us dic una cosa, el Gonzalo canta molt bé.
1: Sí.
6: Home, si prefereixes tornar-ho a dir, però cantant...
0: L'he vist en directe i canta molt bé.
2: Anna, tenim la cançó de Perdedor.
0: La que va cantar el Gonzalo.
2: La tenim?
0: Ara te la recuperarem. Sí, ara la recuperarem, però abans.
1: Va ser un hit, perdona, un respecte que va ser un hit, eh?
0: Sí, sí, va estar molt bé.
5: Però d'això, no?
0: Tenim menció o no, que hem d'anar a publicar?
2: Qui vol jugar en un camp de primera aquí? Qui?
6: Tothom.
2: Qui? Gonzalo,
0: però aquesta ja l'has fet, no?
2: Un cap de primera.
0: Ja l'has fet, aquesta.
2: Bueno, però us ho recordo perquè no us oblideu. Perquè
6: aquesta ja està.
2: Amb l'experience de CaixaBank... Escolta, tu entres a Twitter. @experiencecaixabank. Amics. Comença amics. Experience de CaixaBank. Escolta, tu entres allà i tens tota la informació per aconseguir fer el teu somni realitat, que és jugar en un camp de primera, entre altres propostes que tenen els amics de CaixaBank. Fes-te client i demana informació. Ves allà. Escolta, que vull jugar en un camp de primera, amb CaixaBank. Amb qui? Amb CaixaBank.
1: Per cert, ara una ràpidament, amb això que estàs explicant d'aquesta experiència, a la Premier ja s'està venent una opció VIP que és per 25.000 euros passar un dia sencer a la concentració com si fossis jugador del primer equip, en aquest cas de l'Everton, viatges amb l'equip, vas a l'hotel de concentració amb l'equip, amb la xerrada del tècnic amb l'equip, arribes amb bus a l'equip, tot
6: això,
1: amb
6: no?
1: l'equip. A l'Everton ofereix aquest servei per 25.000 euros passar un dia com si fossis jugador del seu equip.
5: A mi com a esportista d'èlit crec que no m'agradaria.
1: Doncs mira, ja el negoci arriba fins aquí.
0: Va, són dos quarts, fem pausa i expliquem què és el que ha dit Mbappé al diari sobre amagar-se el missatge a la samarreta ahir contra l'Elx.
8: Tota l'emoció de la Lliga, el Betis juga a Barça.
1: Simplement vull dir que crec que el gafe del Barça a Europa era Araujo.
0: What?
1: Aquest any no està. I ojo, Jordi, el que diré jo ara, eh? I potser és la clau de que arribeu més lluny del que jo vull arribar.
9: No, no serà aquesta la clau. T'agraeixo la voluntat. T'agraeixo la voluntat, però serà la clau, per cert.
10: Ei, perdona, una estrella.
11: Ei, una estrella.
10: Perdona, una estrella.
11: Una estrella.
10: Què? Un crit valent?
11: Vinga, tots units fent força.
10: Una estrella!
11: De seguida.
12: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
13: Et donem aquests 20 segons de tranquil·litat per tu, per respirar. I per al teu Nissan, fins a 10 anys de tranquil·litat amb la garantia de Nissan Més. Fent el seu manteniment en un taller oficial Nissan. Consulta condicions a Nissan Ponés.
14: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
15: M'expliques un conte, papa?
16: I tant! Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
17: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
8: Que t'hi jugues Barça amb Sique Rodríguez.
18: El periquito de Colboni ha convertido Canaleta.
0: Sí, encara està en obres.
18: No, no, en obres no. Sique Rodríguez, esto es un pipicán. Esto es un pipicán. Que esto es no tener vergüenza.
8: Si creus que el Que t'hi jugues Barça és un gran programa i escoltes els partits amb nosaltres, et recomanem que parlis ràpidament amb el doctor de confiança.

0: Guanya el Barça 4-1 a la mitja part. Al Camp Nou, en breu connectem amb el Nil Solà, que ha anat a la Llotja a fer-se les fotos i a cobrir l'acte institucional que conjuntament amb Catalunya Ràdio fem amb el president del Barça, amb la Junta Directiva, en un dia on hem recordat els 50 anys de transmissions en català. La primera, Joaquim Maria Puyal, la va fer des de Ràdio Barcelona el 1976. I de la mà de Catalunya Ràdio hem recordat grans moments d'aquest 50 aniversari, que podreu recuperar a la pàgina web de la cadena SER, també a l'aplicació per a telèfons mòbils de l'emissora. Ha estat una hora i quart de ràdio fantàstica que hem emès conjuntament les dues emissores, SER Catalunya, Catalunya Ràdio, Catalunya Ràdio i SER Catalunya, amb les retransmissions del Que t'hi jugues Barça i la TDT, amb el Ricard Torquemada, el Bernat Soler, a la Banllotja del Camp Nou amb molts protagonistes. Val la pena recuperar aquest especial amb moments molt emotius i amb notícies com les que ens ha donat el president del Barça, Joan Laporta, que un cop aconseguida la final de la Champions el 2029, ara intentarà la del Mundial del 2030.
1: Claro.
0: La del Mundial del 2030.
1: Així ho farem, clar que sí.
0: I, president, ens ha llançat un repte per al Bermúdez.
1: I tant.
0: Just sortir de l'especial, s'ha aturat una estona amb el seu alter ego, amb el nostre Joan Laporta, i li han llançat un repte, dues paraules, que haurà de col·locar l'Albert Bermúdez a properes retransmissions. Ja comencem a tenir unes quantes propostes, les anirem dosificant, no cal cremar-les totes amb una retransmissió, però que sapigueu que Eric García, a qui hem entrevistat aquesta setmana Que t'hi jugues, fantàstica per ser l'entrevista, i la podeu recuperar també a la pàgina web de la cadena sèrie, a l'aplicació per a telèfons mòbils, ens ha llançat un repte amb dues paraules pel Bermúdez.
2: Sí, senyor.
0: I Joan Laporta, un altre, també amb dues paraules per a que coli el Bermúdez a la narració d'algun gol del Barça, si vosaltres voleu, al 606-32-72-11, 606-32-72-11, podeu llançar-li els reptes al Bermú amb dues paraules, les que més us agradin, que sonaran amb alguns dels gols del Barça al Que t'hi jugues. Anna Palet, aviam, què ha dit Kylian Mbappé al diari AS sobre la imatge que van veure ahir a ells amb tres jugadors del Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté, tapant-se el missatge aquell de "Todos somos caballas" i una inscripció a sota on recordava a Ceuta i a los marineros de la mar o los tripulantes de la mar. És un missatge vinculat als empresaris de
2: València.
0: Ceuta, que han volgut recordar els empresaris de València.
3: Sí, sens dubte és la imatge de les últimes hores, de la qual en portem parlant ja pràcticament tot el dia, i Kylian Mbappé s'ha volgut explicar, perquè evidentment doncs ha generat polèmica que tant ell com Vinícius i Konaté no es volguessin posar aquesta samarreta, i les explicacions les ha donat el diari AS. És un fragment llarg, però val la pena, perquè Mbappé parla clar sobre per què no van voler ensenyar aquest missatge.
4: Es, yo pienso simplemente es bien de explicar porque la gente, para que la gente entiende que, claro, fue una decisión de los clubes de meter la camiseta, de vestir la camiseta. Entonces nosotros como jugadores tenemos que vestirla. Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Sota y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Y, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo soy contra la gente de Sota, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos. Pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano. Y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz. Y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
0: Doncs aquestes són les declaracions de Kylian Mbappé al diari AS. Gonzalo, tu que ets una de les persones que coneix a Mbappé i al seu entorn, què et semblen?
5: No em sorprenen res. Crec que va una mica en la línia del que ell realment defensa i el que ell realment, el discurs que té en totes les coses socials a les quals ha participat en els últims anys. Jo crec que es va veure obligat a fer-ho perquè al final era jugador del Madrid i sortien tots amb la samarreta, però crec que ell té una vinculació molt gran amb el Marroc i amb totes les
6: coses socials.
5: Sí,
6: no?
5: coses socials, millor dit, que passen en el món, i crec que no volia posicionar-se ni en un cantó ni en l'altre. Realment ho explica ell mateix, volia estar amb el suport de tothom. I una altra cosa molt important, ell sí que dona la cara, ell sí que dona explicacions, i no ho fa Vinícius, que és capità del Real Madrid, que també diu molt. O sigui, al final, el dia següent de tot l'enrenou que hi ha hagut, de totes les crítiques, el que surt a donar la cara és Mbappé i no Vinícius, el qual està molt criticat per l'afició del Madrid i és un dels capitans.
0: Recordem que el president del Barça, Joan Laporta, ens ha explicat a l'especial que m'hem emès avui des del Camp Nou, que ells respecten la llibertat d'expressió i accepten que hi hagi equips que vulguin mostrar aquesta samarreta, però que el Barça no ho va voler fer el dia que va jugar contra el Llevant, perquè entén que és un missatge que no quadra la iniciativa amb el que defensa el Barça. I és que és una iniciativa, ho hem explicat al que t'hi jugues, que neix dels empresaris valencians, que li diuen als clubs de la comunitat, al Villarreal, al Llevant, a l'Elx, també li diran, suposo, al València quan jugui a Mestalla, que portin aquesta samarreta per donar suport als empresaris de Ceuta. Això ens ho ha explicat avui Vicente Boluda, que és qui lidera aquesta associació, i ens ha dit, diguem-ne, parlant en conversa amb ell, sense que sigui entrevista pública, però d'alguna manera autoritzats a explicar-ho, és un missatge simplement per donar suport als seus col·legues, als empresaris de Ceuta. Per tant, no és una iniciativa, diguem-ne, solidària, social, que va adreçada a la gent que ho està passant malament, tant els que viuen a Ceuta com els migrants que ara mal viuen a les platges d'allà.
5: Però això
0: que és,
5: no ho sabien
0: específicament,
5: els jugadors.
0: Específicament per recolzar els empresaris de Ceuta. I tens raó, Gonzalo, que jo crec que els jugadors els hi donen la samarreta i no saben exactament quin és el context. També Mbappé, Vinícius i Konaté devien saber que Abdel van linxar les xarxes socials per mostrar aquest missatge i van voler evitar problemes. Aviam, Nil, a la llotja del Camp Nou, quina és la fotografia ara mateix?
2: Doncs ara mateix sí que a l'espera pugui aparèixer el president Joan Laporta, que té molts compromisos. Tinc aquí a prop el director de Ser Catalunya, Joan Alegre, a l'espera de poder-se fer aquesta fotografia.
0: També tinc per aquí el que t'hi jugues, Barça, que al final és el gran impulsor d'aquesta iniciativa, doncs, perquè és qui va tenir la idea.
2: Aquí tens sí que el gran impulsor del que t'hi jugues, Barça, Joan Alegre, en directe ja el que t'hi jugues, Barça.
6: Hola, bona nit, com esteu?
0: No, deia, Joan, que l'especial que hem viscut avui, que és fantàstic, Història de la Ràdio, es deu, bàsicament, i ja ho diré jo, sense ànim de fer-te la pilota, que no en tinc cap necessitat, que neix del teu cap. Vull dir, és una idea que té el director de Ser Catalunya, el Joan Alegre, de fer aquesta història conjunta, i que ens ha sortit molt bé, no?
6: Ha sortit collonut. Que podem estar molt orgullosos. Ha sortit com si estiguéssim treballant amb Catalunya Ràdio durant molt de temps. La veritat és que el Jordi Borda va agafar la idea al minut i ha anat tot molt rodat, i estic molt orgullós de fer el programa que hem fet.
0: Et dic una cosa, quan amb el Torquemada ens hem abraçat al final de l'especial, m'ha dit a cau d'orella, per quan el pròxim?
6: Bueno, jo crec que podem fer moltes coses amb Catalunya Ràdio. Són complementaris, tenim públics afins, i a més ells ja tornant al que t'hi jugues, nosaltres estem al mig i ells a la tarda, per tant ens podem traspassar oients, i com més oients tinguem, més facturarem entre els dos, tu, i els altres que n'aprenguin.
7: Que n'aprenguin!
0: És el millor, Joan Alegre, gràcies. Ara es faran la foto, el Nil està a la llotja, no pots veure el que succeeix a la gespa. Bermo, explica'ns, perquè com diu el Gonzalo, hi ha notícia al Camp Nou.
8: Doncs sí, sembla ser que la segona part no la podrà jugar Joan Garcia, perquè veiem que Chesney s'està canviant, està vestit de porter i pinta que jugarà ell la segona part, i no l'Ivakovic, a més a més.
5: Bermo, però és que quan parlàveu del fitxatge de l'Ivakovic, jo tenia claríssim que Chesney seguiria sent el segon porter, per un tema de rols, per un tema de que porta més temps al vestuari, perquè no se l'anava a carregar una persona molt estimada dins del vestuari, que la gent confia molt en ell. Llavors, estava claríssim que almenys avui l'oportunitat era per Chesney. Quan arribi la Copa del Rei, quan arribin altres competicions, potser ho farà a poc a poc, no vol fer tan brusc, però de moment té molt sentit que prengui aquesta decisió.
0: Sortirà Chesney, aviam si sabem exactament què li ha passat a Joan Garcia. Ho fa somrient, abraçant-se a Carles Naval, el delegat del Barça, transmetent tranquil·litat. Un Chesney, que ja ens va dir Eric Garcia al que t'hi jugues, és el més bromista del vestidor, disputarà els seus primers minuts com a porter al Barça aquesta temporada, al Camp Nou. Insistim, ara mateix pendents de saber què és el que li passa a Joan Garcia, que ha estat substituït a la mitja part. Juga Chesney els segons 45 minuts.
5: Sense tindre confirmació oficial de lo que li ha passat a Joan Garcia, sembla ser que l'última jugada de la primera part, el Joan, quan ha anat a buscar la pilota darrere de la porteria, a la gespa artificial que hi ha darrere, que és com una moqueta que hi ha allà, ha fet un mal gest i s'ha resbalat.
0: S'ha relliscat. No, però està molt bé, perquè vas donant notícies. Estàs pendent de tot, eh, Gonzalo?
5: Bueno, al final ja que està Ridi.
0: No, és que el Gonzalo és periodista, eh?
8: I una altra cosa, per cert, és possible que el segon gol de Cancelo el donin a Villalibre en pròpia porta, eh? Perquè el xut de Cancelo anava fora, de manera que quan toquen Villalibre és quan se'n van dins. I normalment, si un xut va dins, encara que només el toqui lleugerament un altre futbolista, li donaran a aquell altre futbolista. Per tant, jo crec que el segon gol de Cancelo potser no puja al marcador per Cancelo, diguéssim.
5: En les aplicacions oficials de resultats de la Lliga, donen a Villalibre, Bermo.
8: Per això ho refereixo, que és molt probable que acabin donant-lo a Villalibre, que és qui toca perquè el xut anava fora. És a dir que, clar, ja,
0: però és una rematada a porta, no?
8: Clar, tècnicament no és a porta, el xut anava fora. Bueno, per pues... tant...
5: Escolta, la segona part, amb pluja i Chesney a la porteria, pot ser divertida, eh? Ja ho dic, eh? Ja... M'agrada, ja. Ja veig possibilitats.
8: Possessions llargues, comença la segona part. El que t'hi jugues, Barça, de ser Catalunya. Ha començat ja la segona i sí, ara sí, és molt important, possessions llargues, que el Racing no toqui la pilota, si us plau, en cap moment del partit. O màxim en dos moments del partit.
5: Un gol del Racing cau segur. Ja veuràs.
9: I 4 metres del Barça.
10: Potser ja ha caigut. 3 del Barça.
8: Cau la pilota a Adeyemi, bon control d'Olmo entre línies, i pot haver hagut falta l'àrbitre. Munuera Montero diu que no. Que no és falta, ha refusat la defensa del Racing, serà servei de banda pel Futbol Club Barcelona, l'equip que porta el nom d'aquesta ciutat. O al revés, depèn de com ho veieu. Juga Gerard Martín, Christensen canviant el perfil per Eric García. Eric García amb Lamine Yamal, bona passada al mig, arriba Rodri com una exhalació per jugar novament amb Lamine Yamal. Bon canvi de banda ara de Lamine, que intenta trepitjar la pilota i torna a la banda dreta des del mig, gairebé en posicions de mitja punta. Se'n va de dos, Lamine, se'n volia anar de tots. Lamine ha acabat perdent la pilota intentant entrar a l'àrea. Surt el Racing a la... Bueno, una contra molt poc portada. Villalibre jugant al Racing enrere. Finalment la pressió del Barça ha obligat el Racing a tornar a la pilota entre centrals. Minut 46 amb 20 segons, la té el Racing.
0: Recordo que podeu escoltar el que t'hi jugues Barça des de la ràdio, a l'aplicació per a telèfons mòbils, a la pàgina web de la cadena SER, també a les xarxes socials, on hi ha molts comentaris. Alejandra, n'hi ha un que em fa gràcia.
10: Quina
0: diu que és talismà. Reca 86, visca el talismà Alejandra, amb ell anem de 4 en 4 a...
10: Sí, només un dia 4, els altres 5,
0: sí,
10: cuidao.
0: Sí, 5, no 4, sinó 5.
10: No,
0: i hi ha
10: paneta.
0: Diversos missatges pel Gonzalo i el Cristóbal, eh?
10: Sí, algú diu Gonzalo, no, en aquest, manam a Gonzalo, Gonzalo, no et deixis trepitjar pel Cristóbal, fot-li canya.
5: Sí, mira, jo
0: n'hi ha un altre, Gonzalo, que diu, el Juan, si no aguantas ahora a Cristo, en una FM hubiera salido loco.
5: Confessaré dos coses, he rebut diversos missatges de gent que m'estima i d'amics meus. M'han fet diverses preguntes, en concret resumirem dos. Una és, ¿tanto cariño tienes así que para aguantar este suplicio?
10: I la respuesta és...
5: I la resposta de moment és que sí. I l'altra, ¿quién es el energúmeno que tienes al lado? M'ho pregunten molts amics meus.
10: Sigue.
5: Me l'han preguntat mucho, que ¿quién era el energúmeno que tengo aquí al lado?
0: Es que era una gran definició, energúmeno.
5: No sé cómo definirlo.
10: El meme del sí que escupint, també el podeu posar a xarxes, eh?
9: Voleu sentir a Gonzalo cantant?
0: Perdó.
9: Voleu sentir a Gonzalo
0: cantant? Ràpidament, que ja ha començat la segona meitat.
8: Com si ha començat?
11: Tu eres un perdedor. Això d'entrada. I perdedor.
0: Això és la ràdio, no a les 6 de la matinada de Luz de Gas.
10: Però t'anava a dir borratxo o no?
0: No, seré.
8: Li ha arribat la pilota. Servei de córner. Córner pel Barça.
0: El primer.
8: I va Lamine, el primer en aquesta segona part, exacta. Juga ja en curt amb Dani Olmo. Olmo amb Pedri. És Pedri qui intenta la centrada. La rematada de Deiemi de cap és tímida, se'n va fora. Pilota per Julen Aguirre Zabala. Hem d'aprendre a pronunciar bé aquest nom.
10: Sí.
8: No és dels fàcils.
10: No.
8: Julen Aguirre Zabala. I a l'altra banda hi tens a Void Exchange. Vull dir que no passa res. Tot es perdonarà. Si només
10: en
8: sabeu pronunciar un dels dos és suficient. Servirà el Racing de porteria. Tres jugadors, els tres davanters del Barça, preparats a la línia de l'àrea per entrar. I ja juga Aguirre Zabala en curt, juga a la dreta amb Pedro Felipe, i el Racing intentant sortir amb la pilota jugada, tot i la pressió alta del Barça i el tanto que se'n surten, i de quina manera. La pilota arriba per una passada boníssima. Arriba Villalibre, intentava una passada, però Joao Cancelo ha estat molt atent per robar aquesta pilota i al tanto que el Barça hi torna, i ara és Adeyemi qui intentarà guanyar en velocitat, i avui amb un equip tan endavant. Adeyemi s'ho està passant de conya, entra a l'àrea, Karim Adeyemi, quin túnel ha tirat Adeyemi, la rematada fora! Adeyemi s'ho està passant avui de nassos!
12: Bueno, un jugador que amb espais, un jugador que amb espais està demostrant ser una autèntica bèstia.
9: Veig que escalfen molts jugadors, no, a l'Arça? Hi haurà canvis aviat,
8: Molts jugadors, de fet, fins a tots els que poden arribar a escalfar, que són 5. Juga el Racing, tornant a intentar sortir diguéssim, amb la pilota controlada. És Canales, juga entre línies. M'agrada moltíssim aquest Gueye, m'agrada moltíssim. Sap trobar molt bé la sortida de pilota, ho fa de conya. És un jugador que jo crec que mica en mica anirà guanyant pes aquesta temporada. Amb aquest Gueye, precisament, jugant a la banda dreta, intenta la centrada, Racing! És una rematada que ha anat d'arana cap a fora directament, però realment, si arriben a porteria, és gol.
12: Doncs et donaré...
8: Una rematada d'arana que ha anat directament a fora, però de miracle.
12: Et donaré una dada, Albert, sobre amb aquest Gueye, que... Li has de donar les gràcies a l'scout del Racing perquè el van fitxar d'un equip de segona divisió d'Albània, que es diu Partizani Tirané.
8: Tirané. Oh, espera, que aquí és Lamine Yamal qui ho intenta, la rematada, el pal Lamine, el pal Lamine, el pal Lamine! Rematada de Lamine, que està buscant el seu gol, però de moment no el troba, s'ha trobat amb el pal, però serà córner favorable al Barça. Serveix el Barça, ja en curt ha servit a Pedri, juga amb Lamine des del vèrtex de l'esquerra, i va Lamine, segueix Lamine, el tanto Lamine que suplensa, frena, però és dins l'àrea, com recordeu a Messi aquell dia del 5-0 que es para tranquil·la dintre l'àrea i després fot una centrada que va al pal, doncs aquest mateix desafiament és el que ha fet Messi, és el que ha fet Lamine des de l'altra banda. Jugarà ja novament el Barça, novament en de córner, i ara la penjarà Dani Olmo. Olmo buscant el primer pal, Adeyemi! Fora, novament córner.
13: El tercer.
8: Tres en qüestió de res. Sí, sí.
13: Hola, Nil, ja tornes aquí,
9: no patiu.
13: Ha anat bé? Ara ens ho expliques, el córner i ens ho expliques.
8: Sí. Has aprofitat per menjar alguna coseta o què?
14: Ara ho explico.
8: Ah, vinga, va. Olmo ho provarà en curt, jugant amb Lamine Yamal. Lamine, que la deixa enrere, és Cancelo a la posició de xutar. Olmo finalment acaba centrant, el refús de Villalibre, torna a ser córner.
13: El 13.
12: I el Barça, que té una mitja de gairebé 10 córners per partit, però és que no els fa efectius. Crec que és una altra assignatura pendent.
13: Falta Araujo. No, Ronald?
8: Olmo en curt amb Lamine. Torna la pilota per Olmo. Olmo ara al vèrtex, pot aixecar el cap, busca la centrada, segon pal! No hi arriba Christensen, que crec que s'ha fet mal, ha xocat de cap amb un defensa del Racing, que és qui ha patit la pitjor part, perquè és qui ha acabat estàs una estona al terra, s'aixequen els dos jugadors, no ha passat res.
13: Que deia si fa falta Araujo, Bermu, que si fa falta Araujo, que el Barça no marca de córner.
8: Bueno, sí, claro que faltó yo, siempre faltó yo, pero claro que era córner, tendríamos que explicarlo,
9: cuatro,
8: ¿no?
9: ¿Cuatro para Brian Fariñas?
8: No, sí, Brian me cae muy bien, pero me robó el dorsal. Ya volveré, porque ahora lo estoy haciendo tan bien en Liverpool. Estoy haciendo unos pases, bueno, he dado uno, ¿no? Pero qué pase. Qué
13: ara
8: locura,
13: sí,
8: qué bueno soy.
13: Ara sí, que hem d'explotar els teus personatges, Bermu, que per això estàs al que jugues Barça, perquè narres bé, però imites millor.
15: Ara sí.
10: Ens diuen per aquí pel YouTube.
8: Era córner, Leches.
13: 13, en porta el Barça.
10: Diuen, m'encanta com Adeyemi passa a parlar del triomf amb autoritat i els destrossa.
13: Cristom.
9: I si vols veure estrelles, mira, tens diverses opcions. Pots veure la gala dels Oscars, pots anar al Camp Nou, pots anar al Passeig de la Fama de Hollywood, o pots anar a la nevera, que ja les tens totes. Totes les teves estrelles d'Am.
13: Aquesta l'has pensat,
9: ben fresquetes. I estona,
13: I
9: ben bones. Estrella d'Am, va. Patrocinador del que t'hi jugues, Barça.
13: 8 minuts de la segona meitat, guanya el Barça 4-1. Pendents de saber què té Joan García, aviam què ens diuen des del Barça. Hi ha unes imatges, Gonzalo...
8: La centrada de Pedri, fora! No hi ha arribat Eric García, que intentava una rematada, apareixent per sorpresa com a lateral dret, ha estat a punt, li ha faltat un petit suís per...
13: Vinga, ara sí, que la notícia aquesta és important. Hem vist unes imatges, Gonzalo, que sí, es veu clarament com, per culpa, suposo, de la pluja, que el terreny de joc al
5: rellisca,
13: borde del camp...
5: Quan va buscar la pilota, rellisca i fa com un mal gest, i no sé si és un tema d'isquio...
13: Com s'hagi trencat Joan García amb aquesta tonteria...
5: Bueno, recordem que ara hi ha el partit de dissabte contra el Sevilla, i després hi ha un paró de seleccions de 3 setmanes, que això li pot vindre bé per poder descansar i recuperar-se.
13: Es veu clarament que rellisca amb la gesta artificial que hi ha darrere de la porteria...
5: No hay lugar a dudas, com es diu.
13: I aviam què és el que diuen des del club, Nil, perquè és important, la baixa de Joan García pel Barça. Ara mateix està jugant Chesney de porter.
14: Sí, estem pendents del que ens digui el club. De moment juga Chesney, el que deia Gonzalo, fins al dia 10 d'octubre no torna a jugar el Barça contra el Getafe, per tant són tres setmanes, més de tres setmanes netes.
13: Ja, perquè hi ha un partit dissabte, al Tijuan.
14: Bueno, un dia i Livakovic perquè ha vingut, doncs.
8: És una bona pregunta.
5: Ha sigut pitjor que li agafés una setmana de Champions League o una setmana de tal. Ara tens un partit que et perds i tot va bé.
9: Us preocupa el Sevilla, per favor, que som al Barça.
5: Humilitat, Cristóbal.
13: No, no. El Sevilla, Pizjuán, cuidado.
9: Però veieu algun rival a la Lliga, per favor?
13: Digues, Nil.
14: Podem explicar que les primeres informacions és que canvi per precaució.
13: Val.
14: Donarà més explicacions si hi ha, però que en principi canvi per precaució.
13: Josep, posa a baixar-se que la gent estigui tranquil·la, que pregunten molt.
9: Precaució.
13: Canvi pel que ens diuen des del club per precaució.
8: Garcia, arriba a la línia de fons, la centrada d'Eric, arriba al mig, refusa Manu Hernando i la pilota li torna a caure a Lamine en molt bona posició. Fa un giret d'aquests de Xavi Hernández, juga a Lamine a l'esquerra amb Joao Cancelo. Cancelo per Adeyemi, és dins l'àrea des del vèrtex. Ai, Adeyemi s'ho pensa, ara trepitja, juga tranquil·lament enrere, està fort de confiança. Li fa arribar la pilota a Cancelo, que prova la centrada, refusa la defensa del Racing, refusa Pedro Felipe, però Adeyemi molt atent, torna a caçar-la, juga amb Cancelo. Jugades al primer toc, el primer toc tota l'estona fins a arribar a Adeyemi novament, la centrada va enrere, Dani Olmo intentava un retall dins l'àrea, refusa Pedro Felipe, intenta sortir el Racing a la contra, i surt Pedro Felipe tot sol, com si fos ell el sèptim de cavalleria, però entre Eric García, que aplaudeix al Camp Nou, Eric García i Christensen han acabat robant aquesta pilota.
14: Per tancar el tema, Joan, canvi en principi per precaució, evidentment se l'hauran de mirar i s'ha de fer més exploracions, però en principi hi ha tranquil·litat, per tant, una bona notícia de moment sobre l'estat de Joan García, i us explico ràpidament que s'ha fet aquesta foto a la llotja a la mitja part, molta gent de la SER, Jordi Martí, cap d'esports, Laura Martínez, cap d'esports de Madrid, també Iu Andrés, cap de continguts de Catalunya, Joan Alegre, el conseller Berni Álvarez, i també Joan Laporta, Helena Fort, Xavi Campos també en representació de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, per tant, tothom allà. Per cert, això de la llotja és un festival, Evermut.
13: És un
14: festival.
8: Què?
14: Explica.
8: Espera un moment, ara t'ho explico. No, se li ha escapat la pilota a Lamine Yamal, la passada de Pedri el deixava sol, però no ha pogut controlar Lamine, que avui està tenint un dia de llums i ombres, per dir-ho així, mentre hi ha un jugador del Racing que està estès sobre la gespa.
14: Crec que és Pedro Felipe. Pedro Felipe, que es toca els isquios.
13: Aquest havia jugat, ja està expulsat, eh?
14: Sí, havia jugat un minut el dia de l'Alavés, n'havia jugat 16 contra el Villarreal, avui ha durat 57 minuts a la Camp Nou i hi haurà
13: canvi. I què, hi ha més canapes amb la porta o amb Bartomeu a la llotja del Camp Nou?
14: M'ha semblat un festival, que jo no hi havia anat mai.
8: Jo vull fer una retallada.
14: Molts capés.
8: Sí, capés.
13: Toni Clapés.
8: El capés, jo vaig fer una ratada perquè vaig pensar, aquí el senyor Porta està posant aquí menjar per tot Cristo. I no. Hem de ser una mica més tranquils.
13: Recordo quan va venir Bartomeu el que t'hi jugues, que va dir que la imitació parlava millor que ell.
8: I home,
13: ja canvia el Camp Nou, canvia el Racing, doble canvi, Nil.
14: Sí, hi haurà un doble canvi al Racing. El primer serà Iker Luque, futbolista que ha arribat aquest estiu de l'Atlètic de Madrid. De fet, m'atreveria a dir que triple canvi, perquè entrarà Íñigo Vicente, Iker Luque, i el tercer, amb la moda de tenyit de ros, és l'amic de Bermúdez, Zaviri, marxarà a Sier Villalibre. El primer dels...
13: Zaviri és el pitxitxi del Racing amb 5 gols, el que passa és que tots els ha marcat a casa.
9: Brutal.
14: 5 gols en 5 partits, tots els ha marcat a casa. Marxen Villalibre i Arana, els dos davanters. i el tercer futbolista encara no ensenyen el d'això, el tercer futbol, el Cartaló, el Pissarra.
8: Ara el d'això, el d'això.
14: Pedro Felipe, evidentment, lesionat. Per tant, marxen a Sier Villalibre i Arana, doble canvi, marxen els dos davanters, marxa també Pedro Felipe i també hi haurà un doble canvi al Barça i és notícia perquè tornarà a jugar Gavi després de molt de temps, serà la pròxima aturada. Gavi, Bernal, llestos per entrar quan la pilota surti.
13: Gavi entrarà al camp després de l'ensurt que va tenir amb aquell cop al genoll, també ho farà Bernal, en breu el doble canvi al Barça. És important, que torni a jugar Gavi per la seva qualitat i pel caràcter que transmet a l'equip.
8: I tantíssim que és important. I tantíssim. I ara... Gavi, Bernal, preparats per entrar.
13: Digues, Gonzalo.
8: Entra...
5: No, ràpidament, veient que entren nanos del filial del Barça, el Racing Santander tenia un nano que estava despuntant a la pretemporada i les primeres dues jornades de Lliga, i va decidir deixar l'equip de la seva vida, que estava primera, debutant a primera i jugant de titular, per marxar al Madrid-Castilla. És una decisió... No sé si vosaltres faríeu el mateix.
9: Madridisme.
5: Tu portes tota la vida al Racing Santander, és de Santander, et fan debutar... Ho fas bé, quedes de titular i a les dues jornades deixes l'equip a l'últim dia del mercat i marxes per jugar a Primera Federació.
9: Clar.
5: Què faries? Et ve el Madrid i et queda i vas mal al Madrid o et quedes a casa teva jugant a Primera?
13: Desconec la casuística, per tant, no puc opinar.
12: També és entendre una mica realment la situació d'aquest jugador.
5: Sergio Martínez, crec que es diu el nano.
13: Hi ha hagut falta de Adeyemi, targeta groga, pel jugador del Barça.
14: Sí, targeta groga per una forta entrada de Karim Adeyemi, que s'ha passat de frenada. És la segona que veu un futbolista del Barça. L'havia vist a la primera, la Minyamal. I mira, l'amic de Bermúdez, Zaviri, que la primera pilota que toca, de fet, no l'ha ni tocat. Ha impactat amb un futbolista del Barça. Veurà targeta groga. Per tant, 4 recompte. Pedro Felipe i Zaviri pel Racing, 2 pel Barça. Lamine Adeyemi. Es disculpa amb Gerard Martín.
13: Fort, Acaba de rebre targeta groga sense tocar encara la pilota.
12: Sí, sí.
8: Efectivament, ha tocat abans la cara de Gerard Martín, pobre.
14: Doble canvi al Barça. Entraran Gavi i Marc Bernal. Els dos substituïts seran el primer d'ells, Rodri. Aquí al Camp Nou ovaciona. I el segon serà Pedri. Les mitges horetes que se li estan estalviant a Pedri. Ves que no siguin una gran notícia pel futur del Barça. Entren Gavi, Bernal, marxen Rodri i Pedri.
13: Paula, t'agraden els...
8: Hasta que lo convoque. Hasta que lo convoque la selecció.
13: El seleccionador divendres, hi ha llista de la selecció espanyola.
8: Bueno, pues
13: juga quatre partits, no? Espanya en aquesta aturada per seleccions. Quatre partits de classificació per a la Nations League. Paula, marxa Rodri, entra Bernal, marxa Pedri, entra Gavi. T'agraden els canvis?
12: Aviam, m'agraden sempre i quan el Barça pugui aguantar i controlar el partit en el mig del camp. Vam veure l'altre dia que amb els canvis de... amb el canvi de Pedri es va veure una falta de control en aquests últims minuts de partit contra el Llevant. Així que, m'agraden, no m'agraden. Sí, m'agraden sempre i quan hi hagi aquesta responsabilitat.
5: I cada vegada que surt Gavi, com sempre té l'abraçada de Hansi Flick, es nota que és el seu ull dret, o un dels seus ulls drets, que el té un carinyo especial. En una setmana en la qual, en un entrenament d'aquests últims dies, va estar durant molta estona parlant Hansi Flick amb Gavi, en una parte que van fer els dos, amb un ajudant també de Hansi Flick, a les tres allà parlant, i durant 15 minuts van estar parlant, i casualment avui juga.
9: Culé, tu. El pitbull de la Masia, el Gattuso.
13: Podeu anar deixant els vostres missatges a les xarxes socials del Que t'hi jugues. Estem al 61 de partit, 4-1 guanya el Barça. Ràpidament, Alejandra, què diu la gent?
10: Doncs mira, diuen, des de que el Bermúdez narra els partits no hi ha estrelles buides a la ràdio. I un altre que diu, Alejandra, eres el talismán este any, ho tornen a dir, jo no digo nada, però ho tornen a dir.
14: Aquesta l'escola té, Alejandra, l'escola té.
10: No, està aquí. Jo no m'ho invento res.
8: Pilota de córner del Barça, serveix a Adeyemi, que li torna la pilota a Joao Cancelo, pot provar la centrada, Cancelo, ha estat curta, refusa la defensa del Racing, el Racing ara mateix tancat a camp propi, mentre la té Dani Olmo, amb un Gavi, aquí ja la tonteria del cabell rosa s'ha acabat.
14: Ja anava a ser.
9: Va ser una aposta.
5: A modo de curiositat, us recomano que quan arribeu a casa avui, que plou i estareu al llit allà tranquils abans de dormir, mireu al TikTok un vídeo de Koundé, que la seva empanada de la gespa també és al carrer, com a la rotonda d'abans d'entrar a la ciutat esportiva quasi s'emporta avui per endavant un cotxe a una empanada conduint, que és igual que el veu allà al camp.
13: Sí, amb i a més ha una imatge.
8: Bona passada per Gavi, que pot deixar la pilota enrere per Lamine, és a la frontal, remata Lamine, toca a Adeyemi, li queda la pilota a Adeyemi. Ara Lamine s'haurà enfadat amb Adeyemi perquè, clar, s'ha ficat al mig de la trajectòria. Adeyemi intentava jugar, però ha refusat un jugador del Racing. Novament, córner.
13: En portem ja 14 o 15, no?, del Barça en tot el partit.
14: Sí. Ara mateix el Barça són 16, crec, sí.
13: 16?
12: Mare meva.
13: 16 córners, va camí de rècord,
14: Segur. Camí de rècord, per cert, ara, després del córner, us explico una dada de Rafinha, també, camí de rècord, sense cap mena de dubte.
8: És Rafinha qui s'entrarà, de fet, aixeca les dues mans, I Rafinha intenta penjar-la al segon pal. No hi arriba Christensen. Un altre córner que se'n va a tot el que vindria a ser Campistraus.
14: Una dada del nostre company Fran Martínez, val a dir-ho. Jugadors que han marcat en els primers 7 partits oficials d'una temporada en el Barça 9 gols o més als últims 60 anys.
9: Aviam, faig West.
14: Rafinha a la 26-27. 9 o més. Ronaldo, 97. Messi, amb 9 també, 11-12, 2011-2012. Messi a la 13-14 i amb 10, Messi a la 12-13. Per tant, si avui Rafinha marca un gol més, es situaria empatat amb Messi en aquests més de 9 gols en els primers 7 partits.
8: Canvialo.
9: Premium.
14: Doblete, i et quedes tu sol únic.
8: Club selecto, claro, evidentemente.
14: Rafiki.
8: Somos bueno y tal, todo lo que tú quieras, pero los récords son míos. Tanto Chesney que se ha fotut un lío. Zabiri, gol. Oh,
14: meu.
8: Gol del Racing.
15: Jo què s'he dit?
8: Chesney s'ha fotut un embolic. Que mare de Déu, quin desastre de Chesney. Marca Zabiri, marca el Racing.
14: És pregunta per Hansi Flick, per què no juga encara Dominic Livakovic? Ha arreglat el gol Chesney a Zabiri, que marca plaer quan la perd, respon pràcticament al Camp Nou amb crits de Chesney fumador, això és pràcticament còmic. L'ha anat a abraçar ràpidament Gerard Martín i Christensen, errada flagrant de Chesney. Barça 4, Racing 6.
13: És una errada greu del porter del Barça, cedeix la pilota Gerard Martín enrere perquè la jugui amb els peus, el pressiona Zabiri, però té temps de pensar, fa una cosa estranya.
8: Falta, home,
12: falta. Ha trepitjat la pilota.
8: Ara sí que hi va el Barça, ara sí que hi va el Barça. Vinga, nano, vinga, Olmo, ara i vas tu sol, prova-ho tu, Olmo, juga enrere, Adeyemi, Pep, meu pensistant, és penal, el tercer penal a favor del Barça, un altre que provoca Adeyemi, perquè és que Adeyemi és un tio que té una arrencada tan bèstia que tots els jugadors arriben tard quan intenten robar-li la pilota. Penal pel Barça, ràpidament espero que la broma de Chesney es pugui solucionar.
13: Anem per parts, perquè passen tantes coses que no tenim temps d'analitzar-les.
14: Encara demana disculpes, eh?
13: Ara expliquem bé el que ha passat amb Chesney, que li ha costat un gol al Barça, és una errada greu del porter blaugrana, però és que la reacció és tremenda, perquè la jugada següent el Barça provoca una ocasió de gol que acaba en penal.
12: Sí, és com que sembla que el Barça necessiti, no?, aquest punt de tensió per tornar a reconnectar-se o tornar a reavivar aquesta fam ofensiva.
5: I penal molt tonto del Racing.
14: Rafinha vol el rècord.
8: Rafinha vol el rècord.
13: Home, ja havia deixat el penal abans a Lamin, ara li toca a ell.
8: Ha deixat un penal, però ara no em deixarà un altre, no.
14: Vol el rècord, Rafinha, i Chesney, que continua demanant perdó a afició i a companys.
8: Esperant, estan, suposo, revisant. Jo crec que sí. Al final, el tema és que no hauria d'haver set penal, hauria d'haver sigut gol.
13: Jo crec que Adeyemi es comença a tirar abans de que el toquin.
5: Jo el veig molt justet.
8: Ah, bueno, si és així, si n'és vestit de blanc hauria sigut penal, perquè aquest any n'hi ha hagut uns quants.
9: Molt bé, Vermo.
8: Allà hi va Rafinha.
13: Gran populista, Vermo.
8: Xiula Manuela Montero.
5: Home, no.
8: Rafinha se'l mira. Ara per on aniràs, Rafinha? Fa diverses passes, Rafinha. Un altre cop igual. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Rafinha, no sap què és fallar. Tot ho fa bé, aquest tio. Tot ho fa bé. Tot ho fa fantàstic. Torna a marcar Rafinha des del punt de penal. Torna a donar tranquil·litat al Barça. Barça 5, Chesney calmat, Racing 2.
16: Que se't farà molt llarga la temporada, una nova maneta, i el que t'hi jugues, Barça, com ho celebrem? Com ho celebrem? Doncs amb una estrella d'am. Salut, companys! Salut, culers!
14: 7 partits consecutius del Barça guanyant, 7 partits consecutius aquesta temporada en el que ha marcat Rafinha, que es situa líder en solitari, màxim golejador de la categoria. 9 gols ja en Lliga, Rafinha vol el rècord i encara li queden 20 minuts. Si Gabriel Jesús, que ara entrarà, no diu el contrari.
13: Hat-trick de Rafinha, que el celebra ensenyant 3 dits de la seva mà dreta, i acaba com sempre amb la celebració Spider-Man quan sonen alarmes als telèfons mòbils. Ara les expliquem. Ara les expliquem. El Barça marca el 5è, 5-2. I què passa al Camp Nou, Nil?
14: Sí que passa al Camp Nou, que no podrà superar Messi perquè marxa la carrera, es posa la gent de peus. Rafinha marxa, entre Gabriel Jesús. És el Camp Nou, vacionant Rafinha.

0: passar per la platja de Castelldefels, que se l'han trobat molta gent que anava per allà, inclús fent esport, inclús han parat a fer fotos i s'han trobat allà sol.
1: Va a veure la meva història.
2: Aquest tio està enamoradíssim de la platja, eh? Aquest tio està enamoradíssim de la platja.
1: Aneu, aneu junts?
3: Clar, fa molt bon
2: dia. Falta perillosa pel Racing i groga Cancelo.
4: 5-2, eh? Minut 60... 8 de partit.
3: I eclipsat.
1: Tercera groga per un futbolista al Barça.
3: Eclipsat el desastre.
2: La rodes en la Canales, que centra ràpid. Olmo. Olmo molt ràpid. Intentant tapar aquesta centrada. Adeyemi juga amb Lamine Yamal, que ara s'ha posat el braçalet de capità. Capità 3-0-4. És Lamine Yamal, mentre recupera la pilota el Racing. Al tanto, la passada enrere buscant Zabir, intenta anar-se'n de diversos dins l'àrea. Recupera el Barça a les mans de Chesney, cau la pilota.
0: I us estic veient molt suaus amb el tema de Chesney, la errada que ha fet. No. O sigui, poc per estem parlant. Si hi havia dubtes amb el tema de la porteria suplent. O sigui, el que ha passat avui és molt bèstia.
3: És motiu d'execució pública demà a la plaça Sant Jaume a les 9 del matí.
5: Mare meva!
3: Home, per favor.
5: És que ha quedat camuflada pel gol.
4: El Barça ha reaccionat ràpid a prova que tombarà el que ha suposat el cinquè gol de l'equip. Però l'errada de Chesney és greu.
2: És terrible.
4: Difícil d'explicar perquè tampoc la pressió de Sabiri és espectacular. Es fa un embolic amb la pilota als peus i acaba cedint el gol del Racing. Gol. En tot cas, per requadrar, Nil, els oients que ens estan escoltant el que t'hi Barça, pel que ens diuen des del club, després de les primeres exploracions a Joan Garcia, no hi ha, sembla, lesió important, eh?
1: Sí, des de l'entorn ens diuen que no hi ha... O sigui, que el canvi està per precaució, que se li han d'acabar de fer exploracions, però que no pinta lesió important.
4: Des de l'entorn de Joan Garcia.
1: Sí.
4: Des de l'entorn de Joan Garcia, bueno, diuen que no hi ha preocupació, que no pinta lesió important de...
2: Si poguéssim respectar una mica l'antena, també ajuda.
4: Si vols, me'n vaig a casa.
2: Si no ho dic per tu, ho dic perquè després ja hi ha hagut, diguéssim, esputacions directament al micròfon.
1: Important això de Joan Garcia. I que ens diuen...
2: Al tanto, un segon que hi va la Lamine Yamal. Ara sí. L'àrbitre diu que és fora de joc, tot i així, però marca Lamine Yamal, que si vol celebrar-lo s'haurà d'esperar, perquè de moment el gol no puja al marcador. Veurem, però, una passada entre línies per Lamine Yamal, se'n va cap a dins i fa el típic xut una mica de Messi de
1: llançar-la
2: al primer part.
1: Sí, el pal curt que ha superat a Riguez, confirma fora de joc l'àrbitre.
5: És un
2: gran gol, però avui no és el dia, no és el seu dia, no és el dia del capità 0-4.
1: No ha marcat mai en 4 partits de Lliga consecutius. Avui també pot trencar un rècord. De moment se li resisteix.
4: El gol és en fora de joc clar de Lamine Yamal.
0: Que raro se'n fa veure un nano de 19 anys amb el braçalet de capità. És que és
4: la segona vegada que el porta.
3: És història del futbol.
5: Sí, ja ha sigut ficar-se el braçalet joves, i trobar porteria.
1: És el més jove. De fet, l'altre dia, el primer dia que se'l va posar, va ser contra el Feyenoord i al cap de 5 minuts havia marcat el primer gol de falta directa amb el primer equip del Barça.
3: Et sents afortunat.
4: Són les espinaques de Popeye.
3: Gonzalo, et sents afortunat de ser contemporani de la Lamine Yamal.
0: Em sento afortunat d'haver viscut a l'època de Messi i Cristiano i ara de poder viure l'època de Kylian Mbappé i Lamine Yamal. Em sento molt afortunat, sí. Cristóbal, per alguna pregunta
3: no,
0: més?
3: Per cert, no em va agradar lo de Lamine, eh?
4: A mi tampoc.
3: No em va agradar gens lo de Lamine. Sisplau, parleu amb ell.
1: A mi sí.
3: Això és madridisme en estat pur.
6: Pero no, tú no te preocupes por mi hijo. No te preocupes, él va a decir lo que
0: piensa. ¿Tú qué tal con tu hijo? ¿Bien o qué?
3: No fan a la capital.
6: Estamos bien, hombre. Estamos bien.
1: Estamos, ¿no?
6: Estamos bien, hombre. Tú has visto que tengo un mural espectacular.
0: ¿Y por qué no vas al campo nunca ya?
4: Está castigado.
6: Porque tengo un mural en casa que no puedo dejar de mirar. Está haciendo nuggets. Soy muy grande.
3: Está friendo nuggets, claro.
5: Y el otro día vaig flipar que la mare de Lamine té la meva edat.
4: Sí.
5: Que la mare de
4: Lamine, que s'ha
0: fet influencer, ara.
5: S'ha fet superinfluencer.
1: Molt simpàtica, per cert, que també me l'he creuat.
5: Jo no m'imagino tenint el Lamine de fill, saps?
4: L'has creuat, Nina, on?
1: Sí, quan estàvem fent la prèvia, ha anat passant a familiars i un dels que ha passat ha estat la mare de Lamine Yamal.
4: Una cosa, mira, ja ens servirà per la menció i el que explico és veritat, us la podeu trobar de tant en tant dinant al Glob, perquè ve aquí a buscar coses a la tenda Adidas.
3: Sí, jo l'he vist.
0: L'atracament a Adidas.
4: I va dinar al Glob.
3: L'he vist. No, tu te'n recordes d'un divendres aquí?
1: Res de Gonzalo d'Adidas, eh?
3: Estava aquí la...
4: Era una assistència, Cristóbal, perquè facis la menció.
3: Dinava al Glob, no està prevista, però la fem amb molt de gust, ja sabeu, les millor botigues. Farres, cuina catalana de referència. A on? Doncs al restaurant Glob, que el teniu aquí al carrer Casp, a Barcelona. És la nostra oficina, ja ho sabeu, de referència. La segona és la ràdio, però la primera és el Glob i també teniu el restaurant al barri de Gràcia.
4: I amb sort us trobava la mare de la Lamine Yamal.
0: I si vols algú de Adidas, hi ha un amic nostre, sí que ha canviat.

0: Canviat ara de marca, d'Adidas a Nike, i li sobra molta roba a Adidas.
1: Ah, jo
2: veurem què si Dunk Glob pot marcar la Lamine Yamal una falta
3: és
2: molt perillosa.
3: Porter bufant millor assistent de la història del futbol.
0: Aquest mateix.
4: Ah, doncs bufant ja d'Adidas per Sique.
3: Sí, perquè porta una palestina d'aquestes. Semblo Lluís Llach.
0: I les mames també podies canviar-les.
3: Sí,
2: la tanca ja col·locada, Lamine. La pilota toca el cap d'un jugador del Racing, un altre córner.
3: Porto les mateixes que Joan Laporta. Segurament una altra marca, però...
0: Aquí, com, o no.
3: Com aparentment les mateixes.
0: Guanyeu part els dos.
3: Aquests ell bastant més que jo.
0: Sí, pot ser.
4: Meva, sí que ja s'ha canviat bastantes coses importants últimament.
5: Colla de vividors.
4: Ha d'anar pas per pas.
0: Està en un plan renove.
4: Sí.
3: Em falta el pis.
2: Servirà el córner al Barça. En curt. És Lamine, novament, que està centralitzant el joc del Barça. Pedri torna la pilota a la dreta, és Olmo qui prova una centrada, no hi arriba Christensen, refusa novament la defensa del Racing. Minut 75. Escolteu el Quet i jugues Barça de Ser Catalunya.
3: 5 a 2, eh?
5: Sí, sí,
3: és una altra golejada del Barça.
2: Hem tornat a fotre 5.
4: Alejandra 5,
1: Alejandra 5, i molta gent ho està dient, que sóc el talisman, és que no us ho creieu, però jo us ho deia. I molta gent també que diu que més de 5 gols ja no ens els permeten. Què penseu?
3: Home, el fora de joc era clar, de Lamine Yamal, l'havia d'anul·lar.
1: Sí.
5: I el penal fallà.
0: Jo crec que algun gol més pot caure,
1: Sí.
2: Home, aviam la centrada de Cancelo, novament córner pel Barça.
4: Et dono una exclusiva, només... Gonzalo. Hi haurà trucadeta.
0: D'aquí?
4: Abans del minut 90 hi haurà trucada. De
0: Vale.
3: D'aquí?
0: Oh, m'agrada.
4: Home, Gabriel Jesús celebra els gols trucant, no?
3: Ah, val, sí. Que marcarà Gabriel Jesús.
4: Hi haurà trucada.
3: Quants corners portem ja? Quants corners portem ja del Barça?
4: 18.
3: 18 corners,
6: És que hem de trobar la manera de poder fer vàlids aquests corners.
3: El Barça de Flick ha aprofitat els corners històricament en aquestes últimes dues temporades.
6: Sí,
3: és aquesta tercera on no aconsegueix generar ocasions de córner.
6: No.
5: Com era aquell anunci?
3: És una bona pregunta per Flick, aquesta.
5: La feina ben feta.
3: La feina
4: ara li dic a Santiago Valle. Hi haurà notícia al Camp Nou, va. Us dono una altra notícia.
5: Vinga.
4: Debutarà a la temporada 2026-2027 Alejandro Valde.
1: Molt bé.
4: Conversa ara amb Hansi Flick, un parell de copets a l'esquena. És veritat que no acabo de veure molta complicitat, però sí que se li ha apropat Hansi Flick.
0: No
4: la sensació que hi sigui. Un parell de cops, ara es mou Valde, que després de 7 partits oficials tindrà els primers minuts d'aquesta
3: temporada. Normal que hi hagi complicitat, no? Se l'ha fumat.
0: I ben fumat.
2: Vinga, va, que la demana Gabriel Jesús. Arriba a la línia de fons, aixeca el cap Gabriel Jesús. Retalla Gabriel Jesús, refusa la defensa del Racing. Ràpidament recupera Joao Cancelo, que torna a buscar espai per la centrada. L'espera Olmo, però Cancelo ha dit, escolta, millor a Olmo no li centrarem la pilota. Juga enrere amb Gabriel Jesús, que no està aconseguint massa anar-se'n. Servei de banda favorable al Barça. Entrarà Alejandro Valde
4: al
2: karate kit del Barça.
3: Escoltem el so del Camp Nou. Per cert, després digue'ns la xifra d'assistència oficial a l'estadi.
4: Marxa Cancelo, entra Valde, això és el Camp Nou.
2: Moment en què marxa Cancelo i ara xoquen de mans, abraçada, entra Valde.
3: Indiferència.
5: Absoluta.
2: Indiferència. No hi ha res pitjor.
4: Bueno. Més aplaudiments. Hi ha aplaudiments.
0: Home, si no aplaudeix, hi ha un jugador teu que està sortint al camp.
3: Però hi ha hagut una ovació per Alejandro Valde.
5: Normalment, Nil, quan entra un jugador des de la banqueta,
4: puja una miqueta al nivell
5: d'animació.
0: M'agrada el partit que porta.
4: Doncs mira, em dóna raó al Camp Nou, cantant Valde.
0: Molt bé, Nil.
3: Aviam.
4: Ha durat 10 segons.
3: Un sector.
2: 10 segons, no.
6: Ah, 10 dècimes de segon. Només.
2: T'has inventat, Nil.
4: Valde.
2: Hi ha hagut càntics. Hi ha hagut una mica de càntic.
4: A veure-m'ho, digues.
2: No, hi ha hagut una mica de càntic, és cert.
4: Vale. Canvi. També el Racing, Yulashvili, entra i marxa Íñigo Sainz Maza, el capità.
3: Jo el que espero és que això a Alejandro Valde li serveixi per apretar, perquè el club creuen que és un potencial lateral
2: esquerre. Lamine, que la deixa per Gabriel! Trucadeta!
6: Semblem vidents aquí a la ràdio.
2: Gol de Gabriel Jesús! Truquen a la porta! Truquen, que és Gabriel! Marca un golaç espectacular, Gabriel Jesús! Que de cara a porteria, és que és una passada! Quin golaç acaba de marcar Gabriel Jesús! Truca amb ell Lamine Yamal! Truca amb ell Dani Olmo! Tres trucades en un moment! Mare de Déu! Minut minut 78 de partit. Torna a mullar, torna a trucar Gabriel Jesús. Barça 6, Racing 2.
5: Truca, sí que Rodríguez truca a Estrella Damm, que ens envien més i més i més, perquè, clar, si hem d'obrir una estrella en cada gol, doncs, home, amb el Barça de Hansi Flick ens quedem sense estrelles. Truca, truca, truca, truca.
7: Avisava que hi hauria trucadeta, Cristóbal. Porta 26 minuts de Lliga, Gabriel Jesús, en 3 partits diferents. 2 gols, la primera que té definició de crack pràcticament a l'esquadra. La Mina es disfressa de nou d'assistent. Ha tornat a ser fidel la trucada, Gabriel Jesús. Segon gol al Barça, segon gol que fa al Camp Nou.
8: El primer a Champions, aquest en Lliga, gol de Gabriel Jesús, Paula.
6: I que ja no és tant la definició que ha fet Gabriel Jesús per marcar aquest autèntic golaç, sinó el moviment, no?, d'amagar-se darrere dels defensors,
8: Henry,
6: a treure
8: Thierry
6: i després tornar-se a amagar.
5: Te'l compro, t'ho compro.
8: Són els solicidis, eh? Havia vaticinat el Nil Solà.
5: Sí, no és aquest estil.
8: Que marcaria Gabriel Jesús, Gonzalo, i pam, trucadeta de Gabriel Jesús.
0: Sí, sí.
4: Solicinis.
0: Molt bé, Nil, enhorabona, perquè la veritat és que ho has fet molt bé. Estem molt contents per tu.
4: Fallo poc i ho saps.
0: Demà tens un tiquet restaurant.
2: Juga Bernal, el Barça encara en vol més. Acaba recuperant Guliasvili, el jugador georgià del Racing. Però és que és increïble el ritme que porta el Barça a minut 80 de partit. A minut 80 de partit, corrent com feres cada cop que recupera el Racing.
4: Jo crec que ja ho hem repetit en moltes ocasions, però és que més enllà del canvi de Chesney, que queda clar que aquest no és el fons d'armari, Bernal, Gavi, Gabriel Jesús, Balde es quedaran futbolistes importantíssims avui sense tenir minuts. Xavi Espar, Pau Cubarsí, Fermín, Gordon, la plantilla al Barça és un escàndol i la fam que té aquest equip és increïble.
2: Espera que l'ha regalat Chesney, espera que l'ha regalat Chesney, la passada en llarg,
0: i
2: la intenta treure Christensen, l'apreta la defensa del Racing, com ho ha fet Christensen per sortir.
4: Com pot ser que jugui avui Chesney?
2: No, és increïble. És increïble.
4: És que és increïble. És que... No està per jugar. És terrible.
0: És tan poca la confiança del porter que el propi central no ha volgut passar-li al jugador i que s'explica ell.
4: El camp no aplaudeix,
8: sí que? Ja, però la prometa fins a un punt. El vestidor està molt bé, que sigui simpàtic i tal, però el camp que jugui un altre.
5: Però què fem amb un exporter, per favor? Un tio retirat.
4: Bueno, que es faci de tercer porter, Cristóbal.
0: Que té una cantonada a l'estuari en fuma.
4: Que faci de tercer porter, home.
5: El teníem a Marbella ja fumant a la porta de la discoteca.
4: Ja prou.
2: Nil, tu que has viscut el cas Livakovic a Girona?
4: Aquest
2: com
4: avui
2: deu estar aquest
4: no,
2: tio,
4: aquest avui és capaç d'agafar el vestidor, el vull fer-lo desaparèixer demà.
0: No, perquè aquí no té collons, amb tot el carinyo.
4: No, però Livakovic sap que si té alguna cosa important, Joan García jugarà a ell, si no és impossible que hagi vingut
0: bueno, a l'Arsenal. Bueno, això pensava i avui no ha jugat.
2: No, això... El tanto passada de la Mina entre línies, no hi arriba Olmo. Perdona, sí que...
0: Però ràpidament, crec que una de les claus del Barça, parlava el Nil de la plantilla o el Bermo de la plantilla tan gran que té, és que crec que les noves peces encaixen des del dia 1. Tant nanos que pugen del filial, que sembla que porten tota la vida jugant al primer equip, com fitxatges que arriben i sembla que portin molts més anys al Barça dels que porten.
8: Sí, sí, els fitxatges entren com si portessin tota la vida al Barça, la prova és a Dejemi avui, el gol de Gabriel Jesús quan ha sortit, deia que això no ho poseu a xarxes, només pels oients que ens escolten en directe ara mateix.
2: Passada llarga, no surt bé Chesney, ui, al final no hi ha arribat Zaviri, però ha tocat Chesney, en aquest cas ho ha fet bé, l'aplaudeix al Camp Nou, més de manera irònica que altra cosa.
8: Ara no ho explico, vinga.
5: Un bon fitxatge, sí que Rodríguez, seria comprar-te un e-power. Un e-power de Nissan, perquè mira, tu passes amb el cotxe per davant de la benzinera i veus el preu al litro, 1,75, i tu vas amb el teu e-power i què fas? Riure. Passes per davant
8: és
5: de la benzinera...
8: És un bon negoci, un
5: e-power. Passes amb
8: les... Perquè has dit 1,75 o 2.
6: Però
5: tu passes amb el teu e-power, que té conducció 100% elèctrica, i tu estàs content, estàs feliç, amb la sonrisa Mona Lisa. Ja ho sabeu, la gamma de cotxes és exclusiu de Nissan, eh? Només ho té Nissan, els e-power.
8: Francesc, t'agrada sí, l'e-power de Nissan? Sí.
9: Yeah. Així sona un e-power.
5: Conducció elèctrica sense endolls. I on els pots trobar? No, molt fàcil. A Qualisensa, concessionari oficial Nissan.
8: Hem fet moltes coses a la ràdio. Acaba, perdona, Cristóbal.
5: Que els tenen a Barcelona i Sant Boi. Que si vas, anem, te'ls deixen provar.
4: A mi m'aniria molt bé, Cristóbal.
5: M'han dit el preu. Si aneu i el pregunteu, us dic una cosa. Us sorprendrà. No, perquè sé que han pujat la benzina i esteu fent càlculs.
2: Rematada fora!
5: Aneu i comproveu.
10: Quina llàstima, pobra Lamine Yamal avui, perquè està tothom vivint una festa espectacular i ell, fins que no marqui el gol, no pararà d'intentar-ho. Era una jugada bastant messiànica i la rematada ho hagués sigut si no fos perquè ha marxat per centímetres del pal.
8: Pot ser, Nil, que el Barça porti 30 rematades a porteria?
4: 30 rematades a porteria avui?
8: Sí, pregunto. Quantes en porta?
4: A porteria no. Rematades al Barça en porta 28.
8: Perdó. 30 no, 28.
4: És que 30
10: perdó. Sí que has dit a porta.
4: Gràcies, Berbo.
8: Rematada a porteria.
10: Ja, però no, però a veure un moment, rematada a porteria és que va entre tres pals.
8: No, rematada a porteria.
10: Intenta arribar Isaviri. Li han pres la pilota en l'últim moment.
4: Aquí el Cara Gonzalo dirà que porteria també són...
8: El que ha fet Lamine Yamal ara és rematar a porteria o no? El que passa és que no ha anat entre els tres pals.
10: Clar, però llavors no és una rematada a porteria, llavors és una rematada i prou. És una rematada fora.
5: Però què és rematar a porteria?
4: Entre els tres pals.
0: Bueno, mentre continueu discutint aquesta cosa...
10: Aquí va Valde. 4 contra 2. Allà va el Barça. Juga Valde per Adeyemi. La pica, que malament ho ha fet Adeyemi. Se li ha escapat la pilota Adeyemi. I a més, amb el que suposa fallar, que te l'estan demanant Lamine Yamal i Gabriel Jesús, que segurament li hauries d'haver passat la pilota i has intentat una picadeta quan no tocava.
4: A qui li ha sabut més greu, amb diferència, és a Valde.
0: Sí, bon moviment per
4: això de
0: Valde.
4: A la primera pilota que tocava podia ser a l'assistència. Madridista qui no voti el Camp Nou. Clar. Hi haurà un últim canvi al Racing. Mira, precisament de què hem parlat avui al matí, el que t'hi jugues. Entrarà Salinas, un futbolista aquí al Barça té un ull molt a sobre i que va intentar fitxar. I l'Atlético també. Marxarà Facu González, del defensa uruguaya.
8: No sé si la toca Aguirrezabal, la rematada de Adeyemi, amb la mà esquerra, amb la punta dels dits de la mà esquerra.
4: Però si no corregirien, no? Sí que a mi em
10: no, no, en teoria es corregeix de córner a porteria, que és una cosa que no entenc.
4: No, a mi també m'ha semblat que la tocava. Per tant, això sí que és rematada a porteria, si la toca.
5: Ja,
4: sí, exacte. Sí.
8: Per tant, ja em portarien quantes?
4: Ara mateix, el Barça.
8: Rematades 29 i entre els tres pals.
4: 29 i a porta 9. Vol dir que...
8: Haurem d'afinar. Hem entrevistat un lingüista, el Jordi Mir, estic per trucar-lo ara i preguntar-li si es pot considerar rematada a porteria quan no va entre els tres pals.
1: Mira, sí que et diuen per aquí.
5: No.
1: Sí que t'hauries hagut de quedar al Camp Nou, crec que t'hauria sortit millor de porter.
8: Que Chesney?
1: No, que, sí, clar. Sí, sí.
8: Al 100%. 100%.
0: No, però... Ets millor porter tu que Chesney?
8: Aviam, jo estic malament, però crec que ara li competiré. Jo vaig jugar un torneig d'aquests solidaris de la Marató de TV3 amb Jesús Mariano Angoy i el Tito Bonano, sí. I us dic jo, que podeu preguntar a la gent que hi havia allà, que dels tres el millor era jo.
5: Però de carrer.
1: Potser
5: aquesta
1: unió
5: no
1: sabia,
8: però de carrer, quan estava bé físicament. Però de carrer,
4: m'agrada el gest aquest, eh? Sí que si t'haguessis quedat tu aquí al Camp Nou no l'hauria pogut explicar perquè no ho hauria vist. Ara Valde ha fet una bona acció. Hansi Flick l'aplaudeix.
10: L'està aplaudint constantment.
4: L'està aplaudint constantment, això
10: l'està
4: també.
10: Animant constantment. Jo crec que sap que també va estar a punt de destrossar-lo.
8: I a la llotja hi ha el capitán Pescanova, que és Joan Laporta.
0: Amb un
8: xubasquero groc.
5: Sí, però per favor, que no hi ha un del Barça.
4: Per favor.
5: Ha d'anar el president com el capitán Pescanova, per favor.
0: Avui crec que podeu dormir al Camp Nou, vosaltres.
4: El passeig fins a l'auditori on hi ha les rodes de premsa ara mateix pot ser... preciós.
8: Bueno,
4: els aparells que fem?
8: El partit ja permet llicències parlar d'altres coses, perquè el Barça guanya 6-2 al minut 87. Sí. No, és important perquè m'envia un missatge ara el Joan Alegre, el director de Ser Catalunya, donant les gràcies a tot l'equip per l'especial que hem fet avui, i m'afegeix al final. Per cert, avui faig 60 tacos.
5: Home, felicitats!
6: Felicitats per molts anys!
8: Podria
4: avisar. Sí, podria avisar. Sí. I mira que hi he
5: parlat estona avui, sí.
8: Puc explicar batalletes de la llotja?
4: Només em faltava això.
5: Una cosa
4: molt ràpida. Joan Alegre, que m'ha dit, com que ara ens ho està escoltant, ho podem explicar, m'ha felicitat perquè diu que ni ell s'imaginava el bé que han començat aquestes transmissions i que el que més li agradava era el feeling i el bé que ens ho passàvem fent la nostra
0: feina.
5: Aviam, fem un repàs. Va caure la línia en el primer partit. Va narrar Siquer Rodríguez. Siquer Rodríguez va perdre la veu. Si això es anava bé...
10: Ai, el tanto que se li escapa la pilota a Gerard Martín. Roba Saviri. Intenta anar-se'n. S'ha fet un embolic Saviri. Li apareix per sobre Christensen. Saviri encara la manté. El xut de Saviri. Ha parat Chesney!
0: Ha parat
10: Chesney! és un Adeyemi, i està buscant d'esquerra la ment, ja mal, gol! Lo tu que me da la risa! Adeyemi, que tenia 80 opcions per xutar, ha aixecat el cap i ha dit jo no marco, jo li dono a Lamin. Lamin, fes algo, mou-te, que et busco, que t'espero, no pateixis, i ha aparegut Lamin finalment per empènyer la pilota al fons de la porteria.
1: Quan hem començat a dir 7 gols, jo dic 7,
10: que marqui ell! Barça 7! Racing 2!

0: gol del Barça, hem obert 7 estrelles d'AM aquí al Que t'hi jugues, Barça. Una estrella d'AM, una estrella d'AM, una estrella d'AM, una estrella d'AM, una estrella d'AM, una estrella d'AM. Vas a la nevera i què passa?
1: Mira, mira, no. Una estrella d'AM.
0: Però mira, vas a la nevera i mira. Estrella d'AM.
2: Quin recital, quin recital de Karim Adeyemi, Bermulàs beneït, espectacular la jugada que ha fet, no sé si a l'estil Messi, si a l'estil Maradona, si a l'estil Rashford, ha acabat empenyent la pilota perquè només l'hagués de tocar Lamine, i atenció perquè no és un gol qualsevol de Lamine, 7 en Lliga, mai havia marcat Lamine Yamal en 4 jornades consecutives, amb 19 anys, continua rebentant rècords, avui n'ha rebentat un altre, Lamine que iguala Mbappé, i ja només està per darrere Rafinha a la carrera pel Pichichi.
3: Jo us dic una cosa, o sigui, amb aquest Barça, o sigui, seguir la porra és impossible, perquè quan tinc un guanyador i dic ja està, ara ja no marquen més gols, un altre, i després un altre, i és com, no puc.
4: I cal dir que amb aquest gol el Barça ha marcat 8 gols en els últims 15 minuts de les segones parts que ha jugat, més que qualsevol altre equip de la Lliga aquesta temporada.
1: Expliquem bé la jugada, ara veiem amb tu, Gonzalo, perquè neix d'una aturada de Chesney a la porteria del Barça i acaba amb gol de Lamine a l'altra porteria.
5: Sí, aquí volia arribar. Hi ha hagut un gest molt bo d'Eric García, crec que era anant a felicitar o a saludar o a celebrar el gol amb Chesney, també com valorant-li que part del gol també és d'aquella parada que fa prèviament. I després, com a Adeyemi, sap perfectament que Lamine Yamal està buscant el gol des de fa estona, que no ho necessitava, i no para fins trobar-lo i que pugui marcar. I com es tiren els dos al terra, com dient, oh, lo hemos conseguido.
4: Perfecto. No, i la capacitat que té el Barça...
6: Un moment, que Valde arrenca la moto, juga per Adeyemi. Adeyemi també té Lamine Yamal, ara l'ha buscat també desesperadament i ha tapat un jugador del Racing. Adeyemi, tapa't.
2: Però una cosa, però un moment, l'estat físic d'Adeyemi és...
6: És increïble, és increïble. No para de tirar-la.
5: I és més ràpid del que sembla.
6: Adeyemi, la rematada fora! Ha intentat una rematada acrobàtica, Adeyemi, aquest tio ens està encantant.
5: I del nivell del Racing podem parlar o no?
4: És que...
0: Ah, deixa't, tio, estem en una festa.
6: Jo prefereixo parlar del nivell del Barça, que és el que ho rebenta tot, la veritat.
0: Què deu pensar el madridisme, veient això?
5: Bueno, pues que...
0: Veient que van patir, ahí contra l'Elx.
5: Ho dic jo, el que pensen és la teoria que vaig dir l'altre dia, que el nivell de Barça-Madrid està molt per sobre de la resta de la Lliga, inclús el Barça està molt per sobre de la resta de la Lliga, però també tinc que dir-te que el Racing i fins ara els rivals del Barça, per mi, són molt suaus i molt decepcionants.
3: Jo tinc seguidors del Madrid que m'estan demanant que no torni mai més aquest programa.
5: Bueno, ja ho parlarem.
6: Una cosa, però Gonzalo, l'Elx ja ha sigut també rival del Madrid i una mica més li
5: enganxa. I per això he dit que el Barça per mi està per sobre, inclús, Bermú.
2: Sí que informació de servei, que ara mateix el Barça penja a les xarxes socials. Incidència a la xarxa de metro. L4 de Joanic a Trinitat Nova sense servei. L11 a Can Cuiàs tancada. Ronda de Dalt entre sortides 2 i 3 tancada. Ara plou a Barcelona.
1: Doncs que habilitin el Camp Nou com a dormitori avui. Es quedi la gent a seguir la festa.
5: Clar que sí, que vagin al vestuari a dutxar-se.
0: No, la proposta del tio Faja, quan es va presentar, volia reconvertir el Picadero en una discoteca, clar, per la gent, per celebrar les victòries del Barça.
1: Partits, els socis i aficionats del Barça havien d'estar recollits a la mateixa discoteca.
0: Clar, tots junts.
7: Ara, en sèrio, un apunt informatiu. A València s'està liant molt amb el tema de les pluges. De fet, han hagut de tancar l'aeroport de València. Wow. I el que és més greu de tot plegat és que, com hi havia partit al Ciutat de València entre el Llevant i l'Atlètic, que no s'ha anul·lat fins minuts abans de començar aquest partit, clar, la gent havia anat al camp. I tota aquesta gent a l'estadi després s'ha trobat que, per marxar, els carrers eren autèntics rius. I, per tant, està el Ximo Masmano des d'allà informant que la situació és una autèntica caos i, per tant, doncs, paciència i ànims a la gent de València que s'està trobant amb aquesta situació.
5: M'estan enviant vídeos des de València i la situació és greu,
4: no?
5: La situació és greu i és complicada.
6: S'acaba el partit al Camp Nou. Xiula Monuera Montero al final. Un altre cop petardada al Camp Nou. Triple petardada per celebrar que el Barça ha guanyat un nou partit i no de qualsevol manera.
2: Sona l'himne al Camp Nou. Són 7 els gols que ha marcat avui el Barça. Dades per Sique. 31 remats, 10 a porta del Barça. 7 gols, dada per Bermú. 6,65 gols d'expected goals. El que està claríssim és aquestes dades són per tots els culers. El Barça és el líder. El Barça acaba de firmar la millor arrencada de la seva història amb 7 victòries consecutives comptant Lliga i Champions. 6 partits jugats en Lliga 6 partits guanyats, 28 gols a favor, només 6 en contra, ni la pluja ni ningú atura aquest Barça de rècord.
1: Doncs Nil Solà, que va cap a zona mixta per escoltar entrenadors, també a jugadors. Abans requadrem la xifra d'assistència avui, dia de pluja al Camp Nou, des del cel i també en forma de gols.
2: Nombre d'espectadors avui, 50.568 espectadors al Camp Nou.
1: Més de 50.000 espectadors, té mèrit, donades les circumstàncies. En un moment amb l'Anna Palet recapitulem la situació meteorològica que afecta Catalunya, diverses comarques, algunes de l'àrea metropolitana de Barcelona i també al País Valencià, amb molts problemes, amb un partit suspès. Són les 11.33, escolteu el que t'hi jugues Barça. A ser Catalunya, 7-2 ha guanyat el Barça avui al Camp Nou, ho heu escoltat bé, 7-2, i ho recito molt ràpidament, abans de que parli entenc Rafinha a la tele perquè l'han escollit MVP del partit amb el seu hat-trick. Fixeu-vos el que portem de temporada, eh? Ells 0, Barça 5. Ells 0, Barça 5.
0: Maneta.
1: Atlètic, Barça 2, Atlètic 0. Que podia haver estat un 6-0 perfectament.
4: Sí, sí, perfectament.
1: Barça 5, Rayo 2. València 0, Barça 5. Barça 5, Feyenoord 1. Llevant 2, Barça 4. I ara Barça 7, Racing de Santander 2. El proper partit del Barça és dissabte, a les 9 de la nit al Sánchez Pizjuán, Sevilla-Barça, i després ja aturada de seleccions fins al 10 d'octubre, quan el Barça jugarà al Camp Nou contra el Getafe. Repeteixo, eh? I ho faig a l'inrevés ara. Barça 7, Racing 2. Llevant 2, Barça 4. Barça 5, Feyenoord 1. València 0, Barça 5. Barça 5, Rayo 2. Barça 2, Atlètic 0. Ells 0, Barça 5. És que és a l'alçada del Barça de Guardiola.
4: Sí, sí, i amb aquests 7 gols d'avui el Barça ha marcat 28 gols a la Lliga, aquesta, la que, a la vigent, la que estem ara.
1: Porta 28 gols a la Lliga.
4: I tan sols el Sevilla, a la Lliga del 1940-1941, va anotar més gols després dels seus primers 6 partits.
1: O sigui, ens hem de remuntar a l'any 40-41 per trobar una estadística de gols similar.
0: Sí. Molt bèstia.
5: I el Mourinho, que deu pensar, home, cada vegada que vinc al Madrid em trobo el millor Barça.
0: Sí, i espera't, que hi haurà un Barça-Madrid.
4: També està l'Isma, Mourinho.
0: I tota aquesta festa la fem al Que t'hi jugues Barça amb el patrocini de CaixaBank Estrella Damm i Quadis Ençà, concessionari oficial Nissan.
1: A partir d'ara escoltarem protagonistes i analitzarem aquesta nova victòria del Barça, que el manté líder solitari de la Lliga, ha guanyat 7-2 al Racing de Santander. El primer gol de Joao Cancelo, el segon de Cancelo li han donat definitivament a Asier Villalibre en pròpia porta. Per tant, hat-trick de Rafinha, i han marcat també Joao Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i el d'Asier Villalibre, que en principi semblava que seria per Joao Cancelo, però li donen al futbolista del Racing de Santander, que ha fet dos gols, un de Gueye i l'altre de Zaviri. A l'espera de que surtin protagonistes al Camp Nou per analitzar aquesta victòria del Barça 5-2, Alejandra, suposo que ningú ha encertat la porra.
3: Ningú ha encertat, però hem fet un sorteig entre les dues persones que han dit 7 gols des del principi.
1: Ah, hi ha hagut dues persones que han dit que el Barça marcaria 7 gols.
3: Sí, però no han posat el 2, ni han encertat el Cancelo com a primer golejador. Llavors, entre aquestes dues persones de 7 gols, s'emporta les entrades per veure Latini, que és un conciertazo, Òscar Acadèmia.
1: Òscar Acadèmia.
3: Òscar Acadèmia.
1: Òscar Acadèmia. Se n'anirà gratis a donar el concert de Latini a Barcelona.
5: Ole!
8: Us he de dir que si arriba a encertar 7-2 amb gol de Cancelo, aquest tio, aquesta persona s'ha d'anar a Coldplay també.
3: No, clar, és que era impossible,
0: Puja la música. Estem de festa.
9: La versió original,
0: ta-ta-ta-ta-ta.
1: Veieu com canta el Gonzalo?
5: Que se'm dóna molt bé cantar, la veritat.
1: Escoltem Aaron Martín, del Racing de Santander, en directe a la tele.
10: Y ya sabemos que el nivel que tienen, ¿no? Ha sido, creo, también más o mejor error nuestro en salida, pero nada, seguir en nuestro ritmo, olvidar este partido y a por los otros.
11: Ánimo el sábado contra el Centro, gracias.
1: Doncs les paraules d'Aaron Martín, jugador del Racing de Santander. En breu sortirà Rafinha a parlar, l'han escollit MVP del partit després del seu hat-trick. Bermú, l'1x1 de demà, que tindràs feina, de què serà?
8: Sí, sí, tindré feina, mare de Déu. Va, fem especial cotxes. Especial part d'un cotxe.
12: Per?
8: Com que, perquè juguem contra el Racing, que Racing és el que fan els cotxes. Què? Sí, no? O què?
3: Sí.
0: Comprat. Comprat.
3: Sempre ens acaba sorprenent. Un silenci aquí,
13: Rafinha. Con Rafinha, yo le pregunto a Rafinha qué más puede hacer el capitán del Barça, porque a estas alturas uno ya se plantea qué más puede hacer Rafinha en el campo. Te lo pregunto a ti, que eres el que está dentro, Rafinha. Enhorabuena.
14: Buenas noches, gracias. Bueno, creo que siempre es importante pensar que necesita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy a mi mejor nivel, porque estoy partiendo de mí, es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo. Seguramente hay algo que puedo dar por el equipo más que lo que estoy dando, y nada, estoy contento por los goles, por la victoria. Creo que es lo más importante, pero tenemos que seguir mejorando, no solo individualmente, como en el equipo también.
13: No sé cómo estás viendo el tema de jugar de nueve, Rafinha. No sé si te apetece volver al extremo o ahí estás tranquilo.
14: Ahí estoy confortable, marcando goles, la verdad estoy bien.
13: No está mal, ¿no? No está mal.
14: No está mal.
13: ¿Qué os está dando? Bueno, tú llevas aquí muchos años, no sé qué les está dando de comer Flick a los nuevos que entran. Te pregunto porque Adeyemi, minuto 92, pegándose un sprint que no es ni medio normal y además generoso, dándole a Lamine Yamal el pase del gol.
14: Bueno, yo creo que esto es hambre de los jugadores, ¿no? De querer siempre más. Nosotros tenemos la mentalidad que siempre que podamos tenemos que buscar más goles, generar más ocasiones. Y bueno, aparte se nota en el campo, ¿no? Como somos muy compañeros uno de los otros. Y en este momento creo que lo vio Lamine mucho mejor posicionado para hacer el gol, y bueno, creo que así tenemos todo para estar ahí en el topo.
13: Rafinha, sé que tú eres un hombre de equipo, de hecho en previa nos decía Flick, claro, ¿cómo no van a saltar a presionar los jugadores de ataque si el que lleva el brazalete es el primero que salta? El abrazo que te ha dado con Flick, sé que te lo preguntan muchas veces, ¿no? Pero es que no sé si hay una conexión tan fuerte entrenador-jugador en la liga ahora mismo como la que tienes tú con tu entrenador, no sé si esto lo sientes.
14: Bueno, de los otros no puedo decir nada, pero la verdad siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, que es el entrenador que me cambió tanto la mentalidad dentro del club como lo que pensaba yo de mí mismo. Entonces yo soy muy agradecido por él. Y siempre que pueda voy a demostrarlo.
13: Rafinha, eres un poco también de los jóvenes que llevas aquí, te decía, mucho tiempo, un poco el padre, porque veía que te hacían penalti y venga, Lamine, este lo tiras tú. Adeyemi también te ha pedido uno, el segundo has dicho no, por aquí ya no pasa.
14: Bueno, es un poco lo que he dicho, ¿no? Al final tenemos que pensar siempre en el equipo. Creo que en este momento, la primera parte, Lamine lo necesitaba, lo ha fallado, no pasa nada. También puedo fallar yo y esto...
13: ¿Cómo lo has visto a Lamine?
14: Esto es normal.
1: Entonces, paraules de Rafinha, per als oients que ens escolteu des del Camp Nou i heu de sortir ara per anar cap a casa. Mira, connectem en directe amb el Larguero, que el Manu Carreño està entrevistant al responsable de Protecció Civil de la Generalitat, el Joan Ramon Cabello, és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil de la Generalitat. Em diuen que està explicant que han enviat alerta a 9:45, que és cert que han avisat de pluges torrencials molt concretes, que és el que s'havia de fer per evitar desplaçaments innecessaris, i que demanen precaució per evitar aigua acumulada, tenir calma i paciència. L'escoltem en directe.
15: Si hubiera algún momento de peligro, pues estar atento y poder avisar.
16: Claro. Le hago una pregunta más, como subdirector de Protección Civil de la Generalitat de Cataluña, para los que le están escuchando, que seguramente muchos están sintonizando la cadena SER ahora, saliendo del Camp Nou. Justo en el Camp Nou, dice usted que es donde, bueno, a lo mejor no ha habido tanta lluvia tan fuerte, aunque vemos que era muy intensa, pero hay muchos que pueden ahora tener que desplazarse durante unos kilómetros de vuelta a casa. ¿Cuáles son las zonas que pueden ser ahora mismo más complicadas para los que van a coger el coche o el metro o van a ir de cualquier manera a casa?
15: Especialmente para aquellas personas que se tengan que desplazar hacia la zona más sur de la zona de Barcelona, hacia el área del Penedès, que observen especialmente pues esto, si hay algún problema de tránsito, que pueden consultar en la web de tránsito si hay algún problema, incluso también en el radar meteorológico. Sobre todo, mucha paciencia, tranquilidad. Y pues eso, no aventurarse por vías secundarias en ningún caso, evitar pues cruzar cauces de riberas, de barrancos, etcétera.
16: Por ahora no ha habido ningún problema con nadie, ¿verdad?
15: Por ahora estamos pendientes de un aviso que nos ha entrado a última hora, que no tenemos todavía mucha información sobre una persona que quizás ha sido arrastrada por una riera, pero no tenemos mucha información. Estamos pendientes de confirmación y nos puedo avanzar muchas cosas más.
16: ¿Nos confirma que hay una persona ahora mismo desaparecida?
15: No sabemos todavía. Tenemos el aviso, pero no lo hemos podido confirmar todavía.
16: Vale. Tienen el aviso y están intentando localizar a esa persona.
15: Correcto.
16: Vale. Está antes de despedir, está por aquí Dani Garrido, director de Carrusel.
12: Simplemente una pequeña duda. Aunque la recomendación en las horas previas era que el partido se podía disputar, una vez entiendo ha cambiado, no sé si ligera o radicalmente, la previsión. Ustedes han enviado a las 9:30 en punto, cuando arrancaba el partido, una alerta, ya advirtiendo de que la situación era más grave. ¿Usted considera que hubiese sido procedente a las 9:30 suspender el partido?
15: No, nosotros no consideramos que hubiera sido necesario suspender el partido. De hecho, hemos sido bastante precisos a la hora de enviar el mensaje en el contenido para no hacer una restricción, sino unas recomendaciones de seguridad para las personas. Pensad que estos fenómenos son muy locales y que pueden afectar a zonas muy cercanas sí y a zonas muy cercanas que no les puede afectar. Y entonces hemos ido revisando de forma continua cómo evolucionaba el episodio de lluvias junto con el servicio de meteorología, y entonces hemos hecho esta recomendación sin la obligación de prohibir, concretamente en la zona del Barcelonés, en Barcelona, sin la obligación de prohibir las actividades al aire libre, que si hubiera sido necesario por la predicción que hubiera tenido el servicio meteorológico, o por observación o por alguna incidencia, entonces sí, ya lo hubiéramos hecho y hubiéramos especificado detalladamente que se suspendiera el partido.
16: Juan Ramón Cabello,
1: son las palabras de Joan Ramón Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, en directe a la cadena SER. Hem connectat amb el Larguero per immediatesa perquè ens podria atendre també a nosaltres just després, però com que sou molts els que esteu sortint del Camp Nou, més de 50.000, possiblement molts també escoltant la ràdio per informar-vos del que està passant, pendents de la meteorologia. Jordi Carbó, què tal, com estàs?
17: Aquí, què tal? Bona nit.
1: Aviam, ja ens avisaves de que hi hauria pluja, que seria molt localitzada, i és així perquè, per exemple, jo he tornat del Camp Nou fins al centre de Barcelona a les 9:15 de la nit i no he trobat pluja. I en canvi, per exemple, a la carpa del Cirque du Soleil, que està a l'Hospitalet, molt a prop de l'estadi, han suspès el show per la pluja, i m'enviava la meva tieta imatges de la ronda de dalt espantada, perquè és per on vic jo, que estava inundada.
3: És que les imatges de la ronda són espectaculars,
4: Fan por.
1: O sigui, explica'm, Jordi, quina és la situació i què és el que està passant.
17: És una mica el que ara comentava, no? La Protecció Civil és la complexitat d'aquestes situacions de voler ser precisos. Però Déu-n'hi-do, perquè jo crec que al llarg del dia hi ha hagut suficient informació perquè al final cadascú decidís una miqueta, no?, si volia afrontar segons quines situacions. Mira, el que comentes de la ciutat de Barcelona, hi ha barris que han superat els 70 litres per metre quadrat, i en el moment en què havien superat els 70 hi havia barris on pràcticament no havia caigut ni una sola gota, però bé, era ara, just als vols de la mitjanit, quan esperàvem el gruix, i molta precaució, perquè sí, ara mateix tenim una, mirant el radar, tenim una extensa àrea de precipitació que té un dels seus màxims justament al Barcelonès Sud, on fins ara havia plogut menys de la ciutat de Barcelona, és on ara la pluja cau amb més intensitat, i li queden un parell d'hores aquesta situació. Plou amb molta força també al Garraf, a l'Alt Penedès, s'estan formant algunes nuvolades de tempesta també una mica més cap al sud, però la idea és això, que pot aguantar un parell més d'hores, de manera que si heu de tornar cap al Garraf, cap a l'Alt Penedès o al Baix Llobregat, i si teniu família per Barcelona, no sé si serà més intel·ligent trucar-los, que ja estan desperts per les alarms, no, suposo?
1: A la resta de Catalunya, quina és la situació?
17: Molt més tranquil·la. De fet, el gruix ha passat durant la tarda a les comarques de Girona, i ara doncs, podríem dir que a les comarques de Girona ja arriba molt debilitat, cap al Moianès plou amb força, també alguns punts del Berguedà, però la idea és aquesta, que en les dues properes hores doncs, la pluja més perillosa ja haurà passat.
1: I al País Valencià, que hem vist imatges i ens explicava ara l'Anna Palet, que hi ha molts problemes, de fet s'ha suspès un partit, què és el que està passant?
17: Doncs més o menys igual que aquí, una forta tempesta que s'havia gestat a Terol, ha anat viatjant cap al sud, altres més a l'interior també, i han acabat afectant gran part de la província de Castelló, també València, I ara, doncs, una mica com aquí, seran les dues properes hores que aniran millorant i després demà arrencaran noves tempestes aquí. De fet, la situació més complicada en el conjunt de l'estat espanyol les pròximes hores, si heu de viatjar cap a les Balears, doncs vigileu, perquè és allà on hi haurà les tempestes més actives. De fet, qui estigui fent el trajecte que haurà sortit fa poca estona, no?, de Barcelona cap a Palma de Mallorca o a Eivissa, doncs estarà ja immers en una molt bona tempesta, molt bèstia tempesta, i aquestes tempestes es dirigiran les properes hores, doncs això, cap a l'illa de Mallorca, també a Eivissa, Formentera, i algunes arribaran fins a Menorca.
1: Per tant, a Catalunya, màxima precaució durant les properes dues hores, les zones afectades per la pluja?
17: Després ja anirà desapareguent aquesta situació. Demà encara hi haurà alguns núvols, però tot i que el cel demà pugui semblar molt amenaçador, ja no hi haurà les condicions perquè es formin tempestes tan violentes com les que tenim ara mateix.
1: Gràcies, Jordi Carbó. Avui fas hores extres.
17: La situació s'ho val. Bona nit.
1: Pendents, a aquesta hora de la nit, 11:48, del que ha explicat a la cadena SER el subdirector de Protecció Civil, amb aquest incident, una persona arrastrada per una riera. De moment no hi ha més informació que la que hem escoltat en boca d'un dels responsables de la Generalitat amb Protecció Civil. Estarem pendents i si hi ha qualsevol notícia, evidentment, l'explicarem al que t'hi jugués Barça. Vermo, al Camp Nou continua plovent?
18: És una barbaritat, eh? És increïble. O sigui, és que, a més, com que el Camp Nou encara està mig en obres, s'inunden parts, hi ha canonades que desborden, perquè al final això que ens han muntat aquí, aquesta mena de toldo que ens han muntat aquí, és provisional i evidentment doncs, té un punt de Pepe Gotera i Otilio. Però,
5: pues, Vermo, si estiguessis veient les imatges de com està el túnel de vestuaris del camp del Levante, on es tenia que haver jugat a la mateixa hora que el partit del Barça, clar, al·lucinaria. És que no puc arribar a entendre com amb el que va passar a València fa un temps, aquest partit, sabent que hi havia una predicció de possibles pluges i d'amenaça de mal temps, no s'havia suspès des d'abans i hi ha moltíssima gent que ha que sortir de l'estadi en un carrer que no es veia ni les línies de la carretera.
1: Recordem el que ens explicava l'Anna Palet,
5: cotxe, que semblava amb vaixell.
1: Perdó.
19: Salut.
1: A la mateixa hora que...
19: El túnel del llevant...
1: No sé si us ha passat, però no podeu evitar tots de cap manera.
19: Només es pot creuar nedant.
1: Deia que s'ha suspès el Llevant Atlètic Club, que s'havia de jugar a la mateixa hora que el partit del Barça contra el Racing de Santander. Anna, Víctor, podem escoltar Hansi Flick en directe a DAZN. Som-hi. Hansi Flick, l'entrenador del Barça, content, somrient pel 7-2 del seu equip contra el Racing avui a l'estadi.
20: Pero vale. Que me ha dicho, le he dicho, puedes hacer algo más, ¿no? Le preguntaba a Rafinha, se lo trasladaba al míster y Rafinha me decía, bueno, es que yo siempre pienso que tengo que mejorar. Y Hansi me ha dicho, es que es lo que me gusta, ¿no? Esa actitud, porque es como en la vida normal, siempre tienes que mejorar. Coach, you are always talking about improve, but right now Barça is the team that concedes less goals. I think you are the team that scored more goals. And what do you think Barca still has to improve, knowing all the power now your team has?
21: No, I think we're doing good. We play good, and also the results are top. But we also have to see that Santander also make it good. So I like how they're playing out. They are very brave, and this is good to see this. They're doing really well. So for me, the most important thing is that we are always focused in every situation. That focus with every pass, it's like a conversation, a good conversation, and we need this a little bit more. Is not sometimes it's like okay, less concentration, less focus, and this we have to change.
20: For example, in that moment with Szczesny, I was talking to Christensen, and he told me everyone has mistakes. That little disconnection is that.
1: Disculpeu-me, perquè pensava que traduiria, que és el que fan sempre, però això no he traduït a Hansi Flick i no he estat 100% atent al que deia, com per fer una traducció acurada al que explica l'entrenador del Barça. Aviam, escoltem-lo fins al final i si tradueix el periodista les respostes com fa sempre o no.
21: It's football.
20: Le preguntaba a Hansi por esas cosas que siempre él quiere mejorar cuando habla de su equipo y decía que es como una buena conversación cuando otra persona escucha, ¿no? Todo fluye, estar concentrado con el pase, con ese último pase, hasta el último minuto. Le he preguntado por esa desconexión a raíz de eso de Szczesny. Ha dicho cosas que pasan, se tiene que mejorar, obviamente, pero bueno, son cosas que pasan. Talking about the goalkeeper, and what happened with John Garcia, is there anything that physical or an injury that could happen to
21: him?
6: Yes, he has some problems with the knee and we have to wait. So it's about that. Hopefully he's available on Saturday.
21: Tenía algunos problemas, Joan García, espera Hansi Flick esté bien. Last question, coach. I wanted to, or we saw.
1: Vale, ara escoltarem a Hansi Flick a la roda de premsa. Aprofitem que parla encara a la tele i li queda una estona per escoltar el del Racing de Santander, a José Alberto. A la roda de premsa parla el entrenador del Racing de Santander.
7: No ha sortit, sí que no ha sortit encara, José Alberto.
3: El tenim entrant.
7: Encara no ha sortit. Ah, entrant.
1: Està entrant? I com ho saps tu, Palet? Que tens una càmera espiant,
3: no?
1: Perquè es compa, està a l'altre costat de la peixera de Rally Barcelona i sap què fa l'entrenador del Racing de Santander o és que tens el seu mòbil i es parla també?
4: La ubicació.
3: Jo creia que entraria
18: avísame ja. Avísame quan dos faules. Avísame.
1: El rellotge aquest que porten els nens petits perquè no es descontrolin.
3: Us ho dic de veritat. Jo visc al costat del Camp Nou. Si no podeu sortir, aneu a casa meva que la meva parella us obre la porta, encara que sigui.
22: La veritat és sap greu veure aquest espectacle.
1: No donis la direcció que hi haurà més.
3: No,
22: no, sap greu.
3: Clar,
1: va,
3: és
1: una
3: que
1: cosa,
3: és molt impressionant.
1: De,
3: mira, ara sí que ha entrat, veus? Com estava a punt d'entrar? Si
1: el
3: tens ja
1: geolocalitzat, no? El tens geolocalitzat. Per tant, anem a José Alberto i després a la pausa publicitària. Dale, José Alberto. Amo, José.
23: Dale, José.
18: Venga, José.
1: Venga, al momento me piro.
18: Josefa.
1: José.
18: Josefa.
22: Canna.
5: José, José, José.
22: Canna.
5: Ai, mi José.
1: Ara, en serio, José Alberto ens està vacilant perquè ha entrat a la sala de premsa, s'ha assegut a la cadira i no parla.
3: Ell o l'Anna Palet, no sé qui ens està vacilant.
5: José, tu eres mi José, jo soy tu José.
1: Sí, la pluja provoca problemes tècnics de connexions.
3: Sí, sí, sí, aquí hem perdut la televisió durant una estona per culpa dels satèl·lits.
5: El Cristóbal l'hem perdut fa estona també.
22: No, pues no, a públic.
1: Víctor, tu que ets tècnic i ens ho pots explicar, per què afecta tant a la pluja les comunicacions?
3: És mig tècnic, només.
5: Havia aquí la classe, que t'hi va salvar mucho. T'hi va salvar mucho, tu.
22: No, us explico.
1: Fem una cosa, va, pausa i endrecem tot el que ens queda pendent. Sí, Cristóbal, tu has estudiat, eh?
22: Abans d'anar a parar a l'altaveu, ara mateix, aquesta veu puja a l'espai i torna a baixar fins al vostre transistor. Però abans d'anar al transistor... Ha pujat el satèl·lit.
1: I si ens escolten per internet?
18: Què esteu dient? Què esteu dient?
22: Ah, que no ho sabies?
3: Que porta set estrelles, que no ho enteneu.
18: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
22: no, no, no, no, abans d'arribar a l'altaveu de la gent, Bermo, han tio, pujat al satèl·lit.
1: Et dic una cosa.
22: I han tornat a baixar.
1: Avui porto 8 hores d'antena. O sigui, dic el que em dóna la puta gana.
3: Home, ja.
5: I punto, i punto.
22: Va, pausa, va.
1: Vinga, pausa.
22: Vinga, va.
24: Som el que ens agrada fer la prèvia al bar, mullar-nos a la grada, portar l'entrepà de casa i ara tenim un micro! Que t'hi jugues, Barça? Som feliços amb molt poc.
25: I puc parlar català, però com porto quasi 3 hores parlant en castellà, prefereixo parlar en castellà.
22: Que en euskera.
1: Molt bé. Sí, també podria.
25: En euskera.
1: Parlo euskera.
25: Vale,
1: sí, sí.
25: Vale.
22: Com es dice que t'hi jugues, Barça, en euskera?
25: No la jocatzen de su, Barça.
1: Que doncs m'agrada, eh?
22: Grande.
3: Gràcies.
22: Aupa!
26: M'expliques un conte, papa?
27: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
28: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
29: Ei, com va? Com et dius?
30: Tenim un nom que el sap tothom.
29: Però d'on surts tu?
30: Tant se val d'on venim, si del sud.
29: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
30: Ara estem d'acord, estem d'acord.
29: Sí, i una estrella ens agermana.
31: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
32: Et donem aquests 20 segons de tranquil·litat per tu, per respirar. I per al teu Nissan, fins a 10 anys de tranquil·litat amb la garantia de Nissan Més. Fent el seu manteniment en un taller oficial Nissan. Consulta condicions a nissan.es.
33: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
34: El 29 de novembre l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
32: Donem aquests 20 segons de tranquil·litat per tu, per respirar. I per al teu Nissan, fins a 10 anys de tranquil·litat amb la garantia de Nissan Més. Fent el seu manteniment en un taller oficial Nissan. Consulta condicions a nissan.es.
33: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
0: Aquí jugues Barça amb el Sique i el Berni. Si t'avorreixen les retransmissions convencionals, escolta el que t'hi jugues Barça. Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez. Marca, segueix tots els partits amb nosaltres al que t'hi jugues Barça amb Sique Rodríguez a SER Catalunya. Si creus que el que t'hi jugues Barça és un gran programa i escoltes els partits amb nosaltres, et recomanem que parlis ràpidament amb el doctor de confiança.
1: 8. Aquest és un missatge per la mare del Bermúdez i per a totes les mares, que no patiu, que no patiu, que els piques que tenim en antena formen part del joc, formen part del moment del partit i tal, que ens portem bé. Bermú, sí. Que estiguin tranquil·les,
18: ja.
1: Perquè encara que ens fotem en antena, ens portem molt bé, i no hi ha problema.
3: Sí, jo confirmo, des d'aquí fa com impressió al principi, però després veus que està tot bé.
1: És la vida, ja és el futbol, és la passió, és la ràdio.
5: Així és la vida real.
1: Ara sí, parla José Alberto.
18: Masculinitat, se't diu.
1: En serio, parla José Alberto o envío a prendre pel cul a José Alberto.
2: Ara sí. Era pensando que
1: prendre pel sac, perdó, que estem a la ràdio a les 12 de la mitjanit.
2: Al mejor nivel y podíamos poner en dificultades al FC Barcelona. No hemos sido capaces. También quería, pues, con tres partidos esta semana, acercar a gente que estaba teniendo menos minutos a los que estaban teniendo más minutos, porque si no es imposible, si no compiten y no tienen minutos de calidad en los partidos, es muy difícil el poder acercarles. Pero bueno, como digo, el máximo responsable de lo sucedido hoy soy yo, y está claro que el plan que teníamos para hoy no nos ha salido absolutamente nada.
1: Buenas, José. Son las palabras de José Alberto, mientras parla Gaby a TV3.
8: Top, la verdad que están jugando muy bien y lo positivo para nosotros, ¿no? Que estén a este ritmo y con la mentalidad que tienen que tener.
9: ¿Y eso de Rafinha te sorprende, tú, que porti 9 gols a esta alza?
8: Bueno, al final yo siempre he dicho, cuando la gente rajaba de Rafa al principio, yo siempre lo he defendido porque sabía qué jugador era, lo sabía en los entrenamientos y sabía lo que era capaz, y me alegro por él porque ahora lo está mostrando al mundo y está a un nivel increíble. Y como te digo, siempre he sabido que tenía este nivel, porque al final tú ves los jugadores que son top y Rafa siempre ha sido uno de ellos.
9: Tercera temporada Hansi Flick y aquest equip sembla que cada día va a més, ¿no?
8: Sí, ya llevamos 3 años con el míster y yo creo que cada año mejoramos más, que es lo importante, ¿no? Y bueno, llevamos 5 títulos con él y esperemos que sean muchos más.
9: I avui hauríem de donar un altre títol a l'afició, no? Perquè plovent, com han animat, com han corejat els gols, no?
8: Sí, al final, joder, es jodido cuando llueve tanto, pero están ahí siempre, lo demuestran, que es lo importante. Al final es muy importante esa unión de jugadores con afición, que disfruten viéndonos, creo que es lo importante, y me alegro que se hayan quedado y no se hayan ido, porque era lo fácil.
9: I dissabte a Sevilla, no, Gavi? Abans de l'aturada toca guanyar un altre cop, no?
8: Sí, va ser un partit difícil, allí en Espijuan sempre és difícil, y bueno, hay que salir con la mentalidad que estamos saliendo este partido y seguro que irá bien.
1: Les paraules de Gavi a TV3, en breu sortirà Hansi Flick a la sala de premsa, a la tele. Nil ha acabat confirmant el que ens has explicat durant la retransmissió, que lo de Joan García serà un ensurt i que fins i tot pot estar disponible ja per dissabte contra el Sevilla.
7: Sí, serà un ensurt. Demà se li han de fer proves en aquest genoll, però com ens deien, el canvi ha estat per precaució. Jo no sé que les proves demà confirmin una cosa que no hi ha ara mateix previsió. Hansi Flick ha dit a la tele que podria estar per dissabte. Ara Santi també li preguntarà quan apareixi Hansi Flick aquí en roda de premsa, però les sensacions són bones en quant al genoll de Joan García.
1: Bermu, continues al Camp Nou,
10: Sí, sí, aquí estamos, viendo cómo juegan los del Barça, jugando de puta madre. Muy
1: y continúa ploven, seleccionador llueve
10: en
1: el Camp Nou.
10: 4 partidos por 90 minutos, 360 minutos que se van a cascar 8 o 9. Muy bien.
1: Va, aprofitem que encara no surt Hansi Flick per saludar el nostre capità.
0: El gran capità, el que t'hi jugues Barça.
1: Mari Vaquero, que ha estat protagonista de l'especial que hem fet amb Catalunya Ràdio, la prèvia conjunta des del Camp Nou, i després crec que ha anat a la Llotja, eh? José Mari.
4: Bona nit, bona nit. Sí, però he estat avui, he de dir les coses clares, perquè jo he fet cas a l'alerta i a mig partit he marxat i he tornat cap a casa. I la veritat, he acertat perquè, escolta, una pluja però terrible entre Cavà, Castelldefels, fins Sitges. Aleshores, mira, estic content. He arribat bé, perfecte, però també...
1: És que t'anava a preguntar precisament això, eh? Però, que com havies arribat tan ràpid a Sitges amb tots els problemes que hi ha per culpa de la meteorologia?
4: No, escolta, pues he de dir-te que la gent que vingui cap aquí vingui tranquil.
1: Sí, sobretot. Paciència i tranquil·litat.
4: No, de veritat, eh?
22: Que és el capitán. Com s'ha notat el capitán? Sí, tu i jo ens pillen el palco i dormimos allí.
1: No, sí, una cosa, José Mari Vaquero estava convidat pel Barça a la Llotja avui.
22: Canapé, jamón,
1: i todo. A ti te da igual, no? Oye, pa aquí alargar no si no és necessari, no?
4: No he tingut massa temps, eh? Però quan he arribat amb vosaltres quedava només 5 minuts per partit, aleshores una cerveseta i cap a dins. I listo. Aleshores 45 minuts i he tornat. Ha arribat la segona alerta i he dit, escolta, perquè jo conec molt bé la pluja que hi ha en aquesta àrea, saps? Sobretot en el Baix Llobregat, i aleshores no tenia por, però preferia venir tranquil i sense problemes, saps?
1: Un tio responsable, el gran capità José Mari Vaquero, que estem normalitzant que el tinguem als nostres programes i que avui, per exemple, li puguem fer fotos, ens puguem fer fotos amb ell i la Copa d'Europa de Wembley, la del 92, la primera de totes.
4: Sí, perquè has fet moltes entrevistes, però... Qui havia guanyat la Copa Europa i de totes aquestes...
1: Anda, ara.
3: És el mi capità.
22: Saca tu ego. Dilo, el Tete. La Copa...
1: Què dius, Nil?
7: Que aquesta li he dit jo perquè l'estàveu tardant molt a fer passar. Sí. I li José Mari, aquí mucha entrevista, però l'únic que ha ganado esta que está en el medio eres tú.
1: I algun oyent també li ha dit, esta es tuya.
22: I no olvido, José Mari, ese viaje a Wembley... con la Copa d'Europa, con los oyentes, aquella experiencia
1: que vivimos. Allò va ser fantàstic.
4: No, vaig estar amb la meva dona i la veritat és que hem passat dos dies i sobretot el dia que hem estat a l'estar i en la Copa hem fet l'entrevista i molt a gust i sobretot també la gent molt feliç i al final la veritat és que a vegades els jugadors també són insuportables, però també quan sobretot et retires et dones compte que realment estàs jugant a futbol, això és emoció i quan la gent te recorda i te recorda con cariño, això no té preu. És veritat que quan jugues penses en el contracte, en els calés, en el nou contracte, saps, en jugar, però la veritat és que quan acabes... jo sempre he dit que l'últim partit meu jo pensava, s'ha acabat la vida i realment mai podia pensar que era quan realment començava.
1: Que bonica la frase. No et preguntaré avui pel partit, ho farem demà, que ve al bar que obrim a les 11 del matí als canals de YouTube del diari AS, Carrusel, que t'hi jugues, a les emissores que tenim a Amèrica Llatina i també després al que t'hi jugues a les 12. Sí.
22: La SER és com un gran hermano de Sique, o sea, está, el reality. Està totes hores que t'hi jugues, el no, bar, però que t'hi sí, jugues Barça...
1: Però sí, et pregunto pel dia que hem viscut avui, José Mari, perquè alguna vegada que hem parlat, no, la vida al final és esto, és ir acumulando pequeños grandes momentos, eh?
4: La vida son momentos. Yo siempre he dicho, y esto les digo a mis hijos siempre, porque yo afortunadamente además he tenido la suerte de vivir grandes momentos, he tenido otros momentos duros, por como es normal, con 63 años, aparte del propio fútbol, pues hay cosas de la vida que a veces pues no son tan agradables, pero es verdad que cuando hay sobre todo y han cosas de emociones al voltant del fútbol o viatjant, quan veus una cosa que dius, uau, això que maco, doncs aquests moments són els més importants, la veritat. És un tòpic, però és la realitat.
1: Està bé reivindicar que hem de gaudir de la vida el dia en què hem tingut un record carinyós per Ronald Koeman, avui que ha mort la seva dona, una persona molt estimada al Dream Team, eh, José Mari?
4: Sí, sí, la verdad que, bueno, una persona que estuvo desde el segundo año con nosotros. El primer año no estaba, pero ficharon el segundo año y luego la verdad que fue, yo creo que él, de todos los jugadores que se integraron bien,

0: esperemos que tiene una familia fuerte con sus hijos, ya todos mayores, afortunadamente, y ya con muchos nietos, y bueno, espero que todo esto, pues bueno, lo supere lo mejor posible.
1: Una abraçada forta des d'aquí per Ronald Koeman. Avui ha mort la seva dona, la Martina, amb 65 anys. José Mari, una abraçada, fins demà.
0: Bé, moltes gràcies i bona nit a tots.
2: Per haver passat Santi, con Julio Iglesias, momentos, porque hablábamos de momentos.
3: És que sí que està com cansat de tu ara mateix. No, i... S'està aguantant el cap com dient, el que era aguantar jo ara mateix.
4: Sí que és que lo que aguanta demasiado bien. Mamando. Y hasta conociéndole demasiado bien, a veces se sorprende del nivel de este tipo.
5: Y yo acabo d'arribar i estic cansat de tu.
2: Descansa la veu, Santi Jiménez. Momentos, momentos.
1: Treballa una mica, Cristóbal.
2: Lo de hoy son momentos, Santi Jiménez.
5: Pues
2: sí, súbelo un poquito.
3: Pues sí, ¿no?
6: Ya ves que todo pasa día a día.
5: Però tu creus que has de posar,
1: Sí, sí.
5: La banda sonora, un gran partit del Barça. La banda sonora d'un exfals porter suplent del Real Madrid.
2: Ja no va jugar al Madrid.
5: No va jugar, però hi va dient. Ell és veritat que va formar part de la cantera del Real Madrid. I va ser porter suplent del juvenil del Real Madrid.
2: Perdona, Santi Jiménez, jo he anat a un concert de Julio Iglesias i es va treure el barret amb el Barça, amb els jugadors, con Xavi, con Iniesta...
1: Vas anar a un concert amb Javi Galiano, no?, de Julio Iglesias.
2: Abrazados.
5: Sí, sí. Diguem-ne que a mi un agressor sexual com Julio Iglesias i una persona de la calanya moral de Julio Iglesias...
1: Però no se sabia això encara quan hi van anar.
5: Em mereix zero respecte.
3: Gràcies, gràcies.
2: És un dels artistes més importants de la història del país, però vaja.
5: I Michael Jackson tirava nens, sí, sí.
2: Que era fals, es va demostrar.
1: Julio Iglesias porta tres pitos i quatre flautes.
4: Estamos desvariando ya un poquito, ¿eh?
1: Sí, última hora. És que ara que hem despisto, Gonzalo, això se'ns en va del mans.
4: No, tinc que posar ordre jo. Endavant.
5: Què tal? Jo faig el que tu em diguis, jo bé.
1: Vinga, Gonzalo, va. Gonzalo, tu amb el Santi Jiménez, analitzant el 7-2 del Barça, va.
4: Santi, ràpidament, què et sembla el partit d'avui i com has analitzat i com has descrit la teva crònica de demà?
5: El titular és El Barça és la tormenta.
4: El Barça és la tormenta.
5: Sí.
4: Molt bo.
5: Perquè hi ha aquella frase mitològica de que el destino le dijo al guerrero no soportarás la tormenta i el guerrero le dijo al destino la tormenta soy yo.
4: Tens una veu magnífica. Noms propis del partit, Santi.
5: Adeyemi. Sí. És un festival.
1: Ademés.
5: És divertidíssim. Un dia el voldrem penjar de la tribuna, però és un jugador que juga el seu partit i en dies així és divertidíssim. Després, Rafinha, per com tira el carro i com està, i seguint el partit dels Cenferros, Cancelo. O sea...
4: I el que vols penjar d'un balcó també és a Chesney, no?
5: Ostres, Chesney. Però mira, jo crec que a Chesney està bé que els experiments es facin a casa i amb gaseosa, i que la broma s'ha acabat, que està bé, que ens cau molt bé i tal, però com diuen en castellà, ja no està per estos trotes.
1: Ja està, Gonzalo?
4: No, podem continuar, perquè a mi escoltar una persona així em dóna molt més de gust que escoltar el Cristóbal, la veritat, no t'enganyaré.
2: Gràcies, gràcies.
4: No, a mi m'agradaria... Tu creus que aquest nivell que estàs veient del Barça es mantindrà a la tornada del parón de seleccions o creus que ara que venen partits més difícils el Barça donarà un bajón?
2: No sembles perico.
5: Jo això no ho sé, Gonzalo. No ho sé. Jo crec que... El canvi més fonamental del Barça és el que no veiem, que és el de la preparació física. És el d'haver fitxat a Benjamin Kugel, el d'haver muntat un gimnàs... L'altre dia em sembla
7: que... Canviar la metodologia també d'entrenament, que ja no es basa tant en gomes i es basa més en pesos...
5: Les gomes em sembla que estan resultant ser la gran farsa del que hi havia. Aquí ja és una preparació que poden jugar... el Barça o ser Navy Seals. No ho sé. La qüestió, no ho sé si aguantaran o no, això està, no tinc... Només m'has de veure per veure que no tinc la capacitat física per entendre d'aquestes coses, però sí que quan l'altre dia vam fer l'entrevista a l'Eric García al Sigue i al Nil, el que més em va cridar l'atenció és que va dir, quan li van preguntar com està Flick aquesta temporada, i va dir molt més obsessionat i molt més pesat amb el tema físic, el del gimnàs i el d'aixecar ferro.
1: I molt més exigent.
4: I va parlar que era molt pesat amb Adeyemi i mira avui el partidàs que fa Adeyemi. Sí.
1: Santi Jiménez, et llegim al diari.
4: Gràcies.
1: Ara

0: Demà tocarà el Joan Alegre. Avui, un late night per mi. Ja t'ho dic ja. Que acabi el que t'hi jugues base, comenci l'after del que t'hi jugues.
1: Santi, no veus que estic envoltat de bojos?
0: L'after del que t'hi jugues.
2: Però aquí la gent demana un programa.
3: Sigui bé. Sigue,
0: vull
3: sigue,
0: portar al programa l'after del que t'hi jugues.
2: Quina capacitat l'after, eh?
3: Els has fitxat tots tu, eh?
4: Sí, tu.
1: Algú podria haver dit que no.
0: L'after del que t'hi jugues té una pinta boníssima.
1: Gràcies, Santi. És a punt de sortir Hansi Flick en roda de premsa. Bermu, lo millor del partit i lo pitjor. Comencem per lo millor.
5: Lo millor, saber que Chesney no pot jugar mai més. O sigui, em sembla, la veritat, la millor notícia que ha pogut passar-nos mai. Bueno, però ara ja hem pogut certificar-ho. Chesney no pot jugar mai més. I menys en dies de pluja, perquè se li apaguen els pitis. I el que menys, doncs, el que ve ara. Perquè ara em ve tornar a casa i està caient la de Déu.
0: Vols que tingui a buscar...
5: Si, Bermu? No, si no, us dic, si no tingués la música a casa, ara mateix em quedava a fer a dormir al terra d'aquí. Però clar, el terra també està molt...
1: Que passaria de dormir al terra del Camp Nou. Bermu, l'1 per 1 de demà serà...
5: Especial parts d'un cotxe.
1: Doncs tira, ja us puc dir cap a casa, va.
5: Que Chesney és el tubo d'escape.
1: Seguim creant per a la ràdio. Alejandra, que també em fas patir, que has de tornar cap
2: sí,
1: allà.
2: Sí, sí, cap al Camp Nou vaig jo ara, eh?
5: Ens hem de canviar, l'Alejandra i jo ens hem de canviar. Sí.
1: Ens veiem dissabte.
2: Sabte, exacte, dissabte. Amb una cançó, en principi, si la
0: aconsegueixo. Bueno, ja veurem això, ja.
2: No, no ho veurem. L'he demanat i ara m'ho passaran de seguida.
1: Doncs esperarem la cançó del Gonzalo, que fabricarà l'Alejandra per el proper dissabte.
0: Gràcies, sí que.
1: Paula, hem de fer el millor del partit, em diu la Palet.
4: Sí, sí, sí, amb CaixaBank.
6: Guadis Llançà, concessionari oficial Nissan, ofereix el jugador estrella.
1: Et mulles, Paula?
7: Aviam, realment estic entre dos, Rafinha i Adeyemi. Sí que és cert que estem acostumats, no, a veure aquest rendiment de Rafinha. Per tant, crec que per avui diré Adeyemi.
1: Adeyemi. Sí. Val, i encara hem de fer els números, no?
4: Em quedo amb Rafinha, però...
1: Hem de fer els números,
4: però,
1: oi?
4: Però de carrer.
0: I parleu poc, però bons minuts a Valde a la seva tornada. Sí que és veritat que en un partit molt factible, amb espai...
1: Molt de cara, guai. Sí, molt de cara. Sí. Molt de cara. Va, parla Hansi Flick, l'escoltem. No? Parla?
8: Of course.
1: Ah, clar. Penso posat que parla.
8: Of course... Tech make one mistake, but everyone from us makes mistakes, so it's normal. It's normal life.
1: It happens. Veritat que
8: yeah, and with Johnny, has some problems with
1: errada, però que tothom les comet.
8: And we have to see. Always we have to wait tomorrow and then we see more.
1: I suposo que parla de Joan García, que hem d'esperar demà i veure.
9: Hola, Hansi, Santi Valle, para el larguero de la cadena Serie, el que dijo al Barça en Cataluña. Han ganado los 7 partidos que han disputado, 7 de 7, es el mejor arranque de la historia del club. ¿Qué le dice este dato?
8: It's always good to have a great start, so I think if it's like this, so it's a great start, but at the end,
1: diu que és una gran dada,
8: great finish.
1: And, però que l'important és aconseguir un gran final.
8: I think we have a good moment.
1: Estan en un gran moment.
8: And, we have to use it. So next game is on Saturday, also a very difficult game.
1: I el partit de dissabte, yeah, que és el proper, serà molt difícil.
8: Yeah, for us, important. We said we want to win every game from the first 8, and it will be not easy, but...
1: Diu que vol guanyar els 8 primers partits, que no és fàcil.
8: I think it was also before, yeah, I know the result, but it was before the international break, so we have to be ready for that.
1: Era una bona notícia perquè és veritat que arribaria el Barça havent guanyat els 8 partits abans de l'aturada per seleccions, que aquest any és més llarga, són 3 setmanes, 2 caps de setmana, bueno, sense millor futbol de clubs.
0: Descansarem una miqueta també, que ens ho mereixem, sí que...
1: Va, escoltem, tenim a Cancelo, ja resumim després a Hansi Flick perquè l'hem escoltat a la tele. A la sala de premsa ja el més important és que hem d'esperar saber què té Joan García, però que en principi no sembla greu i podria jugar dissabte a falta de les exploracions que li faran demà.
4: Que has desayunado?
1: Cancelo.
10: Bueno, lo mismo de siempre. Bueno, la verdad es que creo que fue el mejor gol de mi carrera y más especial aún por ser en este club, que desde el inicio de la temporada que quería venir, bueno, desde el inicio de la temporada pasada que quería venir. Y bueno, tengo trabajado bien, la verdad que no he tenido tantas oportunidades como para jugar de titular, pero siempre en el entreno entrené bien y siempre con el intuito de ayudar al equipo cuando me toca.
4: ¿Te había pedido el míster que le pegaras desde fuera del área o ha sido cosa tuya?
10: No, bueno, ha sido cosa mía. necesitaba este gol para también ganar más confianza y bueno, lo logré. Es verdad que es necesario un poquito de suerte, pero bien, lo importante es que el equipo ganó y estamos muy contentos por eso.
11: El equipo está imparable. El otro día decía Fábregas, el Barça da miedo. Luis García Plaza hoy, que es próximo rival, también decía, dan miedo.
10: Bueno, creo que el equipo, todos los jugadores estamos bien, muy bien físicamente, todos listos para jugar y eso es importante, que haya competitividad en las posiciones, porque es saludable para el equipo y estamos todos con el objetivo de querer ganar todo este año. Puede ser que se dé, puede ser que no, pero vamos a hacer lo posible para que se lo haga.
11: Y Rafinha, Lamine Rafinha arriba a un nivel espectacular.
10: Bueno, son dos cracks y esperemos que continúen en esta racha porque los necesitamos mucho. Son dos de los jugadores más importantes del equipo y estamos muy contentos con ellos.
11: Gracias y enhorabuena. Espera, ¿qué tienes? Mano, me ha dicho antes. Joao Cancelo.
12: Gracias, Pablo.
1: Cancelo. El germà de Joao Cancelo, no sé si encara juga, però jugava a l'Europa.
0: Juga.
1: Encara juga?
0: Juga.
13: L'han pujat al primer equip, de fet.
1: Ah, sí?
11: Ah, mira.
1: I juga?
13: Sí, està el primer equip. Sí. Ara t'ho dic.
1: Val. En breu en resumeixes Hansi Flick. Si diu alguna cosa ens demana espai i l'escoltem en directe a l'entrenador del Barça. Anem tancant carpetes. Hem de parlar de les dades del partit.
6: Les dades del Fermín amb CaixaBank.
1: Avui no està el Fermín.
0: Les dades de Paula amb CaixaBank.
1: Europa League, a la tele. Paula.
7: Vull començar amb una dada que li dona més mèrit a aquests 7 gols que ha marcat el Barça de Hansi Flick. Amb aquest 7-2 és la quarta vegada que el Barça marca 7 gols. El Barça de Hansi Flick.
1: Va
7: marcar 7-0 contra el Real Valladolid el 31 d'agost del 2024. Va marcar 7-2 contra el Newcastle i va marcar 7-1 contra el València el 26 de gener del 2025. El 7-2 del Newcastle va ser el 18 de març del 2026.
1: Sí, quatre vegades el Barça de Flick en dues temporades i una mica més ha fet 7 gols.
7: Sí, sí, sí. I per afegir també doncs, que el Barça ha guanyat els seus últims 6 partits de la Liga, la seva millor ratxa des de la aconseguida entre el 22 de febrer i el 10 de maig del 2026, quan van encadenar 11 victòries consecutives. I amb el partit d'avui, que el Barça ha rematat 30 vegades en aquest partit i és el registre més alt de qualsevol equip en un mateix partit de la Lliga d'aquesta temporada, pel que fa a rematades a porteria.
1: Paula López, moltes gràcies.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I ens han escoltat el que t'hi jugues, sí. Barça, i també el que t'hi jugues.
4: Sí, hi ha una trucada, Gonzalo, per tu.
14: Hola!
0: No, ahora no, esto sí que no.
4: Sí, volan para Rantú.
0: Ahora a las 12 y 20.
4: Hola. Que está muy crecido, que está muy subidito el Gonzalo.
14: Buenas
4: orden,
14: noches.
4: Por favor, pon orden.
0: Tú lo que buenas tienes que noches. Hacer es volver a acudir sí. a tu puesto de trabajo. Segundo día que te escaqueas.
4: Tío Faja, lleva los pantalones por los tobillos y el babero puesto.
1: Va.
14: Estoy siguiendo mi ritual, Cristóbal Chassén.
1: Si estabas durmiendo, no que se te nota la voz. No has visto ni el partido, farsante.
14: Y después una cosita. ¿Soy conscientes de lo que estamos viendo?
4: Historia del fútbol. Wow. La tuneladora de Hansi Flick.
14: No, porque esto parece que es fácil hacerlo. Y esto vamos a tener que empezar a ponerlo ya en situación de alarma, ¿eh?
4: Totalmente.
14: Esto no es normal lo que estamos viendo. El compromiso, esto no es normal, ¿eh?
4: ¿Tú te imaginas a Vinicius, Mbappé y toda esta tropa sentados en el sofá de casa cenando hace un rato, viendo el vendaval?
0: No lo han visto.
4: Lo que se les viene encima.
0: No lo han visto.
14: Cristóbal, estos muchachos que me has visto, que me has dicho, hace que no cenan en casa como 20 años.
4: Unos golpes, ¿no?
0: Porque se lo pueden permitir, chico, porque se lo pueden permitir.
14: Estos están ahora en el sofá de algún antro inflándose a whisky y a tabasco.
0: Whisky y tabasco.
14: Pues nada, al muchacho este, al periquito, decirle que lo hemos vuelto a hacer y nada, y que estos partiditos que estamos haciendo, que los guarde en su ordenador en la carpeta donde pone porno.
0: Yo estoy esperando a que lleguen los rivales difíciles, no estos partidos de pretemporada que estáis jugando, y estoy esperando al 3 de enero, que es un derbi al que tengo muchas ganas de acudir, y ojalá podamos hacerlo juntos, porque voy a hacer lo posible para poder acreditarte y que vengas conmigo derby. Y estés al lado mío ese día en el estadio.
4: Javi, el derbi.
1: Vaya invitación, que te acaba de lanzar aquí Gonzalo.
4: El derbi.
0: Lo que no me hago cargo de tu seguridad desde que bajemos del coche hasta que volvamos
4: a
0: subir.
4: No, que desplume.
14: No te preocupes por mi seguridad, Gonzalo. No habría nada que más me gustara que ir a ver un partidito allí a tu estadio, allí a Can Cervantes.
0: Imagino que como buen culé hoy la lluvia no habrá sido ningún problema para poder ir al estadio, ¿no?
14: No, estoy en mi casa, tranquilo y calentito, hombre.
0: Ah, o sea, eso es un buen culé, ¿no?
1: ¿Por qué le llamas al estadio del español Can Cervantes?
0: ¿Por qué le llamas Can Cervantes a mi estadio? Se llama RCD Stadium.
14: Soy nobleza. ¿Sabes lo que pasa?
0: No, Can Cervantes no se llama mi estadio. Está en Cornellá y se llama RCD Stadium.
1: ¿Por qué Can Cervantes?
14: Hay una cosita que se te olvida.
0: A mí no se me olvida nada.
14: Y es que nosotros practicamos balompié y vosotros... asco balompédico.
0: No existe ese deporte.
1: Lo que pero tío, entonces, ¿me puedes explicar por qué le llamas Can Cervantes al Estadio del Español?
0: No sabe ni él, está salado la cabeza, tío. ¿Tomáis en serio un palau mental?
14: Bueno, creo que si tú vas al tour de allí de Camperico, me parece que hay una visita a una camiseta sudada de Camacho y luego está el brazo ortopédico de Manolo.
0: Mira, te voy a decir una cosa.
1: ¿Por?
0: Ya te gustaría a ti tener un 1% de la historia del Español, ¿vale?
1: Ah, vale, porque se jugó el brazo con lo de Joan García. Vale, no lo había pillado.
0: Sí, está gracioso hoy.
1: Estoy lento.
0: Bueno, ¿algún comentario más de calidad que aportar? Disfruta de tu momento, que vendrán los momentos complicados. Y voy a estar allí para recordártelos. Y si hace falta, me llevaré un Quantum y me presentaré en tu casa, que sé dónde vives. Sí. Iré personalmente a las 12 de la noche a picarte la puerta y a recordarte que tienes que ser más humilde. Respetar a tus rivales y a todo el mundo.
4: Cuatro goleadas.
0: Cristóbal, a tu amigo no le ayudes, que él puede solo. Cristóbal, que puede solo.
4: 4-7.
0: Cristóbal, que puede solo.
4: 4 veces 7 goles, o sea... Un 7 en
14: periquito, un periquito de anal, que tengáis un periquito de analista, ya me dice lo cachondos
4: que es el sábado.
0: Y lo peor que soy el mejor del programa. Eso es lo peor.
4: A ver, dissabte. Claro, ya está.
0: ¿Vendrás? Primero todo, ¿vendrás?
4: No. Dissabte, estarem tots aquí, Sique Rodríguez. No. Estem tots aquí, Sique Rodríguez, dissabte.
1: Dissabte, sí.
4: Tots aquí?
15: Jo sí.
4: Tots.
1: Per cert, bueno, ja ho fem demà.
4: Demà el que t'hi juga ho expliquem bé.
1: Sí, va, si algú ens està escoltant ara i té ganes d'animar-se a la festa, és que clar, no ho puc dir perquè encara no ho hem tancat.
0: Home, explica'm això, no entenc.
1: Amb el responsable de seguretat o què? Tira-la,
0: que
4: vingueu el dissabte.
1: 6-6-32-72-11, 6-6-32-72-11, envieu-nos notes d'àudio, missatges de text, si us voleu apuntar a la festa de dissabte al Ketty Jugues Barça, Sevilla-Barça, des de l'estudi Toleschi.
4: Buah.
1: El Cristóbal en portarà unes quantes.
4: No, perquè Tebas ens ha deixat sense futbol. Fac Tebas fins al 10 d'octubre.
1: I fem la festa per on de temporada.
0: Molt bé.
14: Los mil primeros para el día de pernil.
4: No em posem molt.
1: 6-6-32-72-11, 6-6-32-72-11, si voleu venir, i demà ja ho repetirem i ja ho formalitzarem, diguem-ne, de manera oficial. Perquè ara m'heu fet dir sense tenir-ho tancat, però suposo que no hi ha cap problema. 6-6-32-72-11, ens envieu nota d'àudio o missatge de text, que vindrem 3, que vindrem 2, que serem 4. Barça-Sevilla, Sevilla-Barça.
4: Que vindrem 50.
1: A Sánchez-Pizjuán, Sevilla-Barça, dissabte a les 9 de la nit, des d'una hora abans, el que t'hi jugues Barça, des de les 8, aquí a l'estudi Toreschi.
4: Tenim tota la tropa aquí.
0: Tota la tropa.
14: No. Cristóbal.
4: Al completo.
0: No.
4: Cristóbal. Sí,
0: que no, Cristóbal.
4: El tío Faja, la derecha.
0: El tío Faja solo viene cuando hay público para que le diga que es el mejor. No, que venga los días como hoy que llueve.
14: Cristóbal.
0: Castigarlo.
4: Javi, le cantaremos goles uno a cada oído al Gonzalo.
14: ¿Podré llevar lonchas de embutido de fiambre para firmarle a mis oyentes?
4: Siempre.
0: A mí me ha llegado hoy un kilo de jamón de Sevilla. Paquetitos. Buenísimo, que lo sepáis todos.
14: Llevaré unos paquetitos de fiambre y ya los firmo.
0: Oye, ves a dormir ya que tienes a tu hijo y a tu familia despierta esperando a que apague la luz de una vez por todas. Ya está bien, ¿eh? Ya está bien.
14: Pobre hombre.
0: Ten un poco de dignidad y apaga el teléfono.
4: Javi, a los que...
0: Y no te pongas a hacer tonterías con el Twitter ahora que te conozco.
4: No, no, ahora...
0: Ahora con el Twitter no.
4: Está con... Está muy caliente.
0: Yo sé lo que está haciendo, te lo digo.
4: Ahora Chiringuito...
0: Está Chiringuito y Twitter a la vez. Y foros madridistas.
4: Y tocándose
0: los foros madridistas.
4: Está caliente.
0: Hombre.
4: Hombre.
1: Sí, sí. Ahorita
4: qué Barça.
0: Enfermo, que eres un enfermo.
4: Barça, vamos a ganar.
1: ¿Tú crees que deveni d'una prèvia parlant de Puyol, de la importància que va tenir per
0: això és la gràcia de la ràdio.
1: Pel català, la ràdio i acabar
4: de pezones i de
0: estem revolucionant qualsevol programa de ràdio en català. Des de que hem arribat nosaltres. I estàs en un èxit, en tantes coses, perquè pots parlar de la cosa més sèria com amb aquest tarat mental que acaba
1: d'estar. Perquè és la vida, Gonzalo.
0: I això és la vida, i això és la realitat de tot.
4: One life, one life. Ho deia un amic meu.
1: I jo, Faja, cuídate. Sigue
14: sí,
1: durmiendo,
14: falta me,
1: que
14: falta
1: te conozco
14: me hace,
1: y estabas
14: dice,
1: más sobao.
14: Me lo dice mi mujer eso de que me cuide.
1: En la banqueta
14: falta
1: del Madrid.
0: Hasta siempre, hasta siempre.
4: Un abrazo, Rey.
14: Ánimo.
1: Nil, ha acabat Hansi Flick.
15: Sí, ha acabat Hansi Flick, que ha dit que, a banda del que ja hem escoltat de Joan Garcia, que Chesney de moment és el segon porter, que tothom comet errors, que els errors formen part de l'equip, que era la segona pilota que tocava i que ha de treballar per fer menys errors, però ha vingut a dir que continua sent el segon porter. I més enllà d'això, dic a Karim Adeyemi, que està molt feliç per ell, perquè creu que és un jugador que farà divertir el públic i també la resta de companys d'equip, que sap que ho ha passat malament a Alemanya i que se sent especialment content per ell, ho hem comentat a la transmissió. Flick volia Adeyemi volia estar amb Flick i de moment aquest binomi, aquesta dupla que li està somrient al Barça.
0: Nil, molt bona retransmissió avui, en general sí que t'ho tinc que dir, des del principi amb l'especial, amb tota la retransmissió, a nivell molt alt, m'ha agradat molt.
4: Podria fer les
0: molt
4: nominacions per tant del programa.
15: Gràcies, no, puc fer una petició?
0: Tonda que Cristóbal no portava avui el programa i ha anat molt millor.
15: Anar al costat de Gonzalo el dissabte a la nit, és a dir, des de les 8 que comenci la prèvia fins a les 6 del matí que ens anem a dormir. I això, que és que m'ha demanat que, sisplau, Cristóbal al seu costat no.
4: No, no.
0: Sí, sisplau.
4: Ah, ja ho sé.
0: Ni el Bombo tampoc.
4: És el seu malson.
0: Ni el Bombo tampoc.
4: Podries sortejar amb els oients?
1: Ni que el del Bombo sí, no ho acabo de tenir clar.
4: Podria... bueno, escolta. Quants programes de futbol tenen Bombo? Cap. Aquest. Escolta'm, podries sortejar entre els oients una Gonzalo Experience.
0: Quina és una Gonzalo Experience?
15: Jo,
0: ho expliquem. Ja ho expliquem.
4: Ja tu sabes, veterano.
0: No, no se lo recomiendo a los oyentes.
1: Víctor, Anna, anem tancant o què? Perquè aquests poden estar parlant fins a altes hores de la matinada,
0: Avui, un late night.
1: Voldria anar-me'n cap a casa a dormir.
15: Jo he de tornar a casa, jo,
1: Si voleu, deixem els micròfons de Ser Catalunya oberts. Ojalá. Tot el podem tancar quan vulguem. I...
0: M'agradaria fer un prohibido a los padres aquell que feien fa molts anys, amb el Lobató, que trucava la gent i tu donaves consells. M'agradaria fer això.
1: Podríem acabar fent un consultori.
0: Sí, un consultori, t'ho dic en sèrio. Sempre ha sigut un somni.
1: L'aturada per seleccions ens permetrà analitzar aquests primers partits i tal. Apunteu i al brainstorming del programa ho soltes.
0: Que em truquin i jo dono consells. M'agrada la idea.
4: Los fucker consejos de Gonzalo.
0: I també acepto sugerències de la gent.
4: Bueno, sí que...
1: Vinga, anem tancant.
4: Te'n vas a descansar ja o vols continuar? Vols més?
1: El teu permís.
4: Vols més? Més encara? No?
1: No cal.
4: Que t'hi jugues, bar, l'especial, que t'hi jugues, Barça...
0: Demà, bar. A les 11.
1: Demà a les 11. Sí, i després a les 12 el que t'hi jugues.
4: Molt bé, molt bé. Porta't un quantum ara i des del llit continues.
1: Tinc a casa. Nil, que vagi bé.
4: Tio, no para.
1: Anna, Josep, Víctor, a descansar. Que aquí ha estat intens, però el recordarem tota la vida. I d'això es tracta.
4: Sí, senyor.
1: D'anar gaudint i col·leccionant moments històrics. Dos quarts d'una, ara podeu seguir escoltant El Larguero. Adéu.
4: Adéu.
16: Deixa de cridar-li a la ràdio. Si vols insultar-nos, ho pots fer al nostre WhatsApp. 616-32-72-11. Si creus que el Que t'hi jugues Barça és un gran programa i escoltes els partits amb nosaltres, et recomanem que parlis ràpidament amb el doctor de confiança.